0: Vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, a arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
1: Esports, l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol que es disputarà diumenge. A la segona semifinal, jugada aquesta nit a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants, amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també a la segona part el nou blaugrana Gordon.
2: L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Que pas previ a firmar pel Barça fins al 2031.
1: I el Barça femení, la davantera noruega Caroline Graham, ha renovat fins al 2028. Txell Font, portera de 21 anys procedent del Barça B, fitxa pel Badalona Woman.
3: Fins aquí les notícies.
4: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
3: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
4: DJ Trapella.
5: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
3: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
6: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
3: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
6: Música catalana refrescant i emergent.
3: Els dissabtes a les 6 de la tarda...
6: Sona Nou.
3: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
6: Escolta'ls abans que ningú.
7: Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio i ICAT. Units per la música.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Benvinguts, balleu, balleu. Arrenca la pista de fusta. La discoteca dedicada aquella que un dia vam posar en òrbita. Travesses tota l'emissora, arribes a un pati ple de burilles on fumen els dolents. I al costat d'un vespino rovellat, matrícula d'argentona, una porta. L'empenys i baixes. Arribes al final i un cop has obert la cabina, Miqui Puig als plats. El dijòquei d'Alta Vermella et saluda i et diu hola. Deixo cada dia de dilluns a dijous. A les 8 del vespre, a les 20 hores. Sempre que ho desitges, a 3Cat Cultura. A l'aplicació per mòbil o tauleta i els servidors de streaming. Gairebé humans. Almost human. AC.

Quin tros de balada sintètica. AC-83, Almost Human. Podria ser perfectament una banda sonora d'una pel·lícula que ens vam perdre quan érem adolescents. O un exercici de retrofuturisme. Increïble. M'inclino més pel segon. L'amor sobre Saturn. Hiperstellar.

tornem a presentar-te a Marta Pinel, brasileira fincada a Berlín. Té un toc tropicalista dintre de la seva part sintètica. I aquest Ubermoto, com si viatgéssim en una ciutat a les fosques, amb els llums, amb els fars, els vehicles a motor, electrificant, enigmàtica i molt electro.

0: Cure, Marquis de Sade, Propaganda.
1: Tots els grups que ens abelleixen i que ens agraden en aquest separador. Arriben Laio i Busbaca amb el seu Busbaca, el projecte ballable. Això es diu Two Times.
2: It's just a pure expression of joy, like a celebration.

el volumen 2. Els House Sons de Bushwacker. Tenim alades com aquest Two Times. Mestre de mestres, britànica des dels anys 90 a les cabines i a la producció. Durant una època feia Speed Garage amb Lion Bushwacker i ara torna a les arrels. El house pur i dur, trencador amb pocs elements, d'autor de Detroit, i ens deixa que el cap se'ns en vagi. Això es diu Two Times, és Bushwacker, i això és el més nou del CD Sound System, amb un remix de Tom Sharkett. Bongos, sintetitzadors i tota la mandanga que ens agrada del CD Sound System. I com no, la veu del mestre de mestres.

Era la cançó que tancava This Is Happening, el disco del 2010 del CD Sound System, i ara Tom Sharkett la revisa i li fa aquesta preciositat d'edit. Un edit que només es havia punxat a l'NTS, aquella ràdio que a mi m'agrada tant. I ara el planxen en vinil i tots a córrer. Torna Just Like Heaven, tot de Cody Curry. I aquesta cançó on te'm quedaria a viure. UK Garage Fet Ara, Cody Curry.

0: som davant d'una de les peces de la temporada. Cody Carry. De veritat que allò que diu la fulla de promo ho compro. Jamiroquai, Masters of Works i tot targem una batedora. Però amb la frescura d'algú d'ara mateix, Cody Carry, el britànic, i aquesta Jazz Like Heaven. És house, és garage, és tantes coses que m'avelleixen i que només puc fer que somriure i compartir-la amb vosaltres. Sou a la Pista de Fusta, emissió radiofònica d'ICAT, la de Vall, la de cada tarda a la secta. Ara de dilluns a dijous, ara a les 8 del vespre, i sempre al teu cor.
1: Maquet música a l'FM, al mòbil o al portàtil. És diabòlica. Sempre hi ha lloc per ballar.

No sé si esteu preparats per això. El projecte es diu Ace on the Base, jugant amb lo d'Ace of Base. Santiago. Ace on Base en Santiago. Això es diu Marginal. T'agafarà per la solapa i et portarà a la pista. I veuràs com la teva parella et seduirà. I acabaràs posant el rentavaixelles al ritme d'això. Marginal. Marginal.

que més m'agrada de peces com aquestes és veure com alguns dels puristes, tant sigui d'una música com de l'altra, rasguen les vestidures. Arronsen el morro i no ho acaben de veure. Es diu Marginal, ells són de Beis i Santiago. Fan una mica de perreo, una mica de mené el bullarenque que deia aquest, i a mi això què vols que et digui?

Sabeu que aquells que venen a casa es diuen ideal per elles? Això és ideal per la matinada. Però quan el set ja és amunt, per mantenir-ho, per fer un moment d'aquells on el baix house et porta. Castion és un artista de l'estat espanyol. Sergio Dean col·labora amb les veus d'aquest Guanacom. I el segell Retail Records torna a posar en òrbita una peça increïble. No farem presoners d'aquí al final.

0: Bruto, Lina Leon, G-Warren i aquest 5678. Jugant amb tantes coses, amb tants elements, que no sabríem per on començar. Novetats que arriben a la pista, novetats que gaudim junts i que encara són mínimes amb les que queden.
1: Question for today. Who stole the soul?
2: Qui no balla no és viu.
1: Who stole the soul?
2: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Who stole the soul?

Mentre els artistes es debateixen, els Liformots agafen el toro per les banyes. Megaton diu que això és una merda, que parlem molt de guerra però només mirem cossos de gimnàs. I donen tots els drets a l'associació War Child, aquesta que està amb els nens desvaluts en els conflictes bèl·lics, a casa sempre dels Liformots, perquè són de barri obrers, perquè ens encanten. Overmono i High Contrast, If We Ever. De veritat, poseu a bon recés tot el vidre.

0: La gent de Gales s'ajunten i fan coses. Hemos hecho cosas, podrien dir. Overmono eren tan fans de High Contrast que van dir que volien fer-ne un remix per jugar. I van doblar l'aposta i la cançó de Drum and Bass del 2011. S'ha convertit aquest estiu en habitual amb els sets d'Overmono. I és una cançó sacsejadora que t'agafa per les solapes i et diu que sí, que no la... Soroll a bellesa. La pista de fusta ha arribat al final, aixecant roda. Com no podria ser d'una altra manera. I aquí ho deixarem, amb la música de Basic Instinct, que des de Berlín ens prepara una increïble Only You. Em dic Miqui Puig els plats, sempre per tu, al teu servei. Quan la pista et necessiti, ja ho saps, on som. A les tardes, dedicat a les 8 del vespre.
1: Punta de fusta. Ara, de dilluns a dijous, el mateix pat canal de sempre. Pista de fusta. Ara, de dilluns a dijous, el mateix pat canal de sempre.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Aquest dijous serà un dia clau per a la llei d'amnistia. D'aquí a poques hores, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar sobre si aquesta llei és aplicable a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. El president de la Generalitat, Salvador Illa, espera que el Tribunal de Luxemburg es decanti a favor de l'amnistia i reclama als tribunals espanyols que siguin ràpids a l'hora de prendre nota.
3: Pido que la sentència sea clara. Yo no albergo ninguna duda sobre la llei d'amnistia y, sobre todo, pido que, si es clara, se aplique con diligencia y sin más dilación.
2: Doncs bé, el Tribunal Constitucional espera conèixer la sentència europea per decidir si mou fitxa i demana al Suprem que els amnistiï. Depenent de com declara sigui la resolució d'aquest dijous del Tribunal Europeu, el Suprem espanyol tindrà més o menys marge per acudir de nou als tribunals comunitaris i dilatar així el retorn de Carles Puigdemont, Toni Comín i Lluís Puig a Catalunya. El Tribunal Europeu també es pronunciarà sobre si l'amnistia és vàlida pels CDRs acusats de terrorisme. Repàs més breu, altres informacions, en Alfonso.
4: La inflació repunta una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas. Ara l'IPC se situa en el 3,2%. Això ha fet de retruc que les despeses vinculades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen salaris més alts per reduir aquest impacte de la inflació. Òscar Riu, de la UGT.
5: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
2: Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ha entregat al jutge els bitllets d'avió per justificar que va volar a Londres la setmana passada per la graduació de la seva filla. En canvi, ha presentat un recurs a la petició del magistrat que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez recorda que les autoritats britàniques ja no estan per segells físics als passaports.
4: Els bombers estabilitzen els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Durant tota aquesta nit i matinada, els efectius continuaran remullant la zona i asseguraran el perímetre. A Sant Quirze Safaja, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ha obligat a desallotjar una casa de colònies, un centre de menors i un càmping.
2: Europa reforça la capacitat armamentística d'Ucraïna amb un acord per augmentar conjuntament la producció de drons, que s'han convertit en els protagonistes de la guerra d'Ucraïna amb Rússia. L'anunci el feia ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
6: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
2: França ha aprovat finalment aquesta nit la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir.
4: El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova legislació permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable, en fase avançada o terminal, i amb un patiment que considerin insuportable. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
7: Avui és un dia històric perquè...

0: pas previ a firmar pel Barça fins al 2031.
1: I el Tour triomfa l'esprint del noruec Søren Vareskiol a la 11a etapa. Ha estat la més ràpida de la història del Tour amb una velocitat mitjana de 51 km per hora. La general continua manant amb autoritat Tadej Pogačar.
2: Fins aquí les notícies.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
2: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
4: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
5: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
6: No podem acceptar que hi hagin...
5: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
7: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
2: Catalunya Migdia.
8: Cada dia a les dues.
5: I a partir de les tres...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
2: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

què tal? Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Hem començat avui amb música de la Marta Pérez des de les Illes, i és que avui farem programa d'aquells que ens agrada de... una mica d'inventari del producte de proximitat, quilòmetre zero, gent que fa coses, doncs, a tocar de casa o

diguéssim, que en els països catalans en general. De l'últim àlbum de la Marta Pérez, que es diu Turning Point, que un dia d'aquests us el posaré a l'aparador perquè val molt la pena, passant per el nou treball de Sidoní, que avui serà el protagonista de l'aparador, i seguint per coses noves i algunes que ja coneixeu. Però tot avui producte de proximitat.

Preciosa cançó a manera de single que han publicat el Jordi Lanuza, el que havia sigut, doncs, inspirador. Ara em quedarà com de broma fàcil d'una banda que es deien Inspira, era l'alma mater d'aquella banda i que també té carrera en solitari al costat de la Mar Pujol. Una Mar Pujol que últimament la veiem col·laborant al costat de molts artistes catalans i tots ells molt interessants. Això es diu Mentre dorms, cançó dedicada, evidentment, que a un infant. I un single, suposo que no anirà més enllà en aquesta col·laboració, però la veritat és que les dues veus empalten a les mil meravelles. Aquests dies ja s'ha presentat la programació del Vida. No hem arribat al Nadal, però ja sabem tot el que passarà l'estiu que ve. Entre altres coses, m'imagino que per aprofitar les campanyes nadalenques per vendre entrades o abonaments. I en el Vida hi haurà la presentació oficial del que serà el nou àlbum de la Maria Arnal.

Maria Arnal, això es diu Ama. De moment només tenim aquest single, la Maria Arnal, ja ho recordareu tots, que abans formava duet amb el Marcel Bagés, van decidir separar les seves carreres artístiques i a partir d'aquí cadascú ha continuat fent coses diverses. La Maria Arnal ha fet ja unes quantes col·laboracions, ha publicat alguns singles, alguna cosa amb alguna banda sonora, ha presentat algun espectacle també, diria que a l'última edició del Sónar, però ara presentarà nou àlbum de cara a l'estiu vinent i ho farà en el Vida. Ja podeu anar consultant perquè estan la gran majoria de festivals d'estiu programats i ens alegrem molt de que alguns d'aquests artistes estiguin en aquests cartells perquè a vegades costa de trobar en aquests artistes o en aquests cartells més internacionals artistes catalans. I una de les últimes descobertes que hem fet és el Silvio des de Reus, amb aquest últim àlbum que ha publicat i que el vam posar a l'aparador ara fa pocs dies, que es diu Infinita Primavera, un disc que ressona a Bon Iver i a moltes altres coses interessants. Això es diu Ja m'he tornat a distreure.

No sé si mai arribarem a veure en els festivals que només són de música catalana que es fan en el nostre país, que no són pocs, artistes com Silvio, però fora interessant també de tant en tant que obrissin portes i la ment anar més enllà de les coses que estan sonant com més de moda avui en dia, el marge d'Oques Grasses, doncs la música urbana en català o el mestissatge, i sinó que de tant en tant també es poguessin sentir algunes veus que discrepen una mica d'aquest estil o d'aquests camins. I un altre dels músics favorits d'aquest programa de casa nostra, que és The New Raymond, el Ramon Rodríguez, també publica nou àlbum, el vam passar per l'aparador, que es diu Ocurrimos Lejos, i té cançons meravelloses com aquesta.

Frente a la Bahia, de Ocurrimos Lejos, l'últim àlbum de The New Raymond. Us explicava quan el vam posar a l'aparador del programa que a mi em recordava una mica la manera de fer d'aquell primer inigualable disc que es va dir A Propósito de Garfunkel, i amb el que vam descobrir a New Raymond, o al Ramon Rodríguez, amb una nova aventura més enllà de Madí i altres coses en les que hi havia estat involucrat. I avui us deia que el Delicatessen, aquí a KTFM, a l'aparador del programa, hi posem un disc esperadíssim, perquè van anar publicant alguns singles, algunes cançons ja mesos enrere. També vam estar ja fa, jo a mi em sembla que fos l'any passat, però no, va ser aquest any, vam anar amb una audició de la que us n'he parlat també, en la que ens van deixar fer un tast de l'àlbum, i ara per fi ja està a disposició de tothom aquest nou treball que es diu Catalan Graffiti, del Sidoní, el primer àlbum que canten íntegrament en català.

Ser, es diu aquesta cançó, és la primera de les tres que us he seleccionat avui a l'aparador del programa d'aquest Catalan Graffiti, nou àlbum de Sidoní. Des del primer dia que el vaig escoltar, no se m'acut dir una altra cosa, que és un disc de Sidoní i que l'únic que canvia és la llengua. Musicalment sonen igual de bé que sempre, i em sembla que és una d'aquelles bandes que té un segell molt i molt personal, malgrat que veuen de les fonts, des dels Beatles, passant per moltes altres coses del món del pop, però amb un segell personal que han aconseguit després de tants anys i de tanta fidelitat en aquest trio del Sidoní, i la veritat és que aquí l'única cosa que canvia és la llengua, i per nosaltres fantàstic, a més de que algú tingui aquest atreviment, algú que viu sobretot molt dels festivals que es fan a Espanya, doncs de fer un disc íntegrament en català. I algú això podria considerar com Cançons que maten, que és justament el títol d'aquesta cançó que us he seleccionat perquè escolteu ara.

Escoltant a Sidonia avui en l'aparador del programa, és curiós perquè moltes bandes de les anomenades indies catalanes van començar a cantar en anglès, després es van passar, és el cas per exemple de Mishima o és el cas de Love of Lesbian, algunes com Mishima es van tirar al català, d'altres com els Love of Lesbian es van tirar al castellà, i ara en el cas de Love of Lesbian, per exemple, el Santi Balmes està dient que farà ell, particularment, com a Santi Balmes, un o dos discos cantats en català. En el cas de Sidonia, doncs, també ha fet aquest retorn, i jo crec que en aquest cas no podríem analitzar-ho com una qüestió purament d'exercici monetari o de buscar una sortida, ja que està funcionant tan bé avui en dia. És evident, no? Coses que passen tan estranyes com el dels Oques Grasses omplint 4 estadis olímpics, doncs no es pot veure negoci. Però jo crec que és més aviat una necessitat, unes ganes creatives d'apostar per una cosa diferent, entre altres coses, el disc de Sidonia, aquest Catalan Graffiti, es presenta ben aviat a Madrid, i ho fan amb una data ja en sold out, i crec que n'anunciaven una segona. Per tant, doncs crec que és més aviat una necessitat creativa que no buscar-li tres peus al gat de perquè algú canvia la llengua amb la que normalment s'expressava. Dit això, anem amb l'última de les tres cançons que he seleccionat d'aquest Catalan Graffiti de Sidonia. Això es diu Et puc odiar molt més.

fet un canvi de registre, hem passat del pop a la ranxera, ranxera així, denominació d'origen, molt personal, de la mà de l'Albert Pla i del Sebastián Teixeira, d'aquesta banda que es diuen La Vela Puerca. Perdóneme, es diu la cançó, últimament fent molts amics, amb el Casey va fer un primer single i sembla que fent molts amics l'Albert Pla amb aquestes noves cançons que està publicant. I els que també, déu-n'hi-do, els amics estan fent darrerament són la Ludwig Band, com a mínim així es va comprovar l'última visita que van fer a la sala Apolo, que la van posar fins a la bandera. Jo crec que cada dia hi ha més fans d'aquestes bandes en el nostre país que es dediquen a rascar guitarres elèctriques.

L'últim single publicat en aquest 2025 de la Ludwig Band, que es diu On t'has ficat aquesta nit. Banda que està funcionant a les mil meravelles, coses que en posa contentíssims. Abans deia que determinats artistes en els festivals així íntegrament de música en català, més o menys ja podeu imaginar a quins festivals em refereixo, és poc habitual veure doncs, bandes, què sé jo, com per exemple Niu Raimon, la Marta Pérez, el Jordi Lanuza, la Mar Pujol, Silvio, però les guitarres sí que s'hi estan colant, i sobretot amb algunes bandes, com poden ser la Ludwig Band, com poden ser, per exemple, Remei de Calafresca, o poden ser també d'en Pere Alboy i el Comboi. Però hauríem d'anar obrint una mica més el catàleg, perquè hi ha moltes coses interessants. Escolteu, si no, aquest noi de Mallorca que es fa dir Guille Will, amb la seva banda que es diuen The Waves.

Guille Guil and the Waves, des de Mallorca. L'últim àlbum que va publicar, crec que és de l'any passat, era com molt acústic, i jo el vaig veure en directe a Mallorca. El tio és un salvatge, amb la seva banda a damunt d'un escenari. I ara, de moment, té dos singles publicats. Un d'ells és aquest, Please Don't Go. Sona molt a Beatles i sona molt a, doncs, això, aquest pop dels 60-70, com podia ser, per exemple, el cas de Sidoní. Dono una idea, juntar-los a tots dos en un mateix concert amb Guille Guil i els The Waves fent de taloners de Sidoní. I anem amb més coses. En aquest cas, canviem ara també de registre, tot i que després tornarem a les guitarres. Això se m'ha saltat en el... Però és igual, les dues coses m'encaixen. Aquestes explicacions que donen la Zelosa de les nenes de ciutat, nenes de comarques que baixen a Barcelona i que parlen amb ironia del que significa viure a la gran ciutat, acompanyades i amb la complicitat d'aquesta banda que es diuen Habla de mi en presente.

estava pensant ara que aquesta cançó Nenes de ciutat de Losa, amable de mi presente, no dista tant de la història que explica on t'has ficat aquesta nit, de la Ludwig Bank, que sentíem ara fa un moment. Potser menys històries amoroses de pel mig, però sí d'algú i de les seves relacions tòxiques amoroses amb la ciutat de Barcelona. I em venia al cap també una cançó d'ara fa molts anys que es deia Les mitgeres al descobert, de San José, del seu primer àlbum, que també parlava d'això, de la gent de comarques que estudiava a Barcelona i el cap de setmana tornava cap al poble. A Losa hi habla de mi en presente, i aquestes són Mourn, tornem a les guitarres. Una altra de les bandes que ens alegrem que tornin, van començar molt joves i ara ja amb una mica més de veterania acaben de publicar un nou àlbum. Un trio català amb dues dones al capdavant, filles de The New Raymond, que es fan dir Mourn. A l'àlbum Letra Ligada.

Gràcies per ser-hi, com sempre. Atenció demà perquè farem un programa molt especial. Escoltarem la música que s'escoltava quan encara Franco era viu. Ja sabeu que aquests dies s'ha parlat molt això del 50 aniversari de la mort de Franco. Doncs a Catalunya hi havia gent molt, molt atrevida que feia coses espectaculars. Això serà demà, aquí a la mateixa hora. Fins aleshores, ja sabeu, segueu molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea anunciarà avui si la llei d'amnistia pot ser aplicable a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés en les causes per malversació. En funció del que digui aquesta sentència europea, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistiï l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció. Junts i Esquerra confien que la justícia europea avalarà la llei d'amnistia i aplanarà així el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació de Junqueras. De totes maneres, mantenen la prudència i no s'acaben de refiar del Suprem. Josep Rius, portaveu de la Direcció Nacional de Junts.
3: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre, però en qualsevol cas doncs hi ha el Tribunal Constitucional i el Suprem que alguna cosa hi tindrà a dir segur.
2: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea també es pronunciarà sobre la validesa de l'amnistia pels CDRs acusats de terrorisme. Més informacions, en Alfonso.
4: El risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous, amb el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que es reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado, sotsdirector de Protecció Civil, en declaracions a 3CAT Info.
5: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
2: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 declaren aquest dijous com a imputats davant del jutge del cas Leire, que investiga les clavegueres del PSOE. Segons el sumari del cas, l'exmilitant del partit, Leire Díaz, va parlar diverses vegades amb González i hi ha almenys 3 trobades acreditades. El jutge els interrogarà sobre les presumptes maniobres de Leire Díaz perquè la Guàrdia Civil obrís almenys 3 expedients interns als agents del cos que investigaven casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE amb l'objectiu d'espantar-los i que deixessin d'investigar.
4: Desarticulen a Barcelona un grup especialitzat en estafes financeres massives que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats.
2: 2 persones han estat detingudes aquest dimecres a Palma per haver vandalitzat 5 immobiliàries de Mallorca. Les dues activitats han estat detingudes per haver fet pintades als locals i han estat acusades de danys i delictes contra el patrimoni. Un centenar de persones s'han concentrat als jutjats de Palma per protestar contra aquestes detencions. Mig miler de persones han assistit aquest dimecres al vespre al minut de silenci que s'ha fet a Manlleu, a Osona, per recordar els 2 germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al Ter, a la zona de la Devesa.
4: Hi han assistit el conseller de Justícia i molts alcaldes de la comarca i també hi ha hagut molta presència de la comunitat ghanesa i de l'escola on estudiaven els menors. Molts veïns estaven consternats per la tragèdia.
6: Molt malament, perquè uns nens tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
7: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
4: Segons han explicat els familiars d'aquesta emissora, les 2 criatures no sabien nedar. De fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de 2 morts accidentals.
2: Thank you. Esports, l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol diumenge. A la segona semifinal, jugada aquesta nit a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, amb remuntada inclosa en els últims instants.
4: L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ per firmar pel Barça fins al 2031.
2: En bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
0: El gener del 1999 troben unes restes òssies en una parcel·la de la urbanització de Cal Esteve, a Sant Salvador de Guardiola. El propietari de la finca volia plantar unes oliveres al jardí de casa i ha contractat una empresa d'excavacions per fer els treballs. Quan la pala mecànica ha foradat el terra, han sortit uns ossos. En un primer moment, no hi han donat importància i han continuat treballant, fins que l'excavadora ha destapat un crani. Aturen els treballs i el propietari de la finca avisa la Guàrdia Civil.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. El cas que iniciem avui va començar amb la troballa accidental d'un esquelet. Uns ossos que amagaven molts secrets i que es van anar descobrint a poc i al llarg de molt temps. Especialistes en ossos, una arqueòloga, els investigadors a la Guàrdia Civil i el pas del temps van ajudar a avançar en la investigació. En el capítol d'avui ens fixarem en els detalls que s'amagaven al voltant i a dins de l'esquelet. Petits detalls, però sorprenents. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
4: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
0: Crims. Per què matem?
4: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
0: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
3: Sant Salvador de Guardiola és un municipi que està al sud de la comarca del Bages, a 15 minuts en cotxe de Manresa. Agrupa 11 nuclis de població. Això vol dir que és un municipi molt dispers, amb cases que tenen parcel·les molt grans. Sant Salvador de Guardiola va créixer molt de pressa a partir dels anys 80. Si llavors només tenia 800 habitants, ara en té una mica més de 3.100. Perquè moltes segones residències s'han convertit en residència habitual i perquè s'hi han anat construint noves urbanitzacions. Policialment, la història que us expliquem comença l'any 1999 a la finca número 55 d'un d'aquests nuclis de nova creació, la urbanització de Cal Esteve. I el primer protagonista és l'Albert Miralda, que aquell any treballava amb una excavadora.
5: La parcel·la té 10.000 metres i el propietari ens va encarregar la feina de que volia plantar oliveres a tocar la casa, com si fos una mica el jardí de casa i això. Nosaltres vam començar a fer forats per obrir, per plantar oliveres, que ell volia plantar oliveres, i jo no sé si era el segon o el tercer forat que vam obrir. Allò amb la màquina fas el forat, comencen a sortir ossos i ell, el propietari de la casa, de seguida va dir para, que això podria ser una persona. I clar, evidentment, jo això sí que ho recordo com si fos ara mateix, allò de dir, què vols que sigui una persona? Això deu ser uns ossos d'unes restes animals o alguna altra cosa.
3: L'Albert, que després va ser alcalde de Sant Salvador de Guardiola durant 11 anys, del 2007 al 2018, al 1999 ja coneixia molt bé el municipi.
5: Cal Esteve és una urbanització que no tot és primera residència. Cal Esteve hi ha molta segona residència, gent de Barcelona o...

0: o de l'entorn de Barcelona que es van comprar una casa per passar el cap de setmana o per vindre a passar les vacances. I no sé, jo crec que estem a l'entorn del 40% d'ocupació o 50% d'ocupació de les cases que hi ha en aquell moment. Bueno, que hi ha ara, vaja. O sigui, ara a Cala Esteve em sembla que té 200, hi ha uns 200 habitatges, aproximadament.
1: A diferència de la resta d'urbanitzacions de Sant Salvador de Guardiola, Cala Esteve té una peculiaritat.
0: La població és molt rotativa perquè té una dificultat afegida, que és que necessites, per moure, necessites vehicle propi. O sigui, no hi ha transport de viatgers. El municipi de menys de 10.000 habitants no està obligat a tindre transport urbà de viatgers. I, per tant, la gent, per desplaçar-se, per anar a comprar, per anar a treballar, per anar a fer qualsevol cosa, per portar els nens a escola, per anar a fer qualsevol gestió, necessita tindre vehicle. I això fa que la gent, a partir d'una certa edat, es ven l'habitatge. I això, si miréssim la rotació dels propietaris de les cases de Cala Esteve, passa sovint.
1: Si actualment Cala Esteve no té xarxa pública d'autobusos, imagineu-vos 40 anys enrere.
0: I el 81 menys. L'única vegada que es va intentar fer una mica de connexió amb autobús, amb una iniciativa que va sortir entre l'Ajuntament i l'Associació de Veïns, es va provar de fer un autobús a la carta, per dir d'una manera, en funció de les necessitats, i acordar unes hores concretes, i va fracassar perquè la distància de les cases que et deia abans, el punt de recollida de viatgers era tan gran, perquè has de pensar que a Cala Esteve hi ha 15 o 16 quilòmetres de carrers asfaltats. Per tant, tu imagina't per bellugar-te per dintre caminant, si vols arribar d'una punta a l'altra o un punt central, és complicat de poder-hi arribar. L'any 81 jo crec que estava a les beceroles tot plegat de tot això, de qualsevol iniciativa de poder moure gent, perquè jo crec que el 81 encara hi havia menys gent resident, fixa, perquè era molt segona residència, perquè Cala Esteve va néixer molt com a segona residència.
2: Llavors, quines possibilitats tenies de sortir de l'urbanització si no tenies cotxe?
0: A través d'un taxi, trucant un taxi, és l'única opció, trucant un taxi de Manresa que et vingués a buscar.
1: Fixeu-vos en la pregunta que ha fet la Lídia Oriols a l'exalcalde. I fixeu-vos que l'Albert ens ha parlat de l'any 81 i de les dificultats de moure's per l'urbanització si no tenies cotxe particular. Ja sabrem més endavant per què. Ara som al 99, que és el moment en què el cas comença des del punt de vista policial. Són 4:45 de la tarda del dimarts 5 de gener i l'Albert acaba de destapar amb la seva excavadora uns ossos a la parcel·la número 55 de la urbanització Cala Esteve.
0: Fer cullerada de terra amb la màquina, sortir terra i sortir ossos.
1: Ja hem dit que en un primer moment l'Albert no hi dona importància perquè creu que són restes d'un animal. Es comença a fer fosc i aturen els treballs. L'endemà és dia de Reis, festa. El propietari de la finca està intranquil i no para de donar-hi voltes perquè pensa que es pot tractar d'una persona. Hi ha un os que li sembla que podria ser d'un braç. 3 dies més tard, el divendres, dia 8, reprenen els treballs i tornen a remenar el forat.
0: I llavors ho vam tornar a moure una mica i llavors sí que ja vam veure que ja sortia com una mica de cap i ho vam parar. I llavors el propietari ja va trucar a la Guàrdia Civil perquè vingués a veure tal com estava. I que jo sempre havia pensat que després la Guàrdia Civil ens trucaria, que hauríem d'anar a fer a testificar o a donar explicacions, però no. Mai ningú ens ha demanat res. Bueno, la primera vegada que ho explico és amb vosaltres. Home, no sé... Et sorprèn, evidentment, perquè suposo que estem acostumats a veure-ho a les pel·lícules, però que et passi tu allò a la primera fila, pues, et sorprèn i et deixa molt parat perquè no... Bueno, i esperes que sigui una equivocació, que realment que sigui un animal, que ens haguéssim equivocat en aquell diagnòstic inicial que vam fer, no? Però malauradament va ser així.
3: En aquell moment, la troballa de les restes òssies va passar quasi inadvertida. Aquest que sentireu ara és l'advocat Xavier Alsina, que més endavant intervindrà en el cas i que, casualment, viu a Sant Salvador de Guardiola.
4: Jo visc al poble baix. A baix, més a prop de Manresa. I sí, potser sí que ho vaig veure al Regió 7, potser sí, que vaig veure la notícia al Regió 7, però en aquells moments, aquell any, i mira que la màquina excavadora és d'un amic meu, la que va trobar els restes, però no es va donar la circumstància de que en parléssim. Ha sigut ara que ho he rememorat i fins i tot un dia em vaig parlar amb el noi que va que van a fer l'excavació, és que no s'ho imaginaven de cap de les maneres que allà poguessin tenir un cadàver d'una persona. El propietari actual, el del Pino, també és una persona que conec, no, no és que ell parli o siguem amics, però que la conec de vista perquè fa molts anys que hi viu allà, no? I és allò que et sorprèn, no? Que vagi a passar al teu poble, però no, jo del 99 no es viu aquest cas. Més enllà de lo que puguis llegir el Regió 7, que jo sàpiga, no es comenta. O sigui, encara l'altre dia fent el cafè sé que n'hi havia un de la tertúlia que deia, sí, el del Pino es pensava que li pagarien el jardí nou, que li farien el jardí nou. O sigui, si en parlen és pel fet aquest sobtat d'aquest moment concret de que troben els ossos i que li remenen tot i li van excavar tot per acabar de trobar el crani. Fa bastanta impressió de veure el crani. Però d'aquella persona, algú ha parlat amb mi després, sapiguent que jo l'advocat, però poquíssimes persones més s'han preguntat d'on era, què hi feia, ha passat desapercebut.
1: Aquell any, el 99, la policia responsable de les investigacions al territori era la Guàrdia Civil. En el moment que es dona l'avís a la Benemèrita, no està clar que es tracti d'un homicidi ni se sap l'antiguitat dels ossos. El propietari ho fa més per quedar eximit de responsabilitats i tenir la consciència tranquil·la. Com que al cap i a la fi es tracta d'una persona morta, la denúncia va a parar al Departament d'Homicidis i se n'ocupa l'agent Carlos García Espejo.
5: Automàticament nos dan aviso al grup Homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Barcelona. Nos trasladamos con nuestro equipo de criminalística, pasamos comunicación a la autoridad judicial y se presenta allí junto con el médico forense para ejercer el acta de levantamiento del cadáver.
1: El propietari ha posat en un cubell de plàstic els ossos que ha tret la pala excavadora i la resta de l'esquelet ha quedat dins el forat. Passades les 5, una unitat de la policia judicial hi arriba per fer la inspecció ocular. També hi va l'equip forense. El 8 de gener del 1999, el sol es va pondre a les 17:39, segons dades de l'Observatori Astronòmic Nacional. Com que la llum natural va marxant, la policia decideix acordonar la zona i exhumar les restes òssies l'endemà, 9 de gener. La fossa queda tapada amb plàstics. En haver-hi només ossos, el procediment per fer-ne l'aixecament i la posterior autòpsia és molt diferent. Sense teixits tous, serà més complex saber qui és l'individu i com va morir. Els forenses creuen que la persona més idònia per fer l'anàlisi de les restes òssies que s'han trobat a Cal Esteve és el doctor Lluís Guerrero, que sentirem ara.
6: A l'any 1999 ens avisen uns amics que aleshores eren els forenses de Manresa, que eren el doctor Vidal i el doctor Jiménez. Ells eren coneixedors de lo que podíem fer nosaltres en un estudi amb restes òssies i les dades que en podíem treure. I ells, pues, com que estaven en un procés d'exhumació d'un esquelet, van dir, carai, doncs aquí les persones més indicades són en Lluís Guerrero i la Judit Soler, que aleshores ella i jo treballàvem junts.
1: El doctor Guerrero és especialista en cirurgia cardiovascular i és una autoritat en el camp de l'antropologia física de restes osteològiques, és a dir, ossos. Fa més de 50 anys que es dedica a l'antropologia prehistòrica. Les tècniques d'estudi són aplicables en qualsevol circumstància, ja sigui l'exhumació de fosses de la Guerra Civil, de personatges històrics com reis o bisbes, o en casos més recents com el que us estem explicant. Amb el seu historial professional, els forenses de Manresa creuen que ell podrà extraure el màxim d'informació de l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola.
6: És intentar reconstruir qui era la persona que tenia aquells ossos que nosaltres hem trobat. Aleshores, a partir d'aquí, intentem determinar pues, el sexe, la talla, l'edat, el número d'individus que hi han, que si era destre, que si era esquerrà, que si havia fet servir més grups musculars d'una banda o de l'altra i, per tant, podem inferir doncs, quin tipus d'activitat física o professió podia tenir, podem deduir la patologia, moltíssimes coses. Tot això ho definim amb una sola paraula, que seria osteobiografia. Aleshores, doncs, aquí l'antropologia física forense, però només d'ossos, d'osteologia, ens porta a lo que dic, a l'osteobiografia, a reconstruir la vida d'aquella persona.
1: Ens havíem quedat al moment en què el doctor Guerrero rep la trucada dels seus col·legues forenses de Manresa.
6: En aquell moment que avisen, jo, com a metge, estic treballant a la clínica Sant Josep i havia d'operar, no podia desplaçar-me, i li vaig dir a la Judit Soler, escolta, vés-hi tu i fes l'exhumació i després ja estudiarem els ossos conjuntament. I van així. Jo sóc metge, la Judit Soler és arqueòloga. És una arqueòloga que molt interessada en l'antropologia, per tant estava aprenent antropologia i m'ajudava.
1: L'endemà que la Guàrdia Civil hagi rebut l'avís, el dissabte 9 de gener de 1999, la Judit Soler es desplaça a la urbanització de Calesteve, a Sant Salvador de Guardiola, a la finca número 55, que ja heu sentit que té una hectàrea de terreny, més o menys com el camp del Barça.
0: Era molt proper a la casa. Si això era, res, devia estar 20 metres de la casa. O sigui, era molt proper. Què passa que sí que és cert que en el lloc, clar, són cases que d'una casa a l'altra podien ser 150 metres o 200 metres d'una casa a l'altra. Per tant, són cases que estan en un entorn molt tranquil. I jo suposo que això devia ajudar que les coses passessin de la manera que van passar, no?
1: En el cas de la parcel·la on s'ha fet la troballa, l'esquelet està enterrat a 110 metres exactes de les finques veïnes, tant la de la dreta com la de l'esquerra, i a uns 3 metres de distància del carrer. La finca té una tanca molt baixa i no hi ha cap tipus de porta d'entrada, és a dir, es pot accedir sense cap impediment al terreny des de qualsevol punt. La fossa, per tant, es pot veure des del carrer. La Judit s'hi atansa.
6: Va la Judit i veu que la meitat superior del cos ja ha estat desplaçat per la pala de la retroexcavadora, però que l'altra meitat de la cintura en avall encara està in situ. En aquesta fossa era una fossa que la van fer molt mal girbada. La devien fer doncs, amb mitjans manuals, amb una aixada o amb un pic o el que sigui. I era molt més fonda d'una banda que de l'altra. La banda més fonda estava, arribava a uns 80 centímetres sota el nivell del sol, i la part menys fonda, més soma, estava a uns 20, 25, 30 centímetres. En la part més fonda havien situat l'extrem del cap. I tot aquest cos l'havien embolcallat amb un llençol, estava bocaterrosa i l'eix de les cames estava una mica desviat respecte a l'eix del cos i els genolls una mica flexionats, de tal manera que els peus s'acostaven encara més a la superfície. Per tant, és estrany que fins i tot gossos o animals, allà hi ha porcs senglars, doncs no haguessin fet un forat i haguessin tret part de les extremitats. Aquest forat estava fet en les argiles naturals del terreny i ho havien reblit amb sorres i materials de construcció i elements diversos de qualsevol manera.
1: El doctor Guerrero ha parlat d'un llençol. Això serà important. És un llençol de color blanc. No queda clar a les diligències, i ningú ens n'ha parlat, de que es trobés cap altra peça de roba, el que fa pensar que probablement a la persona la van enterrar nua. Al costat de l'esquelet sí que s'hi troben altres objectes que consten als documents policials. Lídia Orriols, explica'ns quins, sisplau.
3: Es troba una bossa de plàstic transparent amb una inscripció en color blau que diu Roca. Una altra bossa de plàstic transparent també amb la inscripció de color blau Mutexa. I encara dues bosses de plàstic més transparent amb la inscripció en color negre Sudo i al fons color taronja. Un rotllo de cinta adhesiva de color vermell i una capseta buida d'aquelles on se solen guardar cargols o tacs.
1: Continuem. La Judit Soler fa l'exhumació amb molta cura i descobreix una cosa que deixarà glaçada tota la comitiva judicial i policial. De seguida sabrem què és, però fa un moment el doctor Guerrero ens parlava de la fossa.
6: Dona un perfil de la persona que fa l'enterrament, dona un perfil molt concret de com és. Et dona doncs, una informació de conjunt de com es va fer, amb quina intenció es va fer. La primera és que no en sap gaire de què va. Segona, que va començar a fondo i segurament es va cansar. Per tant, físicament, doncs, tampoc devia estar gaire acostumat a fer-ho, això. Es va cansar i, per tant, la resta de la inhumació és més soma, no? I a tot això, doncs el fet de que el cos estigui desviat d'eix, que les cames estiguin doblades, que estigui boca terrosa, tot això indica pues, que el que fan és no fer un enterrament respectuós del cadàver, sinó de tirar-lo de qualsevol manera dins del forat, no? Fer una fosa d'aquesta manera pues, també indica pues, això, també indica una precipitació i un intent pues, claríssim d'ocultació, no? No estem fent una fosa rectangular, ben traçada, homogènia en les seves parets, homogènia en la seva profunditat. Bueno, és fer una cosa a correcuita per, en fi, per ocultar el cadàver i no fer absolutament res respectuós.
1: Ja us hem dit que la meitat de l'esquelet de cintura en avall està intacte. L'excavadora no l'ha mogut de lloc. És quan analitza aquesta part que la Judit fa el descobriment que us dèiem.
6: La troballa més interessant en aquell moment va ser la d'un fetus, l'esquelet d'un fetus, a dins de l'espai de lo que seria la pelvis. Vam estar molt de sort en que el cos del fetus estava in situ. Es veuen uns ossets molt petits que qualsevol persona no instruïda en el tema podria confondre'ls amb el d'un animaló. Podria dir, pues, bueno, no ho sé, pot ser d'un conill o pot ser de... I no, evidentment. Un fèmur d'un fetus d'aquest tamany doncs, pot tenir pues, 3 centímetres a tot estirar. I, per tant, estem parlant d'ossos petits, francament petits.
5: El dia era bastante triste, estaba gris, hacía frío. Pienso que era en enero, San Salvador de Guardiola. Y bueno, ya cuando te dicen que también puede existir restos de lo que es un feto, pues ya te toca un poco más, ¿no? La fibra de... Te quedas un poco más triste, pero bueno, estamos para eso y para trabajar.
7: I'm ready, my lord.
8: Crims. Amb Carles Porta.
1: El fet que s'hagi trobat l'esquelet d'un fetus dins la pelvis deixa poc marge de dubte que l'ossada és d'una dona. La Judit recull tots els ossos i els posa en caixes precintades. Són les 13:45 del dissabte 9 de gener del 99 i la comitiva judicial i forense porta les capses al dipòsit de la funerària del Bages, on demà el doctor Guerrero reconstruirà els ossos en forma anatòmica, és a dir, recompondrà l'esquelet i en farà l'estudi antropològic. La Guàrdia Civil ha començat a fer investigacions i no els consta cap denúncia per desaparició d'una dona embarassada. Ara ens detindrem en l'estudi antropològic que el doctor Guerrero fa a l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola. És un informe molt detallat.
6: La pelvis és la caixa negra de la informació del sexe. Però el sexe també es representen al crani. Les faccions d'una persona, les faccions de les parts toves, el que veiem quan mirem una persona, estan determinades per la forma del crani. Hi ha una superposició de capes, però el que dona la primera forma és el crani. Per tant, això ja ens dona molta informació també. I hi ha pues, tota una sèrie de característiques que són diferents d'un home a una dona, de la mateixa manera que la cara d'un home i una dona són diferents. El tipus de front, el front d'una dona és molt més verticalitzat, molt més, una mica més estret, és més gràcil. Un home doncs, té el front normalment més inclinat enrere, té uns arcs superciliars més sortits... El gruix de les òrbites és gruixut, els de les dones és primet, és tallant, quasi bé, En aquest cas, l'esquelet de la dona embarassada doncs no oferia gaires dubtes, però tot i així doncs vam fer tot l'estudi doncs, de la pelvis que corresponia a una dona.
1: L'estudi antropològic dona més dades de la dona.
6: Embarassada de 5 mesos, perquè es determina a partir de les dimensions dels ossos fetals. La dona té una talla, o tenia una talla aproximada de 1,71 m d'alçada, o sigui, era més aviat alta, amb una variació de 3,5 cm per sobre o per sota, en tot cas, alta. La robustesa dels ossos era molt poca, o sigui, activitat física no se n'hi suposava doncs, cap. Era destra, tenia signes de gestació anterior, o sigui, unes petites alteracions òssies que són força típiques de gestacions prèvies, però que es poden donar també amb dones que no hagin tingut cap fill, però amb un marge de probabilitat baixa. O sigui, cap al 4% de dones que no han tingut cap fill poden tenir aquesta alteració. En aquest cas hi era.
1: El doctor Guerrero intenta establir-ne l'edat.
6: Aquest era el gran problema d'aquest esquelet. La maduració dels ossos amb el pas dels anys ens portava a que la forquilla de variació era molt gran i ens donava una edat d'entre 25 i 45 anys. Esclar, això és una forquilla molt gran, molt gran. I tot i que jo pensava que havia d'estar en la part molt més baixa de la forquilla, esclar, si això anava a un jutjat i s'havia d'exposar en termes d'evidència científica i sustentar-ho científicament, la forquilla l'havíem de dir la que era, de 25 a 45. Però per nosaltres tenia un valor central d'uns 33 anys, uns 7 anys i mig per sota o per sobre. Jo m'apuntava per sota.
1: Ara sabrem per què sortia una forquilla d'edat tan àmplia.
6: Quan una persona para el seu creixement, es para perquè una zona cartilaginosa que tenen els ossos llargs es torna os, es solidifica, i llavors ja no pot créixer més l'os, ja queda com un mineral. Aleshores, durant un temps queden traces visibles d'aquella zona de creixement que s'ha ossificat. I ella ja ho tenia tot ossificat i no quedaven ni traces ni res de res. I la dentició era ja amb queixals del seny. Doncs ens posava una edat de 25 cap amunt, que té el topall inferior, no? I, per una altra banda, totes les sutures d'articulació dels ossos craneals estaven soldades, cosa que es produeix amb edats molt més avançades. Es produeix als 45, 50... Doncs aquí teníem una sèrie de variacions de comportament de la maduració òssia que eren una mica atípiques.
1: La raça també és un element essencial per poder identificar la dona.
6: Les característiques del crani d'aquesta dona, que era un crani molt llarg i estret, juntament amb una cara molt alta, o sigui, llarga i estreta, aquests trets es donen de forma molt generalitzada en els escandinaus. Però això no vol dir que sigui escandinau una persona que tingui això, perquè de gent així també n'hi ha aquí. Per tant, aquí vam establir que tenia una morfologia europea occidental amb una tipologia que recordava els cranis escandinaus.
1: Un dels aspectes més importants per la resolució d'aquest cas és saber quants anys feia que estava enterrat el cos de la dona.
6: Normalment aquest tipus de recerca normalment la fan els forenses, eh? I tenen mitjans químics i histoquímics per determinar això. Nosaltres, si ens havíem de limitar simplement els recursos de l'antropologia, teníem l'aspecte de l'os. L'aspecte de l'os, quan és un os antic, té el mateix to de color que la terra que l'envolta. O sigui, tot es fa uniforme. Eh? En aquest cas concret, els ossos eren grisos mentre les terres eren aquell marrón característic de les argiles, no? Per lo tant, era un color que semblava més de putrefacció, recent. Tenien un aspecte com greixós, per tant, no era os sec, antic. Aleshores, vam serrar una part d'un còndil del fèmur per veure què passava amb la part interna de l'os. Al serrar-lo, vam veure que la part esponjosa de l'os encara era greixosa i desprenia una olor cadavèrica important. Això, normalment, alguns tractats forenses et diuen que això acaba perdent-se a partir dels 15 anys de l'enterrament. Per tant, vam dir, pues bé, no pot tenir més de 15 anys.
1: Aquesta és la part alta de la forquilla. Sobre la part baixa, l'informe que va fer l'any 99 el doctor Guerrero diu això.
9: En ningún caso quedaban restos de ligamentos ni otros elementos articulares, lo que induce a creer que el enterramiento tuvo lugar hace más de 5 años.
1: L'esquelet s'ha trobat al 99. L'anàlisi antropològica ha determinat que les restes òssies tenen una antiguitat d'entre 5 i 15 anys. Els experts van considerar que si ens situem a la part alta de la forquilla, 15 anys, la dona embarassada hauria mort al 1984 i en la part baixa de la forquilla al 1994. Encara no sabem quina és la causa de la mort, l'aspecte més important de l'informe antropològic forense. En aquest sentit, el mateix estudi recorda que un esquelet és molt més difícil d'interpretar que un cadàver perquè no hi ha teixits tous.
6: Vam revisar tots els ossos de l'esquelet per constatar totes les lesions. Aleshores, ens vam trobar amb dues lesions que les dues eren situades a l'extrem cefàlic. Per una banda, teníem una mandíbula inferior amb una fractura una mica sinuosa que anava de la part dreta de la barbeta cap a la dentadura, cap a la línia mitja de la dentadura. Per la part de darrere d'aquesta mandíbula vam veure que l'os trencat no havia perdut continuïtat. O sigui, passava allò que passa quan es diu que són fractures amb canya verda. Quan trenquem una canya, se'ns trenca, però no perd la continuïtat. No podem separar els extrems, queden units. Aquestes fractures amb canya verda moltes vegades són característiques de l'últim moment de la vida. S'ha fet en vida de la persona i, per lo tant, no ha tingut lloc després. Després, quan es trenca l'os, es trenca del tot. Per tant, teníem una fractura, en principi, en vida de la mandíbula.
1: I ara sentirem quina era la segona lesió.
6: Hi havia també lesions importants a nivell del crani. Mirant-ho bé, hi havia tot de fractures radiades del crani, però en concret hi havia una fractura una mica arrodonida al parietal esquerre i més petita per la banda de fora i més gran per la banda de dintre, i a l'altra banda, a la dreta, era més petita, havia també orifici, i era més petit per dintre que no pas per fora. Aquest tipus de lesions i amb fractures radiades de tota la volta, això en principi era característic d'un tret de bala. Un tret de bala pot fer això, pot fer esclatar el crani, cosa que va passar. Es van portar tota... De la banda dreta de la banda esquerra es va portar una bona part del crani, i aquestes lesions més grans per la banda de sortida que de la d'entrada són típiques dels projectils. I vam establir quina era la direcció del tret, que era d'esquerra a dreta, una mica de darrere cap endavant i una mica de dalt cap a baix.
1: L'estudi antropològic forense determina que la dona embarassada va morir d'un tret i que la seqüència dels fets podia haver anat així.
6: Com a hipòtesi no demostrable, hi hauria, potser, primer, li van trencar la mandíbula d'un cop i una vegada a terra, potser van rematar la feina. El cap en posició lateral segurament van així, perquè una seqüència inversa seria una mica estranya. Que primer li disparessin i la donen per morta perquè li han atravessat el crani, després no tindria gaire sentit trencar-li la mandíbula. Tampoc fora impossible, no fora impossible, que la mandíbula també es trenqués amb el tret. Però bueno, és una possibilitat molt més remota, que les zones de força del projectil acabessin fent una fractura a més llocs que els del crani. Però bueno, és una possibilitat molt més remota. A la Judit Soler li va causar molta impressió, doncs, acostumada com estava a excavar restes prehistòriques, li va causar molta impressió, doncs, estar estudiant, excavant un esquelet de fruit d'un assassinat. Això després em passa també una mica a mi, i quan acabes l'estudi i el lliures, dius, bueno, pues, tant de bo ara agafin el responsable, no? Perquè jo he fet la meva feina, nosaltres hem fet la nostra feina, ara algú ha de fer la que quede.
8: Crims. Per què matem?
1: La investigació del cas de Sant Salvador de Guardiola està a mans de la Guàrdia Civil, que es troba amb un primer obstacle per poder avançar en la recerca.
5: La problemática que nos encontramos en este lugar es que la víctima estaba sin identificar. Eso conlleva que nos retrase mucho las investigaciones, porque no puedes abarcar el ámbito social, el ámbito familiar, el ámbito laboral. No puedes intentar hacer indagatorias con manifestaciones, con testigos. Entonces te resulta muy, muy problemático el hecho de no poder tener identificado ese cadáver.
1: Els investigadors fan un primer intent per identificar la dona.
5: Nosotros lo que hicimos fue ponernos en contacto con todos los cuerpos policiales de España, soltamos lo que se suele llamar un índice negro a nivel Interpol también, para poder saber si había alguna desaparición de las características que nosotros teníamos, primero a nivel nacional y posteriormente a nivel mundial.
1: Fem un resum de les característiques de la dona assassinada que ens ha explicat el doctor Guerrero i altres que també recullen a l'informe forense.
3: Era una dona d'1,71 m d'alçada, aproximadament. La forquilla d'edat que sortia de l'estudi antropològic era molt àmplia, d'entre 25 i 45 anys. Per la forma del crani, la víctima era europea occidental, amb uns trets que recordaven les persones escandinaves. Pel que fa a la patologia, al final de la columna vertebral tenia una articulació anormal de l'última vèrtebra lumbar amb la primera sacra. Tenia el dit gros del peu dret orientat no cap a la dreta, com seria normal, sinó desviat cap a l'altre peu, i les cames les tenia lleugerament en X, és a dir, que ajuntava una mica els genolls.
1: La Guàrdia Civil rep la resposta de la resta de policies nacionals i internacionals.
5: No nos dio ningún resultado, claro. No coincidía, y las que nos podían mandar, pues tampoco coincidían con nuestra víctima.
1: La Guàrdia Civil estira un altre fil. El Departament de Criminalística extreu l'ADN de la dona. Del fetus no ho pot fer perquè la tècnica encara no està prou desenvolupada. Ara caldrà veure si la base de dades hi ha alguna coincidència de perfil genètic que permeti saber qui és la víctima.
5: Tenemos un programa que se llama Fénix en el que todas las policías españolas volcan los ADNs de los cadáveres sin identificar. También tenemos una base que se llama PDRH, que es de personas desaparecidas y restos humanos, que es lo que hacemos con esas personas desaparecidas, que sus familiares, o familiares, dan el ADN, se cotejan con los restos humanos que nosotros localizamos en cualquier sitio, ¿no?, que están sin identificar. Entonces todo eso va a una misma base de datos y todas las policías vertemos esos datos en una misma base de datos. Y dentro de la Unión Europea esos datos se pueden compartir entre todas las policías de las que componemos la Unión Europea. Entonces nosotros pudimos sacar el ADN de la mujer, en este caso, de la víctima, pero del feto, con los medios que se tenían de criminalística en el año 99, les resultó muy, muy difícil.
1: Mentre esperen l'informe de l'ADN, la policia interroga els veïns de la zona. És 24 de gener de 1999. Hem posat veu al que consta als documents policials.
10: ¿Recuerda quién vivía en la parcela donde han aparecido los restos óseos?
11: Las primeras personas que vivieron en la casa, creo recordar que fue hace unos 16, 17 años. Pero solo estuvieron viviendo como un año. Vivía un matrimonio y tres hijos. Dos eran varones y una niña. Tenían edades comprendidas entre 5 y 10 años aproximadamente. Desconozco los nombres de estas personas y no sé dónde pueden vivir ahora, ya que no tenía ninguna relación con ellas.
1: Si us recordeu, l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola té una antiguitat màxima de 15 anys i aquest matrimoni amb tres fills va viure a la finca fa uns 16 o 17 anys. Més o menys coincideix en el temps, però el veí no ha donat cap dada als agents que els permeti localitzar la família. Els investigadors fan una altra gestió. Consulten qui ha viscut a la casa i aquí sí que hi ha una cosa que els crida l'atenció.
5: Cuando empezamos a realizar investigaciones sobre quién estuvo en esa parcela durante este periodo tan dilatado de tiempo, entre 5 y 15 años, se nos aparece una persona que había nacido en la RD antigua, en la antigua Alemania.
1: ¿Per qué els agents es fixen en aquest home nascut a l'antiga RDA? Recordeu que les restes òssies estaven embolicades en un llençol i que us hem dit que aquest llençol serà important?
5: Los dos cadáveres estaban envueltos en una sábana y la etiqueta de esa sábana venía en alemán. Algo que nos chocó un poco.
1: La Guàrdia Civil investiga l'home alemany i les altres persones que van viure a la finca.
5: Teníamos a una persona que era alemán y bueno, nos centramos un poco más en él. Pero claro, no podíamos demostrar ese vínculo entre autor y víctima. Entonces estábamos un poco parados, no podías ir a, como decimos nosotros, a por él, ¿no? Porque no podías demostrarle nada. Entonces es preferible esperar un poco y poder ir ya al juzgado con unas pruebas y unos indicios bastante fuertes, como por el hecho de que hubiera estado en esa parcela no significaba absolutamente nada, igual que otros tres propietarios más que habían estado en esa parcela, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos más centrados en el tema de la identificación de la víctima. Sabíamos que, porque suele pasar en este tipo de hechos delictivos, en estos homicidios, en el momento en que podemos identificar a la víctima, tenemos un 80% ganado.
1: Sense la identificació de la víctima, els investigadors no acaben de trobar la manera de vincular algun dels inquilins als cadàvers i tampoc no veuen clar que interrogar-los els ajudi a resoldre el cas.
5: No llegamos a interrogar a ninguno por el hecho de no querer un poco dar pistas de las investigaciones que estábamos llevando. La investigación prefiere no hacerlo. Nosotros seguíamos con la idea de poder identificar ese cadáver a través de alguien que aportara ADN y presentara una denuncia de la desaparición. Por eso constantemente, cada seis meses, cada año, volvíamos a mandar a Interpol, a los compañeros de Policía Nacional, oye, ¿tenéis alguna denuncia? Oye, y tal. Bueno, seguíamos con la idea esa de poder identificar a ella. Es que si no iba a ser misión imposible el poder detener a una persona, a no ser que fuera esa persona que se autoinculpara, ¿no? Pero no tenías ni... había pasado mucho tiempo, no había muestras de ADN, no había restos orgánicos que pudiéramos cotejar con otras personas, aparte de las que teníamos ya, de la víctima y del feto, pero no podíamos cotejar con nadie, ¿no? Entonces, era complicado.
1: La Guàrdia Civil compara l'ADN de la víctima amb els perfils genètics que hi ha a la base de dades i busca coincidències amb les denúncies per desaparició, fins i tot als arxius de l'Europol i l'Interpol. Cada mig any rep la mateixa resposta.
5: Cada ciertos meses o a lo mejor al año volvíamos a mandar, porque a lo mejor se había producido ya esa denuncia de desaparición, pero la respuesta siempre era negativa. You want
8: it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
1: L'any 2000 pensen que potser és possible fer un retrat robot a partir del crani de la víctima. Escoltem el doctor Lluís Guerrero, l'especialista en ossos que va intervenir en el cas.
6: Dibuixar un crani llarg i estret amb una cara llarga i estreta, doncs és fàcil. També sabem que el nas era estret i llarg i que les òrbites eren altes i arrodonides. Amb tot això es pot fer, i sabem també com era la mandíbula, sabem com eren els pòmuls, sabem tot. En base a això es pot fer una fotorobot, que és clar, una fotorobot sempre és molt poc precisa, però quan no es té res més val això que res. I en aquest cas es va fer.
5: En este caso la hizo con el pelo corto, no sé por qué, pero todos los rasgos físicos de la cara, tanto nariz, el vello, que es muy difícil también, pero lo hizo bastante, muy, muy acertado.
2: Ojos.
5: No eran hundidos, eran unos ojos así como abiertos, la nariz la tenía delgada, labios finos.
1: La Guàrdia Civil envia el retrat robot a totes les policies i espera que aquesta vegada hi hagi alguna concordança o es pugui encendre alguna llum. El retrat robot, que ja heu sentit que el Guàrdia Civil ens ha fet una miqueta d'espoiler, de moment tampoc donarà cap resultat. Quan ja han passat 5 anys des que es va trobar l'esquelet, la investigació està estancada. El 21 d'octubre del 2004, la magistrada Rosa Maria Gutiérrez Fernández, del jutjat d'instrucció número 4 de Manresa, dicta aquesta interlocutòria.
9: Los hechos investigados son constitutivos de infracción penal. Si bien no existen motivos lógicos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna determinada, y por ello es procedente decretar el sobreseimiento provisional de estas actuaciones.
5: Claro, cada año, cada 6 meses estés intentando localizar a esa persona y poderla identificar, ¿no? Pues se supone que tiene una familia detrás, que tiene pues unas amistades, algo, ¿no? Y bueno, no poder decir o no poder hablar con la familia y decirle, pues mira, ha pasado esto.
3: Les restes òssies de la dona i el fetus estan dipositades a la funerària del Bages.
4: Fins al 2005-2006, que van demanar al jutjat d'instrucció que, per favor, a veure què havien de fer d'aquella caixa amb les restes d'aquest cadàver que no sabien qui era, que no les tinguessin més allà en el tanatori. I llavors el jutjat va demanar a l'Ajuntament un nínxol i l'Ajuntament els va cedir un nínxol des del 2006, el cementiri de Manresa. Però que van estar molts anys en la funerària que fa les funcions de forense en aquella època. Ara ja no es fan autòpsies als jutjats d'instrucció de Catalunya. Es fan totes a l'Institut Anatòmic Forense o de Medicina Legal, que en diuen, d'aquí a Barcelona.
5: Estaban enterrados madre y hijo, estaban enterrados en el mismo nicho. O sea, y lo que era el feto estaba en una cajita aparte. Entonces no fue muy fácil el poder diferenciar un hueso del feto de uno de la madre, ¿no? Porque siempre puede haber algún tipo de contaminación o algo si están juntos y eso tanto tiempo. Pero no, en este caso tuvimos la prudencia en el año 99 de separar lo que eran los restos de tanto de la mujer como del feto.
1: Fixeu-vos que l'agent d'homicidis de la Guàrdia Civil, Carlos García Espejo, diu que van tenir la prudència de separar les restes òssies de la dona de les del fetus. Ho van fer així perquè ja hem vist que a la dona li havien pogut extreure l'ADN, però al fetus no. Ja veurem si aquesta precaució de la Guàrdia Civil va servir per alguna cosa. Aquest cas, que avança tant a poc, tindrà molts girs encara, i molt peculiars. Però us ho explicarem el proper capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
9: Crims. Cas d'avui, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta, amb les veus de Catalunya Ràdio.

Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: 3K.
1: Som 3K. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
2: Bon dia, us informa Quim Balaguer. Prova de foc avui per a la llei d'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea decideix si aquesta llei pot ser aplicable a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés en les causes per malversació. En funció del que digui aquesta sentència europea, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistiï l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció. Junts i Esquerra confien que la justícia europea avalarà la llei d'amnistia i aplanarà així el camí per la tornada de Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació de Junqueras. A Esquerra, però, no les tenen totes amb els tribunals espanyols. Elisenda Alemany n'és la secretària general.
3: L'Estat, diria en general, no ens posa mai les coses fàcils. Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
2: El tribunal també es pronunciarà sobre la validesa de l'amnistia pels CDRs acusats de terrorisme. Repassar altres informacions en Alfonso.
4: Els bombers estabilitzen els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a Dalt Camp. Durant tota aquesta nit i matinada, els efectius han continuat remullant la zona i assegurant el perímetre. A Sant Quirze Safaja, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ha obligat a desallotjar una casa de colònies, un centre de menors i un càmping.
2: La falta d'habitatge assequible s'està convertint en un llast per a les empreses a l'hora de contractar personal, perquè els candidats al lloc de treball i renuncien perquè no poden pagar el lloc on viure. La patronal Pimec alerta que les empreses no poden implantar els seus plans de creixement per les dificultats d'ampliar la plantilla. Antoni Canyete és el president de Pimec.
5: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
4: El Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda a les nits per als joves de 16 i 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes per als menors de 16 anys anunciada el mes passat.
2: La campanya de vacunació de la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre, una mica més tard que l'any passat. El motiu és el retard en la producció de les vacunes, que l'OMS ha recomanat actualitzar els virus que ja circulen. La cita prèvia es podrà demanar des del 27 de juliol. Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta teatral que es va estrenar ahir a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del Festival Grec.
4: Es tracta d'un text de Marc Monegal dirigit per Raimon Molins que parteix de la idea d'una conversa fictícia entre dues grans pensadores de la Catalunya del segle XX. L'entrevista se situa al dia de la inauguració dels Jocs Olímpics del 1992, quan feia poc més d'un any que havien mort. Roig tenia 45 anys i Campmany 73. L'actriu Anna Güell ha explicat a Catalunya Ràdio el punt de partida.
6: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
4: L'obra es podrà veure a la Sala Atrium fins a finals de juliol.
2: Esports, l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol que es disputarà diumenge. A la segona semifinal, jugada ahir la nit a Atlanta, els actuals campions es van imposar per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims moments. El gol dels anglesos el va fer el nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon.
4: L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar avui la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031.
2: El Barça femení, la davantera noruega, Caroline Graham, ha renovat fins al 2028. Txell Font, fitxa pel Badalona Women, la portera de 21 anys, arriba procedent del Barça B.
4: El Tour de França triomfa a l'esprint per al noruec Soren Berenskiol a l'onzena etapa, després dels 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Nevers. Ha estat la l'etapa més ràpida de la història del Tour, amb una velocitat mitjana de 51 km per hora. Cap canvi a la general, on continua manant amb autoritat Tadej Pogacar.
1: Fins aquí les notícies.
0: Atenció, atenció, a tots els foodies, gourmets, gourmands, tastolletes, cuiners i cuineres, pagesos i pageses, pescadors, peixateres, artistes del paisatge i el producte. Es busquen per treballar aquest estiu. Poquet? I ens ho passarem bé. Vinga, va, esteu convidats. Vermut per tothom.
1: A la Fonda ens agrada beure i menjar, però també fer-la petar.
0: Parlarem de gastronomia.
1: La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
0: La Fonda.
1: D'una a dues.

0: llei d'amnistia aquest dijous a partir de les 10 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Què? Què s'ha de fer avui?
3: Res de bo. Si el Manu es poguessin fer el vermut.
4: Bueno, un vermut o una copa de vi. Bueno, de fet, és el tema que la nostra convidada domina.
3: Això m'interessa.
4: Home, avui ens visita la Marta Clot, sommelier i divulgadora de món del vi.
3: Què dius ara?
4: Sí.
3: Estem a punt de viure el millor programa que s'ha fet de la Renaixença fins al dia d'avui?
4: A més, nosaltres parlarem sobre com fer un tast de vins.
3: Collons, programa rodó.
4: Llàstima que haurem de fer allò cosa, que a mi no m'agrada gens. Perquè si no, avui quedava tot perfecte. Per què dedicarem el capítol?
3: El porró!
4: El porró!
3: El porró!
4: Ara, hòstia! Ara, per fi, ha costat prou!
3: Ara hi ha algú que comença a posar ordre a aquest programa.
4: Home, portem 29 programes, ja tocava.
3: Hòstia, és que a vegades no s'entén res, eh?
4: És veritat.
3: Entrevistem un enterramós en un programa dedicat a la roda, o entrevistem en Joan Pera el dia de la Carmanyola...
4: No s'entenia res.
3: S'entén res.
4: Avui sí, eh? Avui sí. Algú que ha pensat.
3: I tant.
4: Entrevista una sommelier, secció de tas de vins, dediquem el programa al porró...
3: Ara sí, és que no s'entenia res fins ara, eh? El director devia fotre algun ultimàtum, en Peyu.
4: Segur.
3: O es comença a entendre aquest programa, o tothom al carrer.
4: Al carrer, tothom... Xxt, ojo, que arriba el jefe.
5: Déu vos guard.
6: He vist el banda!

0: Qui el porró no sap alçar, no és bon català. Això és el que diu la saviesa popular. Tampoc ara ens emmerdarem a discutir què és o què significa ser bon català.
1: Tu ets bon català, Piu?
0: Jo no comencem, he dit no ens emmerdarem.
1: No, però no, tu què has fet per Catalunya?
0: Res.
1: Home, res no. Collons, alguna cosa has de fer, eh?
0: Coses, en fi, tonteries. Posar la moreneta aquesta en el programa i poca cosa més.
2: Mira, mal m'està dir-ho, però jo sí que sóc bon català.
0: Tu?
1: Tu? Què has fet tu per Catalunya?
2: Bueno, res, però...
1: Llavors què dius?
2: Bueno, és el que fem els catalans, no? Bueno, anem fent.
1: Això sí.
2: Jo vaig fent.
0: Sí, sí. Ah, és el que ha de fer un català.
1: Sí, sí, és així.
2: Català,
0: Vaig fent. Vinga, va, parlàvem del porró.
2: Ah, això sí, això ho ha inventat un català, no?
0: Bueno.
2: Hòstia, és que si no m'emprenyaré, eh?
0: Doncs no ho ha inventat un català.
1: Ja devia ser un francès, collons de francesos, tu.
2: No, Caris, pei, un castellà?
0: Què?
2: Ho ha inventat un castellà, això?
0: No, jo no ho he dit, això. Ah. No. L'invent és de Catalunya, però no el va inventar ningú en concret. És un invent dels catalans així en general.
1: La mare que em va parir, eh? Sí, no? Amb això som modestos, eh? Inventem una cosa única al món i sobretot que no surti ningú i que ha sigut ell.
2: Entre tots!
1: Jo vaig fer el broc gros i un petit i entre tots!
0: El porró més antic que es conserva a tot el món és el monestir de Poblet, data del segle XIV.
2: Visca Catalunya!
0: És un estri de la farmàcia del monestir. Té forma de porró, però aquest concretament devia tenir algun ús farmacèutic. Vull dir que no es feia servir per beure vi. Tot i així, hi ha documents molt antics que ja parlen del porró com el coneixem avui en dia. Els artesans vidriers catalans van agafar molta anomenada al segle XVIII fabricant aquest estri, que no es feia enlloc més del món, eh?
1: Lloc,
0: això és d'aquí, eh?
1: Això és d'aquí. És català, això, eh?
0: Després, la pagesia i les classes populars se'l van fer seu.
2: A cada casa de pagès n'hi havia un.
1: I tant.
2: Ara arriba un de treballar i s'ha de...
0: Clar.
2: En arriba un altre, clar. Ja aixeca el porró.
0: És que, escolta, com a estri per beure i per compartir la beguda amb més gent...
1: Sensacional.
0: És de lo millor, no?
2: Sí.
0: És que és lo més higiènic, perquè... Hòstia, jo me'n recordo, quan jugava a futbol quan era petit, anar passant l'ampolla i anar mamant tots de l'ampolla...
1: Ara, fàstic.
2: No t'hi has de... Vull dir, no has de xuclar, eh?
0: Això ja ho diem, però hi ha gent que s'hi amorra. Hi ha gent que s'hi amorra. En canvi, el porró, pots fer-ho des de lluny. Vull dir que, hòstia, no? A futbol anar mamant tots de l'ampolla, doncs...
1: Foteu porrons a les banquetes.
0: Clar.
1: Ara.
0: Clar. Els jugadors del Barça.
1: T'imagines?
0: No? Hòstia. Vai.
1: Ter Stegen un bon porró de vin graciós, perquè te'n matarà.
2: No, però és que és de les poques coses... Ara me n'adono, eh?
0: De què?
2: És de les poques coses encertades que heu dit avui en aquest programa, eh? Des de que van començar l'1 de setembre, eh?
0: Sí.
1: Fins avui?
0: Sí.
1: Fins avui no hem dit res encertat.
2: Hòstia, això de tenir porrons a les banquetes del Camp del Barça seria de
1: puta... És bona idea, això.
0: És bona idea, és bona idea. Ja ho proposarem a la porta. Carles Soriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: tu reivindiques que els jugadors del Barça beguin amb porró,
1: sí,
0: jo vull reivindicar una altra cosa que s'ha perdut i que crec que s'hauria de tornar a instaurar.
1: El què?
0: Ara us ho dic. A la Nacional 2...
2: Cuidado. Hi ha coses que ja està bé que s'hagin perdut.
0: No,
2: també.
0: Ni cadires plegables ni matalassos. Res. Al seu pas per Abrera hi havia una sèrie de restaurants on es paraven a dinar els camioners, els turistes que pujaven a Montserrat.
3: Sí, n'hi ha de restaurants.
0: Sí, clar que n'hi ha de restaurants, però no fan el que es feia anys enrere.
1: Què es feia?
0: A fora, als restaurants, hi havia un porró de vi i s'oferia vi gratis a la gent que parés i fos capaç de beure aixecant el porró amb una sola
2: mà. Mira que maco.
4: Era ben parit, això,
2: Està molt bé, això.
0: A vegades no era fàcil, perquè eren porrons molt grossos.
2: És ben bé que és una altra època.
0: És una altra època.
2: O sigui, a peu de carretera, la Nacional 2, i imaginar-te una tauleta amb un porró de vi... La gent parant amb el cotxe, quatre intermitents, trago de vi gratis i continua la marxa,
3: Vinga,
4: abans la gent aguantava més,
2: sí.
0: Ara tindríem el control davant i darrere.
2: Home, és que...
0: Era una estratègia de màrqueting perquè la gent parés a dinar. Era una estratègia que va començar un senyor que es deia Joan Joera, el 1840.
1: Mira si n'és d'antic d'això.
0: Va posar un porró... I més tard, ben a prop, es va obrir un altre restaurant, que es deia Cal Ginesta, que per fer-los a competència van posar dos porrons.
3: Sí, senyor.
0: Per tocar els nassos.
2: És la competència que m'agrada, aquesta.
3: Sí, un.
2: Jo dos.
4: A veure aquí.
0: Doncs llavors, el restaurant original del Joan Joera va afegir-hi dos porrons més. Així que ja tenim el mític restaurant, els tres porrons.
1: Mira.
0: Amb eslògans publicitaris tan espectaculars com aquest que us diré ara, que diu... Ho diuen per tots cantons. Mongetes amb botifarra, els tres porrons.
2: Bravo. Mira,
1: Molt bé.
0: Què us sembla?
2: Bon màrqueting.
3: Jo hi aniria cada setmana.
1: Ja no es fan anuncis com abans, de veritat.
2: Ja va. Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Sàvia per conèixer. Avui ens visita una sommelier que té més de 600.000 seguidors a les xarxes socials. O sigui que...
2: Comença a ser boja coneguda,
5: Potser és més coneguda del que diem, sí. El seu objectiu és que el vi esdevingui una beguda molt més accessible i també vol reivindicar els vins de Catalunya.
3: Molt bé.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Marta Clot.
3: Vinga. Clot.

0: Marta Clot, què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: Bé, què has esmorzat avui?
1: Avui una llesca de pa amb tomàquet amb una mica de pernil.
0: Pernil salat.
1: Pernil salat.
0: I per beure,
1: cafè amb llet.
0: Cafè amb
1: llet. No, vi no. Cafè amb llet.
0: No es pot beure vi?
1: Vi només els esmorzats de forquilla.
0: Val.
1: Com avui no hem esmorzat de forquilla, avui un cafè amb llet i...
0: Molt bé, molt bé. Beure vi per esmorzar, no sé si, a part de la forquilla, no, eh? Vosaltres en beveu de vi?
2: Sí, sí, tant, molts dies.
3: Sí,
2: molts dies. Un dònut i un got de vi, ja dius.
1: Diuen que lliga bé, els dònuts amb vi.
2: Sí, sí, sí.
0: I amb porró i fent passar el reguinyol i pel mig del forat del dònut.
3: Mentre rosego.
0: El porró, què en penses tu del porró? Quina opinió tens del porró?
1: Doncs mira, que a mi el porró és un element simbòlic català que m'encanta, m'agrada reivindicar-lo. De fet, l'any passat em van fer ambaixadora del porró.
0: Mira,
1: a la Fira Agost.
0: Es fa pinta que es guanyen molts calés
1: sí,
0: amb
1: sí.
0: això.
1: Ui, sí, moltíssims, moltíssims. I m'encanta com a símbol d'això de reivindicar el vi com una cosa més popular, més accessible, més de compartir, d'aquests moments socials, no? Que sembla com últimament el vi ha esdevingut una cosa molt elitista, com de prendre-la amb la copa perfecta, en el moment perfecte, i el porró, òbviament no hi posarem un vi boníssim, però un vi jove, senzill, fàcil per compartir, doncs és fantàstic.
0: Clar que sí.
3: Hasta et diré que nosaltres, la meva colla, molts cops el cava hi fotem.
0: Amb el porró.
1: Sí, és que amb el cava és fantàstic. Cava o espumós és fantàstic.
0: Sí. Molt bé.
1: Inclús un dia vaig fer un còctel amb el porró.
3: Mira,
1: i llavors, guapíssim.
3: Veus? Sí.
0: Molt bé. I el vi amb got de plàstic, què? Això és un sacrilegi?
1: Mira, jo reivindicaria el vi amb got de plàstic a les festes majors.
0: També?
1: Sí, home, amb un got, un vi senzill. Sempre parlem de vins senzills, amb aquestes coses, que després ningú es piqui les mans al cap d'aquesta boja que està dient un vi boníssim amb got de plàstic.
0: Però... Què passa? El bo, si el tires al got de plàstic, es desfà el plàstic o...?
1: No ho he provat.
4: Canvia el gust.
1: Hauríem de tastar.
0: Li canvia el gust?
1: Sí, no, òbviament.
0: Aquest en sap de vi.
1: Sí, en sap una mica, crec. No, òbviament, la manera, o sigui, la bona manera de degustar un vi, d'apreciar-lo, de notar tots els seus aromes, sabors, és amb una bona copa.
0: De vidre,
1: exacte. Però, òbviament, doncs, com a també que és un dels meus objectius de reivindicar el vi en aquests moments també més socials, doncs, per què no un vi senzill en una barra de festa major begut amb un got de plàstic?
4: O amb llauna.
1: Amb llauna, també hi ha llaunes.
4: Clar.
1: Bueno, és que jo estic molt oberta amb aquestes coses i crec que és molt important.
0: Abans d'avançar més, pels que no hi entenem ben gota, com és el meu cas, diguéssim...
4: La gent més burra.
0: Sí, gràcies. Quina diferència entre un vi car i un vi barat, a banda del preu? Perquè jo... Quina és la diferència?
1: Clar, si posem en els dos extrems, estaria, diguéssim, la qualitat del vi. Òbviament, un vi molt senzill de vins d'aquests de supermercats, que hi ha en alguns lineals vins de 2 euros i poc, és obvi que la qualitat del raïm no serà tan bona com un vi que té un preu més elevat, doncs perquè el preu del raïm i tot el seu procés doncs, és de més qualitat.
0: Ja. Yeah. A mi saps què em passa? A mi em sap greu preguntar perquè quedo malament.
3: No, pregunta.
4: De que t'atreveixes amb altres coses.
0: Sí, però...
4: Que penses que quedes malament però, i aquí quedes...
0: Però amb el... Com dius?
3: Que totes les entrevistes que has fotut que has quedat molt malament amb tothom, que no vindrà pas d'una de dinxurilleres.
4: Vols... O sigui, en silenci.
5: Vols... És molt mac, aquí, el programa.
0: Vols posar-t'hi tu, avui, aquí? Si et sembla que ho has de fer-ho més bé, vols fer-ho tu, Xuriguera?
4: No, tira.
0: Ah, no, ho dic perquè...
4: És que el batlle.
0: Vull dir que està... A la gent, als restaurants, per exemple, a mi em passa que em fa com vergonya preguntar sobre el vi, perquè no hi entenc res, eh? Jo penso, un vi que estigui bé i ja està.
1: Mm. Sí, passa molt això de que a moltes persones els hi fa com por, vergonya, per preguntar sobre vi o inclús parlar-ne ja en moments socials amb diferents persones i és una cosa que crec que és molt important que canviï, perquè nosaltres no en sabem de gairebé de moltes coses de que utilitzem en el nostre dia a dia o d'aliments que mengem en el nostre dia a dia, no els coneixem i no ens qüestionem de si en podem menjar o no, de si us podem demanar o no, en canvi amb el vi sí que passa. Llavors crec que això és molt important canviar-ho, perquè el vi forma part de la nostra cultura, del nostre territori, fa moltíssims anys que bevem vi, que elaborem vi, i és una llàstima doncs, que s'hagi creat com aquesta barrera invisible que no té cap mena de sentit.
0: Quan érem petits, la Geva, que vosaltres devíeu esmorzar pa amb vi i sucre quan érem petits.
3: Bueno, jo a casa meu tenia un porró allà a sobre, el meu pare tenia el gros i me'n van regalar un de petit, que tenia 4 dits de graciosa i una gota de vi. I jo quan arribava de classe, 5è de Geva, clic, trago de vi en graciosa.
0: I què? I
3: així he quedat.
4: Així està.
0: No sé si hauríem de tornar-lo a posar de moda.
3: Amb seny, sí.
0: El pa amb vi i sucre per esmorzar.
3: Home, i tant, enviem berenar. berenat, uns gatarrassos a la tarda.
1: Potser ara per un nen no, però per un adult, com a esmorzar d'adult, un pa amb vi sucre. Perquè
3: sortíem a jugar a futbol i acabàvem a patacades cada dia.
4: Esteu ajuntats ja el vi amb la violència i l'alcoholisme.
6: Ja
4: sou vosaltres.
6: Ja ha saltat. Ja ha saltat el purista del vi.
4: La senyora Clot no està parlant d'això, eh?
0: No.
4: Està tenint un discurs molt maco i de ment molt oberta. Vosaltres ja us relacioneu amb merdes.
0: No, no.
3: Quan es parla de vi,
0: no es pot parlar.
3: Amb ells
0: es pot parlar. No es pot parlar.
3: Pots sortir de la sala, sisplau.
0: Com hi arribes al món del vi, tu, Marta?
1: Doncs hi arriba una mica de casualitat. Jo, quan acabo batxillerat, decideixo fer un curs de pastisseria.
0: No pastisseria?
1: Sí, no veia clar això d'anar a la universitat. M'apunto un curs de pastisseria, estic treballant com a pastissera en diferents llocs així xulos.
0: Sí.
1: I arriba un moment, clar, jo tenia 23 anys, era superjove, i és allò que et planteges de què vols fer el rest de la teva vida, si dedicar-te a això o no, i de casualitat, allò mirant per internet, em va sortir un curs d'iniciació al tast de vins. Jo no en tenia ni idea, Peyu, de vi, ni, no era bevedora de vi, bevíem el típic vi barat amb les amigues quan sortíem i tal, però vaig dir, hòstia, mira, no en tinc ni idea d'això, em sembla interessant,
0: provem-ho.
1: M'apunto, m'agrada, i dic, hòstia, doncs, pot ser xulo, com a complement també aquesta part més de la pastisseria, doncs poder, jo que sé, en un futur fer maridatges de dolços i vins, el que sigui. Tot el que m'apunto al curs de sommelier al CET, allà començo a estudiar, diguéssim, més en sèrio, i d'aquí passo a una botiga de vins i després ja és quan començo el tema de xarxes.
0: Xarxes socials.
1: Xarxes socials, fort, eh?
0: I ara és la teva feina.
1: Ara és la meva feina.
0: O sigui, ara tu estàs vivint exclusivament de fer divulgació sobre el món del vi a les xarxes socials.
1: Sí, sí, és així.
0: D'on venen els ingressos d'això?
1: Doncs de col·laboracions que fas amb marques, amb cellers, tastos, presentació d'esdeveniments o de programes, etc.
0: Això és delicat, per això, perquè llavors, clar, si et paguen les marques, llavors quin vi recomanes? El que t'estan pagant o el que realment has de recomanar perquè és el bo?
1: Clar, no, òbviament el tema és que tu quan col·labores amb una marca és perquè aquests vins t'agraden.
0: Ja t'agraden.
1: Ja t'agraden i els vols recomanar i no hi ha cap problema en fer-ho que darrere hi hagi una col·laboració pagada. Mm-hmm. Però que tu treballis amb una marca no vol dir que després no puguis parlar d'altres vins.
0: Correcte.
1: Llavors, de fet, la gran majoria de creadors de contingut, gràcies a aquestes col·laboracions, no és el que després et permeten a tu fer contingut fora d'aquestes col·laboracions pagades, recomanant coses que també pot ser interessant per la gent que et segueix.
0: Sí, sí, sí, sí. T'has negat mai a fer promoció d'algun vi?
1: Sí, moltes.
0: Sí,
1: sí. Sí, sí.
0: Vins que no t'agraden.
1: Vins que no m'agraden, no, que no té cap mena de sentit de recomanar allò, el missatge que es vol donar. He rebutjat bastantes coses.
0: És que no direm quines ara, no?
1: Ara no direm
0: quines. Sí.
1: Després, si voleu, us les dic.
0: Algunes, sí.
4: La vegada que li he dit, recomana el meu vi.
1: Ui, sí, d'ell, molt pesat, eh?
0: Sí?
4: Ui, no m'ha volgut recomanar mai cap.
3: Vols que te'l recomani jo, a les xarxes?
1: Si no me n'envia cap, no el puc tastar.
0: Clar, primer l'has de fer, que jo també el vull tastar i encara no l'has fet, el vi.
4: Tu també, tu i la teva dona, perquè no sou pesats.
0: Home, sempre Xuriguera, porta'ns vi. No, ara estem, no sé quin any passa, es veu que han de passar 300 anys abans no es fa el vi.
3: Jo, si vols, et puc portar la graciosa.
0: Vale, vale. La fas tu?
3: La compro, però te la porto.
0: Com definiries els vins catalans? Què els diferencia? Perquè aquí ens fem molt el xulo del vi de Catalunya. Mm. És especial per alguna cosa en concret?
1: Sí, mira que et diria que una de les coses que fa especials els vins catalans, més enllà doncs, de la qualitat, que per suposat doncs, la tenim, són aquestes varietats tradicionals que tenim, que són varietats que sobretot es troben aquí a Catalunya i que fora no hi són, o si hi són, són en una petita part. Jo crec que el que dona molta singularitat als vins de qualsevol territori, en aquest cas doncs, això de Catalunya, són precisament les varietats, com el Trapat, el Xarelo, les Carinyenes, la Malvasia de Sitges, varietats que són típiques d'aquí.
0: Això no hi és a altres llocs del món, no?
1: Xarelo, fora de Catalunya,
0: no
1: gairebé
0: existeix.
1: No en trobem.
0: Per
1: potser
0: no...
1: hi ha algun boig que en té plantat, per exemple, a Mèxic en tenen, de Xarelos,
0: sí,
1: que en van plantar, però vull dir que és una varietat tradicional catalana.
0: Fixa't.
1: Sí.
0: Només ho tenim nosaltres, això.
1: Imagina't, eh?
4: Sí.
1: És maco, eh?
0: Amb matisos, eh?
1: Sí.
0: Amb
4: matisos, però estic d'acord amb el seu discurs.
1: Òbviament és això, que fora de Catalunya pots trobar algunes d'aquestes varietats en altres llocs, però
4: també pots trobar Gewurztraminer a Catalunya, eh? També pots trobar Gewurztraminer a Catalunya.
0: Què són Gewurztraminer?
1: És una varietat de raïm. Sí, és la varietat més difícil de pronunciar, potser.
0: Sí.
1: Però sí, és això, les varietats nostrades.
0: Hi ha gent que cola Gewurztraminer per Xarelo?
3: Sí. Torno a dir,
1: no es pot colar el Gewurztraminer.
0: Gewurztraminer, no es pot.
1: Estic
0: parlant des de la ignorància completament.
1: El Gewurztraminer és una varietat de la zona d'Alsàcia, Alemanya, que és molt aromàtica, és molt perfumada.
0: Val.
1: Llavors el xarel·lo no és tan aromàtic, llavors no es pot colar. Però sí que és veritat que, com en diu la Xuriguera, d'aquí a Catalunya, a part d'aquestes varietats tradicionals, també tenim plantades moltes varietats forànies, com poden ser el cabernets, merlots, etc, que són varietats que es van portar aquí, es van posar de moda en cert moment, es van començar a plantar, però ara sí que la tendència és de tornar...
0: Recuperar lo nostre.
1: Recuperar lo nostre.
0: La renaixença del vi.
6: Ara! Ara!
0: Ara! Marta, jo et proposo situacions, tu recomanes vins sempre, i tu m'has de dir, a veure, quin vi i marida més bé amb la situació, diguéssim, no? Per exemple, per anar a passar el dia amb uns amics a la platja.
1: Doncs jo aquí posaria unes bombolles, un ancestral que normalment van amb xapa, i l'obres així, pim-pam, no fa falta portar obridor, amb la cullera o amb qui sigui ho pots obrir. O un vi...
2: O un quinto, també.
1: No hi ha quintos. Bueno, hi va haver un celler que va fer uns quintos una vegada de novell, d'atrapat, però el format quinto amb vi...
0: No funciona, no agrada.
1: No és que no agradi, és que és poc... És, bueno, és laboriós, és més costós i no... Mm-hmm. Potser no...
4: Pues una conta.
0: Una primera cita amb una persona que has conegut en una aplicació de cites, quin vi s'ha de veure?
1: Jo aquí potser apostaria per un vi negre jove, suau.
0: Negre, jove, suau.
1: Sí, que no sigui molt intens. O un blanc, tot i que perquè és que, clar, el negre, depèn de com, potser... A vegades, si és un negre amb una mica de cos, et pot deixar els llavis així tacats. Mm-hmm. I, clar, llavors, si vas bevent i quedes amb els llavis negres, dius, potser no és el més estètic del món, eh?
4: Jo encara ho trobo més atractiu.
0: Tu t'agrada, eh?
4: Jo, com la veig, tacada.
1: Hòstia.
4: Amb els llavis. Negre, amb pastil, que li ha passat una mica...
0: Clar.
7: Això també, per una primera cita, que també d'això, un quinto, també.
1: A tu t'agraden molt els quintos, eh?
0: Tu morides tot amb un quinto. Hasta...
7: Així no em foto nerviós.
0: Sí. També dona la sensació, a vegades, que hi ha algunes recomanacions, jo ho veig amb experts, no, això marida amb allò... Ai, maridarà amb el que vulguis, també, una mica.
1: Sí, exacte. Vull dir, sí que hi ha, òbviament, hi ha harmonies d'aliments i menjars que funcionen molt bé, però al final jo sempre dic que tu t'has de prendre el vi amb el menjar que vulguis i el vi que tu t'agradi. Sí, com tot.
0: I hi ha algun truco? Perquè a vegades jo que vaig a algun restaurant, allò que fas, dius, va, avui anirem a un restaurant una mica més carot, i et deixen tastar el vi.
1: Sí.
0: Quan no hi entens absolutament res, i el tastes, jo és que no sé què dir.
1: T'ho juro, és que això és una cosa que m'imposa molt nerviosa.
0: Sí?
1: Perquè són protocols que s'han fet, sobretot potser en restaurants així més d'alt nivell, no? Però que és una cosa que potser s'acostuma a fer a vegades en altres llocs, i moltes vegades m'he trobat que el cambrer o la cambrera t'ho està fent i tampoc no sap per què t'està fent allò. Llavors són protocols que al començar les posa nerviós, la cambrera no sap per què ho ha de fer.
0: No ho feu.
7: Per què me'n poses?
0: Exacte, no ho feu.
1: Però sí que és veritat que es fa perquè tu puguis detectar, doncs, si el vi està a la temperatura correcta, que no tingui
0: cap error,
1: etc.
0: Ho provi el cambrer.
1: Estic d'acord.
0: Ja està,
1: no? Estic d'acord, és que...
0: Mira, ara provo jo una mica. Mira, està bé, ja te'l puc servir.
1: Sí.
0: Ja està. Perquè...
7: Una altra copa.
0: Exacte, no compartir la mateixa copa. Com vas de català, Marta?
1: Ui, bé, suposo.
0: Aviam, comprovem-ho.
1: Aviam.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: La paraula d'avui és malsucós.
1: Val.
0: A, malsucós, que té poc suc. Es diu d'algú que és eixut, malamorós.
4: Aquell teu marit és un malsucós. Sembla mig imbècil.
0: B, malsucós. S'utilitza en termes culinaris per definir els arrossos caldosos que solen fer-se amb cassola de terra.
7: Com li agrada l'arròs, senyora? Més aviat sec o li agrada més un tipus d'arròs malsucós?
0: O, C, malsucós, planta aromàtica extremadament tòxica, pròpia del desert del Sàhara.
9: El meu avi el va matar el saharauis d'un dard enverinat amb malsucós. Va quedar rígid de cop i va caure rodó.
1: Doncs la última m'ha agradat molt, però diré la A.
0: La A, malsucós, sí. Que té poc suc. Correcte! Ué! Un tio ben eixut.
1: M'ha agradat, eh? La incorporaré.
0: Malsucós.
1: Malsucós.
0: Quan coneguis un tio que sigui una mica mitja d'allò...
1: M'agrada.
0: Aquest tio és un malsucós.
1: M'agrada.
0: Presidents de la Generalitat de Catalunya. N'hi ha hagut 133. No cal que comencem pel primer, comencem per l'actual. 133è.
1: El Salvador Illa.
0: 132è.
1: Pere Aragonès.
0: 131è.
1: En Joaquim Torra.
0: 130è.
1: Carles Puigdemont.
0: 129è.
1: José Montilla.
0: 100...
1: Ai, no, Artur Mas, Artur Mas! Me'ls havia estudiat.
0: Anaves bé, eh?
1: Merda, m'he liat.
0: Sí.
4: Em puc saber fins a on arribàvem?
1: Fins al Vilamala.
4: Sí, sí.
0: Vilamala.
4: Sí. Vilamala.
0: Ja ho aconseguirem, que tot Catalunya se'ls sàpiga de memòria. Marta, gràcies per acompanyar. Tens molta pressa?
1: No.
0: No, perquè no ho fem habitualment, però si et vols quedar en Xuriguera i en Feixedes, avui tenen una secció que ens explicaran com fer un tast de vi.
1: Llavors,
0: com que va més o menys amb la teva temàtica...
1: Val.
0: Doncs
4: podem tenir una conversa.
0: Exacte, així la fem conjunta.
4: La fem petar.
7: Entre especialistes, boníssim.
0: Vinga, va.
7: Boníssim.
1: Perfecte.
0: Endavant.
8: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. L'únic programa fet des de la sisena zona.
4: Tu, avui no parlàvem del porró.
7: Sí, bueno, encara de rato que no s'ha dit res del porró.
0: Bueno, hem de fer això del tast de vi.
7: Val, però del porró no hem dit res, eh?
0: És igual.
7: Val. Doncs avui us ensenyarem a tastar un vi. Som-hi.
0: Tu, Marta, si veus alguna cosa que no quadra, intervé, eh?
1: D'acord.
4: Jo, no, diguem, per tastar un vi, dic sempre que... A veure, quants sentits tenim, els humans?
0: Cinc, no?
4: Cinc sentits.
7: Sí. Vista, olfacte, gust, tacte i oïda.
4: Sí, es veu que l'oïda i el tacte diuen que no es fan servir per tastar un vi.
0: Ah, no?
4: Jo d'entrada el tacte el faria servir. Més que res per agafar la copa.
0: Sí.
4: Bon.
0: Sí, però no pots notar res del vi amb el tacte. No?
4: Bueno.
1: Però en boca sí, no? El tacte amb la llengua.
7: Ara,
1: veus?
7: Molts cops, i com que no serveixen, per mirar la densitat del vi, fot el dit a dins.
1: Ah, també. Mira, molt bé.
7: I això és tacte.
1: Marta, és tacte.
4: Que diguem, com s'ha d'agafar una copa? Perquè també hi ha tota una sèrie de merdes aquí per agafar la copa.
7: Com?
1: A veure, la copa té la tija.
4: La tija, sí.
1: Que
4: peu,
1: és la cosa més pràctica per agafar-la.
0: Sí.
1: Llavors, hi ha gent que diu això, que si l'agafes aquí s'escalfa el vi. Òbviament, si el tens 10 minuts així agafat, doncs se t'escalfarà.
0: On s'ha d'agafar, Xuriguera?
4: Mira, que no caigui terra.
1: Exacte.
4: És la manera.
7: És una bona manera, aquesta.
4: És la manera. Més que res, perquè fots un merder si cau la copa a terra,
1: i
4: vidres trencats, i no... Vull dir, com s'agafa la copa? Ben agafada, que no caigui terra.
0: I ja està.
4: Com veus que ja no pots agafar la copa, para de beure vi.
7: Sí, això també passa.
0: Això és un bon símptoma.
7: I normalment t'ho ha de dir el del costat. Un mateix a vegades no s'ho veu. Però en canvi, un del costat diu prou, has de fotre-li cas i dir prou. Saps què?
0: Prou.
7: A mi, tu, Xuriguera i la Marta, que en sabeu, a mi el que em costa més és això, un vi jove o un vi vell. No sé com s'ha de dir. Que la llàgrima, diu, mira la llàgrima. I jo miro els cambrers...
0: Què és la llàgrima?
7: La llàgrima al cambrer, deu voler dir. Si plora, és que el tio sap que allò és dolentíssim. I mentre te'l serveix, plora, quan dius, tios, estem cardant una enredada.
0: Déu-n'hi-do, eh?
7: És això, no, la llàgrima?
4: No, què és la llàgrima, Marta?
1: Ui, la llàgrima és molta tonteria, a vegades també, ja t'ho dic. La llàgrima és la densitat del vi, que ja pot venir per l'alcohol o pel sucre, o depèn de quina copa també va s'enganxar més o menys.
0: Com queda enganxada a la copa de vidre, diguéssim.
1: Sí, això...
0: Va, un cop tenim la copa agafada...
7: Nas, el nas, m'agrada l'oral.
0: Allò s'ha de fer voltar, no? No ho feu voltar?
4: Bueno, primer, està bé olorar-lo abans de fer-lo voltar. Fer-lo voltar, bàsicament, oxigenes.
0: Oxigena.
4: Vol dir fotre aire en el vi.
0: Sí.
4: Si el vi fa temps que està embotellat, que fa temps que porta anys...
7: Temps quan és temps?
4: Jo què sé, 10 anys.
0: 10 anys? 10 anys,
4: home, esclar.
7: No res, 10 anys un vi.
4: Sí, que val. Llavors, clar, llavors sí que val la pena fer-lo voltar i tal, però és que en fotem cada cosa a vegades.
1: Sí. A mi el tema del voltar sí que m'agrada, eh? Però
7: perquè fas una mica...
4: Hi ha gent que s'hi entreté, eh?
7: Perquè fas una mica la xula, Marta.
0: Per què?
1: No, perquè sí que és veritat que el tema de quan tu... O sigui, el tema del voltar fa que es despertin tots aquests aromes, no? Que les partícules aromàtiques es posin en contacte amb l'oxigen i es desprengui i les puguis notar millor. Sí que no fa falta que sigui un vi excessivament vell, però un vi, doncs, que jo... És que qualsevol vi, si tu el remenes, notaràs molt millor que
7: aquest aroma.
1: No és obligatori
7: fer-ho. Ho heu fotut tant de moda que hi ha gent que ho fa amb la Fanta.
0: Sí.
7: Veus un tio remenant una Fanta, saps? Una Fanta, hòstia!
0: Hi ha gent que ho fa voltar tot.
4: Hi ha gent que fot el nas a la Fanta, també, eh?
9: Jo trobo que me l'han d'explicar, el vi, perquè fins que no me l'expliquen, no noto tot el...
4: Ja, però és,
9: aromes,
4: un cop t'ho expliquen, et fan... Tu notes el que
1: va... Et suggestionen, sí, això et passa moltes vegades.
4: Completament.
1: Sí.
0: Ja veuràs el gust de roure que el trobes de seguida. Ah, val, llavors...
9: No m'he menjat mai un roure.
0: No.
7: És que hi fa molt, també. Si amb un amic obres una ampolla de vi, diu, què, aquest vi? Està bé. M'ha costat 34 euros, és boníssim. Ah. Llavors tothom el troba bo.
0: Sí.
7: És una altra cosa, també, que...
0: Tens, i amb això acabarem. Marta, tens algun vi molt car guardat a casa, no?
1: En tinc algun.
0: Sí?
1: Sí.
0: Quin preu?
1: No sé,
4: ja vindrem.
1: Sobre uns 100 euros, 150, no són caríssims.
0: No, bueno, encara.
4: Sí. Jo soc del parat que no hi ha cap vi que valgui més de 100 euros. Vull dir, a l'hora de fer-lo, no hi ha cap cost, no hi ha cap procés per fer el vi que et suposi que puguis posar 100 euros en aquell collons de vi.
1: Clar, llavors ja entra aquí... Final.
0: L'altre...
4: Marketing.
1: Bueno, exclusivitat.
0: Sí. Marta, et seguirem a les xarxes socials. Gràcies per venir avui a la Renaixença.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Què estem escoltant, Arnau? Què és això? Ska? Una mica d'ska?
1: Avui escombrem cap a casa amb aquest pas al porró de Boom Boom Fighters i Kukapi, un projecte musical amb arrels jamaicanes creat entre Mataró i l'Alt Empordà.
2: Ah.
1: I és ben cert que a Jamaica hi tenen productes amb peculiaritats extraordinàries, però mira, què vols que digui? El porró només el tenim aquí i cal reivindicar-lo.
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Els Boom Fighters, eh? Doncs escoltem una mica de Boom Boom Fighters i tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per la nevada de 1887.

0: Avui tenim una gossa de 5 anys.
1: Mira.
0: La Nika, de la raça Akita Inu.
1: Akita Inu?
0: Millor estic farta, ja.
1: A més, Akita Inu...
0: Estic farta de dir coses rares. Akita Inu, Akita Inu.
1: Mata, mata. Només venen que gossos orientals.
0: Japonesos.
1: Sí.
0: Tots miren així una mica,
1: no? Envieu-nos a gossos...
0: Un gos d'atura.
1: Un gos d'atura català.
0: Cosa...
2: No ho sabia jo.
0: Cosa nostrada.
2: De tants races i de tants puestos. Sí. Estic aprenent tant.
0: Sí, sí.
2: Aquest programa...
0: Aquest programa... A veure la foto. La foto és una gossa que per la foto...
2: Ja som macos.
1: És maco, és maco.
2: Ja som maco.
0: Oi que sembla petitona?
2: Sí.
0: Doncs es veu que és enorme.
1: Ah, sí?
0: Es veu que és enorme, sí, sí.
1: Dona.
0: La Nika és de Vitòria i és una enamorada dels peluixos.
1: De Vitòria?
0: De Vitòria.
1: Sí que ens envien fotos de lluny.
2: Ens escolten a Vitòria?
1: Es veu que sí.
2: És basca? Vitòria Gastell?
3: Una gossa basca que ve de la Xina?
0: I que li agraden els peluixos.
1: Mira.
0: Es veu que en té un munt i s'enfada moltíssim quan els hi toquen. O sigui, que no li toqueu els peluixos.
1: No li toqueu els peluixos.
0: Perquè amb ells se sent... Exacte.
1: Ah, bueno.
0: No em toqueu els peluixos.
1: Exacte.
0: Perquè amb ell se sent segura. Cada cop que veu algú estrany del balcó, fuig i s'amaga entre els peluixos.
1: Doncs a Vitòria és cada dia, això.
0: Això passa molt. En Gerard i la Gemma la tenen molt, molt, molt mimada. Va néixer poc abans del confinament de la Covid-19 i de manera que es va anar fent gran acostumant-se a ser a casa i sense ningú que l'emprenyés.
1: A no sortir.
0: A no sortir, no veia ningú, per això l'emprenyen tant,
2: ja
0: els estranys.
2: Sí, sí.
0: A la Nika li encanta jugar amb l'aigua i es veu que només menja pinso si li barregen... Mira, ja ens ha sortit fina aquesta també. Si li barregen amb formatge ratllat.
1: Ah!
0: Tot passa millor amb formatge ratllat.
2: És com la meva filla, el que passa que el pinso no em menja la meva filla. Però també formatge ratllat...
1: A tot arreu, a tot arreu.
0: I per cert, també li fan pànic als llocs desconeguts.
4: Doncs la Nika tindrà un passeig difícil perquè la història d'avui la comencem a un lloc desconegut per ella i l'acabarem a un altre lloc bastant desagradable. Ara per ara us puc dir que som a Barcelona l'1 de març del 1981.
1: Avui passegem el gos pel segrest d'en Quini.
2: Ostres,
1: ens situem als afores del Camp Nou, on fa uns minuts s'ha disputat el partit de la 26a jornada de Lliga que enfrontava el Barça contra l'Hèrcules.
2: Me'n recordo perfectament.
1: Ah, sí?
2: Home.
1: Bon partit, eh?
2: Home, no sé, no, però, hòstia, bon partit, sí.
1: Ens hem perdut el partit perquè ens han negat l'accés a l'estadi, perquè no s'hi permeten gossos, i nosaltres anem amb la Nika,
2: clar,
1: recordeu.
2: Clar.
1: És una llàstima perquè el Barça ha guanyat per 6-0.
2: Bon partit.
1: Allò sí que ha sigut un passeig.
2: Bon partit.
1: De l'Hèrcules, sobretot.
2: Sí.
1: L'estrella del partit ha estat el davanter Quini, que ha marcat dos gols. És el màxim golejador de la Lliga i ha demostrat un cop més que està molt en forma. En Quini és un dels primers jugadors a abandonar els vestidors. La seva dona està tornant amb avió des d'Astúries i ell l'anirà a recollir a l'aeroport.
2: Que maco.
1: És un detall ben maco.
2: Home, un jugador del Barça vaig buscar la dona.
1: Home, quan tornes d'Astúries que et vingui a recollir en Quini.
2: Sí, sí.
1: És ben maco, això.
2: I tant. A mi no m'havia vingut a recollir mai en Quini.
1: Qui et venia a buscar a l'aeroport, a tu? Poder ningú.
2: Ara em ve tristesa.
1: La sortida de l'estadi és lenta. El carrer és ple d'aficionats que l'aturen per demanar-li fotografies i autògrafs. Finalment, en Quini marxa i nosaltres ens quedem passejant pels afores del Camp Nou amb la nostra gossa enorme.
2: A veure, Peyu, l'any 1981, voltar pels voltants del Camp Nou no és un lloc gaire agradable per passejar.
1: Cuidado.
2: No, vigila, perquè et trobaràs...
5: Bueno, has d'anar preparat.
2: Has d'anar... Et diran coses.
1: Has d'anar amb la ment oberta.
2: Bastant oberta.
1: Bueno, fins ara...
5: I més coses.
2: Hola, guapo.
1: Ara, bueno, ara més o menys, eh? No?
2: No, fa temps que no hi vaig. No es arriba ningú ara al camp.
1: No, no, clar, clar, clar.
5: Som del Girona, nosaltres.
1: Ja. Fins ara la Nika ha estat un pèl nerviosa. Hi havia massa gent. Ara que els carrers s'estan buidant, la Nika torna a estar tranquil·la. El passeig s'ha allargat fins més tard de les 12 de la nit. De cop i volta, als voltants de l'estadi s'omple de policies. Sembla que en passa alguna de grossa.
2: Ara pla.
1: Ai.
0: Què ha passat? Què ha passat? Què ha passat?
2: Han robat algú?
5: Que es crema, hi ha un incendi.
1: Com que hi ha una mica de desgavell, lliguem curt la Nika i aprofitem la incertesa per entrar a l'interior del recinte. Si parem l'orella, podrem escoltar els treballadors del club i esbrinar què diantre passa.
0: Però de debò que ningú l'ha vist per enlloc?
6: Ningú.
0: No, ni cap veí, ni cap dels treballadors de l'aeroport.
6: No,
0: que no pot ser, eh?
6: Ningú en sap res.
2: No.
6: A més, amb la ha esfumat.
2: Però a veure, bé que ha sortit de l'estadi, ha signat autògrafos, sí, els aficionats,
5: sí.
2: Els altres desgraciats mai s'aturen, eh?
0: No.
2: Però ell sempre es para fotos,
0: sí,
2: autògrafos...
5: Heu mirat aquí els fora del camp. Mm. Els futbolistes ja sabeu que van molt calents, eh?
0: Vull dir, va.
5: No, no, a veure.
0: Que no.
1: Pel que sentim, fa pinta que algú ha desaparegut, però encara no sabem qui.
0: És impossible que sigui les afores del camp. En Quini no és d'aquesta mena d'homes.
2: Em diguessis en Schuster.
0: Ah.
2: Vale, li veig Schuster, allà, sí, amb aquella Schuster. Melena rossa allà. Hola, guapa, saps? I, però en Quini no.
0: A Quini no.
2: Més en Quini, hosti, li arribava la dona d'Astúries, eh?
1: Ah, sí. Que vulguis que no.
2: Oh, això pesa la història, saps?
1: Ja sabem el que ha passat. Ha desaparegut en Quini.
5: Ai.
1: Resulta que abans d'anar a l'aeroport, en Quini ha passat un moment per casa i en aquest moment és quan se li ha perdut el rastre. La seva dona, que l'esperava a l'aeroport, s'ha començat a preocupar al cap de dues hores d'esperar sense que en Quini arribés.
2: Home, clar.
1: Dues hores, eh?
2: Clar, ja
0: hauria agafat un taxi,
2: ja. Sí. No hi havia mòbil, eh?
1: Allà... És veritat.
2: Ah.
1: És veritat. Llavors ha trucat a un company d'equip per preguntar-li si sabia on era. Després de constatar que ningú sap on para i que el cotxe d'en Quini és aparcat a casa del jugador, s'ha decidit avisar la policia, que desplega un dispositiu per trobar en Quini. La nit pinta llarga, així que agafem la Nica i fem una capcinada amb ella en un racó dels despatxos del Camp Nou. Per sort ens han deixat un peluix del Barça perquè dormi tranquil·la.
2: Quin detall.
1: Sí, perquè li agraden molt els peluixos.
2: Sí, és del Barça.
1: Ha de ser el Cat. Bueno, l'any 81
0: no existia.
1: Devia ser un peluix d'en Jordi Culer.
2: O d'en Núñez, directament.
1: L'endemà, a primera hora, ens desperta el batibull de policies i periodistes que han vingut a les oficines del camp. La desaparició d'en Quini és portada als diaris i ha provocat una allau de nervis entre familiars i membres del club.
2: Imagina't.
1: Per la seva banda, la policia està segura que la desaparició d'en Quini es deu a un segrest. Si es confirma, es tractaria del segon segrest mediàtic que hi ha en curs, ja que a hores d'ara a València també hi ha un empresari segrestat.
5: Ai, mare de Déu. És el del Mercadona?
1: No, home, no. L'any 81 encara no...
5: Ah, no?
1: No.
2: Bueno, ja, també, si ho fos...
1: Què passa?
2: T'he vist molt preocupat, eh?
1: Sí. Te'l sents molt teu.
2: Ets molt del Mercadona.
1: Ets molt d'en Roig.
2: Ets més del Mercadona que del Barça, tu poder.
5: Oh, bueno, del Barça tampoc és exclusiu. Saps?
1: La família del jugador no entén com algú pot haver segrestat en Quini. És un futbolista que no ha fet mai cap gest polític per convertir-se en un objectiu d'una banda terrorista.
5: No.
1: I tot i ser un home de diners, tampoc és el més ric de la ciutat.
5: Tampoc.
1: Recordeu, a l'època en què estem, els jugadors no cobraven les fortunes que cobren avui en dia, eh?
0: Ah, no?
1: No, es veu que no. Es veu que abans era normal.
2: Bueno, no, tampoc normal no, eh?
1: Bueno, no cobraven com un electricista.
2: No.
1: Però tampoc cobraven com ara.
2: No.
5: Que depèn de quin electricista...
1: Sí, sí.
5: Vull dir, foten unes facturasses...
0: No, no, no.
2: N'hi ha un que fa factura quan està i posa l'escut del Barça. De tant que cobra.
1: Tothom va molt peix. Un dels qui més hi va és el president del club, en Josep Lluís Núñez, que ja fa una estona que és a les oficines. Per cert, sapigueu que el primer que ha fet quan ens ha vist ha sigut preguntar a veure si havien pagat el peluix del Barça que porta el nostre gos a la boca.
0: Hosti, tu.
1: Escolti, el peluix se tiene que pagar, eh? Entremig de l'enrenou, arriben dues notícies preocupants. Ens informen que, a més d'en Quini, hi ha un altre jugador que tampoc s'ha presentat a l'entrenament.
2: Calla, boig.
1: L'Alan Simonsen.
2: Hòstia, un altre segrestat.
1: Ojo, eh?
2: Hòstia.
1: En un dia te desapareixen dos jugadors del Barça, eh?
2: Els dos bons, eh?
1: Imagina't.
2: L'extrem dret i el davant de centro, eh?
1: Com ara, si un dia la Mini Amal no se presenta...
2: Exacte, i el Lewandowski.
1: I el Lewandowski.
2: T'imagina't, eh? Segrestats.
5: Bueno,
0: no doneu idees, hosti.
5: En Simonsen encara no ho sabem.
1: No, en Simonsen encara... No,
5: I en Quimi no... En Quimi,
1: tampoc.
5: Com es diu?
2: Quimi és el d'Arbúcia.
5: No està confirmat, Quimi. Encara.
1: La segona notícia arriba des de Madrid i encara és més preocupant. Un diari diu que ha rebut una trucada anònima que confirma que en Quini està segrestat.
5: Està confirmat.
1: I que només serà alliberat si es paga un rescat de 350 milions de pessetes.
2: Oh, carai.
0: On vas?
1: És una bestia... Bueno, a aquella època una bestiesa de diners, eh?
2: I tant.
1: Bueno, i ara també.
5: 50 milions...
1: Al saber les dues notícies, la Nica s'ha amagat sota un sofà amb el peluix enganxat a les dents. I el president Núñez gairebé ha fet el mateix.
2: A veure, sisplau, qui ha estat l'animal que li ha dit al president que demanen 350 milions de pessetes per deixar lliure en Quini?
5: Bueno, li he dit jo, eh?
2: Hòstia, a veure, però ets beneit o què, noi?
0: Què li has dit?
2: Bueno, saps com es posa aquest home amb diners? Una mica de tacte, què li has dit?
5: Bueno, no li he dit pas així a lo loco, eh?
2: Bueno, però què li has dit?
5: Ho he suavitzat tant com he pogut, però noi, s'ha desvetllat igualment.
2: A veure, tu exactament què li has dit?
5: Li he dit, mira, pel rescat, senyor president, ens demanen 350 mil pessetes. No milions, ostres. 350, però no, ha caigut blanc, ha quedat blanc.
0: A veure, tenim novetats de l'altre desaparegut, eh? Ja. En Simonsen hi ha arribat a l'entrenament. Mm. Diu que ha decidit venir peu i que se li ha fet tard.
1: Hòstia, això és així, eh? Aquesta dada és totalment certa. L'altre jugador desaparegut ha arribat a l'entrenament 2 hores tard perquè ha decidit anar a l'estadi a peu i ha calculat malament la distància.
2: Collons de hippie, també.
1: Molt bé, també.
2: Hòstia, això és ser curt, eh?
1: Anar a l'entreno a peu, també, és un nano, ja correràs després.
2: A més, no calcular, ja ho saps, que vius a l'altra punta de Barcelona.
1: I decidir-ho just el dia que acaben de segrestar el teu company.
2: No, és que hi ha cada fenomen que hi ha...
1: Passen les hores i la certesa que en Quini ha estat segrestat cada vegada té més força. No és fàcil confirmar-ho, perquè a més de la trucada anònima que reclama els 350 milions de pessetes, n'arriben moltes altres que resulten ser simplement bromes de mal gust.
2: Cabrons, la gent.
1: La gent també, a vegades...
2: Sí.
5: Els anys 80, cuidado, eh?
2: Sí.
5: Hi havia molta mala llet,
2: eh? Bueno, nosaltres amb en Ramon Cabra trucàvem, forns de pa, fent càrrecs de pa.
1: Qui és en Ramon
2: Un
1: Cabra?
2: Un amic meu d'Arbúcies.
1: I quina broma fèieu?
2: Ens guardarà 10 pans rodons per demà. Quin nom? Ja dèiem el nom d'un veí del poble.
1: I no els passava.
0: Però és ben malparit, tu.
1: No els passava a buscar.
2: No vam saber com acabava. A vegades veies algú amb dues bosses de pa. Mira, és aquest.
1: Mare de Déu.
5: Això és un reconeixement.
2: Però amb això d'en Quini no vam trucar mai, eh?
1: No.
0: No vas ser tu, no?
1: No. Sí, eh? Qui sí que va trucar per fer una broma en el segrest d'en Quini és una gent que es van fer dir el Batallón Catalano Espanyol. Un hipotètic grup terrorista del qual ningú ha sentit a parlar que assegurava que havia segrestat en Quini per evitar que un equip separatista pogués guanyar la Lliga. Aquesta és real, eh?
5: Aquesta...
1: La van fer una gent. Mira.
2: Sí.
7: Vamos a llamar al Quini.
2: ¿Cómo nos llamamos?
7: El Batallón Catalano Español.
2: ¡Toma!
7: Lo vamos a pasar más bien.
1: Noi.
5: Ponme otra.
1: La policia dona poca credibilitat a aquesta mena d'anònims i treballa amb la hipòtesi que el segrest l'han perpetrat delinqüents de poca volada, empesos a segrestar per necessitats econòmiques, simplement.
5: La pobresa, noi.
1: La pobresa.
5: Pot ser.
1: Les hores passen lentes i es fa tard i nosaltres ens comencem a fer la idea que la passejada de la Nica serà de les llargues. Sí. Per tant, ens acostem a les paradetes que hi ha a tocar del camp per comprar-li uns quants peluixos que la facin sentir acompanyada durant les nits que passarem al Camp Nou. Ni us podeu imaginar la clavada que ens han fotut pels collons de ninotets.
0: És que no hi pots comprar res allà, eh?
1: És caríssim.
2: No, i a dins, compra't una samarreta.
1: I un Frankfurt, sí. Compra't un Frankfurt.
2: Eren boníssims, però aquella època...
1: No sé, ara, quan amb el Camp Nou, amb l'Spotify, havíem els Frankfurts. Els hem
0: d'anar
1: a provar.
0: Serà més barat,
1: Anem a provar un dia els Frankfurts.
2: Anem-hi. Fem una excursió, però res, ni partit ni res.
1: No, el partit te'n fa. Venim a provar els Frankfurts.
2: I el ketchup, veiem quin ketchup tenim.
1: Ja està. Com li dius, el ketchup?
2: Ketchup.
1: El ketchup. Passen els dies sense que la situació es desencalli. Fa tant que som aquí que fins i tot la Nica es comença a sentir-se com a casa. Ella és l'única que sembla calmada. La resta de la gent està nerviosa perquè les negociacions amb els segrestadors han quedat en un punt mort. La família d'en Quini i els membres del club estan molt nerviosos. Ni tan sols els tranquil·litza que la policia els asseguri que tot anirà bé. Ara que hi ha els primers contactes telefònics amb ells, han confirmat que són delinqüents de perfil baix, gent que difícilment seria capaç de fer cap bestiesa.
4: Aquí la policia. Amb qui parlo?
8: Què passa, meñico?
1: Aquest és el segrestador, eh?
8: Sí. Mira, chico, que somos los secuestradores del Quini. A ver qué pasa con los millones que nos tenéis que pagar, coño.
1: A mi em segresten un familiar. I sento això... I penso, és mort.
0: I és pell.
5: No saps pas si és andalús o si és manyo?
1: No.
5: O és una barreja de tot?
8: Què passa? Soy manyo, coño.
0: Ara
8: soy vasco, coño.
1: En la trucada, l'home que telefona es presenta com el presumpte segrestador d'en Quini i reclama els diners del rescat.
5: Senyor policia, digue-li que el senyor Núñez es nega a pagar el que demanen. Diu que vol una rebaixa en el preu del rescat.
4: Ja ho ha sentit, senyor segrestador. En Núñez exigeix una rebaixa.
8: ¿Para qué me dices eso, meñico? ¿Y pues? Estamos pa' tonterías, ¿eh? ¡Me cago en Dios! ¡Me voy a mis Pablo el Núñez este! ¡Pequeñajo!
1: Primer, el segrestador es mostra contrariat per la proposta de rebaixa, però tarda poc a acceptar el tracte. Un fet gens habitual en casos com aquest.
8: Mira, meñico, de acuerdo. 100 millones y cerramos el trato.
1: El segrestador accepta 100 milions sense negociar gaire, confirmant als agents que no es tracta de delinqüents professionals, sinó de gent que necessita diners de manera urgent. De fet, ho indica això i dues coses més. La dificultat del segrestador per dissimular l'accent aragonès i la seva incontinència verbal. Es veu que no calla ni sota l'aigua.
8: Y bueno, ¿qué tal, pues, en Barcelona? ¿Qué tiempo hace? Es bien bonita la ciudad, ¿eh? Yo estaba ahí con mi mujer, mi cuñada.
9: Cállese.
8: Y estuve en un Frankfurt ahí.
9: Cállese.
8: Hostia, me gusta. Vale, vale. Que soy secuestrador, ¿eh?
9: Claro, que tiene el teléfono punxat.
8: Me cago en Dios, me lo he dicho antes.
9: És de primera bàsica de segrestador.
8: Ya callo.
9: Si mai segrestes algú, o sigui, que et delati el teu accent, ja has de ser idiota. Però si et presentes dient "què passa, manyico?", que ja cotes bastant.
2: Sí.
9: Heu de mirar de no fer-ho, això.
2: Vale.
9: Les negociacions van per bon camí, tot i que encara falta per l'alliberament d'en Quini. Mentrestant, nosaltres distraiem la Nica sortint a passejar pel barri de les Corts, acostant-nos al Camp Nou cada cop que hi ha un partit. Pel que podem deduir de les cares de pomes agres dels aficionats amb qui ens creuem, el Barça està notant la baixa d'en Quini. Sense el seu millor golejador i amb la resta de companys molt tocats anímicament pel segrest, l'equip passa una mala ratxa que li està fent perdre molts punts. I mira que tenien el campionat a tocar, eh?
2: Sí.
9: Abans del segrest d'en Quini, anaven segons a 2 punts del primer classificat. Però les 4 jornades que s'han jugat amb en Quini segrestat, no s'ha guanyat ni un sol partit. Hi ha tantes cares llargues que fins i tot la Nica sembla tristoia.
0: Doncs compra-li un peluix, Peyu.
9: Oh, no, i són molt cars, tu.
0: Hòstia, és veritat, ja en tenim un.
9: Fa 20 dies que en Quini està desaparegut. A casa seva estan destrossats i l'única esperança que els queda és adonar-se que els segrestadors també se'ls està fent llarga la situació. El segrest els fa bola i el més trist de tot és que van tan curts de calés que les estan passant magres per poder mantenir el seu hostatge.
4: Aquí la policia. Amb qui parlo?
8: ¿Qué pasa, manico? ¿Qué secuestrador, coño, que hace días que no hablamos? Mira, que te llamo para ver si podéis hacer pago del rescate, que nos hace falta el dinero.
9: Qui truca és el segrestador que demana una certa celeritat a l'hora de fer el pagament del rescat d'en Quini.
8: Que el Quini este come como un jabato, cabrón. Me cago en Dios, se está acabando el dinero.
9: El segrestador comenta ara que necessiten els diners per poder alimentar en Quini, que el nano menja molt.
5: Senyor policia, miri, de part del senyor Núñez, dir-li al segrestador que el pagament no s'ha fet perquè el president vol una nova rebaixa.
9: Collons, en Núñez, també.
5: Si pogués ser, 100 milions li semblen molt, ara.
4: Però si ahir li semblava bé, a veure,
9: ja.
4: Quina quantitat proposa, ara?
5: Mira, proposa 5.000 pessetes i 2 entrades per venir al camp.
0: Oh!
5: Què li sembla?
10: Com s'estimava en Quini, el president?
9: Sí. Va estar allà des del primer dia,
5: Sí.
9: Recolzant-lo, Ja no hi haurà més rebaixes. Al final, al Barça no li queda més remei que desembutxacar els 100 milions de pessetes pactats amb els segrestadors. Els diners s'ingressen en un compte d'un banc suís i poc després de l'ingrés, un dels segrestadors ja està traient part dels cèntims a les oficines del banc. Un error de principiant que permet detenir-lo de manera immediata. Molt bé, també, aquest.
0: Sí,
9: molt bé.
0: Llarg.
10: Eren tios intel·ligents.
9: Sí. L'enganxen a la sortida del banc i no cal ni fer-li un interrogatori perquè admeti el que ha fet. El segrestador s'enfonsa i ho confessa tot. El segrest, el lloc on amaguen en Quini i el nom dels seus 2 còmplices.
5: Ole.
2: Bravo, bravo.
9: Bon company.
2: Bravo.
9: Sí. Quan aneu a segrestar algú, assegureu-vos amb qui ho feu, també. Resulta que en Quini l'han tancat a un taller mecànic de Saragossa, on el custodien els còmplices del segrestador, 2 homes que, com ell, no tenen antecedents ni experiència prèvia en la delinqüència. Eren 3 homes desesperats, perquè feia anys que estaven a l'atur i creien que amb aquell segrest doncs sols hi acabarien els problemes. Quan l'avís arriba a Barcelona, ens unim a la munió que es dirigeix cap al lloc on hi ha en Quini. A l'obrir la porta del taller de Saragossa ens trobem amb una estampa ben curiosa. Un dels segrestadors està en calçotets fent-se una truita de patates.
10: Vull tenir gana.
9: Noi, no saps mai quan t'enganxarà la policia.
10: No estàs preparant.
9: Quan ens veu, no ofereix resistència. Simplement indica amb el dit la trampeta que hi ha a terra és el lloc on amaguen en Quini. A l'obrir-la ens hi trobem en Quini, mort de por amb una mala cara horrible. No li tindrem en compte. El pobre s'ha passat els últims 24 dies...
0: Déu-n'hi-do.
9: ...tancat en un espai de 10 metres quadrats. L'alliberen sa i estalvi. Tenim final feliç.
5: Bravo.
0: Però feliç per tothom? Vull dir que què?
9: Què
0: la gossa?
9: Què? Ah, la gossa. La Nica.
0: Feliç, no? També?
9: La Nica és... Viva!

0: era difícil que li passés res. La Nica ha estat perfectament durant totes les passejades que ha fet. I han estat unes quantes, perquè el segrest s'ha allargat. Qui no està tan bé són els segrestadors. El jutge els imposa una condemna de 10 anys i els obliga a pagar 5 milions de pessetes d'indemnització a en Quini. Ell, però, el jugador del Barça, va rebutjar aquests diners i va perdonar els tres homes.
1: Bon tio, Quini.
2: Molt bé, Quini.
1: Bravo, Quini.
3: Bon nano.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
4: I el vostre esprit.
5: Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Trescat Info.

0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació, i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès, i a Querol, a l'Alt Camp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. En el cas de Sant Quirze Safaja, les flames han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping. Més de mig miler de persones s'han concentrat a Manlleu, Osona, per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns van morir ofegats al riu Ter. Ha estat un minut de silenci sentit en què han participat familiars, companys de classe i mestres, a banda de veïns del poble. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, les dues morts s'investiguen com un fet accidental. Els Estats Units bombardegen l'Iran per cinquè dia consecutiu i amenacen d'atacar infraestructures energètiques si Teheran es nega a reprendre les negociacions. La República Islàmica respon amb atacs a països aliats de Washington, com Jordània, Kuwait i Bahrein, i adverteix que pot bloquejar altres rutes marítimes de l'Orient Mitjà, a més de l'Estret d'Hormuz. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants en els informes de la Guàrdia Civil contra Leire Díez. Davant del jutge ha afirmat que no sabia res de les maniobres de l'exmilitant del PSOE per desactivar investigacions judicials a l'entorn del partit. Narbona s'ha desvinculat de les clavegueres del Partit Socialista. El final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas fa que la inflació pugi una dècima a Catalunya al juny. Això ha fet encarir les despeses relacionades amb l'habitatge en un 4%. Els sindicats demanen que s'apugin els sous per contenir l'augment del cost de la vida. El director musical del Liceu, Josep Pons, s'acomiadarà del Coliseu de la Rambla el 24 de juliol amb la 8a Sinfonia de Mahler. Deixarà la direcció de l'orquestra del Gran Teatre després de 14 anys. Esports.
1: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclòs als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ha arribat aquest dimecres a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica, pas previ a firmar pel Barça fins al 2031. El Barça femení, mentrestant, la davantera noruega Caroline Graham ha renovat fins al 2028. I en bàsquet, el base argentí Nicola Provitola torna al Joventut fins al 2029, mentre que el Barça ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, fins al 2029 també.
0: I el temps, dijous, augmentarà la inestabilitat i afluixarà una mica la calor al migdia. Mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. Al matí serà força ennuvolat, amb pols sahariana i algun primer ruixat a l'Alt Pirineu. I a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. Les màximes recularan, però a Ponent i la Conca de Tremp encara quedarem a prop dels 40 graus. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amiras.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels comitès de defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiables les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Ha estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja.

0: fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt els veïns, que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, Avui no ens ha arribat cap alerta.
1: Com a mesura preventiva, s'ha evacuat la casa de colònies Can Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
2: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
1: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
3: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp, que s'ha declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees aquestes represes, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
4: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alt Camp i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia i a l'Alt Camp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
3: I tot i que Catalunya ha superat el pic de la tercera onada de calor, el risc d'incendis manté nivell màxim en 107 municipis per aquest dijous. Segons l'última actualització del Pla Alfa, els agents rurals mantenen el risc més alt a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central. També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, mentre que reobren el de Montserrat i el de Sant Llorenç del Munt. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil en declaracions a 3Cat Info.
5: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
3: 220 municipis de 25 comarques estaran al nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc alt d'incendi.
6: 3Cat Info, ràdio d'informació 24 hores.
3: Més de mig miler de persones han fet sentir el seu condol als familiars dels dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter a Manlleu, a Osona. Ho han fet en un minut de silenci colpidor, en què han participat amics i mestres dels dos menors i també veïns del municipi. Segons els familiars, les dues criatures no sabien nedar i, de fet, la principal hipòtesi dels Mossos és que es tracta de dues morts accidentals. Manlleu, Unitat Mòbil, Xavier Cussó i Nàtia Dell.
7: Aplaudiments finals per culminar un minut de silenci colpidor i dolorós amb la família de les víctimes, el conseller de Justícia, molts alcaldes de la comarca i molta presència de la comunitat ghanesa i també de la comunitat educativa on estudiaven els menors. I veïns també de Manlleu afectats per la tragèdia que viuen així.
8: Molt malament, perquè uns nens tan macos i jovenets i bessons i que passés una cosa d'aquestes és inesperada i no t'ho esperes.
9: Cada vegada hi ha més canalleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
7: Plors i tristesa per dir adéu als menors del barri de l'Erm que es van acostar al riu per refrescar-se abans d'anar a casa i no en van sortir amb vida. Els infants no sabien nedar i la família no sabia que estaven al riu. Ens ho ha avançat aquesta emissora un familiar amb Berlús.
10: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això i ja està. No sabien nedar els nens. Es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop. A vegades aquí a l'escola Puigdegut fa com portes obertes i pots anar a jugar quan vulguis. I no sé com han arribat allà al riu i no sabien res.

0: Un minut de silenci dur que recorda molt el que vam viure amb la mort de 5 adolescents en un incendi d'un traster aquí a Manlleu. Aquest dijous farà just 5 mesos. El municipi encara no s'ha recuperat d'aquella tragèdia quan ha arribat aquesta altra, l'ofegament doble de dos germans bessons. Tot fa pensar que va ser un accident.
1: 13 ferits han estat traslladats a l'hospital perquè un arbre ha caigut sobre el porxo d'una masia mentre un grup de nens i monitors hi estaven dinant en una excursió. Ha passat aquest dimecres a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores ha resultat ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona amb una fractura i un traumatisme. Girona, Laia Claret.
2: Eren 22 persones, de les quals 16 eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys, i els altres 6 eren adults. En un primer moment s'ha parlat d'un accident en una casa de colònies, però no és així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol, i un arbre molt gros ha caigut sobre el porxo, que era de bigues de fusta i teules. Els hem atès 22 persones totes, però 13 les han traslladat a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme i l'han traslladat al Trueta. Un menor ferit menys greu amb una fractura i l'han portat a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, els quals també els han portat a l'Hospital d'Olot. Els menors que no han hagut d'anar a l'hospital els han traslladat al Centre Cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Els cossos d'emergència han rebut l'avís cap a les 3 de la tarda de dimecres. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat els Mossos, els bombers, 5 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques, un helicòpter medicalitzat i un equip de psicòlegs.
1: Els Estats Units bombardegen l'Iran per 5è dia consecutiu amb l'objectiu de minvar les capacitats militars de la República Islàmica i dificultar que ataquin més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El president Donald Trump ha admès en una entrevista a la cadena Fox que, malgrat els atacs nord-americans, els iranians continuen sent perillosos i insisteix que Teheran vol negociar.
3: Hem reduït la seva capacitat de llançar míssils en un 88%, gairebé el 90%, però això no vol dir que no continuïn sent perillosos. Són gent fastigosa, però volen arribar a un acord. Us dic que volen un acord.
1: Trump vol forçar la represa de les negociacions amb amenaces d'atac sobre infraestructures energètiques i viàries, però no diu quan es farien.
3: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobres, ja saben de què va. Val més que es portin bé.
1: I el president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que defensarà el país dels atacs nord-americans, que, segons diu, no porten enlloc.
4: Els Estats Units continuen amb la seva retòrica buida i persisteixen en les seves accions. Però la pregunta és, han aconseguit els objectius sobre el terreny? Qui han aconseguit aquells que pretenien destruir Iran? Nosaltres defensarem cada pam del nostre territori. I les declaracions irrespectuoses són pròpies d'ells, no de nosaltres.
1: L'Iran, que ha tornat a atacar objectius dels Estats Units a Jordània, Kuwait i Bahrein, adverteix ara que podria bloquejar altres vies regionals de transport marítim, a més de l'estret d'Hormuz.
5: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
6: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogó molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu Prepirineu de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Declaració destacada a l'Audiència Nacional pel cas Leire. La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, veu indicis preocupants contra l'exmilitant socialista en els informes de la Guàrdia Civil, però assegura que no sabia res de les maniobres de Leire Díez, a qui coneix des del 2017, ni de les clavegueres del partit. Són declaracions a la sortida dels jutjats.
7: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
1: El jutge ha citat la presidenta del PSOE en qualitat de testimoni per uns missatges en què l'exmilitant socialista li oferia ajuda per capgirar les investigacions a l'entorn del partit i de Pedro Sánchez. Cristina Narbona ha explicat que li va comentar a Díez que ho derivava tot a Santos Cerdán, el número 3 del PSOE, i que després ja no en van parlar més.
7: Jo li havia derivat a Santos Cerdán. I Santos Cerdán, preguntado por mí unos días después, me había dicho que no había traído nada de interés.
1: Abans de Narbona, dos fiscals han reconegut que es van reunir dos cops amb Leire Díez, a qui asseguren que no coneixien, i també amb un dels advocats de Santos Cerdán. Han dit que els van oferir informació sobre la trama d'hidrocarburs, però que no la van fer servir i que després van explicar les reunions a l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. I Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb què va volar a Londres per la graduació de la seva filla. Li dona els bitllets, però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estampen segells físics als passaports. L'advocat acusa el jutge Juan Carlos Peinado de reclamar una prova diabòlica i l'insta a dirigir-se al Regne Unit per certificar ell mateix els registres d'entrada i sortida de la dona del president espanyol. Tot això mentre cueja la condemna al germà del president espanyol Pedro Sánchez, inhabilitat per prevaricació. Alberto Núñez Feijóo ha assegurat davant la plana major del PP europeu reunida a Madrid que Espanya pateix l'amenaça d'una democràcia debilitada i ha inclòs Sánchez en el grup de líders autoritaris.
8: Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
1: Des de la Moncloa, ministres com Arcadi Espanya i Pablo Bustinduy qüestionen la sentència a David Sánchez i insisteixen en la seva innocència. Mentrestant, el PSOE amplia la distància respecte al PP segons el baròmetre del CIS, malgrat els casos que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez i la condemna a l'exministre Ábalos pel cas Mascaretes. Segons l'última enquesta, si ara es fessin eleccions al Congrés dels Diputats, el Partit Socialista guanyaria els comicis amb el 33% dels suports, 8 punts més que el PP. Vox es mantindria com a tercera força i baixaria mig punt. Esquerra en pujaria gairebé un, mentre que Junts recularia unes dècimes, que és el mateix que li passaria a Sumar. Pel que fa a preocupacions, segons el CIS, el que més amoïna els ciutadans és l'habitatge. La immigració, però, es cola en la segona oposició, per sobre dels problemes polítics, la corrupció i el frau i l'economia. Més qüestions. Esquerra Republicana es queda al govern de Girona en espera del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles després de la sortida de Junts. El PSC, el partit que va guanyar les eleccions, diu que es demostra que el pacte tripartit ha estat un fracàs i allarga la mà per aprovar els propers pressupostos. Girona, Núria Peraire.
9: En un comunicat, Esquerra diu que la sortida de Junts del govern obre una situació d'incertesa institucional i destaca que valoraran la proposta que els faci arribar l'alcalde properament. El regidor del PSC, Maxi Fuentes, ha qualificat el pacte de govern de Guanyem Junts i Esquerra de fracàs i diu que s'ofereixen per negociar i aprovar els pròxims pressupostos.
10: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Això què vol dir? Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració, vol dir des de la setmana vinent o des de quan l'alcalde vulgui, disposició absoluta a debatre, arribar a acords per exemple, als propers pressupostos.
9: Al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Lluc Salelles ja s'obria a negociar amb la resta de partits durant els 10 mesos que queden abans de les eleccions municipals de l'any que ve.
11: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple i, si no, doncs, també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i, a partir d'aquí, doncs, tirar endavant.
9: La portaveu de Junts, Gemma Geis, s'ha compromès a donar suport a allò que sigui bo per la ciutat.
1: La inflació puja una dècima al juny a Catalunya pel final de la rebaixa de l'IVA de la llum i el gas i se situa en el 3,2%. Això ha fet que les despeses relacionades amb l'habitatge s'hagin enfilat un 4% a Catalunya. Aquest encariment ha coincidit, a més, amb l'alça de preus habitual a l'inici de la temporada turística, on els paquets de viatges han pujat gairebé 8 punts. Del cistell de la compra s'han encarit sobretot els ous, la carn de boví i el peix. Els sindicats reclamen mesures públiques per reduir la inflació. Òscar Riu és membre de la UGT.
12: La nostra ciutadania no pot assumir sense l'augment dels salaris. És per això que fem una crida a contenir aquest augment dels IPCs i, sobretot, augmentar els salaris.
1: Per demarcacions, els preus van repuntar a Barcelona i Tarragona i, en canvi, es van moderar a Lleida i a Girona. Josep Pons s'acomiadarà del Liceu amb la 8a Sinfonia de Mahler. El director musical del Gran Teatre tanca així una etapa de 14 anys en el càrrec. El mestre Pons ha fet balanç d'aquests 14 anys al capdavant de l'orquestra del Liceu i assegura que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell i atractiva.
13: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar, sense cap mena de rubor, que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
1: Josep Pons ha dirigit al Liceu 84 títols diferents en 360 funcions i assegura que marxa havent aconseguit tot el que s'ha proposat. La darrera peça que dirigirà com a titular serà la 8a Sinfonia de Mahler el 24 de juliol, una peça que ell considera que és l'Everest del món simfònic. El director britànic Jonathan Nott substituirà Pons a la direcció musical del Liceu a partir de la temporada vinent.

0: Fox.
1: Amb David Ubach. L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. I és que la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra in extremis, remuntada inclosa, per tant, als últims instants de l'enfrontament. Una Anglaterra que, després d'una primera meitat molt discreta per part de tots els equips, de seguida en parlarem, s'ha avançat al tram inicial de la represa, al minut 55 de partit, per tant, al 10 del segon temps, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta atacant dels anglesos. Argentina s'ha estirat, ha fet una passa endavant amb diverses ocasions clares de gol per haver empatat el partit, no ho ha aconseguit fins que al minut 85 l'1-1 ha arribat de les botes d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de fora de l'àrea i 7 minuts més tard, ja dins de l'afegit, Lautaro Martínez ha fet l'1-2 definitiu al minut 92 de partit, per tant, al 2 del temps extra en rematar una centrada a l'interior de l'àrea. Tots els gols argentins, per cert, han sortit de les botes de Leo Messi, que ha donat les dues assistències per accedir a la setena final mundialista de l'Argentina. Han acabat declaracions a cop calent per començar del seleccionador argentí Lionel Scaloni als micròfons de Televisió Espanyola.
2: La camiseta lo merita, dar todo hasta el final, no guardarse nada y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
1: Scaloni que ha lluat doncs, la lluita i la capacitat de reacció del seu conjunt per capgirar un partit que tenien molt coll amunt, després d'un enfrontament ben aspre, molt intens i fins i tot farcit de picabaralles i interrupcions, donada la rivalitat històrica entre totes dues seleccions. L'Argentina, doncs, que passa a una final que jugarà diumenge a Nova Jersey contra la selecció espanyola.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Mundial a banda, parlem encara de futbol amb diversos aspectes relatius al Barça, per exemple, com el fet que l'alemany Karim Adeyemi hagi arribat ja a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. És el pas previ a segellar el seu fitxatge pel Barça per les 5 properes temporades. Un Barça que ha fet més proves mèdiques complementàries a Frenkie de Jong, que té una lesió al genoll dret sense especificar. Ara, a jugador i club han d'acabar de decidir si el migcampista neerlandès segueix un tractament conservador o bé si passa pel quiròfan. En funció d'això, el temps de recuperació serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no seran 6 mesos, perquè no són els lligaments creuats els que estan afectats. Mentrestant, Barça banda, l'espanyol masculí marxa cap a Navata, ho ha fet aquest dimecres, i a l'alta temporada hi farà l'estada de pretemporada fins al 22 de juliol, i jugarà dos amistosos, aquest dissabte amb l'Olot i dimarts contra el Pau de la segona divisió francesa. Més futbol per explicar que la Lliga Femenina, Caroline Graham, ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega, un extrem de 31 anys, va arribar al 2019 al Club Blaugrana. També a la Lliga Femenina, Txell Font fitxa pel Badalona Women. La portera de 21 anys deixa doncs el Barça B i fitxa pel conjunt badaloní.
3: És un projecte que des del principi ha confiat en mi. Crec que estem creixentment igual que jo i estem en el mateix punt i crec que ens pot aportar coses positives als dos. Sobretot vinc amb moltes ganes de tenir molts minuts i de poder aportar el meu granet de sorra a l'equip.
1: Precisament sense moure'ns del Badalona, Vicky Losada, nou fitxatge de l'equip badaloní, en format sessió via Bristol City anglès, ha parlat del tot costa de Catalunya Ràdio sobre el seu canvi d'aires, precisament.
4: Supercontenta. Feia temps que volia tornar a casa i la veritat que molt contenta d'arribar amb aquest nou projecte amb el Badalona i amb moltíssimes ganes de començar.
1: I a la segona divisió masculina, mentrestant, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys fins al 2027, i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Nicola Provítola, el base argentí, torna al Joventut per les tres properes temporades. Firma, per tant, fins al 2029 amb l'equip verd i negre per encetar la que serà la seva segona etapa a Badalona. El Barça, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
5: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
1: Nascut fa 28 anys a Texas, Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I, d'altra banda, la Puel de Jerusalem ha oficialitzat el fitxatge de Tomas Satoranski, el basatxec ex del Barça, per les dues properes temporades. També en bàsquet, a l'ACB al Manresa ha anunciat l'arribada de l'epivot búlgar Jordan Minchev, que fins ara ha jugat al Chemnitz de la Lliga Alemanya. Minchev firma fins al 2028 amb el club manresà.
0: 3CAT Info.
1: I el Tour de França triomfa l'esprint per al noruec Soren Wanenxiol de l'1X a l'11a etapa, després de 161 quilòmetres de perfil pla entre Vichy i Navarre. A la general, Tadej Pogacar continua com a líder.
0: 3CAT Info. Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà aquest dijous si la llei d'amnistia és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació. I també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència europea podria aplanar el retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Estabilitzats els dos incendis que s'han declarat aquest dimecres a Sant Quirze Safaja, al Moianès i a Querol, a l'Alcamp. Els bombers aprofitaran la baixada de temperatures i l'augment de la humitat de les pròximes hores per assegurar els perímetres. A partir d'ara us explicarem que Ucraïna ha atacat la principal central elèctrica de la regió de Crimea i més d'una vintena de vaixells russos amb drons al mar d'Azov, que se sumen al més d'un centenar que l'exèrcit ucraïnès ha bombardejat amb drons en els últims dies. Us explicarem també que França ha aprovat la llei que regula el suïcidi assistit i l'eutanàsia. El text ho permetrà a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. I segons Pimec, 6 de cada 10 empreses veuen com a l'hora de contractar hi ha candidats que es fan enrere per la dificultat de trobar habitatge a un preu assequible.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol de diumenge. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa als últims instants amb gols d'Enzo Fernández i Lautaro Martínez, que han capgirat el que havia fet també al segon temps el nou blaugrana Gordon.
0: I el temps aquest dijous tindrem un matí ennuvolat, encalitjat i càlid, amb mínimes tropicals a l'interior i tòrrides a la costa. A mig matí hi haurà algun primer ruixat a l'Alt Pirineu i a la tarda cauran més ruixats i tempestes al Pirineu i al Prepirineu. La calor serà intensa però no extrema i els valors més alts seran a Ponent i a la Conca de Tremp, rondant els 40 graus. Aquest dijous, dia clau per l'amnistia. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà si aquesta llei és aplicable a Puigdemont, Junqueras i als altres líders del procés en les causes vinculades a la malversació i també si és aplicable als CDRs encausats per terrorisme. La sentència pot aplanar el camí per al retorn en un futur de l'expresident Puigdemont i la resta d'exiliats. Luxemburg, Bruno Forte Amires.
3: A diferència dels líders, aquesta sentència sí que pot tenir efectes directes per als 12 activistes del CDR acusats de terrorisme. Si el Tribunal de Luxemburg avala l'amnistia pel que fa al terrorisme, aquests membres dels Comitès de Defensa de la República quedarien a un pas de ser amnistiats. En canvi, és més complexa la situació de Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics afectats per la malversació i que estan o bé inhabilitats o bé a l'exili. Els jutges europeus decidiran si són amnistiats les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. I el Tribunal Constitucional espanyol espera aquesta sentència per decidir si demana al Suprem que amnistiï Puigdemont i que aixequi l'ordre de detenció que pesa sobre ell. Com més clara sigui la sentència europea d'aquest dijous, menys marge tindrà el Suprem espanyol per portar el cas de nou a la justícia europea i dilatar així el retorn de Puigdemont i dels exconsellers Comín i Puig, també a l'exili. De moment, l'única opinió que ha sortit de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que en la gran majoria dels casos orienta la decisió final dels jutges. I en aquest cas, l'advocat general va avalar la llei d'amnistia, tant pel que fa al terrorisme com pel que fa a les despeses del procés.
0: Estabilitzat l'incendi de Sant Quirze Safaja, al Moianès, després de cremar un centenar d'hectàrees. Les flames, que han començat aquest dimecres al migdia, han obligat a evacuar preventivament una casa de colònies, un centre de menors i un càmping de la zona i també a confinar algunes masies. L'evolució del foc és bona i els bombers aprofitaran les millores meteorològiques de les pròximes hores per assegurar el perímetre. Unitat mòbil a Sant Quirze Safaja, Matilde Seoane i Cèlia Forment.
4: El foc s'ha declarat a la zona de Puigdolena, just per sobre del càmping L'Illa, i segons els bombers no hi ha hagut ni danys materials ni estructurals
1: forestals, tot i que les flames han calcinat 97 hectàrees. Les properes hores, els cossos d'emergència continuaran remullant la zona per evitar revifalles, com ha explicat Joan Reyes, sotsinspector dels bombers i cap de planificació de l'incendi.
4: Baixa la calor, pugen les humitats, aprofitarem molt bé aquestes hores de treball en què les condicions meteorològiques són favorables i demà veurem, no?, el pic del migdia, novament uns dies amb onades de calor, amb temperatures molt altes, i allà aquí passarà, doncs, la prova del cotó, no?, si el perímetre que treballarem bé aquesta nit, doncs demà passa la prova de foc, no tenim represes.
1: Alguns dels veïns de Sant Quirze Safaja que han patit per la proximitat de les flames lamenten que no hagin rebut una alerta és alerta als mòbils.
5: M'he espantat molt perquè he vist el fum realment a prop. Es veia molt fum, es veia com molt extès i com que cremava molt, amb molta força, i ha sigut una mica... que a mi m'ha espantat bastant. Ens ha estranyat molt als veïns que l'altre dia, igual que ens van arribar una alerta de que ens confinéssim, avui no ens ha arribat cap alerta.
1: Com a mesura preventiva s'ha evacuat la casa de colònies Camp Micaló, el càmping i un centre d'acollida de menors. Les persones evacuades han estat reallotjades als pavellons de Sant Quirze, Safaja, Centelles i també Aiguafreda. També s'ha ordenat el confinament del nucli de les cases del Pla de la Casanova i de l'hostal rural Mas Blanc i un centre d'acollida d'animals que queda dins d'aquest perímetre. L'alcalde del municipi veí, Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, ha explicat a 3Cat Info que posen a disposició instal·lacions per totes aquestes persones desallotjades.
6: Donar aquest suport també logístic, policial, també de protecció civil, ADFs, doncs al municipi de Sant Quirze Safaja, municipis veïns, i que d'alguna forma en aquestes situacions és importantíssim que fem aquesta pinya, perquè avui és aquí i demà podem patir-lo en un altre municipi.
1: Els municipis de Sant Feliu de Codines i Bigues i Riells, que també ha posat a disposició tots els ADFs per frenar l'incendi, comparteixen l'espai natural de Sant Miquel del Fai, que tenia ja tots els accessos tancats per les altes temperatures i on les flames no han acabat accedint.
0: En paral·lel, els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi d'Aiguamúrcia a l'Alcamp, que s'han declarat aquest migdia. Han cremat 14 hectàrees, segons les dades dels agents rurals. Tarragona, Jordi Barranca.
7: Afecten els termes municipals de Querol, a l'Alcamp, i de Pontons, a la comarca veïna de l'Alt Penedès. Un cop l'han donat per estabilitzat, els bombers mantenen dotacions terrestres treballant-hi després que els mitjans aeris s'hagin retirat al vespre. Les represes han cremat 14 hectàrees, la qual cosa fa pujar a 162 les hectàrees cremades pel foc originat diumenge a Aiguamúrcia, a l'Alcamp, segons les dades dels agents rurals. Aquest dimecres també els alcaldes de la zona s'han reunit amb el president de la Generalitat i la consellera d'Interior. Els han reclamat més recursos per l'extinció d'incendis i també per la gestió forestal. Mentrestant, es continua buscant la persona que hauria provocat els focs declarats en aquesta zona l'última setmana.
8: 3Cat Info.
0: L'exèrcit ucraïnès ha atacat la principal central elèctrica a Sebastopol, a la regió de Crimea, que produeix gairebé el 50% de l'electricitat de la península. És un atac que s'assuma als que Kiev ha llançat els últims dies amb drons contra un centenar llarg d'embarcacions al mar d'Azov, sobretot vaixells, patrullers i mercants, amb l'objectiu d'aïllar la península. En paral·lel, Ucraïna ha firmat amb la Unió Europea un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci l'ha fet la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen.
9: Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
0: I el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha assegurat que abans que s'acabi el 2026, Ucraïna produirà míssils Patriot.
10: Esperem que abans d'acabar el 2026 tinguem la capacitat tècnica de produir míssils Patriot, fets per l'equip ucraïnès, míssils americans produïts per les nostres pròpies forces.
0: Rússia, per la seva banda, ha fet a les últimes hores almenys 6 morts al nord d'Ucraïna i al sud, a Odessa. Una trentena de països es reuneixen a Madrid per debatre com salvar la cultura palestina. Els ministres de Cultura espanyol i palestí han inaugurat la primera conferència en què buscaran suport econòmic i polític per aconseguir la recuperació cultural de Palestina després de la destrucció de Gaza. Madrid, Àngels Lafuente.
8: Unificar esforços per fer de la cultura un punt de trobada i de pau. Aquest és el principal objectiu i el repte d'aquesta primera conferència, un espai pensat perquè els responsables de cultura dels diferents països debatin i concretin fórmules de col·laboració directa amb el sector cultural palestí. Una iniciativa per donar resposta a l'impacte que el genocidi està tenint sobre la cultura i el patrimoni material i immaterial del poble palestí. Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
11: No hay fronteras ni vallas para la poesía, para el arte, para la música, para la creación, ni para las comunidades que se tejen en torno a la cultura. La cultura es un salvoconducto imprescindible para la memoria y el futuro de un pueblo.
8: El que pretén la conferència és donar suport no només polític, sinó també econòmic per recuperar el teixit cultural de Palestina. I és que, segons el subdirector de Cultura de la UNESCO, Nayet Al-Fayed, el 76% dels actius culturals de Gaza estan danyats per un valor superior als 183 milions de dòlars. I davant d'aquest escenari ha demanat el suport de la comunitat internacional per rescatar i protegir aquest patrimoni. El Museu del Prado ha acollit els assistents de més de 30 països, representants d'organismes com la UNESCO o la Lliga Àrab, i un altre museu madrileny, el Reina Sofia, servirà per a la foto de família davant del Guernica, el símbol de la resistència d'un poble a la guerra i la destrucció.
0: I en parlàvem al sumari. França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que pateixin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. El pacient haurà de presentar una sol·licitud per escrit que serà avaluada per un equip mèdic i, si rep el vistiplau, la decisió haurà de ser ratificada després d'un període de reflexió de 2 dies. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
12: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
0: Tot i quedar aprovada, abans que la llei pugui entrar en vigor, serà examinada pel Consell Constitucional la petició del primer ministre, Sebastián Lecornu, que en revisarà alguns punts, entre els quals el termini de reflexió. I encara en plana internacional, el Regne Unit vol limitar l'accés dels adolescents a les xarxes socials amb un toc de queda les nits per als joves de 16 a 17 anys. També se'ls limitaran les funcions més addictives, com la reproducció automàtica de vídeos. La mesura complementarà la prohibició de les xarxes socials per als menors de 16 anys, anunciada el mes passat. Londres, Quim Olivares.
13: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament un darrere l'altre, o se'ls reforçarà també la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys anunciada el mes passat els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu. Els activistes valoren la mesura, però la troben poc ambiciosa. Sentim Ellen Rum, que va perdre el seu fill de 14 anys en un repte viral online, en declaracions a l'emissora BBC4.
14: Crec que és bona qualsevol cosa que millori la seguretat dels nens online, però no va prou lluny. Els adolescents que estan acostumats a les xarxes socials simplement desactivaran aquesta funció i continuaran fent scrolling, així que no és prou bo. Crec que la responsabilitat ha de recaure en les empreses tecnològiques.
13: El govern britànic espera començar a tramitar la llei al Parlament a finals d'any per tenir-la enllestida la primavera del 2027.
0: Sis de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar hi ha hagut candidats que es feien enrere per la dificultat de trobar habitatge a preu assequible. Ho diu un informe de la patronal Pimec. Segons l'estudi, les empreses veuen frenat el seu creixement, ja que hi ha projectes que no es poden tirar endavant per la impossibilitat d'ampliar la plantilla. Pel president de Pimec, Antoni Canyete, aquesta situació afecta la competitivitat.
15: Que no es puguin cobrir llocs perquè no n'hi ha habitatge o perquè l'habitatge que n'hi ha té uns costos que fa impossible que n'hi hagi o es pugui produir la contractació, el problema va més enllà de l'àmbit social.
0: El president de l'Observatori de la PIME a Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que això provoca una pressió sobre els sous.
16: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta, i per tant les empreses troben que han d'incrementar els preus, diguem-ne la retribució que tenien prevista per a aquell lloc de treball.
0: Segons l'enquesta, la situació és especialment complicada a l'hora de cobrir vacants de tècnics qualificats amb sous inferiors a 35.000 euros. A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o tenen un transport públic deficient.
17: 3CAT Info.
0: L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal reclama a les administracions públiques un ajust de 10.000 milions d'euros per complir amb les regles fiscals acordades amb Brussel·les. La presidenta de l'AIREF, Inés Olóndriz, ha advertit que Espanya ha de prendre mesures abans no expirir el 2028 el límit per equilibrar els comptes.
18: Seria necessari que l'administració central, més les comunitats autònomes, però sobretot l'administració central, adoptessin mesures per l'import equivalent a 6 dècimes de PIB.
0: En el seu informe sobre l'execució pressupostària, l'Autoritat de Responsabilitat Fiscal recull que la despesa computable de l'administració de l'Estat ha crescut el doble que la de les comunitats. L'AIREF veu risc d'incompliment en els límits de despesa a la Generalitat i entre els ajuntaments que assenyala hi ha el de Barcelona. En conjunt, l'informe destaca que els ingressos estan creixent gràcies a l'augment de la recaptació pel bon comportament de l'economia, però també alerta que les despeses han augmentat per sobre del previst i per això calcula que el dèficit públic espanyol creixerà aquest any fins al 2,6% del PIB.
17: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
19: Dijous encara mantindrem aquestes temperatures altes durant la nit i matinada a costat de dormir, temperatures i nits tropicals a comarques interiors, nits tòrrides a la façana litoral, força núvols, aquest cel tapat, aquesta xafogó molt marcada a tota la façana litoral, amb una mica més d'inestabilitat de cara a aquest matí migdia cap a punts de l'Alt Pirineu i també alguns ruixats o tronades a més comarques cap al Pirineu, Prepirineu de cara a la tarda. Fins i tot algunes doncs, una mica més significatives. A més, encara amb pols sahariana i, per tant, acompanyades de fang. Un cel ennuvolat també de cara a la tarda, estones algunes clarianes i unes temperatures que al migdia sí que començarien a desinflar-se una miqueta. Farà calor, però ja els valors més alts tocarien els 38 o 39 graus cap a ponent. Divendres no variarà gaire el termòmetre. Si fa no fa, potser baixa una miqueta més. I aquesta seria la tendència. Tindrem temperatures altes per l'època, estem en plena canícula, però ja no tindrem aquests valors tan disparats.
17: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: L'aeroport de Lleida-Alguaire tindrà el segon hangar d'avions més gran de Catalunya. És una iniciativa privada que permetrà fer el manteniment d'una cinquantena d'aeronaus cada any. Lleida, Júlia Albacar.
20: El nou hangar tindrà 6.000 metres quadrats i donarà feina a unes 150 persones. I faran manteniment de Boeing 737 Family i Airbus A320, dels més comuns en l'aviació comercial. El projecte sorgeix d'una iniciativa privada i Michael Bobrowskin és el responsable.
21: Volem començar a treballar al novembre amb 5 línies de producció. Això vol dir tenir 5 avions un al costat de l'altre. Preveiem que vinguin de companyies europees i també espanyoles.
20: S'ha escollit Alguaire pel clima, el preu i la ubicació. A més d'estangar, el govern vol construir un segon més petit i amb això s'esgotarà el sòl industrial de l'aeroport. Per això la previsió serà poder-lo ampliar en un futur. El projecte costarà 10 milions d'euros.
0: Unió de Pagesos alerta que la calor i els preus baixos d'aquesta campanya faran perillar la rendibilitat d'algunes finques de fruita perquè no es podran cobrir els costos de producció. També remarquen que el canvi climàtic convertirà en insostenibles alguns conreus, com la pera. Lleida, Júlia Bacar.
20: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Ho explica Narcís Poc, responsable nacional del sector de la fruita d'Unió de Pagesos.
22: I bueno, i ara la sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació, és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
20: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. A més, la pujada de les temperatures derivada del canvi climàtic ha fet que alguns sectors, com el de la pera, hagin encadenat campanyes nefastes.
22: El canvi climàtic doncs, ens empenyi a canviar els cultius, a buscar varietats que siguin més tolerants a aquests estressos de calor que estem patint últimament, o canviar els cultius directament i buscar d'altre tipus de fruites que es puguin conrear amb temperatures més elevades.
20: Aquest any la calor també ha afectat conreus com la maçana, en què la fruita ha quedat tacada pel sol.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Desarticulat a Barcelona, un grup especialitzat en estafes financeres que actuava usurpant la identitat de les víctimes. Els delinqüents aprofitaven aquests documents robats per suplantar les víctimes i contractar crèdits o altres productes financers al seu nom, sense que ells ho sabessin. Hi ha 5 persones detingudes i s'han intervingut 1.600 DNIs, passaports i carnets de conduir robats. El sergent Joan Pere García, cap de la unitat d'investigació d'Horta-Guinardó, explica el modus operandi que tenien.
2: Amb la documentació sostreta i utilitzant persones amb semblança física de la víctima, suplantaven la seva identitat i aconseguien les dades bancàries, amb les quals es dedicaven a contractar, doncs, per exemple, targetes de crèdit, es desplaçaven a establiments de joc d'apostes on feien reintegraments en metàl·lic fins a esgotar pràcticament el límit de les targetes fraudulentes.
0: Segons els Mossos, aquest grup va arribar a obtenir més de 131.000 euros en només 12 dies. La investigació continua oberta perquè encara s'ha d'analitzar bona part de la documentació intervinguda i els Mossos no descarten identificar noves víctimes.
17: 3CAT Info.
0: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
3: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
0: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
4: Era com que un nom dos sabates que fallava. I què passa quan et treus les salantres? Que la ferida és pura. Però em quedo descalço perquè no hi havia cap altre model. Era allò o res.
0: Una última entrevista imaginada entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. Aquesta és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona dins la programació del Grec. És un text de Marc Monegal, dirigit per Raimon Molins. Barcelona, Marta Vives.
23: Quan teòricament va tenir lloc aquesta entrevista, ni Campmany ni Roig eren vives. De fet, el 1992, el dia de la inauguració dels Jocs Olímpics, feia poc més d'un any que havien mort les dues amb un mes de diferència. Roig en tenia 45 i Campmany 28 més. Anna Güell ens explica el joc.
24: Suposada entrevista, no? Quan elles ja no hi són a la realitat, no? Que és una mica abans de l'inici de les Olimpiades, perquè d'alguna manera elles han treballat per aquesta Barcelona preolímpica i llavors es fan aquest joc, tornar-se a veure i tornar a parlar sobre tot, no?
23: Alumna i mestra van esdevenir amigues, còmplices i referents l'una per l'altra. Berta Girau t'ho ha explicat a Catalunya Ràdio.
25: És a través d'aquesta amistat, veus com es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, esbruixaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
23: I en aquesta entrevista hipotètica descabdellen com una troca de llana vermella temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o el periodisme. És en la pell de dues actrius que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. ha estat una bona idea tornar, diuen Morris, els personatges, i a nosaltres en rebé l'enyor, però també el convenciment que ha estat ben bé així.
0: I Judit Colell dirigeix la pel·lícula Mestres, un homenatge a les dones que van mantenir l'herència de l'escola republicana durant el franquisme. Una producció que s'està rodant en localitzacions de Cardedeu, Mataró i Barcelona. Mestres parla de les professores que l'any 1941 van crear les escoles lliures per fer front al franquisme. De portes en fora eren institucions que complien les exigències de la dictadura, però de portes endins feien un ensenyament semblant al de les escoles de la República i que pretenia formar el pensament crític. La directora Judit Colell creu que és molt rellevant reivindicar aquell esforç, però també homenatjar els educadors d'avui.
1: És importantíssim donar veu de nou, fer un homenatge a aquestes dones valentes, a aquestes mestres, i a la vegada també reivindicar la importància de l'educació, de retre homenatge als mestres d'avui en dia i també reivindicar la importància que té l'educació dels nostres infants per crear aquests ciutadans que no es creguin les mentides, aquests ciutadans que tinguin capacitat de pensar, de reflexionar.
0: La pel·lícula està inspirada en la pedagoga Carme Serrallonga, fundadora de l'escola Isabel de Villena, on va estudiar a Colell.
17: Esports.
0: Amb David Ubach.
5: L'Argentina de Leo Messi serà la rival de la selecció espanyola a la final del Mundial de Futbol. A la segona semifinal, jugada aquest dimecres a Atlanta, els actuals campions, els argentins, s'han imposat per 1-2 a Anglaterra, remuntada inclosa in extremis als últims instants. I això que els anglesos s'havien avançat ja a la represa, al minut 55 de partit, amb un gol del nou fitxatge del Barça, Anthony Gordon, que ha rematat al segon pal una bona centrada des de la banda dreta. Gordon, doncs, que ha fet l'1-0 després d'una primera meitat molt aspra per part de tots els conjunts. Argentina ha fet una passa endavant fins que al tram final aconseguint neutralitzar el marcador ja al minut 85. Gol d'Enzo Fernández amb un xut llunyà des de la frontal de l'àrea que ha fet l'1-1. I a l'afegit de l'enfrontament, Lautaro Martínez, en rematada cap una centrada de Messi al 92, ha establert l'1-2 que ha donat la victòria al combinat argentí. Messi, que ha fet l'assistència del segon gol argentí, també ha donat l'última passada abans del gol de l'empat d'Enzo Fernández. Un Messi que, doncs, ha estat protagonista a l'hora que la seva selecció accedeixi a la seva setena final mundialista. En acabat, el seleccionador argentí, Lionel Scaloni, ha parlat als micròfons de la televisió espanyola, on ha lloat la convicció del seu conjunt.
6: La camiseta lo amerita, dar todo hasta el final, no guardarse nada, y han demostrado una vez más que lo sienten como uno más, así que contentísimo.
5: La final Espanya-Argentina jugarà, com dèiem, diumenge a Nova Jersey.
17: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
5: Més enllà del Mundial, en clau Barça, destaquem que l'alemany Karim Adeyemi ja ha arribat a Barcelona per passar aquest dijous la revisió mèdica. Si és satisfactòria i la supera, doncs, firmaria pel club blaugrana fins al 2031. 5 temporades. També al Barça, Frenkie de Jong s'ha sotmès a proves mèdiques complementàries arran de la lesió que té el genoll dret, una lesió encara sense especificar, i ara a dubtar entre club i jugador per la decisió de seguir tractament conservador o bé passar pel quiròfan. En funció d'això, el temps de baixa de De Jong serà més llarg o més curt, però en qualsevol cas no arribaria als 6 mesos perquè no hi ha afectació als lligaments encreuats. Mentrestant, a l'Espanyol ha arrencat ja l'estada de pretemporada nevat a l'Alta Empordà des d'aquest dimecres i que s'allargarà fins al 22 de juliol. A la Lliga Femenina de Futbol, Caroline Graham ha renovat amb el Barça fins al 2028. La davantera noruega de 31 anys va arribar el 2019 al club blaugrana. Mentrestant, la portera Txell Font fitxa pel Badalona Women procedent del Barça B. I a la segona divisió masculina, el Girona ha renovat el porter del filial Sergi Puig, de 28 anys, fins al 2027 i li ha fet fitxa del primer equip. Obrim ara bloc poliesportiu.
17: L'actualitat esportiva a fons.
5: Ho fem parlant de bàsquet i del fitxatge de Nicola Provitola, ja desvinculat del Barça pel Joventut. Així doncs, el basc argentí de 36 anys viurà la seva segona etapa a Badalona. Un Barça que, per la seva banda, ha comunicat el fitxatge del pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà.
7: Sí, el meu objectiu principal és guanyar. Això és el que vull. Puc aportar a l'equip en defensa, rebots, finalització, lideratge i caràcter.
5: Nebo té passaport eslové i firma per 3 temporades. I un altre ex del Barça, Tomas Satoranski, ha firmat per 2 anys per l'APOEL de Jerusalem. També en bàsquet, el Manresa ha fitxat l'alipivot búlgar Jordan Minchev per 2 temporades procedent del Chemnitz de la Lliga Alemanya.
17: 3CAT Info.
5: I al Tour de França hi ha hagut triomf a l'esprint per al noruec Soren Wierenskiöld de l'equip 1X a l'onzena etapa de 161 quilòmetres, principalment plans entre Vichy i Nevers. Ha estat l'etapa més ràpida de la història del Tour de França amb una velocitat mitjana de 51 quilòmetres per hora. Cap canvi significatiu a la general, doncs Tadej Pogacar continua com a líder, tot i l'ensurt que ha patit en el transcurs de l'etapa.
8: Today was all about staying safe.
9: Avui tot ha estat sobreviure. He tocat un bidó amb la roda i gairebé caic.
8: With my wheel and I almost crashed. Yeah, I completely shit my pants there and
9: m'he cagat a sobre, m'he vist a terra. Afortunadament he pogut continuar endavant.
5: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. D'entrada, com estem? Doncs amb molta, molta calor, perquè ens llevem amb temperatures tropicals a tot el país, tret del Pirineu. De fet, hem deixat una nit roent a bona part de Catalunya, amb un termòmetre que en molts punts del país no ha baixat en tota la nit dels 25 graus. Ara mateix en tenim 27 a la zona universitària de Barcelona, 26 a Malgrat de Mar i 30 graus, tot i que només són les 7 del matí a Margalef. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Ahir vam superar els 40 graus en molts punts del país. Avui què tenim?
1: Avui en principi no. Vull dir que després d'aquesta nit bastant de mal dormir, almenys el dia serà de més ben transitar. Un dia que també comença amb ruixats que estan caient en aquests moments en alguns punts de l'Alt Pirineu, però també en algunes àrees de la Ponent i fins i tot de les Terres de l'Ebre. A mesura que avanci el dia, els ruixats quedaran, creiem, bàsicament en l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Localment podien descarregar amb intensitat, per tant, doncs precaució, perquè poden anar acompanyats també de ventada forta i de, potser en algun moment, fins i tot una mica de calamar-se, i a la resta del país serà un dia entrenyinat, un altre cop un dia amb sol, però amb aquest sol esmorteït, i amb temperatures que quedaran entre els 38, 39, potser algun 40 a les comarques de Ponent, però almenys no serà tan, tan, tan calorós com el d'ahir.
0: Gràcies, Tomàs, fins ara.
1: Fins ara.
0: Per tant, aquesta calor que avui afluixa una miqueta, perquè realment les últimes hores han estat complicades, insistim que hem deixat una nit en què ha fet moltíssima calor, en què ha estat complicat dormir amb aquestes temperatures i aquesta nit roent que avui, ara ens deia el Tomàs Molina, ha d'afluixar una micona. Els incendis, com els tenim? Doncs si fa no fa com ahir a última hora. Hi ha un centenar encara de municipis en risc extrem, això sí, però la bona notícia és que els focs que hi van provocar més d'un ensurt, sobretot al Moianès, ja estan tot estabilitzats, ja estan tots estabilitzats. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio, el tema és l'amnistia. Avui, programació especial a partir de les 10 per seguir el primer pronunciament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia.
2: Queda levantado el veto del Senado a la proposición de ley orgánica de referencia y, por tanto, ratificado el texto inicialmente aprobado por el Congreso. No habiendo más asuntos a tratar, se levanta la sesión y muchísimas gracias a todos.
0: Ja fa més de dos anys d'això, més de dos anys després que la llei d'amnistia s'aprovés al Congrés i després de les traves que han posat alguns dels tribunals espanyols, avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea farà pública una decisió que és probable que en els casos més mediàtics, com el del president Puigdemont o Oriol Junqueras, no tingui efectes com a mínim immediats, però que sí que pot marcar el camí del que vindrà en els pròxims mesos. A partir de les 10, amb el Ricard Ostrell al capdavant, seguirem en directe el pronunciament del Tribunal des de Luxemburg i amb diversos experts en desgranarem el contingut. Seguirem totes les reaccions i, sobretot, analitzarem quines conseqüències pot tenir aquesta decisió que s'espera des de fa molts dies.
3: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
0: És el que ens deia tot just ahir, aquí, al Matí de Catalunya Ràdio, un dels afectats per aquesta decisió, l'eurodiputat electe de Junts i exconseller Toni Comín. Avui, el que fa la justícia europea és resoldre dues preguntes, que és com es coneixen les qüestions prejudicials que li han fet dos tribunals espanyols. D'una banda, el Tribunal de Comptes, i de l'altra, l'Audiència Nacional. El Tribunal de Comptes li ha preguntat a Europa per les despeses del referèndum, i aquí la clau serà veure fins a quin punt la sentència es mulla sobre l'aplicació de l'amnistia en el cas en què podria haver-hi malversació. Com diem, però, en el cas de Carles Puigdemont és més que probable que avui el camí no s'aclareixi del tot, perquè després que es pronunciï la justícia europea s'ha de pronunciar el Constitucional, que això serà passat l'estiu, i després el Suprem, i això pot trigar mesos i mesos. En qualsevol cas, el president Illa demanava aquesta setmana que l'ideal seria que es fes via.
4: Pido que la sentència sea clara. Yo no albergo ninguna duda sobre la ley de amnistía y, sobre todo, pido que si es clara, se aplique con diligencia y sin más dilación.
0: Aquesta és una de les carpetes, insistim, la carpeta que li ha traslladat a la justícia europea al Tribunal de Comptes, de què passa amb la malversació i, sobretot, què passa amb els diners del referèndum, si això pot afectar els fons europeus. Hi ha una segona carpeta que afecta una dotzena de CDRs acusats de terrorisme. En aquest cas, si el pronunciament és favorable a l'amnistia, la causa sí que podria decaure immediatament i aquestes persones serien amnistiades. Insistim, a partir de les 10 seguirem en directe la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, analitzarem les conseqüències, analitzarem en quins escenaris ens situa, amb un programa especial aquí a Catalunya Ràdio, dirigit i presentat pel Ricard Ostrell. Aquest serà un dels temes del dia, l'altre...
5: Va Messi, mentre el centre...
0: Argentina serà el rival d'Espanya a la final del Mundial d'aquest diumenge. Nova remuntada agònica. Els de Leo Messi van guanyar a Anglaterra per 2-1. I això s'ha celebrat aquesta nit també a Catalunya. per exemple, als carrers de l'Hospitalet de Llobregat aquesta nit, amb milers de persones en alguns moments, milers d'aficionats argentins celebrant el passi a la final en la qual Leo Messi s'enfrontarà a la Minya Mal.
6: Ah, conozco los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
0: Diumenge, final del Mundial, Espanya-Argentina. Així comença el dijous. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'Àgora del matí, Ignacio Rigau, Assumpt Descart, Jordi Mir i Marc Bataller, però de moment... minuts abans de començar d'aquí a 3 hores aquest especial sobre la decisió europea de la llei d'amnistia que coneixerem a partir de les 10. Repassem alguns dels principals titulars del matí, encapçalats per aquests de l'amnistia, amb el Pol Foradada, el Marc Jurado i la Sílvia Comet. Què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: El que dèiem, primera sentència.
9: De la justícia europea sobre l'amnistia, el Tribunal de Justícia de la Unió farà públic avui a partir de les 10 un primer posicionament que ha de marcar els pròxims passos dels tribunals espanyols, tot i que en els casos, sobretot els de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o la resta de líders del procés, difícilment tindrà efectes immediats. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui el que fa és respondre dues qüestions, una sobre la malversació i una altra sobre el terrorisme.
10: Sobre la malversació, la consulta la va fer el Tribunal de Comptes

0: terrorisme, la sentència d'avui sí que pot tenir un efecte més directe si els magistrats europeus avalen la llei d'amnistia. De moment, l'única opinió que tenim de la justícia europea és la de l'advocat general, una figura que acostuma a orientar la decisió final dels jutges i que en aquest cas va validar la llei d'amnistia. Des de Luxemburg, Bruno Forte Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Bruno. Seguirem avui a Luxemburg i tornarem, però de moment analitzant altres qüestions de la llei d'amnistia. La primera cosa és, no és immediat.
2: Sí, un dels interrogants d'avui és fins a quin punt la sentència es mullarà en el cas de la malversació. El que ha de resoldre és la causa del Tribunal de Comptes, on es demana 3,1 milions d'euros a diversos alcàrrecs, exmembres del govern o l'exfesiner Artur Mas, per finançar el referèndum o per impulsar l'acció exterior del govern.
3: Però després hi ha l'acusació per malversació que continua viva al Tribunal Suprem contra Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Dolors Bassa i Raül Romeva. Aquest tribunal, el Suprem, els acusa d'haver-se enriquit perquè van pagar amb diner públic unes despeses que si no haurien hagut de pagar de la seva butxaca. A la llei d'amnistia, aquesta, l'enriquiment personal, era precisament una de les excepcions per no aplicar el perdó. I avui no és clar si això quedarà resolt. Per tant, avui el Suprem no aixecarà l'ordre de detenció contra Puigdemont.
1: Marca el camí.
4: La sentència d'avui sí que pot marcar el camí d'aquests encausats, però igualment els ritmes els marcarà la justícia espanyola. El Tribunal Constitucional espera, s'ho ha imposat, la sentència d'avui, per resoldre en cascada els 7 recursos d'empara dels líders del procés que fa mesos que estan encallats, i ja ha avisat que no s'hi posarà fins al setembre o l'octubre.
2: I tot apunta que no serà fins que es mulli el Constitucional que el Suprem hi dirà la seva. I això és clau perquè, en últim terme, el tribunal és qui ha d'aplicar l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de líders.
1: Jove i Salvador.
3: Aquests dos alts càrrecs d'Esquerra estan acusats de malversació, desobediència i prevaricació. La fiscalia demana 7 anys de presó per Jove i 6 per a Salvador, i el seu judici està aturat justament perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va elevar també el cas a la justícia europea.
4: Avui el Tribunal Europeu no el resol directament, però sí que resol l'única part que impedeix aplicar-los l'amnistia, que és la interpretació del delicte de malversació. Per tant, si avui la sentència els és favorable, l'amnistia també els podria arribar ràpidament.
1: Optimistes.
2: Junts i Esquerra confien que la justícia europea avalarà la llei d'amnistia i aplanarà així el camí per la tornada de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació per Oriol Junqueras. De tota manera, mantenen la prudència i no s'acaben de refiar del Suprem, que serà qui en tindrà, com dèiem, l'última paraula.
1: Més detall, Jordi Corbalan.
5: Carles Puigdemont fa temps que es manté volgudament allunyat del focus públic. Més que mai, els seus, amb els alcaldes al capdavant, esperen la tornada del seu líder per remuntar les enquestes, però són prudents i aguanten l'alè. Josep Rius, portaveu de la Direcció Nacional.
6: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre.
5: Esquerra també són optimistes de cara a la sentència d'avui, però tampoc les tenen totes amb els tribunals espanyols. Elisenda Alemany és la secretària general.
7: L'Estat no ens posa mai les coses fàcils. Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
5: Ni Junts ni Esquerra esperen moviments immediats del Suprem després de la sentència d'avui. Jordi Corbalan per al matí de Catalunya Ràdio.
1: 3 minuts per arribar a un quart de 8. Cas Leire.
3: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2 declaren avui com a imputats davant del jutge que investiga les suposades maniobres per torpedinar causes que esquitxessin el PSOE. Segons el sumari del cas, l'exmilitant socialista Leire Díez va parlar diverses vegades amb González i almenys 3 trobades acreditades.
4: El jutge Santiago Pedraz ha imputat els números 1 i 2 de la Guàrdia Civil pels delictes de prevaricació i d'obstrucció a la justícia. En aquesta causa hi va declarar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona. Va admetre que coneixia Leire Díez des del 2017, però va negar tenir constància de la trama oculta.
8: Però que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
1: Els bitllets d'avió.
2: Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ha entregat al jutge els bitllets d'anada i tornada a Londres per justificar que va volar la setmana passada a la capital britànica per assistir a la graduació de la seva filla.
3: En canvi, ha presentat un recurs a la petició del magistrat que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez recorda que les autoritats britàniques ja no estampen segells físics als passaports.
1: Protesten.
4: Uns 40 veïns del barri de Sant Roc de Badalona que ahir a la nit van tallar la C31 per queixar-se de la quinzena de migrants que encara campen a la zona després del desallotjament de l'antic Institut B9. Segons la policia, la tensió es va desencadenar arran d'un incident relacionat amb un gos que, en funció de les diverses

0: diverses versions, no queda clar si seria d'un dels desallotjats o d'un dels veïns de Sant Roc.
1: Durant la protesta es van proferir insults racistes contra els migrants, tot i que fonts coneixedores del cas asseguren que el grup que ha quedat acampat no sol generar molèsties. A les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha lamentat la suposada pallissa que, segons ell, un migrant hauria donat al gos i ha afegit que el més normal seria que aquesta persona fos en un centre d'internament d'estrangers.
2: Continua el risc
3: màxim d'incendis en 107 municipis catalans avui dijous. La majoria se situen a les comarques de Ponent i també a la Catalunya Central. També segueixen tancats 6 espais naturals, mentre que es reobriran el de Montserrat i el de Sant Llorenç de Munt.
2: I estabilitzats?
0: Els diversos focs que ahir van cremar. El que més va preocupar és el de Sant Quirze Safaja, al Moianès, on les flames van cremar un centenar d'hectàrees. Els bombers també han estabilitzat les dues represes de l'incendi declarat diumenge a Aiguamúrcia, que va començar a Querol i Pontons.
2: Cèlia Forment.
4: El foc s'ha originat a la zona del Puig d'Olena, a Sant Quirze Safaja, i ha calcinat 97 hectàrees, tot i que no ha provocat danys materials ni estructurals. S'ha evacuat un càmping, una casa de colònies, un centre de menors i un refugi d'animals, i els municipis veïns han ofert equipaments per acollir les persones desallotjades. Joan Reyes, cap de planificació dels bombers, demana seguir les indicacions dels cossos d'emergències.
5: Hi ha hagut gent que s'ha autoevacuat. No és la millor de les solucions. Recordar des de bombers els missatges que estem donant últimament. L'autoevacuació pot comportar-nos a exposar-nos a la situació de més risc.
4: L'objectiu dels bombers és mantenir les flames dins del perímetre marcat en previsió de controlar-lo entre aquest dijous i divendres. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Continuen.
1: Per cinquè dia consecutiu, els Estats Units han continuat bombardejant objectius militars de l'Iran per debilitar la seva capacitat d'atacar més vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. El Comandament Central Militar Nord-Americà ha informat de dues onades d'atacs a les últimes hores.
2: Washington, Oriol Serra.
6: Els Estats Units han continuat bombardejant objectius iranians per cinquè dia consecutiu i Donald Trump manté el seu to amenaçador i despectiu cap a l'Iran. Ho ha tornat a fer a peu de l'helicòpter oficial abans de dirigir-se a una cimera anual sobre negocis militars i tecnologia a Pennsilvània.
7: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va, val més que es portin bé.
6: Els Estats Units han reprès el bloqueig de l'estret d'Hormuz i fins i tot han interceptat un patruller iranià que es dirigia a l'illa de Kark, un enclavament estratègic per a la indústria del petroli iraniana. Ara per ara no hi ha senyals d'una represa de les negociacions, si bé la retòrica apunta que hi ha més interès en reprendre-les que no pas en una escalada bèl·lica. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Morts civils.
3: El mes de juny va ser especialment dur a la guerra d'Ucraïna. Els atacs russos van deixar 1.400 ciutadans morts. És la xifra més alta en només un mes des del 2022 i significa, per exemple, un 24% més que el juny de l'any passat.
0: Europa ha decidit reforçar la capacitat armamentística d'Ucraïna amb un acord per augmentar conjuntament la producció de drons. L'anunci el feia ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen. This deal
8: will bring together... Aquest acord unirà l'enginy ucraïnès i la capacitat industrial d'Europa. I amb aquest acord, el nostre missatge és clar. Ara és el moment d'invertir a Ucraïna, perquè això significa invertir a Europa i invertir en la nostra seguretat comuna.
2: I es queda.
1: Esquerra no abandonarà el govern de Girona com ha fet Junts. Per ara s'espera veure com queda del repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salelles. Ahir en aquest programa en van parlar amb el mateix alcalde i amb la ja exvicealcaldessa de Junts, Gemma Geis.
9: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs també existeix doncs, la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord doncs, puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya.
10: Els temes claus no estaven d'acord. Quan demano més capacitat d'endreça, capacitat de gestió, més empenta, doncs, òbviament, nosaltres estem compromès a la ciutat i serem responsables.
2: Per culpa de l'habitatge.
3: 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora d'intentar contractar treballadors hi ha hagut candidats que han rebutjat les ofertes per la dificultat que tenien a l'hora de trobar un habitatge a preu assequible.
2: Rafael de Ribot.
11: Són dues de les conclusions de l'enquesta que ha fet la patronal PIMEC. El president de l'Observatori de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que la situació provoca també una pressió sobre els sous.
12: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar, diguem-ne, la retribució.
11: A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o que tenen un transport públic poc fiable. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Eutanàsia.
0: França ha aprovat definitivament la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir. El text ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. Abans d'entrar en vigor, però, serà examinada pel Constitucional a petició del mateix primer ministre.
1: La nova normativa permet l'eutanàsia i el suïcidi assistit a persones majors d'edat que tinguin una malaltia greu i incurable en fase avançada o terminal i amb un patiment que considerin insuportable. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
13: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
2: No sabien nedar.
0: Més de mig miler de persones van participar en el minut de silenci ahir a Manlleu per recordar els dos germans d'11 anys que dilluns es van ofegar al riu Ter, a la zona de la Devesa del municipi osonenc. Els Mossos ho investiguen com un fet accidental.
2: Manlleu, Natia Dell.
14: Minut de silenci colpidor amb la família de les víctimes i una alta presència de la comunitat ghanesa per donar-los suport. Autoritats també com el conseller de Justícia, alcaldes de la comarca i també veïns de Manlleu.
15: Uns nens tan macos i jovenets i bessons, i que passés una cosa d'aquestes és inesperada.
16: Cada vegada hi ha més canelleta, les piscines no són suficients, agafen calor i tenen el riu a mà. I no són conscients del perill que és el riu.
14: Un familiar dels menors, en Berlús, ha avançat aquesta emissora que els infants no sabien nedar.
17: Els nens no sabien nedar i estan jugant i va passar això. I es pensaven que els havien sequestrat o alguna cosa. Els pares no sabien que estan al riu, perquè els nens sempre juguen aquí a prop.
14: Des de Manlleu, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: 13 ferits.
1: I traslladats a l'hospital per la caiguda d'un arbre sobre el porxo d'una masia, mentre un grup de nens i monitors ja estaven dinant en una excursió. Els fets van passar ahir a la tarda a Batet de la Serra, Olot, a la Garrotxa.
2: Més tard.
0: La campanya de vacunació de la grip i la Covid començarà el 5 d'octubre. Això és una mica més tard del que és habitual i el motiu és el retard en la producció de vacunes que l'OMS ha recomanat actualitzar els virus que ja circulen. El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, explica que s'incidirà especialment en la vacunació de mestres i professors.
18: Pateixen l'impacte de la infecció perquè, com justament veieu abans, els nens són els que més s'infecten i són els que transmeten, no? Estem en converses amb el Departament d'Educació.
0: La cita prèvia es podrà demanar a partir del 27 de juliol.
2: 3 anys.
1: És el que triguen a trobar feina de mitjana 9 de cada 10 universitaris després d'haver-se graduat. A més, els graduats de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els d'Història. És la conclusió d'una enquesta sobre inserció laboral de l'Agència de Qualitat Universària.
2: 7:21, moment d'anar a la informació esportiva amb el Robert Prat. Robert, què tal? Molt bon dia.
19: Bon dia.
2: Leo Messi lidera la remuntada de l'Argentina, que guanya 2-1 a Anglaterra i, per tant, jugarà la final del Mundial.
19: L'Argentina ho torna a fer. Els argentins van ser capaços de remuntar el gol inicial de Gordon pels anglesos amb dues assistències de Messi a Enzo Fernández i Lautaro al límit del temps, minuts 85 i 92.
20: Que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas. Es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter una final.
19: Leo Messi també ha valorat la final contra la selecció espanyola.
20: Ah, conozco los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
19: El seleccionador Lionel Scaloni elogia Messi i el que representa.
21: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas.
19: L'Anglaterra-Argentina va ser un partit molt dur. Continua espica baralles des del primer minut, ple d'interrupcions, poc futbol. L'Argentina jugarà la final contra Espanya diumenge a partir de les 9.
2: I al marge del Mundial, el Barça ja té a punt el fitxatge de Karim Adeyemi.
19: Ja és a Barcelona, pendent de passar revisió mèdica i firmar contracte per 5 temporades. De Jong va passar més proves mèdiques. Ha de decidir si passa pel quiròfan o segueix un tractament més conservador. El pronòstic de baixa és inferior a 6 mesos. S'ha descartat descartat un trencament dels lligaments encreuats. Nicola Provitola torna al Joventut de Badalona, 3 temporades, serà la segona etapa del base argentí a la penya, i el Barça incorpora el pivot nord-americà Josh Nebo, provinent del Milà, i el Manresa l'alè pivot búlgar Jordan Mishev.
4: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
22: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
3: el 54.312, de la sèrie 35.
4: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat. Dai, dai, we go, dale, dale,
19: let's go. Dai, dai, we go, dale, dale, let's go. Vinga, que està acabant el Mundial, però encara ens queden històries històriques per explicar. Pels supersticiosos, les malediccions que rondaven les tres seleccions semifinalistes rivals d'Espanya.
3: Sí, comencem pel rival, per França. Mai una selecció que tenia el vigent guanyador de la pilota d'or a les seves files havia aconseguit guanyar mai el Mundial.
23: Es Dembélé, con la pelota en sus pies, el mejor yo lo soñé, que al final su balón llegue.
3: La pilota d'or que se l'ha emportat aquest any Dembélé, dimarts va ser un dels jugadors més discrets. De fet, l'equip li va posar un 2, la nota més baixa de tot l'equip. L'altra eliminada, ahir, Anglaterra.
24: Well, it's just incredible, his campaign, his tournament, how he carries that team is just absolutely incredible.
3: O els directors i directius de la Federació Anglesa no són supersticiosos o no van pensar quan van contractar l'alemany Thomas Tuchel que mai una selecció ha guanyat un Mundial amb un seleccionador estranger a la banqueta. I el rival d'Espanya diumenge a la final, l'Argentina, també haurà de buscar trencar un malefici.
25: Va Messi, met el centre, gol!
3: I és que mai una selecció que ha arribat a la cita mundialista com a primera del rànquing de la FIFA s'ha acabat emportant el títol. I Argentina era número 1 de la FIFA a mitjans de juny. És un rànquing que és cert que existeix només des de fa una trentena d'anys, però també és un malefici que encara està per trencar.
19: De fet, Pol, parlant de malediccions, Argentina ja en va trencar una amb el títol del Mundial del Mut de Qatar d'ara fa 4 anyets, no?
3: Sí, la història remunta a Mèxic 86 per aclimatar-se a l'altura i a les altes temperatures. La selecció aleshores entrenada per Bilardo va fer un stage a Tilcara, això és al nord d'Argentina, més de 2.400 metres d'altura. Es diu que els jugadors van aprofitar aquells dies per anar a veure la verge de Copacabana de l'Abra de Punta Corral i li van fer una promesa: si guanyem el Mundial, tornarem. Van guanyar, però no van tornar.

0: I el país argentina va estar 36 anys maleint aquest deute espiritual. Se'n culpava sempre els diferents fracassos a les següents cites mundialistes de no haver tornat a veure aquesta verge. Alguns dels protagonistes van negar que s'hagués fet aquella promesa, però segur que més d'un després de la final de Qatar va respirar més tranquil.
1: 3 minuts i arribarem a 2:15 d'avui. Gràcies, Pol. Fem ara l'habitual repàs a l'actualitat televisiva, el més destacat amb la Mariola Cubells.
2: Estic encara més confosa i més trista que ahir amb el tema de les retransmissions dels Sant Fermins a la telepública. Per què? Doncs perquè els espais de televisió espanyola està emetent durant la festa sota el títol Vive Sant Fermín fan rècord d'audiència. Ahir els 3 minuts que dura un dels famosos encierros a les 8 del matí va tindre un 58,9 de quota amb 1.130.000 espectadors, la millor des de l'any 2019. Doncs està tot dit.
1: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens presenta la minissèrie Tiptoe.
3: Nou drama firmat pel britànic Russell T. Davies, creador de joies com És pecat o Years and Years. L'acció ens porta al Manchester a l'actualitat. Arrenca amb una escena d'impacte i immediatament retrocedim 10 dies per conèixer dos veïns. Un és un electricista infeliçment casat i l'altre és un orgullós propietari d'un pub freqüentat per la comunitat LGTBI i QI+. Quan entren en conflictes, desfermen Melodi i un veïnat aparentment normal acaba sent obertament hostil amb els gais i transsexuals. La sèrie està protagonitzada per David Morrissey i Alan Cumming, un tàndem extraordinari. S'estrena avui a HBO Max.
1: I per arribar a 2:15 repassem alguns dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia. Ara que fa calor ens convé recordar aquest que refresca.
4: La borrasca molt potent i molt desplaçada cap al sud.
5: ¿Te has fijado tú que las peores borrascas siempre tienen nombre de tipa?
6: Bueno, no es veritat.
7: No, no és veritat. No, sempre ho ha de portar tota la mateixa...
5: No te me pongáis histèrica, que no estoy opinando, son factos.
7: No digui histèriques.
5: No, estos son datos.
6: No fa rei algú la borrasca Leonardo, per exemple, que és un nom d'home.
5: La de ahora se llama Marta, si nos estás jodiendo bien. Y antes tuvimos a Emilia... A Ingrid, a Christine...
7: Sí, però també hi ha noms masculins, eh?
5: No.
7: Em sembla
5: que es masculinen. Las peores de todas, ¿cuáles fueron? Filomena y Gloria. ¿O no?
7: Sí, això és veritat.
5: O no?
7: Sí, és veritat.
5: O no?
7: Fa uns anys de Gloria i Filomena.
5: I esta virulencia sabeu a què se debe, no?
6: Al canvi climàtic, senyor Rubiales, evidentment.
7: El feminisme.
6: No, home, no.
7: El feminisme.
5: Esto pasa desde que hay lo del feminismo, tío. Porque antes la lluvia no tenía esta mala leche.
6: Pero
5: desde que se llaman Marta, Cristín y tal, las tormentas tienen como una maldad. De querer hacer algo dañino por dentro.
6: Yo sí que
5: ¿sabes?
6: Tengo ganas de hacerle algo dañino por
5: daño
6: dentro, señor
5: psicológico.
6: Sí.
5: ¿Sabes? Yo tengo una canción para Marta.
1: ¿Ha portado una canción para Marta?
5: Una canción para Marta que la vamos
6: Marta?
5: A poner.
7: Marta.
5: Soy el
7: número uno. ¿Dónde ha traído eso?
6: Marta.
8: Cuando pueda te vacuno.
6: La veritat. Per favor, home.
5: Es daño psicológico, tío. Maldad. Son malas.
1: Dos quarts de vuit.

0: Avui a Catalunya Ràdio, programació especial per seguir el primer pronunciament de la justícia europea sobre la llei d'amnistia. Programa especial a partir de les 10 amb el Ricard Ostrell per aquesta llei que, recordareu, es va aprovar al Congrés ara fa 2 anys, però els tribunals espanyols, alguns d'ells com a mínim, s'han negat a aplicar-la en alguns casos a l'espera precisament del que digui avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. La sentència, que coneixerem avui a partir de les 10, és probable que en els casos més mediàtics, com els de Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, no tingui efectes com a mínim immediats, però també és veritat que podria marcar el camí del que vindrà en els pròxims mesos. A partir de les 10 seguirem en directe el pronunciament del Tribunal des de Luxemburg i amb diversos experts en desgranarem el contingut, seguirem per descomptat totes les reaccions, però sobretot analitzarem quines conseqüències pot tenir a partir d'ara.
1: Quan totes les parts estan d'acord, quan l'advocat general ho explica d'una manera tan clara, tot ens fa pensar que la sentència demà ha d'anar bé.
0: Això és el que ens deia ahir, aquí, al matí de Catalunya Ràdio, un dels afectats, l'eurodiputat electe de Junts, Toni Comín. Avui, pel que fa a la justícia europea, el que fa és resoldre dues preguntes que han fet d'una banda el Tribunal de Comptes espanyol i de l'altra l'Audiència Nacional. La primera sobre les despeses del referèndum. Aquí la clau serà veure fins a quin punt la sentència es mulla sobre l'aplicació de l'amnistia en els casos de malversació. Com diem, però, en el cas de Puigdemont és probable que avui això encara no s'aclareixi del tot. La segona carpeta afecta una dotzena de CDRs acusats de terrorisme. Aquí, si el Tribunal de Justícia de la Unió Europea diu cap problema en amnistiar-los, la causa sí que podria decaure de manera immediata i la seva aplicació sí que seria imminent. I pel que fa als esports, Robert Prat.
2: Leo Messi lidera la remuntada d'Argentina als últims minuts, 2 assistències de gol, minuts 86 i 92, 2-1 davant Anglaterra. Els argentins jugaran diumenge a les 9 la final contra Espanya. Adeyemi és a Barcelona per passar revisió mèdica abans de fitxar pel Barça i De Jong no té afectats els lligaments del genoll. La seva baixa serà inferior a 6 mesos.
0: Gràcies, Robert. I pel que fa al temps, hem deixat enrere una nit francament complicada per dormir, amb temperatures molt i molt altes. Abans dèiem que era una nit roent, no ben bé, és una nit tòrrida perquè no hi ha hagut mínimes de 30 graus, però vaja, aquesta calor que avui, en principi, Tomàs Molina hauria d'afluixar.
3: Avui serà un dia encara calorós, però menys que ahir. En principi, avui no s'haurien de superar els 40 graus en lloc del país, com a molt s'arribaria als 38-39 a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, amb un dia un altre cop molt entrenyinat, amb presència de pols en suspensió, amb alguns ruixats que estan descarregant, de caràcter molt febli, que estan descarregant en àrees del Pirineu, Prepirineu i a les comarques de Ponent. Al llarg de la tarda aquests ruixats persistiran a l'àrea del Pirineu i Prepirineu. Localment podria haver-hi alguna tronada molt localitzada. I la temperatura, amb tendència doncs, a mantenir-se entre la baixa els propers dies, amb una calor menys intensa de cara als propers 2 dies.
0: Gràcies, Tomàs. La mobilitat a aquesta hora, com la tenim? Sílvia Andrés, què tal? Bon dia.
4: Bon dia. 9 matí de retards a les línies R13 i R14 entre Riumilans i Vilaverd. Es segueix treballant per solucionar l'incidència. També veiem que el tren que tenia previst arribar a Barcelona-Sants des de Girona a 8:15 porta mitja hora de retard. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
0: I a les carreteres com les tenim? Clàudia Serra, bon dia.
5: Bon dia. Doncs tenim lentitud a l'AP7 entre Cerdanyola i Badia del Vallès en sentit nord per un accident ja retirat. Direcció Barcelona, hi ha retencions també a la 2, a Pallejà, la B23, del Papiol a Sant Feliu de Llobregat, la B20 a Santa Coloma, sentit Trinitat i un clàssic a les rondes, sobretot sentit Llobregat a aquesta hora.
0: Gràcies, Claudi. Fins ara.
5: Fins ara.
0: Avui a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta una mica més. Ignacio Rigau, Jordi Mir, Marc Bataller i Assumpta Escarp. Moment de fer un cop d'ull a la premsa. Comencem, com sempre, per les portades i les opinions més destacades. Pol Foradada, Marc Jurado, com esteu? Bon dia.
6: Bon dia.
0: Si ahir era Espanya, avui és el torn de l'Argentina de Leo Messi a totes les portades.
7: I concretament del capità de Messi, l'ex-blaugrana és el protagonista de les fotografies de portada als diaris com l'Ara, La Vanguardia o El Periódico.
8: Messi porta l'Argentina a la final, diu l'Ara, l'Argentina de Messi, rival d'Espanya, titula La Vanguardia després d'una remuntada èpica contra Anglaterra, i afegeix El Periódico.
7: I a Madrid, una èpica argentina desafia Espanya, diu El País, mentre que El Mundo parla de la finalíssima.
8: Més temes d'avui, el Suprem esperarà el Constitucional per aplicar l'amnistia, tema d'obertura de La Vanguardia.
7: A poques hores del pronunciament, aquest matí a les 10 de la Justícia Europea sobre la llei d'amnistia, el diari argumenta que les ordres d'arrest sobre Puigdemont i altres líders es mantindran fins que resolgui el Tribunal Constitucional.
8: I a les pàgines del País, l'independentisme confia en l'aval europeu a l'amnistia.
7: Altres temes que trobem a les portades. La manca d'habitatge frena el creixement econòmic català. Ho llegim a l'Ara.
8: Editorial també sobre aquesta qüestió. Llegim que 2 de cada 3 pimes del país asseguren que han tingut problemes per cobrir vacances abans amb els candidats que volien.
7: I quin és el motiu? Doncs que s'han fet enrere quan han vist que tindrien problemes precisament per trobar un lloc assequible on viure.
8: Ho diu un estudi de la PIMEC que també recull la portada del periòdico.
7: Un diari que obre edició també explicant que la Unió Europea facilitarà les fusions bancàries transnacionals.
8: I una més per acabar, l'Ara explica que el nou i flexible Sant Jordi Club hi cabran fins a 9.000 persones.
0: Continuem el repàs a la premsa. Què hi ha llegit avui la periodista Neus Bonet?
6: Reflexiona Daniel Innerarity al País sobre la importància del que anomena el consentiment dels perdedors en una democràcia. Si unes eleccions són legítimes, s'ha d'acceptar el resultat perquè, si no, es deteriora la qualitat democràtica. La política actual, marcada per la polarització, fa percebre la derrota electoral com un fracàs definitiu i els partits tendeixen a qüestionar la legitimitat del govern. Espanya diu que això s'accentua en la dreta i conclou que una democràcia sana necessita bons guanyadors i també bons perdedors, capaços de respectar les regles democràtiques.
9: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
10: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
11: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el bon ric. Aquest estiu, ven al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
12: Qui diu que a l'estiu no passa res?
13: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
12: El mercat del Barça de Flick.
13: La sortida del Tour des de Barcelona.
12: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
13: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
12: La recomposició del Girona segona.
13: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
12: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
13: El sol o a l'ombra.
12: Escolta el Tot Costa.
14: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
15: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8:15, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio. Repassem la premsa, en concret altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Sílvia Andrés. El sonso de la Costa Brava s'acaba.
16: Els pescadors gironins que es dediquen a pescar sonso a Catalunya han deixat de feinejar 6 mesos abans del previst i alerten que amb prou feines queda espècie per capturar. El problema no és d'ara, sinó que ja fa uns anys que des del sector veuen com cada any hi ha menys sonso al mar. Ho llegim al Diari de Girona, que explica que els pescadors de sonso han treballat poc més de 2 mesos i mig dels 9 que tenen permís per fer-ho. Des del sector reclamen que s'investigui el motiu de la desaparició progressiva de l'espècie. En aquest sentit, sospiten de les depuradores que eliminen els nutrients del mar.
0: Un GPS proposa les rutes més fresques per desplaçar-se per Barcelona.
17: L'aplicació té la gràcia que dirigeix per les zones amb més ombra de la ciutat comtal. Ho llegim al portal BTV, que explica que l'app de l'àrea metropolitana proposa carrers amb poc desnivell, amb voreres amples i amb poc trànsit. De moment, aquesta eina només està disponible a la pàgina web i haurem d'esperar el 2028 per tenir la versió per als telèfons mòbils.
0: I uns misteriosos claus rovellats apareixen a la platja de la Mora de Tarragona.
16: Els banyistes de la platja van quedar sorpresos per l'aparició de centenars de claus i grapes oxidats que ràpidament van ser retirats de la sorra. No està clar quin és el motiu de l'aparició d'aquests objectes. Una possibilitat seria que fossin restes de les fogueres de Sant Joan, ja que la fusta que es crema porta aquest material. L'explicació més plausible és que els claus arribessin al mar i els corrents marins els haguessin tornat a portar a la riba. Ho llegim al Diari de Tarragona.
0: I es ven una illa belga.
17: L'illa es diu Ux, forma part del riu Mosa, al sud de Bèlgica. És una illa força verge, amb molta vegetació. El preu sorprèn perquè demanen 95.000 euros, xifra que està per sota del cost mitjà d'un pis de moltes ciutats europees. El problema és que en aquesta illa no s'hi pot fer cap mena de construcció perquè és un paratge natural protegit. És a dir, compres una illa on només pots passejar. Malgrat aquest impediment, l'illa està tenint molt èxit i hi ha moltes ofertes de compra. Ho llegim al HuffPost.
0: I aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Mireia Isard i l'Albert Duran.
15: Doncs avui és dia de mirar diaris anglesos o The Times. El partit d'ahir ocupa gran part de la portada digital. Un carrusel de fotografies va encapçalat pel titular Anglaterra eliminada per un Messi màgic paga el preu per haver-se replegat. A The Guardian es posen més tràgics i asseguren que un gol doble a la desesperada de l'Argentina trenca el cor d'Anglaterra en una dramàtica semifinal del Mundial. A l'altra cara de la moneda, la premsa argentina diu una gran imatge de Messi eufòric mantejat pels companys ocupa la portada de la Nación i titulen Són argentins. La selecció nacional ha tornat a captivar el cor de la nació. El Clarín trien una imatge del mateix moment i també parlen del cor. Diuen que els futbolistes van lluitar amb el cor pur. De fet, tota la pàgina principal del diari està dedicada a la semifinal èpica que es va viure ahir amb diferents cròniques i articles d'opinió.
18: A la premsa econòmica, el diari Cinco Días diu que el Ministeri de Transport rebutja davant de Brussel·les adaptar l'ample de via ibèrica a l'europeu perquè costaria 30.000 milions d'euros. El Ministeri ho considera difícilment assumible perquè comportaria un gran impacte sobre la circulació de trens durant uns 30 anys. A l'Economista fan referència a una sentència del Suprem que estableix que tallar el subministrament dels serveis bàsics a uns ocupes no es pot considerar un delicte de coaccions. Només serà delicte quan les persones hi viuen de manera legal. D'aquesta manera es protegeix els llogaters que no puguin pagar. Finalment, a l'ON Economia assegura que l'aeroport del Prat augmentarà aquest estiu la seva capacitat programada fins als 44 milions i mig de seients, un 5,7% més que el mateix període de l'any passat, segons dades de la Cambra de Comerç de Barcelona. També hi haurà 11 destinacions més, de les quals 4 són intercontinentals: Seattle, San Salvador, Lima i Agadir.
0: Minuts i arribarem a 7:45. Continuem repassant la premsa. Ens falta l'esportiva, Robert Prat.
2: Doncs que els argentins se'n surten de totes. Remuntada, remuntada, i ara els espera la final. No será la copa de llama. Guàrdia remarca que l'Argentina de Messi serà el rival d'Espanya, una Argentina eterna en una remuntada de llegenda en un partit amb molta càrrega simbòlica que Argentina va jugar amb molt cor. Sergio Heredia diu que al minut 1 Paredes va clavar el colze a Bellingham, una declaració d'intencions del partit, matar o morir. Joaquín Luna afegeix que per quarta vegada en aquest Mundial l'Argentina va resoldre el final, una dada dolenta per Espanya, bona pel futbol. Vamos a...

L'Esportiu parla d'un Messi sobrehumà, immortal, una final de bojos contra Messi, remarca el diari Esport, un problema per a Espanya, escriu Albert Masnou. Santi Nolla, El Mundo Deportivo, parla de la final de Messi contra Lamine.

0: periódico diu que l'Argentina deshonora Anglaterra amb una remuntada tremada entre el cor, la ràbia i els cops de geni de Messi. El diari ara explica que Barcelona es converteix en Buenos Aires per unes hores. Catalunya celebra el triomf argentí amb cúmbia, bombos i banderes argentines. A El País destaquen les declaracions del seleccionador argentí, que diu que els seus jugadors són com indis, s'han creat en situacions extremes i no tenen por a res. El Marca parla de la final més bonica del món.
1: I dels esports a la premsa del cor, Sílvia Andrés.
2: Doncs la família reial noruega està contenta perquè la princesa Mette Marit ha rebut l'alta un mes després de sotmetre's a un trasplantament de pulmó. Avui faré diversos apunts. El primer, trobo que que van ser molt ràpids a trobar un donant de pulmó compatible. Deu ser que Noruega és petita. Mentre això passava, el seu marit, el príncep hereu Hakon, va rebre la selecció noruega de futbol davant el Palau Reial. Hakon anava tocant el tambor mentre 90.000 persones feien el rem viking, ara tan de moda. Segon apunt, si ets príncep i toques el tambor amb alegria, que no se't vegin a la camisa les marques de suor a les aixelles. És de poc polit. Amb tanta distracció, la família reial va aprofitar per treure de la presó el fill gran de Mette Marit, l'ovella negra de la família, condemnat per violació i maltractaments. Últim comentari. D'això, a casa meva se'n diu intentar marcar un gol per l'escaire.
1: Mireia, bon dia de nou.
3: Molt bon dia.
1: Vinga, qui fa anys avui?
3: Fa anys un bateria que segur que has sentit mil vegades. Rocks! Stewart Copeland, el percussionista de The Police, fa 74 anys. Un altre músic, Rubén Blades, figura clau de la salsa llatinoamericana, en fa 4 més. I l'acordionista sabadellenc Carles Bel, de 54. També està d'aniversari un mite del ciclisme. Miguel Indurain bufarà 62 espelmes. La tenista Margaret Court celebrarà el seu 84è aniversari. Al llarg de la seva carrera va acumular 24 títols individuals de Gran Slam, més que cap altra jugadora de la història. Per últim, la barcelonina Maria Escoté fa 47 anys. És una de les dissenyadores de l'estat més influents i ha vestit artistes com Miley Cyrus, Beyoncé, Rosalia o Zendaya.
1: Això pel que fa als aniversaris i al santoral, Mireia.
3: Avui se celebra un d'aquells sants que et donaran feina. Avui sí. Avui és la Mare de Déu del Carme, patrona dels mariners. Cert. Per tant, felicitats a les Carmes, Carmines, Maries del Carme i totes les derivades possibles. I com que sé que ho estàs esperant, també és Sant Eustaqui, Ainelda i Sisenant.
1: Sisenant, eh?
3: Sisenant.
1: Cada dia veig... No m'havia sentit mai.
3: Jo també, no els coneixia.
1: Gràcies, Mireia.
3: Adéu.
1: Vinga, cada estiu, cada matí, a aquesta hora, una recomanació literària des d'una llibreria.
4: Soc la Carla Esquerrà, de la Lluerna Llibreria de Ripoll. Aquest estiu us recomanem no anar a Mallorca, però en canvi llegir el poemari Entrefort, de la Maria García Garau. Ella, filla de mallorquins que s'enyoren, ens regala un poemari que vagareja entre els paisatges de naturalesa salvatge i el col·lapse malaltís cap on hem empès l'illa i la resta de món que habitem. La Maria serà el Pirineu Terra de Versos d'enguany, així que a Mallorca no, però traieu el cap al Festival de Poesia de Ripoll i la Seu d'Urgell.
1: Passant 2 minuts de 7:45, escolteu El Matí de Catalunya Ràdio i aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
1: El Tribunal de Luxemburg decidirà si es poden amnistiar les despeses del procés i del referèndum. I això també podria resoldre la inhabilitació de Junqueras, però supeditat als tempos dels tribunals espanyols.
6: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre.
7: Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE en el sentit que posarà davant del mirall l'estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
8: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organizando una trama dentro del partido.
9: El foc s'ha originat a la zona del Puig d'Olena, a Sant Quirze Safaja, i ha calcinat 97 hectàrees.
10: Hi ha hagut gent que s'ha autoevacuat. No és la millor de les solucions.
11: Sem esclaus no estaven d'acord.
12: Bé, aquella necessitava doncs, explicar algun tipus d'argument, no? Perquè no s'explica aquesta sortida.
13: Col·laboració total per aturar aquesta paràlisi. Vol dir diàleg, vol dir mà estesa, vol dir oberts a la col·laboració.
1: Aquests són els sons del matí. Ara les paraules del dia amb el Marc Jurado. Posicionament.
14: Acció de posicionar-se. El DIEC no recull aquest substantiu, però sí l'és a dir, referit a adoptar una posició, prendre partit. Qui haurà de definir-se avui és la justícia europea sobre l'amnistia a les 10, programa especial amb Ricard Ostell al capdavant i els serveis informatius de Catalunya Ràdio.
1: Canícula.
14: Període d'unes 4 a 6 setmanes que comprèn una part del juliol i gran part de l'agost, durant el qual sol fer molta calor. Avui és 16 de juliol i, per tant, podríem convenir que la canícula comença ara. També podríem convenir, però, que una cosa de teoria teoria i l'altra la pràctica. Aquest pas haurem de dir que la canícula comença l'1 de juny.
15: Viu!
14: Que no és mort, també caire, que en ell hauríem de matar el viu d'aquesta peça amb la llima. Ara bé, la cosa canvia quan hi posem davant alguna cosa. Ésser viu, una fe pot ser viva, intensa i penetrant, o la música també pot ser en viu. Precisament el Sant Jordi Club es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada exclusivament per la música en viu de format mitjà i cabran fins a 9.000 persones.
15: Posem-hi tres xifres també amb l'Albert Duran. 20.
16: És el nombre de persones que han mort ofegades des del 15 de juny a Catalunya. 11 s'han ofegat a les platges, 6 en piscines i 3 en aigües interiors. En comparació amb el mateix període de l'any passat, s'han ofegat 5 persones més.
15: 9.000.
16: És la capacitat que tindrà el futur Sant Jordi Club, gairebé el triple de les 3.500 persones actuals. El projecte guanyador del concurs, que s'ha fet per renovar l'annex al Palau Sant Jordi, també inclou millorar la connexió amb el sector sud de l'anella olímpica i la restauració del paisatge dels voltants.
15: 152.
16: És el nombre de robatoris de cable que hi ha hagut a Rodalies des de començaments d'any, només 32 menys dels que hi va haver durant tot l'any passat. A Catalunya es produeix un 38% dels robatoris de cable que hi ha a tot l'Estat.
15: Hem fet tres xifres, tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, Leo Messi, un company de la selecció argentina, el porta sobre les espatlles. L'ex blaugrana alça els braços, canta, somriu, l'envolta la resta de jugadors de la selecció argentina que celebren la classificació per la final.
17: Una Argentina que aquest Mundial s'ha abonat a l'èpica va remuntar ahir un gol de Gordon amb dues dianes al minut 85 i 92 per classificar-se per la final de diumenge contra Espanya. Aquesta vegada Messi no va marcar, però sí que va donar el segon gol amb una centrada mil·limètrica amb la cama dreta que poques vegades li havien vist.
15: A la segona imatge, desenes de persones davant de l'Ajuntament de Manlleu, cares tristes, cares serioses, un minut de silenci estan fent. Un minut de silenci per la mort de dos germans bessons de 11 anys que es van ofegar al riu Ter.
17: Al costat de l'alcalde Arnau Rovira i del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, els dos pares de les criatures, fins a mig miler de veïns d'aquesta localitat osonenca que van voler acompanyar-los ahir després de la tragèdia. L'alerta es va activar dilluns a la nit quan els petits no havien tornat a casa. Els cossos de seguretat els van trobar dimarts al migdia.
15: I encara una tercera imatge, en la qual veiem una estructura de ferro. Aparentment semblen unes obres, però Júlia Albacar, què estem veient?
18: Doncs es tracta de les obres per construir el segon hangar més gran de Catalunya a l'aeroport de Lleida-Alguaire. L'impulsa una empresa privada i es dedicarà al manteniment d'aeronaus, un sector clau per a aquest aeroport. S'espera que pugui estar enllestit al novembre i tindrà un cost aproximat de 10 milions d'euros.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
15: Atenció a aquesta notícia que circula. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, diu que no permetrà mai que s'implanti la llei islàmica a Itàlia. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. Giorgia Meloni ha fet aquestes declaracions a Brussel·les després d'una reunió de la Comissió Europea. Li preguntaven sobre la polèmica entre Espanya i França després de les paraules de l'expresident Mariano Rajoy sobre la selecció francesa. Recordem que Rajoy va dir que la selecció de França jugava sense francesos. Doncs bé, preguntada al respecte, Meloni va expressar el seu rebuig a les paraules de Rajoy, però va voler deixar clar que amb ella el govern Itàlia no permetria mai la llei islàmica. La sentim.
20: We won't allow Sharia law to be implemented in Italy. I'm Giorgia Meloni. I'm Christian. I'm a daughter of Italy.
19: No permetrem que s'implementi la llei Sharia a Itàlia. Soc Giorgia Meloni, soc cristiana, soc filla d'Itàlia, diu Meloni en les seves declaracions. Per últim, Meloni va dir que a la selecció d'Itàlia això no li passaria mai perquè no és com la selecció francesa.
15: I això és real o és fals?
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
22: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. Quadisbritish.es.
21: El Matí de Catalunya Ràdio.
19: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, diu que no permetrà mai que s'implementi la llei islàmica a Itàlia és una notícia falsa. Meloni no ha dit mai això. El vídeo és original d'una antiga compareixença seva, però la seva veu ha estat clonada amb intel·ligència artificial. De fet, en les imatges de la compareixença original, Meloni parla en tot moment en italià, no en anglès, com hem sentit en aquesta notícia falsa.
15: Gràcies, Marc.
19: Adéu, bon dia.
15: Ara mateix falten 7 minuts per arribar a les 8 del matí. Moment, com sempre, aquesta hora de repassar els titulars del dia en dos minuts amb el Marc Jurado i la Sílvia Comet. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avui resol si la llei d'amnistia es pot aplicar a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i els altres líders del procés encausats per malversació.
14: En funció del que digui la sentència europea, el Tribunal Constitucional pot demanar al Suprem que amnistiï l'expresident a l'exili i que li aixequi l'ordre de detenció.
15: Recordem que avui el Tribunal analitza aquestes dues causes, una al voltant del Tribunal de Comptes, l'altra al voltant del CDR, en funció de què digui una cosa o l'altra. Doncs això es podria estendre o no a Junqueras i Puigdemont. Ho analitzarem a partir de les 10 en un programa especial aquí a Catalunya Ràdio. Més coses. La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, avui declara com a imputada davant del jutge del cas Leire un cas sobre les suposades clavegueres del PSOE.
0: El jutge sospita que Leire Díez va pressionar la directora perquè expedientés els agents del cos que investigaven casos de suposada corrupció en l'entorn del PSOE i el govern espanyol. Ahir va declarar la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.
2: Pero que lo que yo no conocía en absoluto era que Leire pudiera presuntamente estar organitzando una trama dentro del partido.
15: I Begoña Gómez ja ha entregat al jutge els bitllets d'avió amb els quals va volar a Londres per la graduació de la seva filla.
14: Li dona els bitllets però recorre la petició que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez adverteix que les autoritats britàniques no estan fent segells físics als passaports.
15: A Catalunya avui són 107 els municipis que estan en el risc màxim d'incendi.
0: També es manté prohibit l'accés a 6 espais naturals, però s'ha reobert el de Montserrat i també el de Sant Llorenç del Munt. Protecció Civil reclama extremar les precaucions encara que el pic d'aquesta onada de calor ja hagi passat.
15: Recordem que les bones notícies de les últimes hores és que els incendis que hi teníem estan tots estabilitzats. Ara mateix no tenim cap incendi fora de control a Catalunya. A les 8 serem a l'incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès, on les flames han cremat un centenar d'hectàrees. I també d'aquesta nit els Estats Units han continuat, cinquè dia consecutiu, bombardejant objectius militars a l'Iran per debilitar, diuen, la capacitat de Teheran d'atacar vaixells comercials a l'estret d'Hormuz.
14: El Comandament Central Militar nord-americà ha informat d'almenys dues onades d'atacs, mentre Trump no afluixa les amenaces a Teheran.
15: I arrenca el Talar Music Experience, una de les cites musicals més destacades de l'estiu al Pirineu.
0: La Fúmiga de Ginestà inauguraran el festival aquesta nit acompanyats de Mont DJ i donaran el tret de sortida a tres dies de concerts a l'Okiosk, a la vora del Pantà de Sant Antoni.

0: 4 minuts i arribarem a les 8.
1: Avui encara un dia de calor, però menys calor que ahir. Avui no esperem temperatures que arribin ja als 40 graus, quedaran 38-39 a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, a l'interior de les comarques gironines, en un dia en conjunt variable, amb alguns ruixats que cauen aquestes hores en àrees del Pirineu, Prepirineu, també algun punt de les comarques de Ponent. A la tarda els ruixats persistiran al Pirineu i Prepirineu, localment podrien tenir caràcter de tempesta, i la temperatura els propers dies continuarà amb una certa tendència de baixa de cara a divendres i dissabte, amb un temps estable en conjunt, amb força sol al llarg dels propers dies.
0: I el trànsit, com el tenim a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia de nou.
2: Bon dia, doncs, direcció Barcelona. Tenim les retencions als punts habituals, a les vies d'accés a la ciutat. Destaquen les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. A aquesta hora, retencions també a la C58 de Terrassa-Sabadell en sentit sud, C17 de Parets de Granollers sentit nord, C59 de Caldes de Montbui a Palau-Solità i Plegamans en direcció sud, i a la C60 a la Roca del Vallès en sentit Granollers.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
2: Fins ara.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: Atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
6: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
7: No podem acceptar que hi hagin...
6: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
8: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
4: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les dues.
6: I a partir de les tres,
9: l'espai de reflexió a la tertúlia.
4: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: Dos minuts i arribarem a les 8. Cada dia a aquesta hora sentirem un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona especial. Això ho podeu fer enviant una nota de veu al 636-360609. 636-360609. És el que ha fet Albert.
10: Bon dia. Voldria dedicar la cançó ara de l'Exam Busto de la Sònia. Una cançó molt especial per nosaltres, per una dona molt especial. Ara sí que

0: Molt bon dia a tothom, molt bon dijous. Un dia que pot ser clau en el futur més immediat en el calendari politico-judicial de Catalunya. Avui, primer pronunciament de la justícia europea sobre l'amnistia. Més de 2 anys després que la llei s'aprovés al Congrés i després de les traves que han posat alguns tribunals espanyols, avui el Tribunal de la Justícia de la Unió Europea fa pública una decisió al voltant d'uns casos concrets, però que pot tenir repercussió més enllà d'aquests casos concrets i afectar, segons que digui, fins i tot els casos de Carles Puigdemont amb Oriol Junqueras. Recordeu que la llei d'amnistia està aprovada, que s'ha aplicat, però que hi ha alguns tribunals que han arrossegat els peus, per ser suaus, en alguns casos. Avui això pot canviar o no, en funció de què digui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Ho seguirem en directe a Catalunya Ràdio, amb un programa especial amb els serveis informatius de la casa i el Ricard Ostrell a partir de les 10, perquè a partir de les 10 és quan s'ha de conèixer aquesta decisió. Analitzarem exactament què és el que es decideix, què pot passar, quines reaccions hi ha, perquè per avui hi ha anunciades diverses compareixences. Tot això a partir de les 10, ara en parlarem també a l'Àgora, però tot això a partir de les 10 amb el Ricard Ostrell. D'altra banda, una altra de les notícies, segurament la que tots hem notat en primera persona, la calor. Continua fent molta calor. Hem deixat enrere una nit tòrrida, amb temperatures molt altes. Hem deixat un dia enrere en què les temperatures van arribar als 40 graus. I avui, Tomàs Molina, bon dia.
1: Molt bon dia. Avui no.
0: De calor farà, però avui no.
1: Avui no arribaran als 40 graus. Sí. Es quedaran els 38-39, que déu-n'hi-do, especialment a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, potser també a l'interior de les comarques gironines, amb un dia una mica més inestable. De fet, hi ha tot ruixadets que no acaben d'arribar al terra i que a l'alerta a vegades van acompanyat de cops de vent sobtats, de situacions de ventada que un no acaba de saber d'on prové. Són aquestes acumulacions d'aquest aire tan càlid que provoquen comportaments, diguem-ne, que menys habituals dels que estem acostumats, diem esclafits càlids, que baixa de cop una ventada allò molt sobtada i que ens sorprèn. Per tant, precaució amb aquestes situacions. En un dia que serà majoritàriament assolellat, a la tarda repetiran els ruixats en àrees del Pirineu i la temperatura continuarà amb una certa tendència a la baixa de cara a demà passat, diumenge i dilluns, però tornen a pujar les temperatures.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara. Ja. Tot això ens deixa en una situació, com ara deia el Tomàs, en què, evidentment, el risc, per exemple, d'incendis continuen sent molt alt. En un centenar de municipis catalans, el risc d'incendi és molt alt. La bona notícia és que ara mateix no tenim cap incendi fora de control a Catalunya. Per exemple, el de Sant Quirze Safaja, que afectava un centenar d'hectàrees, ahir al vespre es va donar per estabilitzat. L'amnistia i la calor i els risc d'incendi són dels grans temes amb els quals comença aquest dijous, però hi ha una altra cosa, clar.
2: Va Messi! Va Messi! Mentre...

0: L'Argentina ho ha tornat a fer, nova remuntada agònica i contra l'Anglaterra, i jugarà la final del Mundial contra Espanya. I això celebraven milers de persones a l'Hospitalet de Llobregat. Eren milers de argentins i argentines que celebraven el passi de la seva selecció a la final del Mundial diumenge. Per cert, que abans de saber-se el rival, l'Ajuntament de Barcelona va anunciar que instal·larà una pantalla gegant a la capital catalana, al barri de les Corts, per veure aquesta final del Mundial. Hi haurà controls d'accés i no s'hi podrà entrar al qual, segons ha dit el consistori. Arribem així a les 8 i 4 minuts. Vinga, comencem amb el tema del dia, que és aquesta decisió de la Justícia Europea sobre l'amnistia, que seguirem amb un programa especial a Catalunya Ràdio amb el Ricard Ostrell al capdavant i els serveis informatius de la casa a partir de les 10. La llei d'amnistia, recordem que està en vigor des de fa 2 anys, se n'han beneficiat aproximadament unes 300 persones, però hi ha tribunals espanyols que han optat per no aplicar-la. L'amnistia, agafant-se amb alguns, diguem-ne, buits legals o amb algunes interpretacions molt qüestionables. Alguns d'aquests tribunals el que han fet és consultar la Justícia Europea. Escolta, què hem de fer? Què hem de fer amb aquesta llei d'amnistia? I avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea respon dues d'aquestes consultes. Una, sobre si les despeses de l'1 d'octubre van perjudicar els interessos europeus. I dues, si amnistiar el CDR vulneraria la lluita europea contra el terrorisme. Això és el que es decideix, això és el que es diran avui. A partir d'aquí, podríem dir, i ara ho explicarem amb calma, però podríem dir que hi ha dos carrils. Un, els efectes immediats que això pugui tenir. Per exemple, si la Justícia Europea diu que sí es poden amnistiar el CDR, això molt probablement tindrà efectes immediats. Segon carril, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o altres casos. Per exemple, aquests dos que hem dit, recordem que el Suprem no els va voler amnistiar i van presentar recurs al Tribunal Constitucional. El Constitucional ha de respondre a la tardor. I el dubte és si la decisió que avui coneguem pot afectar en el que decideixi el Tribunal Constitucional al setembre o a l'octubre. De fet, el Tribunal va ajornar la seva resposta una mica deliberadament. Va dir, primer vull sentir a veure què diu Europa i després decidiré. Aquest és una mica el panorama que val la pena que entrem a desgranar. Anem en directe a Luxemburg, la seu del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Bruno Forte, Amires, què tal, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, Freddy, bon dia.
0: Tot això ho sabrem a partir de les 10 i recordem, Bruno, una cosa important, eh? Generalment el tribunal segueix la tesi de l'advocat general que fa tot just unes setmanes avalava l'amnistia.
1: Sí, va avalar, d'una banda, l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, cosa que afecta els líders polítics, i d'altra banda, també va avalar l'amnistia per al delicte de terrorisme, que afecta, en aquest cas, els activistes dels CDRs. En el 80% dels cops, la sentència final dels jutges europeus acaba coincidint amb l'opinió prèvia de l'advocat general. Però aquí no hi ha res escrit, i una de les grans incògnites del dia també és veure fins a quin punt es pot mullar el Tribunal de Justícia de la Unió Europea pel que fa al delicte de malversació, sobre el qual, en principi, no tindria per què pronunciar-se de forma explícita. Com més clara sigui la sentència d'avui, menys marge tindrà després

0: 91. Raül Flores, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia, Freddy.
0: Aviam, hi ha moltes preguntes que t'hem de fer, Raül, perquè el tema és enrevessadot, eh? En funció del que digui el Tribunal de la Justícia de la Unió Europea, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, la gran pregunta, Carles Puigdemont o Oriol Junqueras, podran tenir l'amnistia allò immediatament?
1: Doncs d'entrada, no. No a una amnistia immediata per poder tornar a Catalunya, en el cas de Puigdemont, ni tampoc una retirada de la inhabilitació fins l'any 2031 que té Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra Republicana. Ara bé, si la sentència d'avui és favorable, poden tenir l'amnistia pels casos de malversació que estan lligats a un altre tribunal, el Tribunal de Comptes, que aquests sí que són els que resol avui directament la justícia europea. O sigui, poden tenir properament una amnistia una trentena d'exalts càrrecs de la Generalitat, entre ells aquí hi ha, a banda de Puigdemont i Junqueras, també l'expresident Artur Mas.
0: És veritat, Artur Mas, sí, sí.
1: Exacte, els investiguen aquest cas per si van fer servir fons públics per finançar el referèndum de l'1 d'octubre i també per tota la branca de l'acció exterior de la Generalitat. Ara bé, en quins casos l'amnistia pot tenir un paper que sigui molt més complicat i també un paper molt més lent? Doncs amb el gran gruix de casos, tots aquells que depenen del Tribunal Suprem.

0: Puigdemont i Junqueras, que són en els seus casos principals, però sí que serà clau pels propers capítols que hem de veure.
1: És important destacar això, que són dues causes diferents. La del Suprem, que és qui ha arrossegat els peus, com dèiem abans, a l'hora d'aplicar l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre d'altres, i després hi ha el Tribunal de Comptes, que és aquesta causa, que és la que avui sabrem. Però és important destacar això, Raül. Per què serà clau això que sabrem avui a partir de les 10?
0: Doncs mira, Freddy, primer perquè el Tribunal Constitucional està esperant, de fet s'ho ha autoimposat, la sentència d'avui del TJUE per resoldre en cascada els 7 recursos d'empara dels líders del procés que porten mesos encallats a l'alt tribunal. I el Constitucional no s'hi posarà ràpid. Podria fer-ho aquest mateix mes, de fet té un ple previst aquest mateix mes, però ja ha anunciat que els començarà a resoldre tornant de l'estiu, setembre-octubre. Què passa amb aquests recursos? Doncs d'entrada, una resposta favorable avui hauria de guiar, com a mínim guiar, si no condicionar, la resolució d'aquests recursos perquè acabin resolent-los a favor de l'expresident Carles Puigdemont i també dels exconsellers, i per tant que el Constitucional acabi demanant al Suprem l'aplicació de l'amnistia. Però encara que passi això, encara que el Constitucional resolgués a favor dels recursos, la pilota continuaria estant a la taulada del Suprem, que és qui, en última instància, ha d'aplicar l'amnistia als líders polítics de l'1 d'octubre. I aquí hi ha preguntes que mirarem si podem resoldre durant aquest matí. El Suprem podrà plantejar nous dubtes a la justícia europea? Aquesta és fonamentalment la pregunta més clau, perquè depenent de la contundència de la claredat de la sentència d'avui, ho podrà fer o no. Si aquí hi ha arguments genèrics, segurament encara hi haurà camí per dilatar encara més l'aplicació de l'amnistia, però si avui dono una fórmula més concreta, més concloent, segurament aquí el marge interpretatiu ja quedarà molt reduït.
1: És el que dèiem abans, el que deia el Bruno, com més clara sigui, el marge de maniobra és més petit.
0: Exacte.
1: Ho dic perquè és important, perquè això molta gent aquests dies s'està preguntant, però això vol dir que Carles Puigdemont podrà tornar? Doncs, aviam, posem per cas que el Tribunal... Fem a fer polític o ficció. Posem per cas que avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea faci un pronunciament en favor dels interessos de Carles Puigdemont. Fins i tot en aquest cas ha de venir el Constitucional a la tardor i després d'això el Suprem ha de dir què vol fer.
0: Sobretot, en última instància,
1: hi ha diverses pantalles encara.
0: Exacte. A no ser, però aquí és un escenari que ningú preveu, que el Suprem, diguem-ne, s'avancés i digués, escolta'm, ja en dic prou, amb aquests arguments ho puc aplicar. Aquest és un guió que ara mateix, segons totes les fonts que anem consultant, és improbable a hores d'ara.
1: En canvi, on sí podem veure moviments, ho dèiem abans, és aquesta causa dels 12 CDR acusats de terrorisme. Per què amb això sí que podem veure algun canvi?
0: Doncs, fonamentalment perquè avui el Tribunal de Justícia de la Unió Europea sí que respon directament als dubtes que li va fer l'Audiència Nacional sobre l'aplicació de l'amnistia en aquest cas concret. Per tant, si segueix les conclusions de l'advocat de la Unió Europea, que vam saber aquest novembre, avui podem veure una resposta contundent a favor de l'amnistia en els casos de terrorisme. I la defensa que avui podem veure és que justament l'amnistia que recull aquesta llei s'ajusta totalment a una directiva europea que recull que terrorisme es pot aplicar només en aquells casos on realment hi ha hagut violència i crims contra la humanitat, que és evident que en el cas dels CRR això no ha existit. Per tant, en aquest cas, si avui hi ha una sentència favorable en la línia de l'advocat general aquest novembre, sí que podem veure com properament ja se'ls hi apliqui l'amnistia en aquests 12 CDRs, perquè tota la via de recursos i de dubtes ja s'haurà esgotat.
1: I el mateix pot passar en el cas de dos exalts càrrecs de la Conselleria d'Economia del 2017, com són Josep Maria Jové i Lluís Salvador,
0: Sí, estan acusats de malversació, de desobediència i de prevaricació. La Fiscalia demana 7 anys de presó per Jové, 6 pel Salvador. El seu judici està aturat. Avui el TJUE no resol directament aquests dubtes que també estan sobre la taula de la justícia europea, però sí que avui parla d'un delicte, que és el de malversació. Si avui també hi ha una resposta favorable a la interpretació d'aquest delicte de malversació, podem veure com al final el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que és el que té la carpeta d'aquest cas, ja es dona per respost. I, per tant, els dubtes que hauria plantejat poden avui haver-se esvaït. Per tant, en aquest cas, podem veure també una aplicació de l'amnistia en el cas de Jové i de Salvador.
1: Tot això ho sabrem a partir de les 10 del matí. Cap de Política de Catalunya Ràdio, Raül Flores, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies, Freddy, bon dia.
1: Continuem parlant amb el Raül Flores, perquè avui insistim, en parlarem ara a l'Àgora d'aquí una estona, en parlarem a partir de les 10 amb aquest programa especial dirigit i presentat pel Recar Ostrell. Si us recordeu, a principi de setmana parlàvem aquí al matí de Catalunya Ràdio amb el catedràtic de Dret Constitucional Javier Pérez Royo, i ell deia una tesi que ha sorprès una mica, perquè ell deia que en funció de què digui avui la justícia europea, deia que Carles Puigdemont pot tornar a Catalunya ja.
2: Carles Puigdemont, en mi opinión, en el momento en el que se conozca la sentencia el jueves, si la sentencia es la que se espera que sea, Carles Puigdemont debería plantearse retornar a Catalunya inmediatamente. Es decir, tiene que correr ese riesgo.
1: Corre aquest risc vol dir córrer el risc que el detinguin, perquè l'ordre de detenció continua vigent. L'advocat de Puigdemont, Gonzalo Boye, va qüestionar aquesta interpretació. Avui el mateix

0: Boye compareixerà amb Junts un cop es conegui la decisió de la justícia europea. També ho farà Esquerra. Els uns i els altres, juntaris i republicans, es declaren raonablement optimistes, però com deia el Raül, recorden que l'última paraula la té sí o sí el Suprem, Jordi Corbalan.
1: Carles Puigdemont fa temps que es manté volgudament allunyat del focus públic. Més que mai, els seus, amb els alcaldes al capdavant, esperen la tornada del seu líder per remuntar les enquestes, però són prudents i aguanten l'alè. Josep Rius, portaveu de la Direcció Nacional.
2: I el que després faci la justícia espanyola és del tot imprevisible sempre.
1: Esquerra també són optimistes de cara a la sentència d'avui, però tampoc les tenen totes amb els tribunals espanyols. Elisenda Alemany és la secretària general.
3: L'Estat no ens posa mai les coses fàcils. Sí que som optimistes amb la sentència del TJUE, en el sentit que posarà davant del mirall l'Estat espanyol i els seus dèficits democràtics.
1: Ni Junts ni Esquerra esperen moviments immediats del Suprem després de la sentència d'avui. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. I a Madrid, què diuen? Doncs el govern espanyol també avui mira cap a Estrasburg i enmig dels atacs a Luxemburg, disculpeu, on hi ha la seu del tribunal, mira cap a Luxemburg, i enmig dels atacs de la dreta, que continua acusant a Pedro Sánchez de cedir davant de l'independentisme, també confien que a partir d'avui es comenci a avalar l'amnistia. Anem a Madrid, Tania Tàpia, molt bon dia.
4: Què tal? Bon dia. Sí, l'espera de la Moncloa és que la decisió sigui clara, que no doni marge d'interpretació. Primer el Constitucional, després el Suprem, i que s'acabi, per tant, aplicant ja del tot una llei avalada pel Constitucional i que, com recordava aquest dimarts des de la Moncloa, la portaveu de l'executiu, es va aprovar fa ja més de 2 anys per àmplia majoria al Congrés. Sentim el Massaet, ministre.
5: Sea clara, sea contundente y que se aplique esta medida de gracia con la diligencia y sin más dilación. Consecuencias se están viendo en las calles de Cataluña, donde prima la convivencia i la prosperitat.
4: L'aplicació completa de la llei i el possible retorn de Puigdemont són 2 cims que poden fer reconduir la relació amb Junts en el tram final d'una legislatura molt complexa per a Pedro Sánchez. Avui, un cop es conegui la decisió de la justícia europea, s'espera una reacció del govern espanyol des de la Moncloa.
0: I n'estarem pendents, evidentment, d'aquesta reacció de la Moncloa, com deia la Tània. A partir de les 10, programa especial a Catalunya Ràdio sobre la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la decisió al voltant de l'amnistia, amb Ricard Ostrell, a partir de les 10. We'll be right back.

0: Aquest és, sense cap mena de dubte, un dels grans temes del dia. L'altre, un dels grans temes de l'estiu, continuen sent els incendis. La bona notícia del matí és que no en tenim cap fora de control ara mateix a Catalunya. Ahir van aguitejar durant unes hores del de Sant Quirze Safaja, al Moianès, on les flames van cremar un centenar d'hectàrees, però ahir, última hora del vespre, primera hora de la nit, el van donar per estabilitzat. Anem en directe cap a aquest incendi, el d'incendi de Sant Quirze Safaja. Cristian Roldán, que ens expliques. Bon dia.
1: Bon dia, Freddy. Doncs, com deies, ahir va quedar estabilitzat i durant tota la nit una quarantena de dotacions han treballat sobre el terreny i han aconseguit consolidar el perímetre que ja al vespre ja van delimitar els bombers. A veure, s'han utilitzat drons per sobrevolar la zona buscant punts calents, on després, això sí, actuaven els efectius, pel que ens comentaven els bombers. Ara, amb la sortida del sol, ja s'activaran els mitjans aeris i també es farà un nou reconeixement per tal de supervisar l'estat de l'incendi i determinar l'actuació de les pròximes hores. Pel que ens comenten, la intenció és aprofitar al màxim aquestes primeres hores del matí abans que les temperatures tornin a enfilar-se i entri el vent de sud, és a dir, la marinada, i compliqui les tasques d'extinció, com ha passat durant les últimes setmanes. Tot i que no ha provocat danys materials, això sí, el foc ha cremat un centenar d'hectàrees i ahir es van evacuar preventivament un centre de menors, una casa de colònies i també el càmping L'Illa, aquí situat en aquest territori del terme municipal de Sant Quirze Safaja. Protecció Civil manté l'ordre de confinament a l'hostal rural Mas Blanc, al Pla de la Casanova i a la Rovireta, situats als termes municipals de Sant Quirze i també de Sant Martí de Centelles. L'ordre, ens comentaven des de Protecció Civil, afecta prop d'un centenar de persones. També val a dir, les carreteres dels voltants continuen tallades, a mancar que la inspecció que es farà des de l'aire, com us comentava, permeti reobrir-les al llarg del matí. També els cossos d'emergències ens expliquen que no estan deixant accedir a la zona aquells veïns que ahir es van autoevacuar durant la tarda i que després que s'estabilitzés l'incendi porten hores demanant tornar a casa seva. Pel que fa a les causes de l'origen del foc, els agents rurals segueixen investigant i de moment no descarten cap hipòtesi.
0: Cap hipòtesi, eh? Això és important, perquè amb aquestes coses...
1: Sí, exacte.
0: Perquè, vull dir, portem uns quants incendis amb sospites de provocats, fins i tot.
1: Exacte, aquí és una mica on una de les hipòtesis en què estan treballant els agents rurals i que de moment no descarten. No vol dir que tinguin indicis que els apuntin cap aquí, però tampoc que els demostrin el contrari.
0: Gràcies, Cristian. Fins ara.
1: Fins ara, Freddy.
0: En directe al Cristian Roldán des d'aquest incendi de Sant Quirze Safaja al Moianès. Insistim, l'incendi està estabilitzat, però com ara ens explicava ell, hi ha diverses mesures que es mantenen. Els confinaments o fins i tot aquestes evacuacions, aquests veïns que s'han autoevacuat que no es deixen tornar a casa. En fi, els bombers, per donar bones notícies, també han donat per estabilitzades les dues represes de l'incendi que es va declarar a Aiguamúrcia, que van començar a Querol i Pontons. Com és habitual, durant tota aquesta nit hi han seguit els bombers treballant, i Jordi Barranca.
2: S'han originat els termes municipals de Querol a l'Alt Camp i de Pontons en el Penedès. Després de treballar-hi tota la tarda, a última hora del vespre, els bombers l'han pogut estabilitzar. Les represes s'han originat poc després que els alcaldes de la zona reclamessin tant al president Illa com a la consellera Parlon més recursos per extingir incendis i per la gestió forestal. A tot això també continua la cerca de la persona que hauria provocat els focs en aquesta zona l'última setmana. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Jordi. També és important això, perquè aquests són els 7 incendis, els 3 incendis que van haver-hi en molt poc temps, en poc terreny, diguem-ne, Aiguamúrcia, és on ho hem sentit directe aquí a Catalunya Ràdio. La consellera Parlon parlava de la possibilitat d'incendis provocats, i encara es continua buscant aquesta persona, com deia el Jordi. En fi, aquestes són les bones notícies. No tenim cap incendi fora de control. Les dolentes és que el risc continua sent alt, molt alt, de fet, màxim, en un centenar llarg de municipis catalans. La majoria a les comarques de Ponent i a la Catalunya Central, Oriol Pujadó.
3: La majoria de municipis amb el nivell 4 del Pla Alfa, el màxim, estan a comarques de Ponent i de la Catalunya Central. Protecció Civil demana extremar les precaucions i evitar qualsevol activitat que pugui generar un incendi. Sergio Delgado és sotsdirector de Protecció Civil en declaracions a 3Cat Info.
4: Hem de recordar que hi ha una sèrie d'espais de massissos que està restringit als accessos, que hi ha una sèrie de mesures prohibides de desenvolupar en el medi natural i que tothom, abans de fer una activitat en el medi natural, consulti aquestes mesures, s'asseguri que pot realitzar aquesta activitat en el medi natural i, en general, mantingui aquesta prevenció.
3: 220 municipis de 25 comarques estan en nivell 3 del Pla Alfa, que preveu un risc d'incendi alt. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Oriol. Tot això en aquestes temperatures que continuen sent molt altes. Abans el Tomàs Molina es deia que avui afluixaran una mica, com a mínim no tindrem el rècord que vam tenir ahir amb temperatures de més de 40 graus a zones de, per exemple, com el Vallès o també en alguns punts de la ciutat de Barcelona. Però aquestes altes temperatures ja fa dies que alertem que tenen i tindran conseqüències. Una de les més visibles és en el camp. Unió de Pagesos alerta que aquesta calor s'afegeix a la crisi dels preus i que això pot fer perillar la rendibilitat d'algunes finques. Juli Albacar.
5: Els calibres de la fruita han quedat curts perquè amb la calor els arbres s'han deshidratat i el fruit no s'ha acabat desenvolupant tant. I tot i que els quilos aniran a la baixa, el preu de venda continua sent baix per la pressió de les grans empreses. Això ho explica Narcís Poch, responsable nacional del sector de la fruita dolça d'Unió de Pagesos.
6: La sensació que hi ha, doncs, o que més que una sensació, és una realitat, és que la gran distribució a nivell europeu, doncs, no vol pagar el preu que correspondria per assumir tots aquests costos de producció.
5: Costos de producció, segons el sindicat, que han pujat un 20% entre gasolina, energia, embalatges i mà d'obra, i amb el preu de venda actual no es pot assumir en molts casos aquest augment. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Júlia. 9 minuts i arribarem a 9:15.
7: Al Matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent. Ai, sangria, sangria,

0: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
1: Quica Nazaret.
2: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé, segur. I això em va passar.
1: L'eclipsi amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: Aquest tren té un retard de 90 minuts.
4: Sí, sort que he portat nous.
5: La teva vida necessita l'Esto. Amb Lidl Plus 200 grams de nous per 1,99. T'estalvies un 16%. Lidl, val la pena.
6: La cultura és allò que tu vius. El que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Catalunya Ràdio.
8: Som 3Cat.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
9: 8 i 23 minuts, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Repassem ara els bàsics del matí amb el Pol Foradada, la Sílvia Comet i el Marc Jurado. Molt bon dia.
10: Bon dia.
9: Una de les notícies de... una notícia d'aquesta nit. Hem tingut algun moment de tensió a Badalona per una protesta veïnal d'aproximadament una quarantena de persones que han arribat a tallar durant un moment la C31.
11: Durant la protesta es van llançar insults racistes contra els migrants que encara campen a la zona després del desallotjament de l'antic institut B9. Segons la policia, la tensió es va desencadenar arran d'un incident amb un gos que, segons les diverses versions, no queda clar si seria d'un dels desallotjats o d'un dels veïns de Sant Roc.
12: Fons coneixedores del cas asseguren que el grup que ha quedat acampat a la zona no sol generar molèsties i que l'animal està ben cuidat. A les xarxes socials, l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha lamentat la suposada pallissa que haurien donat al gos.
9: I una previsió destacada per avui també han de declarar els metges que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares.
13: Ho fan com a testimonis. El cas es continua investigant. La fiscalia va apuntar ara fa uns dies que al pare se li podria atribuir un delicte d'intent d'homicidi. L'Hospital Vall d'Hebron, que va atendre el nadó, ha presentat al·legacions a l'expedient que li va obrir el govern, que li va obrir el Departament de Salut, suposadament per no haver activat prou de pressa els protocols.
9: I parlant d'hospitals, es continuen atenent també les 13 persones que van quedar ferides quan un arbre va caure sobre una masia quan un grup de nens i monitors hi dinaven durant una excursió a Batet de la Serra, a Olot, a la Garrotxa. Una de les monitores està ferida greu, Laia Claret.
14: Eren 22, 16 dels quals eren menors d'edat i tenien entre 9 i 11 anys. Els altres 6 eren adults. En un primer moment es va parlar d'un accident en una casa de colònies, però no era així. Eren un grup que estava dinant sota el porxo d'una masia per protegir-se del sol i un arbre molt gros va caure sobre. El sistema d'emergències mèdiques va atendre les 22 persones, totes, però a més 13 les van traslladar a l'hospital. Hi ha una monitora ferida greu amb una fractura i un traumatisme que van traslladar a l'Hospital Trueta i un menor, ferit menys greu, amb una fractura a l'Hospital d'Olot. I 11 ferits lleus, 8 adults i 3 menors, que també van anar a l'Hospital d'Olot. Els menors que no van hospitalitzar els van portar al centre cívic Cal Fuster d'Olot perquè les famílies els anessin a buscar. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Mentrestant, també s'investiga la mort dels dos germans Bessó d'11 anys que es van ofegar en un riu, en el riu Ter, a Manlleu.
11: Els Mossos ho investiguen com un fet accidental i alguns testimonis apunten a Catalunya Ràdio que els dos germans no sabien nedar. Justament ahir a Navarra, una dona i els seus dos fills menors d'edat van morir també ofegats mentre es banyaven en una presa.
9: I als Estats Units, aquesta pròxima matinada, ho explicarem demà al matí, Donald Trump ha de fer aquest famós discurs que ha anunciat per televisió, un discurs on, pel que s'ha dit, es preveu que es bombi una altra vegada la tesi de possible frau electoral, en principi, sense absolutament res que ho demostri.
12: Ella ha promès una gran notícia en aquest sentit. Pel que ha transcendit, Trump abordarà en aquest discurs la seguretat electoral i les màquines de votació. El pròxim desembre hi ha eleccions als Estats Units on els republicans podrien perdre la majoria al Congrés.
9: Un Donald Trump que, mentrestant, va dient que sí, que guanyarà la guerra de l'Iran. Aquesta nit han seguit els bombardejos. Washington, Oriol Serra.
15: Els Estats Units han continuat bombardejant objectius iranians per cinquè dia consecutiu i Donald Trump manté el seu to amenaçador i despectiu cap a l'Iran. Ho ha tornat a fer a peu de l'helicòpter oficial abans de dirigir-se a una cimera anual sobre negocis militars i tecnologia a Pensilvània.
16: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobre, ja saben de què va, val més que es portin bé.
15: Els Estats Units han reprès el bloqueig de l'estret d'Hormuz i fins i tot han interceptat un patrulier iranià que es dirigia a l'illa de Kark, un enclavament estratègic per a la indústria del petroli iraniana. Ara per ara no hi ha senyals d'una represa de les negociacions, si bé la retòrica apunta que hi ha més interès en reprendre-les que no pas en una escalada bèl·lica. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I parlant dels Estats Units, atenció amb això, perquè ha sortit el Pentàgon per anunciar que donarà testosterona als soldats.
13: El secretari de Defensa ha anunciat que cada any l'exèrcit farà anàlisi de testosterona per als militars militars més grans de 30 anys per assegurar-se així que tenen textualment una bona base biològica. Aquells soldats que en tinguin una suposada deficiència se'ls oferirà un tractament perquè se n'injectin.
9: En fi. Vinga, una altra previsió destacada per avui, en aquest cas a Madrid. Declara la directora general de la Guàrdia Civil pel cas Leire. Tornem a la capital espanyola, Tània.
8: Sí, bon dia de nou. I ho fa com a investigada per suposadament haver col·laborat amb les clavegueres del PSOE que buscaven frenar o condicionar investigacions que afecten el partit i l'entorn de Sánchez. Haurà de declarar davant del jutge Pedraz i aclarir de què va parlar en dues reunions que ha reconegut ella mateixa que va tenir amb Leire Díaz, a qui coneixia de feia temps. Diu que no van durar més estona que el que fa prendre un cafè, però que Pedraz vol saber què li va demanar Leire i sobretot si González va fer moviments, per exemple, per apartar algun dels investigadors d'aquests casos. Fa just un mes al Senat, quan encara no estava imputada, negava qualsevol relació amb la trama.
10: No he frenado ni he interferido investigación alguna.
8: La Moncloa manté el suport a González, tot i la imputació. PP i Vox exigeixen la seva dimissió i també la del seu superior, el ministre de l'Interior.
9: Gràcies, Dani. Fins ara.
8: Fins ara.
9: Mentrestant, Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, ha entregat al jutge els bitllets d'anada i tornada a Londres per justificar que sí que hi va anar, que sí que hi va volar per assistir a la graduació de la seva filla.
11: En canvi, ha presentat un recurs a la petició del magistrat que l'obliga a acreditar que va fer servir el passaport només per entrar al Regne Unit. En el seu escrit, la defensa de Gómez recorda que les autoritats britàniques ja no estampen segells físics als passaports.
9: Per aquestes causes, ja fa dies i dies que Feijóo carrega contra Sánchez. Ahir, però, va pujar una miqueta més el to. El va qualificar d'autoritari en una trobada amb líders conservadors europeus.
17: Para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa. Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario.
9: I encara en la crònica política hem d'explicar que Girona, Esquerra diu que en principi no abandonarà el govern municipal de la ciutat, com ha fet Junts.
12: Per ara s'espera veure com queda el repartiment de carteres que els proposi l'alcalde Lluc Salellas. Ahir en aquest programa en vam parlar amb el mateix alcalde i amb la ja exvicealcaldessa de Junts, Gemma Geis.
18: Comptem que temes transcendentals els podrem negociar directament també amb ells per poder ser aprovats a nivell de ple, i si no, doncs també existeix la possibilitat de que algun tema en què ens puguem posar d'acord, doncs puguem acordar-lo amb el Partit dels Socialistes de Catalunya.
19: Temes claus no estaven d'acord. Quan demano més capacitat d'endreça, capacitat de gestió, més empenta, doncs, òbviament, nosaltres estem compromès a la ciutat i serem responsables.
9: Hem arribat a 8:45. De seguida expliquem encara alguna cosa més de la jornada, tot i que el dia ve molt marcat, evidentment, per aquesta decisió europea sobre l'amnistia. Recordeu, a partir de les 10, programa especial. Però ara val la pena que fem un cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
14: Bon dia. Hi ha retards a les línies R13 i R14 que superen els 20 minuts. Hi ha hagut un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí que afecta la infraestructura. També veiem que el tren que tenia previst arribar a Barcelona Sants des de la plana Picardia a Moixons a les 8:37 porta 30 minuts de retard. Pel que fa a l'aeroport del Prat, opera amb normalitat. Només destacar que el vol de Ryanair cap a Edimburg, que sortia a 8:45, ho farà, finalment, 2 hores més tard.
9: I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia.
9: Punts vermells, aquesta hora?
20: Mira, en tenim dos, principalment. Una a la C32, a Vilanova i la Geltrú, en sentit Barcelona, on hi ha un carril tallat per un vehicle que s'ha incendiat. Hi ha retencions des de Cubelles. L'altra, a la 2, entre Pallejà i Sant Vicenç dels Horts, molt densitat per un vehicle avariat.
9: I punt taronja.
20: Els accessos de Barcelona, encara a aquesta hora, a B20, a Santa Coloma, a C58, a Montcada, tot en sentit Trinitat, també a la Ronda, sobretot sentit Llobregat, i a la C59, a Caldes de Montbui, en sentit sud, cap a Santa Perpètua de Mogoda.
9: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
20: Fins ara.
21: Bon preu i Esclat, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
9: El temps marcat per la calor, però afluixa una mica, no? Tomàs Molina, bon dia de nou.
22: Afluixa una miqueta, però augmenta la inestabilitat. Ara el Servei Meteorològic de Catalunya acaba d'emetre un avís de vigilància per temps violent que pot afectar sobretot el Pallars Jussà, Pallars Sobirà, també l'Alt Urgell, podria arribar també a l'Alta Ribagorça. Estan creixent nuclis convectius, nuclis de tempesta que podrien anar acompanyat de ràfegues ràfegues de vent fortes, més de 90 km per hora, i fins i tot de pedra, que podria arribar fins als 2 centímetres de diàmetre. Per tant, doncs, precaució amb aquesta situació de tempestes que afecta l'àrea de l'Alt Pirineu, en un dia que, ho dèiem, tindrà temperatures relativament més baixes que les d'ahir, per sota dels 40 graus ja, amb un dia amb grans clarianes a la major part del país, però amb aquesta inestabilitat que no acabarà de desaparèixer en tota l'àrea del Pirineu i que caldrà seguir per veure com evoluciona la possibilitat d'aquestes tempestes al llarg de la tarda.
9: Tomàs, deies que aquest avís de vent i pedregada fins i tot tota la zona del Pirineu, l'Alt Pirineu.
22: Sobretot pel que fa al Pallars Jussà, Pallars Sobirà i també l'Alt Urgell.
9: Gràcies, Tomàs.
0: La teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
21: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
21: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
9: En un dia marcat per la decisió de la Justícia Europea sobre l'amnistia, us seguirem en directe en un programa especial a partir de les 10, però també de les últimes hores, un altre titular que ens ha cridat molt l'atenció és que 6 de cada 10 empreses han vist com a l'hora de contractar treballadors han vist que hi ha hagut aspirants o candidats que s'han hagut de fer enrere, no perquè no els agradés la feina o perquè les condicions no els agradessin, sinó perquè s'han vist incapaços de trobar habitatge a un preu assequible. Així ho diu una enquesta de la PIMEC, Rafael de Ribot.
2: Són dues de les conclusions de l'enquesta que ha fet la patronal PIMEC. El president de l'Observatori de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, Oriol Amat, ha explicat al Catalunya Vespre que la situació provoca també una pressió sobre els sous.
23: Hi ha també una part important de persones que renuncien inclús quan ja tenen l'oferta i, per tant, les empreses troben que han d'incrementar, diguem-ne, la retribució.
2: A més, s'hi afegeix el problema de la mobilitat. La poca oferta d'habitatge fa que augmentin els desplaçaments en unes vies que sovint ja estan saturades o que tenen un transport públic poc fiable. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I també de les últimes hores, França ha aprovat de manera definitiva la llei que regula l'eutanàsia i l'ajuda a morir.
13: Un text que ha tirat endavant a l'Assemblea Nacional després d'un periple parlamentari marcat pels desacords amb el Senat, que des del 2025 havia tombat la llei fins a dues vegades. Abans d'entrar en vigor, això sí, haurà de ser examinada pel Constitucional, a petició del mateix primer ministre. Des de l'Associació pel Dret a Morir Dignament celebren que el text hagi tirat endavant.
24: Avui és un dia històric perquè per primera vegada a França tindrem una legalització de la mort assistida, basada tant en el suïcidi assistit, en què la persona ingereix la substància per si mateixa, com en l'eutanàsia, per als casos en què la persona no pot fer aquest acte pel seu compte.
9: I hem de parlar de les xarxes socials. Aquesta setmana ho explicàvem aquí al programa també. La Unió Europea ha fet la seva proposta per regular o per limitar l'accés de les persones més joves a les xarxes socials. El Regne Unit ha anat un passat més enllà, el Regne Unit que vol limitar l'accés a xarxes socials a partir dels 16 anys. El Regne Unit ha plantejat una mena de toc de queda, és a dir, que els joves de 16 i 17 anys no s'hi podrien connectar a les xarxes durant la nit. Anem a Londres, Quim Olivares.
25: Els britànics de 16 i 17 anys tindran activat per defecte un toc de queda a les xarxes socials entre la mitjanit i les 6 del matí. Se'ls inhabilitaran funcions addictives com mirar vídeos online que s'activen automàticament o se'ls reforçarà la protecció davant la intel·ligència artificial que dona consells no verificats sobre salut mental. Això i la prohibició total de les xarxes socials per a menors de 16 anys, anunciat el mes passat, els millorarà la capacitat de concentració, la qualitat del son i la vida familiar, segons l'executiu britànic. Els activistes valoren la mesura, però demanen que les grans plataformes tecnològiques assumeixin la responsabilitat i no recaigui en els adolescents. El govern britànic espera tenir enllestida la llei la primavera del 2027. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Gràcies, Quim. De seguida anem als esports, però abans, algun apunt musical. El director de l'orquestra, Josep Pons, tancarà el pròxim 24 de juliol la seva etapa de 14 anys al capdavant de la direcció musical del Gran Teatre del Liceu.
26: Pons ha fet balanç d'aquesta etapa assegurant que ha aconseguit que sigui una formació de primer nivell.
27: Crec que el més important és que hem aconseguit atraure el millor talent de les noves generacions, que desitgessin venir a l'orquestra del Liceu. O sigui, jo puc afirmar sense cap mena de rubor que ara entre els músics el Liceu és una orquestra que està de moda. Volen venir.
9: I més música. Els Deep Purple actuarà al Sant Jordi Club el pròxim 19 d'octubre. I justament ara s'ha sabut detalls dels canvis que es volen fer al Sant Jordi Club.
26: Es transformarà en la primera gran sala de l'Estat pensada exclusivament per a la música en viu de format mitjà. El projecte duplicarà l'aforament actual fins als 9.000 espectadors i millorarà l'acústica del recinte amb tecnologia puntera.
9: I encara alguna cosa més parlant del festival grec. Una última entrevista imaginària entre Montserrat Roig i Maria Aurèlia Capmany és la proposta que s'ha estrenat a la Sala Atrium de Barcelona. Marta Vives.
3: Una hipotètica entrevista entre Capmany i Roig a la pell de dues magnífiques actrius, Anna Güell i Berta Girau, que s'han mimetitzat en aquestes dones poderoses, no des de la imitació, sinó a través de la creació, l'emoció i el poder de les paraules dites des d'un gran convenciment. I a partir d'aquí, com una troca que es descabella, alumna i mestra parlen de temes com el feminisme, la llengua, la política, les classes socials, la literatura o la maternitat. Berta Giraut.
4: Es barallaven, s'estimaven, s'admiraven, es burxaven, i com, tot i pensar ideològicament diferent en alguns punts de vista, connectaven profundament i això feia que s'estimessin.
3: Ha estat una bona idea tornar, diuen Morris els personatges, i a nosaltres en revela l'enyorança, però també la convicció que ha estat ben bé així. Marta Vives, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: I una cosa més, avui comença el Talarn Music Experience, Pau Rovira.
5: La Fumiga i Gin està inaugurant aquesta nit el festival acompanyats de Mon DJ. Demà actuaran Buos, Les que faltaven i Bushido, mentre que dissabte tancaran aquesta primera tanda de concerts God Save the Queen, Maria Jaume i Adrià Giner. L'organització espera milers d'assistents en una de les cites musicals més consolidades aquí al Pirineu. És el director del festival, Ramon Mitjana.
6: Amb grups tan importants com és la Fúmiga, que fa la gira de despedida, com vosaltres sabeu, amb l'únic concert que farà la província de Lleida. El mateix dia que s'acompanyarà Ginestà, que es presentarà el seu nou disc. El dia següent fan la gira de 20 anys de Buos. És l'únic concert que ve a la província de Lleida.
5: Des de Talarn, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
9: Vinga, anem als esports.

0: I a banda del Mundial, Robert, el Barça ja té a punt el fitxatge de Karim Adeyemi.
1: És a Barcelona, ha de passar la revisió mèdica i firmar contracte, 5 temporades. De Jong va passar més proves mèdiques, ha de decidir si passa pel quiròfan o segueix un tractament conservador. El pronòstic de baixa inferior, en principi, als 6 mesos, perquè s'ha descartat un trencament dels lligaments encreuats. I Nicola Provítola torna al Joventut de Badalona, 3 temporades, serà la segona etapa del base argentí a la penya.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
3: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
4: Al matí de Catalunya Ràdio.
5: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
8: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
7: A més, té un 98% de carn.
8: És natural que es noti, oi?
7: Doncs sí, natural.
9: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
10: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.

0: Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Qui diu que l'estiu no passa res?
3: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
2: El mercat del Barça de Flick.
3: La sortida del Tour des de Barcelona.
2: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
3: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
2: La recomposició del Girona segona.
3: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
2: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
3: El sol o a l'ombra.
2: Escolta el Tot Costa.
4: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
5: Està allà al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
1: Aquest estiu, crims.
5: És un vehicle que sortia bé de casa seva i li han disparat.
1: A Catalunya Ràdio.
6: Cobria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
1: Posem llum a la foscor.
7: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
1: Què va passar? Qui ho va fer?
8: Preguntava a tot el món qui ha sigut. Tot el món em deia, no ho sabem.
9: Ho sabem.
1: I per què?
10: No ser perquè cogí el martillo i el que...
1: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
7: Comencem.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
2: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio amb l'advocat Ignacio Rigau, amb l'exdiputat Assumpta Escarp, amb el doctor en Humanitats i expert en moviments socials Jordi Mir i amb el periodista Marc Bataller.
12: I de què hem parlat abans d'entrar, Pol?
2: El Marc no s'ha atrevit a venir amb la samarreta d'Argentina avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. I la tenia sobre el llit.
12: Sí, no en tenia dues, una d'en Maradona,
13: sí,
12: que és un dels meus grans mites,
13: sí,
12: i una d'Argentina, així, una espècie de polo, però he pensat, ah, no facis el friqui, perquè només entra a la porta et diran on vas amb la samarreta i ja m'ho heu dit, sense portar-la. Imagina't si la porto.
13: Aquí hi ha el Pol que explica aquestes coses. Alguna cosa més, Pol, que hagin explicat?
2: No, s'ha parlat molt del partit de diumenge, un partit bastant morbo, amb moltes capes, que també doncs, aquestes famílies amb pares que potser no han anat mai amb la selecció espanyola, però que ara tenen fills que s'hi senten identificats. Mm. Una mica el moviment social que hi ha al darrere d'aquest Mundial.
13: Sor Lucía Caram, molt bon dia.
14: Molt bon dia.
13: Com està?
14: Bueno, emocionada i infartada també, perquè aquest Mundial ens està infartant a tots, però bueno, nosaltres tenim l'avantatge que hem descobert que tenim un gran equip, però tenim davant Messi, que continua sent el gran mestre de les jugades, però podríem fer-lo una mica abans, eh? Ens tenen fins al final del partit, que jo no és cristià, tractar-ho d'aquesta manera.
13: Miri, anava a dir-li això, eh? És a dir, per aguantar aquests partits de la selecció argentina s'ha de tenir fe, eh? Perquè déu-n'hi-do.
14: Clar, és el que apel·laven tots ahir quan em veien que estava mig desesperada. Però tinc la convicció de que tenim un gran equip i dissabte passat estava a l'aeroport davant d'una botiga que venia en la samarreta d'Argentina i d'Espanya i vaig fer un TikTok, un vídeo dient, no, la final serà aquesta. I serà aquesta i mira, jugarà en realitat el Barça, sí, perquè és el que hi ha a la selecció, contra l'equip, contra la selecció argentina i Messi. Es podran també trobar cara a cara Lamine, que és la promesa, però també amb el mestre, que és Messi. Mm. I, bueno, pues, suposo que patiren molt, però crec que el final serà el que esperem els argentins i espero que els catalans estiguin amb mi aquest dia.
13: Anava a dir això, amb el cor dividit o no? És a dir, anem amb Argentina...
14: No, en absolut. En absolut. El tema és que els jugadors del Barça, bueno, pues, bueno, es portes al cor, però no, aquí l'albiceleste anem per la quarta copa, Messi s'ho mereix, ens ha donat moltes alegries i el futbol per nosaltres és quasi com la fe pels argentins.
13: Ara que el la sentia la veu una mica fònica, pot ser? Això és de cridar o és l'Alzheimer?
14: De cridar, sí, eh? De cridar ja a la nit. Sí. Vam cridar amb totes les oportunitats que teníem i semblava que aquesta porteria estava blindada, però bueno, finalment pues ha arribat el que tenia que arribar i quan va acabar i vam esclatar amb crits i ja està. Avui al matí, quan estàvem pregant, no podia parlar. Ara ja he recuperat una mica la veu, però bueno. Así que, però bueno, molt contenta, amb ganes de veure la final. A la final la veuré amb un nens d'Ucraïna, que estaré just, acabaré d'arribar a Polònia, a la frontera, i la veurem allà. I bueno, això de la càbala que fan els argentins, que l'han de veure en el mateix lloc i de la mateixa manera, per mi ha estat impossible. Però bueno, la celebraré amb els nens ucranians, que ja els he enganyat i els he dit que han d'anar per Argentina.
13: ja els ha enredat. Quan se n'hi va cap a Ucraïna, el mateix diumenge?
14: Em vaig el diumenge, sí, a la tarda. Així que, pues, arribaré i serà arribar i triomfar. Patir una estona abans. Els argentins diem que tenim de patró en aquest moment a Favaloro. Favaloro era un gran cardiòleg argentí que va morir. I, bueno, pues ara és que és el nostre patró absolut, perquè tots estem patint, però, bueno, el final és el que esperem i espero que els espanyols entenguin que la victòria serà per nosaltres.
13: Sor Lucía, caram, no la fem parlar més, així pot recuperar la veu després de els crits d'ahir. Moltíssimes gràcies, una abraçada.
14: Moltes gràcies, una abraçada. Adéu.
13: En fi, el Marc no ha volgut venir amb la seva samarreta, però, escolta, ja veus que entonaves amb el que deia Sor Lucía, caram, eh? Vull dir que...
12: Sí, jo la veritat és que vaig amb Argentina... Bueno, vaig amb Messi.
13: Sí.
12: D'acord. Tot i que també és cert que, malauradament, aquest Mundial no he tingut la meva selecció per poder animar. Mm. No he tingut la selecció catalana. M'agradaria que passés com a Gran Bretanya, que fins i tot Escòcia ha pogut jugar aquest Mundial i es podia haver enfrontat contra Anglaterra, tot i que no es van arribar a creuar, i per tant en aquest sentit, des d'un punt de vista de sentiment, espero que guanyi Argentina, i des d'un punt de vista futbolístic crec que serà un partidàs.
13: Sí, eh?
12: És el partit que tothom esperava, aquella final que s'havia de jugar que es va acabar anul·lant per la guerra, el campió d'Europa contra el campió d'Amèrica, i veurem. Jo crec que fins i tot Espanya és favorita en aquest sentit, perquè ahir Anglaterra va cometre el greu error de quan marca l'1-0 tirar-se enrere.
13: I molt, eh?
12: I molt enrere. Van sortir 4 o 5 centrals, que va sortir un central que no sé quin nom té, que em feia 6 com Messi. Mira, a mi que m'agrada molt les sèries, vaig pensar, mira, és com la muntanya de Joc de Trons, aquell que hagi... I dic, què fa Tuchel, que tira enrere? I a partir d'aquí, sí, doncs, sí, va ser un festival. I un apunt més, em va sorprendre encara com Messi, caminant, pot condicionar el joc, i que ens hem perdut 3 o 4 anys de Messi al Barça encara.
13: Ai, sí, a sobte, com ho veus tot plegat?
9: Bueno, jo ho veig una mica indirectament, eh? Jo sí, passo per casa, vaig fent, vaig sentint, criden... I jo sí. Vaig
12: no el vas veure, doncs, tot?
9: No el vaig veure tot perquè estava en un sopar, però vaig arribar a la... perquè era un sopar d'aquests dureta, però vaig arribar
12: important.
9: A la part important, que era la remuntada i tal. Però, bueno, és que, de fet, no vaig poder parlar amb ningú perquè van arribar, es van assentar tots, o sigui que jo vaig anar fent les meves coses. No, jo, a mi m'agradaria que guanyés Espanya, m'agradaria que també la selecció catalana pugui jugar, però en aquest cas hi és. Però a mi el Messi aquest que tu deies caminant va recordar l'única vegada de la meva vida que vaig poder anar a l'estadi del Maracuyá a Rio de Janeiro.
12: Maracanà.
9: Que és brutal. I bueno, és que allà... Llavors, aquest sentiment és una mica el que m'ha quedat i el que m'agradaria seguir en directe, perquè lo important en aquests partits deu ser ser-hi, no? Com diu, ser allà i poder-ho viure. Però, bueno, el veurem. Jo no aniré a la pantalla, senzillament. Estaré passant per allà mentre ells estan allà cridant com...
13: Pensava això, eh? Tu, com a exregidora de seguretat, aquestes coses deuen ser complicades de gestionar, eh?
9: Sí. Ara abans fèiem broma una mica i parlàvem, no?, de que els nanos joves hi volen anar i pateixes a segons quines edats, i després dius, no entrarà l'alcohol, però surts del que és el perímetre i tens alcohol a dojo. Costa molt controlar el perímetre i controlar lo de fora. I sobretot, costa després la sortida. Mentre la gent està allà, d'alguna manera la gent està, no? Però les sortides són perilloses, perquè, bueno, has d'intentar que la gent evacuï i se'n vagi, però sempre pot quedar alguna cosa.
13: Jordi, tu, no sé si ets molt futbolero, Jordi.
15: No especialment, però ho seguim. I a casa no som una casa de fanàtics, tot i que el gran, bueno, li ha anat despertant l'interès i es dedica al vòlei, però el futbol no l'havia practicat mai, però bueno, li fa gràcia tant Messi com Yamal i companyia. I em sembla interessant aquesta disjuntiva que es plantejava sobre els fills o filles de pares, mares, famílies, diguem així, no favorables a la selecció espanyola, com estan veient amb preocupació en alguns casos, però jo tinc la impressió que estem barrejant coses que no necessàriament les hauríem de barrejar. No perquè jo sigui dels que diu el futbol no té res a veure amb la política, em costaria trobar coses més relacionades amb la política que el futbol, però tinc la impressió que quan aquesta joventut s'està relacionant amb l'equip, la secció espanyola en aquest cas, bàsicament s'està relacionant amb jugadors que li agrada com juguen. I em sembla molt saludable que, lluny d'aquestes passions patriòtiques que veiem en un mundial particularment, la nostra joventut el que estigui és veient gent que li agrada com jugar a futbol i que vol que els hi vagi bé. I poca cosa més.
13: Ignacio, sí que tu pots poc futbolero, em sembla.
16: Poc futbolero, sí. Jo no puc aportar massa com a opinió futbolística. És veritat que com a opinió, diguem, desinformada, diré que em fa il·lusió que guanyi Espanya. També em fa il·lusió com a profilaxi, fins i tot, pàtria, perquè si guanya Argentina serà molt difícil tractar amb argentins perquè t'ho estaran recordant permanentment. Qualsevol cas, jo crec que aquest estiu està sent una mica, diguem, complicat, no només per les ones de calor, sinó l'ambient ja està una mica caldejat, i veure la gent molt engrescada en un sentit molt blanc, en el sentit, diguem, més passional, però amb tot, amb una afició doncs molt agradable, molt juvenil, molt jove, jo crec que estem tenint, diguem, un motiu d'alegria, uns motius d'alegries amb poques, diguem, amb poques ombres, si és que té el cap, si és que cap ombra.
12: Per què em vas mirar?
13: No, perquè pensava que em miraves perquè volies dir alguna cosa. No.
9: Marc, estàs allà.
12: Sí, no. Parlant del que deia en Jordi, és cert que jo em trobo a casa amb uns fills adolescents, molt del Barça, i que veig com a vegades celebren els gols d'Espanya.
13: Està passant, això.
12: I em costa d'entendre, des d'un punt de vista futbolístic i fins i tot del que hem parlat a casa algun cop, des d'un punt de vista nacional. És igual. Però sí que està passant. Perquè ells se senten identificats i diuen, i potser tenen certa raó, jo no la comparteixo,
13: són nanos
12: no
13: molt joves,
12: no?
13: No
12: puc anar en contra d'en Cubarsí.
13: Ja.
12: O d'en Lamín, perquè són aquells els quals animo cada setmana, i m'ho diuen, i tu pare, el quals vas cada 15 dies a veure'ls al camp del Barça. M'intenten entrar en aquesta contradicció.
13: Sí.
12: Jo els dic, no té res a veure, però és cert que t'hi trobes, però aquest fenomen.
15: Tu creus que si Cubarsí el proper campionat internacional jugués per Catalunya, t'estarien animant Catalunya?
12: Espero. Si no,
13: espero, diu.
12: Els he educat molt malament.
15: que no.
12: Si no, després ja... Mira, nens, marxeu.
9: Perdona, o els has educat amb la capacitat de la diversitat,
13: el contrari.
12: És que el futbol aixeca passions. Aquells que ens agrada el futbol, i a vegades el barregem massa, segurament en política, tot i que és indestriable, no em crec, el que deies abans, que estaves completament d'acord amb mi, que política és futbol és política, no es pot destriar. Doncs ara tenim aquesta passió que malauradament ens fa perdre els estreps.
13: I a més, en una setmana on justament això s'ha barrejat molt, és a dir, amb la història de Mariano Rajoy. Home. I aquest article, el Debate, parlant de
9: que
13: França
9: no
13: juga... Al contrari.
9: No, ni ho farà.
13: Va fer un segon article dient s'ha de tenir sentit de l'humor i, escolta, només ens demanen nosaltres que ens disculpem, els altres no es poden disculpar.
12: I el problema és que escriu tan malament.
16: Perquè no escriu, dicta per telèfon.
13: A mi m'havien dit això.
9: Dicta per telèfon.
12: Són frases supercurtes. I els que ens ha de futbol dius, com aquest home el paguen per ser analista.
13: No sé si és veritat, però a mi m'havien dit que és una nota de veu, que ell envia una nota de veu al final del partit.
12: Abans ho feia amb l'ABC, ara amb el Debat.
16: És com quan llegeixes una transcripció d'un discurs de Donald Trump.
13: Exacte.
16: Que anar-lo composant és complicadíssim.
13: És molt complicat. Sí. Però Jordi, n'hem parlat, això, aquests dies de França, sobretot, és un país amb aquestes coses molt sensible, i l'altre ja parlàvem amb el Manuel Valls, que estava molt enfadat, i molt dolgut, amb Mariano Rajoy, i quan li dèiem, fins i tot l'extrema dreta francesa se n'ha desmarcat, ell deia, bueno, aviam, el pare de l'actual líder del partit, Jean-Marie Le Pen, va dir, si fa no fa el mateix fa més de 20 anys, eh?
15: I l'actual, diguem, líder, Marine Le Pen, el 2010, quan se li pregunta si ella se sent representada per la selecció francesa, en aquell cas, en el Mundial, que guanya Espanya, ella diu que no.
13: Sí. O sigui,
15: el 2010 ella diu que no. Llavors, em sembla superinteressant pensar quina evolució ha fet Marine Le Pen entre el 2010 i el 2026 i quina evolució ha fet Mariano Rajoy entre el 2010 i el 2026. I aquesta evolució té molt a veure amb com Marine Le Pen, des de fa temps, està intentant que no se l'identifiqui com a extrema dreta, i això fa, per exemple, que des de fa temps intenti impulsar un tipus, o en les seves propostes, per exemple, de naturalesa social, intenti apropar-se a un centre o fins i tot a una socialdemocràcia amb algun d'aquests elements, i que s'allunyi del que ella mateixa havia proposat. Mm. En canvi, jo crec que la frase de l'article de Mariano Rajoy no es pot entendre sense la disputa que hi ha amb Vox per el terreny electoral. Llavors, aquest és un missatge adreçat a totes aquelles persones que tenen un tipus de missatge que se'ls està portant cap a Vox perquè entenguin que el Partit Popular és el seu lloc on han d'estar. Sí. I això em sembla que és fonamental que ho tinguem present, perquè quan algú diu que en la selecció francesa no hi ha francesos, està fent un acte de totalitarisme tremendo. Per molta gent és com jiji, jaja, Mariano Rajoy, ja el coneixem. Mm. Però és un element d'exclusió tremendo.
13: Mm. Dèiem això, Ignacio, és a dir, fins a quin punt és Mariano Rajoy sent Mariano Rajoy, o fins a quin punt hi ha una idea.
16: Jo crec que l'estem donant, i no és perquè no cregui en la sociologia, en la teoria del llenguatge, en com fins i tot les bromes són probablement el canal més fàcil per introduir una idea complicada, no? No, l'humor és una cosa molt seriosa, tant en la seva vessant política com en la seva vessant performativa, sens dubte. El cas concret de l'article Mariano Rajoy, jo crec que no li hem de donar tantíssimes voltes, de fet, no li hem de donar ni una. Estem parlant de, no oblidem, és una broma, estic convençut, perquè els ha tractat molt, de gallec vell, en el sentit de la típica retranca gallega on jo m'imagino enviar la nota de veu o dictant-ho per telèfon o fins i tot escrivint-ho fent com una petita rella per si mateix sense donar-li major volta. Això pot ser o pot ser la porta d'entrada a una prospecció sobre per què es fan aquesta classe de bromes? Sí, sense dubte.
13: Ara dit, fas una broma a partir del...
16: Sí, a partir
13: si tu dius
16: de
13: això,
16: quatre
13: França
16: elements de la
13: si
16: realitat...
13: Si tu dius que França juga sense francesos és perquè d'alguna manera creus que hi ha persones que no són franceses només perquè tinguin un altre color,
16: no? És veritat,
13: no?
16: Que jo crec que en el context futbolístic jo crec que està precisament... És un bon canal per fer aquesta classe de bromes, diguem, entre països i entre nacions. Estem parlant de moments de molta tensió, però canalitzada en concret en un partit de futbol, tenen un punt de catar entre dos països, està com tot molt més permès, i si Mariano Rajoy hagués dit, en comptes de a la selecció francesa no juguen francesos, sinó que hagués dit a la selecció francesa són una colla de malnascuts, doncs tampoc estaria bé, tampoc seria una frase massa bonica, però no faríem tantes lectures. Jo crec que el futbol ja agita, ja està bé que agiti aquestes, diguem, baixes passions menys sofisticades, però només és una broma d'un vell.

0: Les 9 i 2, bon dia. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell dona suport a una moció en defensa del programa Líder i del desenvolupament rural. El text que havia presentat el grup municipal de Junts insta a mantenir el finançament europeu destinat als grups d'acció local en el futur marc financer plurianual 2028-2034. La proposta també ha valorat la tasca desenvolupada els darrers anys pel Consorci al d'Urgell-Cerdanya. El darrer ple també ha aprovat una moció en aquest cas perquè s'executi el pas de vianants previst a l'N260 Castellciutat. El text, que també havia presentat Junts, ha rebut el suport d'Esquerra Republicana i la CUP, mentre que Compromís s'ha abstingut. L'equip de govern lamenta que el projecte ha topat amb l'oposició d'un dels propietaris dels terrenys afectats. I encara en l'àmbit municipal, Junts per la Seu demana l'aplicació del pla d'actuació davant les onades de calor. Jordi Fàbrega reclama el compliment de les actuacions aprovades pel ple l'any passat. L'equip de govern del CEPART defensa una implantació progressiva d'aquestes mesures i sosté que algunes intervencions ja s'han activat. D'altres afirmen s'executaran en funció de la disponibilitat pressupostària. L'Ajuntament va tornar a activar ahir novament els refugis climàtics i la gratuïtat de la piscina per infants i gent gran després que aquest començament de setmana les temperatures han tornat a tocar sostre. Pel que fa a aquestes temperatures, comentem que ahir es van repetir a pràcticament calcats els valors de dimarts, amb 38 graus a Organyà, 36,5 a Oliana i a Bellestar, o 32,5 a Alinyà. Una calor que es pot veure mitigada per la pluja que ha caigut a primera hora del matí, que també ajudarà a reduir el risc d'incendis. La Seu Solidària ha rebut un donatiu de 270 euros per part de Playchix, entitat organitzadora del Pirineu Clic. L'acte de lliurament s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament amb representants de l'organització, de l'ONG i de l'alcalde Joan Barrera. La primera edició del nou esdeveniment es va celebrar de fa dues setmanes. El Congrés Internacional de Maneig Natural del Cavall atansa a l'Alt Urgell les millores en l'equitació. L'esdeveniment, que s'ha fet aquest mes a l'Escola Agrària del Pirineu, ha promogut una pràctica més respectuosa amb els animals i ha comptat amb ponents com el genet olímpic Albert Hermoso i l'investigador equestre mexicà Rubén Martínez. Organitzen una festa pel peu del carrer Major de la Seu per dinamitzar el comerç de proximitat. Es farà aquest divendres a la tarda i inclou activitats familiars, música i servei de bar amb la participació d'establiments del carrer. I aquest dissabte s'organitza una nova netejada del riu Valira, que aquest cop s'ha batejat com a Repte Valira. El grup Per una Catalunya Neta organitza amb la col·laboració del càmping Frontera Park. Un ramader ha denunciat que un os li ha matat tres ovelles, com a mínim, a prop d'Isil, al Pallars Sobirà. Els animals estaven a l'exterior de la granja, en un tancat de malla i paret de pedra, en un dia marcat per la forta calor. Una de les bèsties va ser localitzada a 200 metres de distància. El Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea aprova per unanimitat l'acord d'associació d'Andorra i San Marino. La decisió marca el camí cap a la signatura prevista pel setembre i la posterior ratificació, que el Principat inclourà la celebració d'un referèndum consultiu. A la unanimitat s'hi ha arribat després que s'ha trencat el bloqueig que mantenia Bulgària. S'amplien 250 els permisos de la quota especial d'autoritzacions de residència i treball per aquesta temporada d'estiu a Andorra. Amb aquesta mesura es vol donar resposta a les necessitats de determinades empreses, especialment del sector de l'hostaleria, per assegurar el funcionament dels negocis aquest juliol i agost. El col·lectiu Confluència per una Cerdanya Sostenible demana informació sobre el model de governança de l'aeròdrom. El col·lectiu valora bé que de moment no s'hagi pres acords, però reclamant tenir les dades del document abans no s'aprovi. I els esports Ivan Vigo i Albert Alar seguiran encapçalant el cos tècnic de la Seu Futbol Club. L'entrenador i l'assistent dirigiran l'equip una temporada més, després d'haver aconseguit el títol de campions de segona catalana i l'ascens a primera. I ajornat el mototerra de l'Alt Urgell a Coll de Nargó, l'organització anul·la la data prevista inicialment, que era aquest dissabte, com a mesura de precaució pel risc d'incendis. Ben aviat s'anunciarà el dia que es disputarà aquesta setena edició. I pel que fa al temps, com dèiem, finalment ha arribat la pluja, ha estat durant aquestes darreres hores, a primera hora del matí, i això pot ajudar que no pugin tant les temperatures avui com els dies anteriors, tot i que tornen a superar els 30 graus.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: L'Ajuntament del Seu d'Urgell ha aprovat per unanimitat el ple ordinari d'aquest mes, celebrat aquesta setmana, a una moció presentada per Junts per donar suport al programa líder dels grups d'acció local i les polítiques de desenvolupament rural, tot plegat enfront del debat que ha obert la Unió Europea pel que fa al seu marc financer plurianual pel període 2028-2034. El document exposa el paper que han tingut les polítiques europees en aquest àmbit les darreres dècades i destaca la contribució a l'impuls de projectes d'emprenedoria, en aquest cas a l'Alt Urgell de Cerdanya, per part del grup local al llarg de les darreres dècades. La regidora Junts Urgell Jesús va fer referència durant el debat a la tasca duta a terme per aquest grup, pel Consorci de l'Alt Urgell Cerdanya, pel que fa a la gestió d'ajuts europeus i com ha ajudat a crear i desenvolupar molts projectes empresarials actualment consolidats en aquestes dues comarques. També s'ha referit al portaveu de Junts, en Jordi Fabra, que explica el sentit de la moció.
1: Donar suport al grup líder. El grup líder, com sabeu, és aquest grup que amb diners europeus doncs dona una possibilitat de desenvolupar projectes en l'entorn rural. Aquí està treballant molt bé el grup líder del Turgell i Cerdanya i ara sembla ser que les normatives europees doncs continuaran donant aquests diners, però ja se senten rumors que des del govern espanyol, des d'Espanya, amb aquest afany recentralitzador que té tant Sumar com el PSOE, doncs ho volen gestionar directament des de Madrid i per tant no arribaran els diners aquí, no? Llavors, una moció que s'ha aprovat per unanimitat de tots els grups perquè això continuï fins ara i es pugui doncs decidir des del propi territori, des de la Seu, des de l'Alt Urgell i des de la Cerdanya on van aquests diners.

0: ho gestiona, no? Ara, per exemple, hem vist aquesta visita a Brussel·les del conseller Ordeig, amic de la seva, evidentment, i la persona, la gerent del grup líder aquí del Consell Comarcal, anant junts amb molta altra gent a defensar-ho. Per tant, nosaltres el que havíem de fer és defensar aquests ajuts, que són importants per un territori que a vegades ens falta oportunitats, i defensar, doncs, que això continuï igual.
1: Per Esquerra Republicana, Mariela Molla també es mostra favorable a traslladar a les institucions, sobretot a les espanyoles i europees, el suport a l'actual gestió dels fons europeu líder.
2: Perquè considerem que són importants aquests projectes que aterren just al territori i que cadascú sap allà on viu i on treballa i on resideix què és el que fa més falta, i pensem que aquests projectes no es poden deixar de rebre. Però, tot i que pensàvem que era una moció molt de Parlament més que d'Ajuntament, no? Perquè al final s'instava a instàncies superiors perquè continuessin havent-hi aquests projectes líder i gal, però bé, com que també aterren en la nostra ciutat, doncs també l'hem votat a favor.
1: I finalment, per la Comica, l'Albero s'afegí el reconeixement a la tasca que fa aquest grup local.
3: Un suport als grups líder, que en aquest sentit, doncs, nosaltres reconeixem la tasca que fan i hem votat a favor completament.
1: La moció també inclou la sol·licitud al govern espanyol i a la Generalitat perquè defensin davant les institucions europees la continuïtat dels grups d'acció local en el seu funcionament actual i que no es limiti la capacitat de decisió dels territoris en aquests ajuts. També es reafirma que el desenvolupament rural és una política estratègica clau per garantir la igualtat d'oportunitats. El darrer ple municipal també ha aprovat una moció presentada igualment per Junts que en aquest cas demana que s'executi ja el pas de vianants de la carretera 260 a l'entrada de Castellciutat. La proposta ha prosperat amb els vots favorables de Junts, Esquerra Republicana i la CUP, mentre que el Compromís es va abstenir en no acceptar-se la seva transacció per consensuar-ne el contingut. En la defensa de la moció, Junts recordava que el projecte té com a objectiu connectar les dues bandes del nucli de Castellciutat, separades per l'Eix Pirinenc, i assenyala que es tracta d'una actuació vinculada molt a la seguretat viària. És un punt enorme una elevada intensitat de trànsit i on ara mateix els vianants no tenen cap lloc segur per on passar. També s'ha exposat que el projecte actual va ser aprovat a la sessió plenària del setembre de 2024. Des de Compromís, Joan Barreda justifica la seva abstenció afirmant que l'actuació ha topat amb l'oposició d'un dels propietaris dels terrenys afectats i això ha blocat aquests darrers mesos la possibilitat de tirar-ho endavant, malgrat que el 2023 la intervenció, que ja compta amb el vistiplau de carreteres, ja es va modificar per adaptar-se a la situació de la propietat.
0: Aquí veiem com que ells enfoquen que s'ha fet el projecte i al final, fent un resum ràpid, no s'ha tirat endavant per desídia, no? per mala gestió o per ineficàcia. No. Com hem dit, hi ha vegades que projectes poden, doncs, passar dificultats per diferents aspectes que no són aliens a l'Ajuntament. En aquest cas, doncs, hi ha una part que és propietat privada i l'acord amb els propietaris, doncs, de moment no ha estat possible. Ara, també el ple explicava aquest cas del carrer Bellavista, al costat d'una empresa de pneumàtics, el qual també es va anunciar, era més de 400.000 euros, i que no es va poder tirar endavant perquè no va haver un acord amb els propietaris. A vegades passa, no és culpa de l'Ajuntament, no és culpa de ningú, però a vegades passa, no? I aleshores aquí el que hem fet des de l'any 2023, que es va haver de modificar el projecte per encaixar-ho amb els propietaris, després els propietaris van canviar d'opinió. I ara el que volem fer és, si és possible, perquè, insisteixo, no dependre de l'Ajuntament, és tirar endavant, doncs, aquest projecte que és important per la mobilitat i per la seguretat de les persones que viuen a aquesta ciutat i que a més tenen la casa a l'altra banda de carretera, no són el 260.
1: Barreda assegura que segueixen treballant per fer realitat aquest reivindicat pas.
0: I que passen cada dia jugant-se el pèl, perquè al final, doncs, aquí passen molts vehicles, una mitjana de 14.000 vehicles diaris, i això, doncs, s'ha de tenir en compte. Per tant, el compromís és, nosaltres hem fet abstenció amb el compromís de seguir treballant i com no pot ser d'una altra manera, com així hem fet des del principi del mandat i com esperem, doncs, que puguem resoldre el més aviat possible aquests problemes que condicionen aquest projecte. Per tant, tirem endavant i seguirem, doncs, lluitant perquè aquest pas de vianants sigui una realitat.
1: Per Esquerra Republicana, Maria del Moll explicava que comprèn les explicacions fetes per l'equip de govern, però que tot i això cal seguir pressionant el màxim possible perquè és una urgència disposar d'aquest pas.
2: Fa molts anys també que s'arrossega, perdoneu l'expressió, no? Però clar, després de les explicacions de l'alcalde, que jo

0: Hi ha hagut entrebancs administratius pel mig perquè hi havia un propietari privat afectat per aquesta construcció d'aquest pas de peatons i aquest semàfor, que a nosaltres ens semblava que no havia de ser tan difícil perquè Martínez se n'han posat, Adrall se n'han posat, ells han parlat de Coll de Nargó, que tot i no ser la Nacional 260 també s'ha posat un pas de peatons i un semàfor, però bé, l'intervenir-hi aquest aspecte d'aquest propietari que no vol cedir el seu pas, diguéssim, perquè és propietat seva, perquè si construeixi aquest pas de peatons, doncs això està dificultant la realització d'aquesta obra. Però bé, pensem que nosaltres la nostra feina és apretar i que això sigui una realitat, perquè al final és per la seguretat dels veïns de Castellciutat.
1: I per la CUP, Miquel Albero donava suport a la moció i criticava el fet que el desacord amb una propietat privada endarrereixi una actuació que és d'interès general.
2: Sí que compartim, hem votat a favor d'aquesta moció, sí que compartim una visió que ha tingut el senyor Fàbrega conforme una persona està com alterant una mica el bé comú d'alguna manera, i em sap greu que això se retrasi. Sí que nosaltres hem aprofitat per fer una pregunta d'equip de govern de com estava el pla de mobilitat, que nosaltres inclús vam aprovar amb l'equip de govern anterior, i directament ni se'ns ha contestat. Aleshores, doncs, ens hem quedat amb el dubte d'aquest pla de mobilitat, com està evolucionant.
1: Al tancament del debat, el portaveu de Junts, Jordi Fabreu, afirmava que cal trobar una solució perquè el projecte pugui tirar endavant en el menor termini possible, perquè assenyala en altres ocasions l'Ajuntament ha actuat amb més diligència.
3: No, per tant, nosaltres el que demanem és que es liciti ja. Durant aquest període hem vist com a llocs menys perillosos, com Coll de Nargó, es posava un pas de vianants en semàfor, com a Martinet, que és la mateixa Nacional 260, es posava també un pas de vianants en semàfor. Per tant, no entenem quin és el problema, no? L'alcalde, doncs, ha explicat els seus arguments, que sincerament doncs, ens ha sonat molt més excuses que no pas a realitat. No? Per altres temes que no afecten la seguretat, doncs, han fet expropiacions a aquest ajuntament i estem parlant d'un metro quadrat. Per tant, si es vol fer, doncs, això s'ha de tirar endavant.
1: I encara en relació amb la política municipal, i afegim que el grup municipal de Junts ha interpel·lat l'equip de govern en aquest darrer ple per demanar explicacions sobre l'aplicació del pla municipal d'actuació davant onades de calor que es va aprovar el juliol de l'any passat. Jordi Fabré afirma que moltes de les mesures previstes no s'han desplegat encara, malgrat que aquest estiu s'han registrat ja 3 episodis de temperatures extremes. Fabré assegura que no s'ha complert ni el contingut del pla ni els acords adoptats en ple, i entre les qüestions plantejades s'esmenta la necessitat de garantir refugis climàtics accessibles també els caps de setmana, quan alguns equipaments municipals romanen tancats, o ampliar l'accés a la piscina municipal. A més, el regidor de Junts reclama l'adaptació dels horaris dels treballadors municipals que desenvolupen feines a l'aire lliure per reduir la seva exposició a altes temperatures i habilitar totes les fonts públiques d'aigua. Igualment, ha recordat la proposta d'instal·lar tendals als parcs infantils. L'alcalde Urgellenc, Joan Barreda, va respondre a la interpel·lació indicant que hi ha actuacions que són viables i d'altres que presenten més dificultats organitzatives o econòmiques. Ha recordat que l'Ajuntament es manté obert i que durant els caps de setmana també es pot accedir a equipaments com Turisme Seu, l'Espai Armengol o el Sant Hospital. No és el cas de la Biblioteca Sant Agustí, que sí que funciona entre setmana. Pel que fa a la instal·lació de tendals als parcs infantils, l'alcalde ha admès que es tracta d'una actuació que requereix d'una inversió econòmica i defensa que el govern municipal aposta per aplicar mesures realistes que siguin assumibles i efectives. També indica que la ciutadania està rebent recomanacions preventives durant els episodis de calor. Per tancar el debat, Fabreu va insistir en l'obertura de la primera planta de la biblioteca durant les onades de calor, perquè aquests episodis seran cada cop més freqüents. Per Jimena, i l'Ajuntament va tornar a activar els refugis climàtics i també la gratuïtat de la piscina per a infants menors de 12 anys i per gent gran a partir de 65 anys. La mesura és vigent fins avui i s'emmarca en la tercera onada de calor que hi ha hagut aquest estiu. També se segueix les indicacions de Protecció Civil per tenir especial atenció a les persones més vulnerables a la calor. Cal recordar que dimarts a Bellastar, a l'estació de referència del Meteocat al voltant de la Seu, es va assolir ja una temperatura màxima de 37 graus i que el mateix dia es va arribar a 38,2 a Organyà, 37,6 a Oliana o 32,5 a Linyà, unes dades que es van tornar a repetir ahir. Pels vols de les 2 del migdia hi havia 38 graus a Organyà, 36,5 a Oliana i a Bellastar i 32,5 a Linyà. Dels darrers dos dies també de destaquen com a dades més elevades els 38,8 graus que s'ha arribat a la Pobla de Segur, els 38,2 de Tremp i Sant Romà d'Abella, o també les dades de Solsona amb 37,5, el Pont de Suert amb 36, Sort amb 35,8, Viella amb 35,6, Das amb 35,1, Guardiola de Berguedà amb 34,5 o Puigcerdà amb 33,5, aquesta última ja a 1.200 metres d'altitud. Aquests darrers dies, però, també han estat notícia les temperatures mínimes, i és que ahir, a la matinada d'ahir, van arribar a superar els 20 graus en moltes poblacions de l'Alt Urgell i el Pirineu. Es va arribar, per exemple, a 19,7 graus a la Seu, 21,1 a Organyà i a Oliana, o gairebé 22 a Alinyà.

0: Les 9 i 20, la fira de Playmobil Pirineu Click, que s'ha celebrat a la seu del 29 de juny al 5 de juliol, ha tancat formalment la seva darrera edició amb un marc de caràcter altruista. L'associació organitzada de l'esdeveniment, Playchic, ha fet lliurament d'un donatiu de 270 euros a l'ONG local La Seu Solidària, uns fons que provenen dels beneficis i de les participacions de la tòmbola solidària que van fer al llarg de la setmana d'exposició. Al lliurament hi han estat presents l'alcalde Joan Barreder i la tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Mató, que agraïa aquest vessant solidari que s'ha inclòs en la Fira Click.
1: I llavors estem molt contents, a part d'aquesta fira, de com ha anat, d'aquesta part més solidària, que nosaltres sempre intentem en totes les nostres fires, en tots els esdeveniments, que hi hagi la part aquesta de cohesió social i de solidaritat. Com tenim un conveni amb Playchic, que l'Ajuntament col·labora amb les despeses, ells han pogut fer aquesta tòmbola solidària i amb aquests diners que han recaptat poder-los donar a una entitat també solidària de La Seu. I, evidentment, no podia ser una altra que La Seu Solidària. I estem molt contents i esperem que aquesta fira vagi a més, perquè llavors també l'aportació serà major.
0: A nivell més general, Gemma Mató assegura que estan satisfets amb l'afluència de públic que hi ha hagut en aquesta recuperació de la Fira Click.
1: I la valoració, vam parlar amb l'organització, ens van dir que havíem de comptar entre 2.000 i 3.000 persones d'assistència, que per ser la primera edició creiem que està molt bé. Hem de fer alguns canvis, que són d'horari, sobretot, perquè clar, ja sabem que la calor amb aquest canvi climàtic s'ha avançat moltíssim, i llavors avançarem doncs, també horari, acabarem més tard i així ens millorarem i, si és possible, ampliarem també més zones, però una zona que és més lúdica, més de joc, perquè vinguin les famílies amb els seus jocs de Playmobil o els poden comprar a les botigues que tenim aquí durant la fira i anar a aquest espai i fer les maquetes allà. I el bonic seria que no només ho faci aquell nen o aquella família, sinó que nens col·laborin entre ells i entre ells s'ajudin a fer maquetes i tornin a jugar.
0: La directora de Plic Chic, Sílvia Caravaca, explica que són entitats sense ànim de lucre i que tenen en compte també el suport de l'Ajuntament han decidit fer aquesta aportació solidària a una entitat local.
2: Ja us vaig dir que la nostra associació era sense ànim de lucre i aquesta vegada, com que no hi havia entrades ni hi havia res, han volgut fer una petita tòmbola i aquests diners recaudats han anat a La Seu Solidària. I avui venim a fer entrega dels diners, el xec i els diners directament. I és per això, perquè el que fem nosaltres no és per guanyar diners, sinó és per donar-ho. Amb alguna causa o altra sempre ho fem.
0: Que ara va agafar un balanç positiu de l'experiència a La Seu.
2: La veritat és que la gent ha quedat amb moltes ganes. L'any que ve ja us vaig dir que volíem obrir les portes als nens petits i als nens d'aquí del poble o del voltant perquè vulguin vindre a fer lo de el seu pròpia maqueta i ja l'any que ve obrirem un mes abans el pla d'inscripció perquè vinguin a jugar els nens amb naltres. Pues jo calculo que entre 2.000 i 3.000 persones perquè l'horari és el que adaptarem una miqueteta perquè als matins tothom fem coses, estades, piscines, no sé què, i al matí quasi bé no venia ningú. Llavors el que farem serà fer més tarda i allargar més a la nit perquè feia moltíssima calor i jo penso que això també ho agrairà el públic que vingui a veure'ns.
0: Marta Edó, directora de La Seu Solidària, ha expressat l'agraïment per aquesta col·laboració.
3: Bé, doncs qualsevol donació, sigui per part de qui sigui, és sempre molt ben rebuda, perquè la veritat és que qualsevol aportació doncs, en fem un ús necessari, no?, per famílies que ho necessiten, i per tant, doncs, molt agraïts de que s'hagi pensat en nosaltres perquè doncs, revertirà en persones del nostre entorn que doncs, molt sovint estan passant algun mal moment i que els puguem donar un cop de mà. Per tant, molt, molt benvinguts aquests diners.
0: Edo ja ha avançat que aprofitaran aquesta aportació per alguns dels projectes que lideren a nivell local amb necessitats prioritàries.
3: Bé, nosaltres tenim projectes locals. Per exemple, hem fet ajuts per famílies vulnerables per l'anglès, per infants que puguin anar a una acadèmia a fer l'anglès com a activitat extraescolar. Hem tingut aquests ajuts. Llavors també doncs, fem ajuts puntuals en el banc d'aliments, també fem ajuts en el rober, tenim un rober en el nostre local i llavors doncs, la gent que té roba disponible en bon estat doncs, ens la porta i nosaltres doncs, la repartim per les persones que la necessiten, això a nivell local, després també ajuts puntuals amb persones que en algun moment necessiten un cop de mà, també el fem, i després ja a nivell internacional doncs, cada any fem dos projectes. Aquest any doncs, en farem una al Nepal i l'altra a Ruanda.
0: I encara pel que fa activitats al centre de la Seu, hi afegim que al peu del carrer Major celebrarà demà divendres una jornada festiva oberta al públic. S'ha creat amb l'objectiu de dinamitzar el comerç de proximitat i fomentar la participació veïnal. Hi haurà activitats per tots els públics, incloent cocanyes, pintacares, música, un espai de begudes i tapes. Començarà a partir de 6:15 de la tarda i romandrà oberta al llarg de la tarda i al vespre. L'Escola Agrària del Pirineu ha fet una valoració positiva del 3er Congrés Internacional de Maneig Natural del Cavall que es va celebrar aquest començament de mes a les instal·lacions de Bellestar, un esdeveniment que s'ha posicionat en poc temps com a trobada de referència del sector equestre que va reunir més d'un centenar de participants i visitants, incloent professionals, estudiants i aficionats al món del cavall. Els inscrits provenien tant de Catalunya mateix com de diversos indrets de l'estat espanyol i de la resta del món. Impulsat per Chico Ramírez, fundador del Maneig Natural de Cavall, el Congrés es va constituir ara fa 2 anys després d'estar presentat cedit per l'organització de 18 col·loquis a Espanya, 8 a Mèxic i 2 congressos internacionals. Les dues primeres edicions es van fer a la província de Guadalajara i aquest és el primer cop que s'ha fet al Pirineu català. L'objectiu principal era promoure d'una manera més conscient i respectuosa d'entendre l'equitació i per això es va fer la primera competició humanista de maneig natural de cavall, proposta pionera que posa el benestar de l'animal per davant, tot i mantenir l'esperit competitiu. El programa va continuar amb la participació destacada d'Albert Hermoso, genet internacional nacional de concurs complet. Hermoso, nascut a Os de Balaguer i olímpic als Jocs de Londres 2012, va oferir una exhibició pràctica sobre l'aplicació dels principis de la doma natural en l'equitació del nivell. També hi va intervenir Rubén Martínez, investigador especialitzat en la tradició equestre mexicana i en l'evolució de la xerreria. La trobada va incorporar activitats pel públic familiar i infants i adolescents podien tenir així el seu primer contacte amb els cavalls. Des del centre ho han valorat com una oportunitat especialment significativa per millorar el coneixement de l'equitació responsable. El director del centre, Joan Anton Ferrer, recorda que al Pirineu hi ha una gran afició pel món del cavall, ara especialment entre infants i joves, i amb aquest congrés s'han pogut conèixer de primera mà com treballen professionals internacionals i entendre tot el procés d'equitació respectuosa. I també a Bellestar, recordem, com ja havíem avançat, que aquest cap de setmana s'hi celebrarà el Festival dels Set Inferns. Es farà conjuntament un cop més entre Bellestar i la Seu. A la plaça dels Soms demà hi haurà els primers concerts, un d'ells del grup Sorgen, per presentar el seu nou disc, després d'haver estat guanyadors del concurs Sons de la Mediterrània. I de cara a dissabte hi haurà diversos tallers i a la nit nous concerts, entre els quals destaca aquest any especialment el d'aquesta formació.
4: Grup Altri.
0: Estem escoltant els escocesos Talisk, un grup que ja s'ha fet un nom propi en el món de la música celta contemporània i que per primer cop actuarà al Pirineu català. Ha estat gràcies als contactes establerts per l'organització dels Set Inferns que s'ha aconseguit portar a Bellestar, un grup que actualment ja està acostumat a actuar en escenaris força més grans. Val dir que aquesta formació de Glasgow compta amb 75.000 seguidors a Instagram i prop de 40.000 subscriptors al seu canal de YouTube, on alguns dels seus vídeos han sumat més d'un milió de visualitzacions. Per tot plegat, Pepo Milarrola recomana assistir a aquest concert gratuït que hi haurà aquest dissabte a la nit a Bellestar.
5: Han treballat prèviament al taller d'abans de danses amb el Pep Lisandre i per acabar la nit i per rematar la nit pues, tenim aquest grup internacional que jo us recomano moltíssim que vingueu i que si no podeu vindre pues, que per almenys l'escolteu perquè val molt la pena. Talisk, no? Que fan com música de composició pròpia però amb aquest estil Irish, no? Amb aquest estil de música folk d'allà, no? Que tant es fa a Escòcia com es fa a Irlanda i barregen com això amb produccions de bases electròniques. La veritat és que és un grup molt potent. És totalment instrumental, això sí, no hi ha veus, però bueno, val molt la pena. Jo us recomano molt.
0: Eren declaracions de Pepón Vila-Rubla en l'entrevista que va oferir el programa Carretrimanta de Ràdio Seu. Seguim escoltant aquesta formació, els escocesos Tal·lis, que, com dèiem, seran dissabte a la mitjanit a Bellestar en directe. El festival, com dèiem, comença demà amb una nit d'actuacions a la plaça dels Soms i es completarà com a novetat amb un concert addicional diumenge a la tarda, 17:45 a Bellestar, amb el conjunt Diots. Em podeu trobar tota la informació a l'apartat de cultura del nostre web radioseu.cat. Pirineu.

0: L'entitat Per una Catalunya Neta, amb la col·laboració del Càmping Frontera Park, convoca una nova jornada de neteja del riu Valira i aquesta vegada l'han batejat com a Repte Valira perquè s'han marcat l'objectiu de netejar el màxim possible d'espai dels 10 quilòmetres que conformen el pas del riu Valira per l'Alt Urgell. Volen començar des de la frontera amb Andorra, amb la col·laboració del Càmping Frontera Park, i segons s'han explicat, el projecte de neteja d'aquest tram de riu es va iniciar ara fa 3 anys. Des de llavors han recuperat 2 quilòmetres del recorregut previst. La campanya continua aquest estiu per donar continuïtat a aquestes tasques. Es farà aquest dissabte a partir de 9:45 del matí des del càmping, situat al peu de la carretera 145, i un cop finalitzada l'activitat, els participants podran compartir un dinar organitzat pels promotors. Cal confirmar prèviament l'inscripció. Es pot fer a través del telèfon 606-883-519. 606-883-519. Les places són limitades. La campanya també inclou un missatge de sensibilització en què recorda que les tovalloletes humides no es degraden de manera natural i que s'han de dipositar els contenidors corresponents. Per això es demana a tothom que no les llencin al medi natural. Un ramader d'Isil, al Pallars Sobirà, ha denunciat que un os li ha matat com a mínim 3 ovelles en un atac que hi va haver ahir mateix. Arran de l'incident, el ramader va avisar els agents rurals, que es van desplaçar fins al punt on es va produir l'atac i va poder constatar la mort dels 3 caps de bestiar. Les ovelles, segons ha explicat el ramader afectat, estaven a l'exterior de la granja en un tancat de malla i paret de pedra amb l'objectiu que poguessin passar millor la forta calor que hi havia ahir a dins l'edifici. Va ser llavors quan les van a veure i es va trobar ja amb els cadàvers.
1: Teníem allí a la granja, a tocar la granja, i un prat que estava allà amb mallasso i paret. Estaven allí i s'hi ha ficat abans i n'ha matat 3. N'hi havia 4 i n'ha matat 3.
0: El ramader Joan de Pericle ha explicat que ara cal estar pendent de les anàlisis que facin els agents rurals, però considera bastant clar que ha estat un atac de l'os.
1: Bueno, han dit que estava bastant clar, home. Hi ha una que se l'han portat 200 metres costes amunt. Ho ha d'haver fet l'os, per si ho sí.
0: En aquest sentit, darrerament, els ramaders del Pirineu Català i especialment del Pallars han reiterat el malestar creixent per l'accés de població d'ossos que hi ha actualment a la serralada.
1: Si està tot arreu. Que vols que t'avisen si està tot arreu? No t'avisen res. Encara que el tinguis a tocar al ramat, no te'l diuen.
0: El ramat de facte, com sentíem, denunciava que, a més, els agents no avisen amb prou antelació de la possible presència d'ossos a prop de ramats. El Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea ha aprovat per unanimitat l'acord d'associació amb Andorra i San Marino després de més de 2 anys de revisió. Des del Consell de la Unió va signar el text, va rebre el text l'abril de 2024. El pas dona per tancat el text i obre la via ja cap a la signatura prevista pel setembre i la posterior fase de ratificació. L'última passa hauria de ser la celebració d'un referèndum consultiu a Andorra abans del pas final pel Consell General. El Coreper està format pels representants permanents dels estats membres i ha decidit, doncs, que l'acord naturalesa mixta. Darrerament havia quedat en punt mort pel bloqueig que hi havia imposat a Bulgària per un conflicte amb San Marino, però finalment ara s'ha resolt. La qualificació no altera el conjunt de l'acord, però sí el procediment de signatura i ratificació, que passa a implicar els 27 estats membres de la Unió Europea a banda d'Andorra i San Marino. El cap de govern, Xavier Espot, ha valorat la decisió com a fita important en la negociació de l'acord i avança que la signatura serà previsiblement aquest mes de setembre. La votació del Coreper permet elevar el text a la configuració ministerial del Consell de la UE, que és l'última instància que ha d'aprovar el pacte. I també a Andorra el Consell de Ministres ha aprovat l'ampliació de 250 permisos de la quota especial d'autoritzacions per la temporada d'estiu. Per assegurar el repartiment equitatiu, serà un màxim de 10 permisos per cada empresa. Amb aquesta mesura, l'executiu vol donar resposta a la petició que han fet algunes empreses, especialment les del sector de l'hostaleria i restauració, per ampliar el nombre de quotes durant aquest juliol i agost, després que s'han exhaurit les 500 que s'havien aprovat inicialment. I tanquem aquest bloc comentant que el col·lectiu Confluència per una Cerdanya Sostenible ha demanat disposar de més informació sobre el nou model de governança que s'aplicarà a l'aeròdrom comarcal, al terme municipal de Das. En un comunicat, el grup ha explicat que aquest mes passat van enviar un manifest amb les seves opinions sobre aquest pla, adreçat al president de la Generalitat, Salvador Illa, i al president del Consell Comarcal, Isidre Chia. Des de llavors, s'indiquen, s'han succeït esdeveniments, alguns d'ells els veuen positius, com la no presa d'acords del 4 de juny i la pròrroga de 6 mesos, però d'altres els veuen negatius, concretament la voluntat de tornar a la casella de sortida. Segons s'han dit, per les informacions de què disposen, ara es vol aprovar tot abans de final de juliol i realitzar una reunió amb la representació dels signants. En relació amb aquesta qüestió, els signants del manifest sobre el pla d'usos preveuen fer un acte públic el 24 de juliol vinent al local de l'associació Casino Cerata.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Abans de continuar, comentem que Protecció Civil ha publicat un avís fa una estona per la possibilitat de temps violent fruit de l'arribada d'aquestes tempestes a l'Alt Urgell i també al Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i l'Alta Ribagorça. Pot ser al llarg d'aquest matí i localment hi pot haver situacions de pedregada, cops de vent o esclafits.

Repassem els titulars de la premsa. El periòdic publica que les benzineres d'Andorra asseguren que mantenen una afluència normal de clients, tot i que reconeixen que han baixat els ingressos per venda de carburants. Tot i haver actualitzat els preus, algunes estacions encara no noten canvis. I el dia d'Andorra destaca que la reforma de l'avortament a Andorra entra en una via de punt mort. Ladislau Baró admet que les opcions de tancar el dossier a curt termini s'han refredat, sobretot amb el nou papalló 14.

Segre explica avui que un terç de l'electricitat que genera les centrals hidràuliques, eòliques i solars de la demarcació de Lleida, moltes d'elles situades al Pirineu, es consumeixen a fora de la demarcació. Un terç de l'energia elèctrica és més de 1.300 milions de quilowatts anuals, en un balanç que va a camí de continuar creixent si es materialitzen els projectes per instal·lar la potència equivalent a gairebé dues centrals nuclears en renovables.

la Manyà destaca que el govern vol vetar que en zones considerades inundables es construeixi garatges soterranis o soterrats. El projecte de reial decret afectaria un centenar de municipis a la demarcació de Lleida que estarien obligats a tenir aquest pla.

I Regidor, destaca que la Cerdanya estrena finalment un punt d'atenció per facilitar els tràmits de transport públic, especialment la compra de bitllets o abonaments. Fins ara no hi havia cap punt d'aquestes característiques. El nou servei és a càrrec del Consell Comarcal i permet gestionar targetes, abonaments i incidències, una acció que fins ara no es podia fer a la vall. Obrim l'agenda explicant que PEUSA té previst un tall de llum per manteniment aquest dilluns vinent a Estamariu. També afectarà d'altres poblacions com Bescaran o també a Adrall. Això serà aquest dilluns vinent, dels 9 del matí a les 10, i en el cas d'Adrall serà el dia següent, dimarts, de les 8 del matí a les 12 del migdia. També el dia 22 hi haurà un nou tall a Estamariu i Bescaran entre les 7 i les 8 del vespre.

I a l'agenda d'activitats aquest cap de setmana hi ha la festa major de l'AS. De fet, ja han començat els actes. Avui a 7:45 del vespre es fa la plantada del Pi. Demà divendres a 9:00 sopar popular, a 10:00 pregó, a 11:00 bingo musical i a la mitjanit nit jove amb DJ Poma i Desconde. Dissabte a 6:00 PM festa de l'Escoma, a la mateixa de Beer Pong, i a la mitjanit balla amb duo Sarabanda, Quintus i Abel. Diumenge a 12:00 PM missa, a 13:45 vermut de festa major i a 8:15 del vespre ball de tarda amb el duet Caramelo. I dilluns a 6:00 PM gincana i a 10:15 de la nit baixada de fanalets. Taller de gelats amb la col·laboració de la gelateria Tina de la Seu. Avui a 5:00 PM a l'espai Ermengol. Activitat solidària, caminem junts pel Sàhara. Avui a 7:00 PM des de la plaça Joan Sans. Caminada apta per a tothom, distància 3 quilòmetres. Aquest cap de setmana, desena trobada d'astronomia dels Pirineus a Sant Joan de l'Erm. Demà a 7:00 PM, arribada i allotjament al refugi de la Basseta, a 8:00 sopar, a 10:00 plantada telescopis per començar l'observació a la mitjanit. I dissabte, al llarg del migdia, activitats d'observació solar, a 2:00 dinar, a 6:00 PM cicle de xerrades i tallers a la sala polivalent, a 8:00 PM sopar al restaurant del refugi i nova nit d'observació. Visites guiades a la Seu capital del formatge al llarg d'aquest juliol, agost i setembre a l'espai Ermengol. Festa al peu del carrer Major de la Seu, com dèiem, això és demà a 6:45 PM. Festival als 7 Inferns, repassem el programa. Aquest divendres a 7:00 PM recital de poesia a la llibreria del Refugi, a 8:00 concert de Sorgen a la plaça dels Oms presentant el seu nou disc Muntanya Vall i a 10:00 concert de Freddy's Jazz Band. Dissabte de 8:00 PM tallers de folk amb Maria Pereira, jazz amb Jordi Gaspar, ball amb Pep Lisandra i cant amb Maria del Riu i Carla Mateo, taller infantil amb Júlia i Núria, a 8:00 concert de jazz amb Rai Castells Quintet, a 10:00 del nit músiques i danses tradicionals amb el grup Casum. Després va tocada per encendre la nit i a la mitjanit concert del grup escocès Talisk. De l'agenda també destaquem, com dèiem, aquest repte valira que hem dit, ja les notícies, aquest dissabte al matí, i les visites guiades que organitza la dinosfera de Coll de Nargó. N'hi haurà, per exemple, aquest dissabte i diumenge, també els dies 25 i 26 de juliol, i el 21, 22 i 23 d'agost. I ballada de sardanes amb la cobla juvenil de Gramunt, diumenge 7:45 del vespre, a la plaça de les Monges. Tot això i més ho teniu al web radioseu.cat/agenda.

0: Els esports d'aquí.
1: 3:15, Ivan Vigo seguirà sent l'entrenador de la Seu Futbol Club aquesta nova temporada 2026-2027. El club urgellenc ha confirmat la renovació del tècnic local després de que enguany s'ha completat la millor campanya de les darreres dècades amb la consecució del títol de campions del grup 5 de segona catalana. Això ha permès obtenir l'ascens a primera catalana. Des de la nova junta de la Seu Futbol Club han valorat com a històrica la sessió 2025-2026 i per això celebren que Ivan Vigo continuï una temporada més al capdavant de l'equip perquè representa l'ADN de la Seu i aporta confiança en el grup i un vestidor que ha esdevingut una pinya. El club recorda que ara toca preparar-se amb molta feina i nous reptes, però amb les mateixes ganes de continuar creixent. Parlament també s'ha confirmat la continuïtat d'Albert Alart Piteu com a entrenador assistent. De l'Art n'han destacat el seu compromís, la seva feina i el fet d'estar sempre ajudant l'equip com a valors imprescindibles per continuar creixent junts. Es preveu que els pròxims dies la Seu Futbol Club anunciï quins jugadors conformaran la plantilla amb l'objectiu de mantenir el màxim possible l'estructura que ha aconseguit l'ascens a primera. Pel que fa a la junta directiva, sí que hi ha canvis. Cal recordar que Teresa Casasses ha esdevingut la nova presidenta del club Casasses, que anteriorment ja va esdevenir la primera dona que presidia l'Edford entre els anys 2017 i 2023, ha agafat ara el relleu de Gregor Salmerón i de la resta de la Junta Sortint, que han tancat així una etapa de 8 anys amb un balanç molt positiu. N'han destacat els èxits esportius, però també el fet d'haver ajudat a reviscular el futbol local i la identificació de la ciutat amb la Seu Futbol Club. I pel que fa al futbol local, avui també destaquem que el club de futbol Organyà ha fet una crida pública a xarxes socials a equips locals d'arreu de Catalunya perquè s'afegeixin a la reivindicació de demanar el reconeixement oficial de la selecció catalana de futbol. Des de l'Organyà han publicat un comunicat en què consideren que com més clubs s'hi adhereixin, més força tindrà la seva veu dins la Federació Catalana de Futbol. N'han penjat una pancarta i ja han rebut la resposta d'alguns clubs del país. La 7a edició del Mototerra de Coll de Nargó ha estat ajornada. L'organització ha emès un comunicat en què anuncia que ha descartat dur a terme la competició en la data prevista inicialment, aquest dissabte dia 18, com a mesura de precaució pel risc d'incendi existent a data d'avui tant al municipi Narconi com a d'altres poblacions del Tursell. El Motoclub al Tursell recorda que ara mateix Coll de Nargó està a nivell 4 del Pla Alfa de Segen Rodals i presenta un perill d'incendi molt alt, segons el mapa que va actualitzar ahir mateix el Departament d'Agricultura. A més, les restriccions de més accés al medi natural que comporta aquesta situació no permeten realitzar les tasques de preparació necessàries ni garantir el desenvolupament de la prova en les condicions adequades. Per això, tot i matisar que la pluja que ha caigut aquest matí pot ajudar a reduir aquest risc, han decidit actuar amb responsabilitat i prudència i, per tant, ajornar la celebració de la prova. Ja s'han posat a treballar per trobar una nova data per aquesta 7a edició i han agraït la comprensió de pilots, famílies, aficionats, patrocinadors, col·laboradors i voluntaris.

I encara en esports hi afegim que el Morabanc Andorra ja coneix com serà el calendari de la Lliga CB Endesa, tot i que encara s'ha de detallar quins dies s'enfrontaran a cada rival. De moment se sap que es començarà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre i que prèviament hi haurà la Supercopa.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. Com ja hem comentat, el més destacat pel que fa al temps d'aquestes darreres hores ha estat que finalment ha tornat la pluja. Ho ha fet al llarg d'aquesta matinada i primera hora del matí. Això ajuda a contenir les temperatures a aquesta hora, en què hi ha 19 graus a la Seu, 21 a Organyà i 23 a Alinyà. En canvi, aquesta pluja no ha arribat a Oliana i això es nota en la temperatura, que ara mateix ja és de 28 graus a aquesta hora del matí. De la resta del Pirineu destaquem que hi ha 20 graus a Puigcerdà, 18 a Sort, 25 a Tremp, 20 al Pont de Suert i 21 a Viella. Es nota un fort contrast avui entre els llocs on ha plogut i on no ho ha fet de moment, amb aquestes diferències de temperatura. També es nota alta muntanya, on han baixat igualment els valors, amb 13 graus al Pic de Salorí, 14 a la Tossa d'Alp, 15 al Refugi de Prat d'Aguiló, 16 a Malniu, 15 novament a Cert d'Escany i a Port del Comte, el mateix Espot i a Vuitaull i 17 a la Bonaigua. I com dèiem, s'ha activat un avís per possibilitat que aquesta pluja sigui en forma de pedregada o d'esclafits, puntualment en zones d'aquí l'Alt Urgell i del Pallars, sobretot. I és que, malgrat aquesta situació, encara pot pujar la temperatura aquest migdia, superant els 30 graus. Ja no serà tan exagerada com la dels darrers dies, però, segons la darrera previsió del Meteocat, encara es pot arribar fins als 34 graus a la Seu, 35 a Sort, això sí, aquesta vegada acompanyat de ruixats al llarg del dia, que poden afectar qualsevol punt del Pirineu català. Seran dispersos, no arribaran a tot arreu, però poden aparèixer a qualsevol punt del Pirineu català al llarg d'avui. I tot plegat sí que es començarà a notar demà, sobretot en les temperatures mínimes, que tendiran a baixar. Per aquesta nit vinent s'espera una mínima de 17 graus a la Seu, 14 a Puigcerdà o 16 a Sort. Tornaran a pujar les temperatures demà al migdia, per damunt dels 30 graus, i a la tarda creixeran nuvolades, però demà ja no s'espera pluja. I en canvi, per dissabte torna a imposar-se el sol durant el dia. A la tarda podrien arribar alguns ruixats, però quedarien concentrats al Pirineu Oriental, bàsicament a l'Alta Cerdanya i al Ripollès. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Purgimon fins aquest vespre, llavors entrarà de guàrdia a la farmàcia Guilanyà. Mig quart per les 10, les 9:52 minuts d'aquest dijous 16 de juliol. Avui se celebra la Mare Déu del Carme. Fins aquí l'informatiu matí de Ràdio Seu. A les 10 notícies en xarxa i a les 11 actualitzarem aquesta situació del temps amb Néstor Gómez. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Serveis Funerals Sant Esteve nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Fermí Vidal Sala, de Castellciutat. La missa funeral és avui a les 11 del matí a l'església de Castellciutat. Sala és de vella, tanatori Sant Esteve. Reposa en pau, Fermí Vidal Sala.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
0: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 11:45 a 1:00 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Pili García. Els bombers han donat per controlar l'incendi a l'empresa química Limbnes de Manresa, que aquest matí ha obligat a confinar els veïns en un radi de 50 metres i també el cap les bases. El foc ha afectat un palet a l'exterior i part de l'interior de les instal·lacions. Protecció Civil ha activat el pla Plascat, tot i que no s'ha detectat substàncies tòxiques a la zona. I un home de 63 anys ha mort mentre feia una ruta de senderisme a la zona de Fontscaldes, a Valls. Els bombers van activar un dispositiu de recerca després que la seva parella alertés que no havia tornat de l'excursió i el cos va ser localitzat a la tarda a pocs metres d'un camí. I Catalunya ha registrat el màxim de demanda elèctrica del 2026 en plena onada de calor. Aquest dimecres el consum va arribar a més de 8.000 megawatts, gairebé un 10% més que el màxim de l'estiu passat, convertint-se en la tercera punta de més demanda a la sèrie històrica. De fet, ahir, en el pic d'aquesta tercera onada de calor, es va batre rècords de temperatura a Catalunya. 42,4 graus a Anglès, a la Selva, 41,9 a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, o 41,8 a Vacarisses, al Vallès Occidental, rècord històric de 3 dècades. A Vinebre, la Ribera d'Ebre es va arribar als 41,6 i a les Terres de l'Ebre, comarques gironines i Ponent, es van superar els 40 graus. I el Tribunal de Justícia de la Unió Europea s'ha de pronunciar avui sobre la llei d'amnistia en una sentència clau per al futur judicial dels líders del procés. La resolució afecta dues qüestions. Si es pot aplicar l'amnistia al procés a l'operació Judes contra 12 membres del CDR acusats de terrorisme i al cas del Tribunal de Comptes per les despeses de l'1 d'octubre i l'acció exterior. El pronunciament no tindrà efectes immediats, però si el Tribunal Europeu avala la llei, podria aplanar el camí perquè Puigdemont, Comín i Puig puguin tornar de l'exili sense risc de detenció i perquè dirigents com Junqueras, Romeva, Bassa o Turull puguin recuperar els seus drets polítics. I els bombers donen per controlar l'incendi de Rubió a l'Anoia, que ha cremat 47 hectàrees, majoritàriament forestals, entre Rubió i Castellfolit del Boix. També han estabilitzat les dues represes del foc d'aigua a Múrcia, una a Querols i l'altra a Pontons. Aquestes noves flames han afectat 14 hectàrees més i eleven la superfície cremada acumulada fins a les 162 hectàrees. Els agents rurals mantenen per avui 107 municipis de 17 comarques al nivell 4 del Pla Alfa, el màxim per perill extrem d'incendi forestal. A més, 220 municipis de 25 comarques més continuen en el nivell 3 per perill molt alt. Continuen tancats 6 espais naturals, però un cop superat el pic de la tercera onada de calor, s'han reobert els accessos a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt i l'Obac. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
3: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
2: Ah, sí?
3: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
2: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
3: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
4: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 00 959. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
5: Radio Seu 107.2. Serveix una de Sant Esteve nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Fermí Vidal Sala, de Castellciutat. La missa funeral és avui a les 11 del matí a l'església de Castellciutat. Sala de Vetlla, Tanatori, Sant Esteve. Repos en pau, Fermí Vidal Sala.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca

0: també t'oferim fusteria mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibook.com.
1: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic al 973-36-0092. També tens tota la informació al web parcolímpicdelsegre.cat. Recorda, si ets de la Seu i comarca o d'Andorra, ho tens més fàcil que mai per gaudir del Parc Olímpic del Segre amb preus especials.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu, rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. Macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
1: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
2: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
1: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
2: Una cosa així com carretera i manta.
1: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
3: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala la llei d'amnistia i dictamina que no és contrari al dret comunitari. Luxemburg conclou que la norma no afecta els interessos financers de la Unió Europea ni la lluita contra el terrorisme. El Tribunal respon així a les qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes pel cas de les despeses de l'1 d'octubre i Acció Exterior, que afecta una trentena d'exalts càrrecs, entre els quals Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras. També dona resposta a l'Audiència Nacional sobre l'operació Judes contra una desena de membres del CDR. Ho ha anunciat el president del tribunal i de la gran sala, el magistrat belga Koen Linaerts.
1: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable ejecutados en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional de un Estado miembro y referentes a fondos que no provienen del presupuesto de la Unión Europea ni están destinados a este, por el motivo de que esa independencia habría podido ocasionar una reducción de los recursos de la Unión.
0: La decisió pot aplanar el camí per al retorn de Puigdemont i la resta d'exiliats i també pot aixecar inhabilitacions com la d'Oriol Junqueras. Ara, però, els tribunals espanyols hauran de moure fitxa. Ja a Sant Quirze de Safaja, els bombers han treballat durant tota la nit per mantenir estabilitzat un foc forestal que va començar ahir a primera hora de la tarda en una zona molt propera on va començar l'incendi del dia de Sant Joan. Ona Codinenca, Gemma Pertmanyer.
2: Una trentena de dotacions dels bombers continuen treballant per assegurar el perímetre d'aquest foc forestal de Sant Quirze Safaja, que ha cremat un centenar d'hectàrees, la meitat de l'espai natural dels cingles de Bertí. Continuen les tasques que han fet durant tota la nit amb l'ajuda de drons per localitzar punts calents des de l'aire i rematar-los des de terra amb eines manuals o amb línies d'aigua. Sant Miquel del Fai es mantindrà tancat i els alcaldes de la zona insisteixen en deixar les vies de comunicació lliures pels equips d'emergència i en evitar el turisme d'incendis. Joan Galí Galeano és alcalde de Bigues i Riells del Fai.
3: Sí, Sant Miquel del Fai és un àmbit en el qual tenim visitants. A l'hora de practicar una evacuació seria força complexa. En aquest sentit, jo penso que els protocols han funcionat perfectament, hem actuat amb antelació i al final el més important que és posar la gent a salvo pues, es fet. I...
2: Els bombers volen deixar la zona ben treballada abans de les hores centrals del dia, que s'espera que entri vent de component sud d'entre 40 i 50 km per hora que podria fer canviar la situació.
0: I fins aquí les notícies en xarxa. Notícies en xarxa.
4: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
5: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Les 11 i 3, bon dia. 4 de cada 10 estudiants del Pirineu Català que fan cicles formatius de grau mitjà o superior han de cursar-los actualment fora de la seva comarca. Concretament representen el 40% del total, enfront del 27% de la resta de Catalunya, on 3 de cada 4 sí que disposen de l'oferta escollida sense haver de sortir del seu àmbit comarcal. Darrerament, aquests joves pirinencs han denunciat que, tot i que això els comporta unes despeses semblants a les dels universitaris, actualment no poden accedir a les beques APA, de què disposen des de fa 2 dècades aquests estudiants, que actualment reben fins a 2.000 euros l'any per compensar els costos extra que tenen en transport, allotjament i manutenció pel fet de no poder estudiar a prop de casa seva. Per comarques, segons les dades recollides per l'Institut d'Estadística de Catalunya, el Pallars Sobirà, el percentatge d'estudiants d'FP que han de marxar de la seva comarca és molt per sobre la mitjana, arriba fins al 85%. També són elevades per les dades del Ripollès, amb quasi un 70%, el Terribagorça amb el 45%, el mateix el Berguedà, el Solsonès i la Cerdanya, mentre que només es queden per sota la mitjana el Pallars Jussà i l'Alt Urgell i la Garrotxa, al voltant del 30%. El percentatge d'estudiants pirinencs que han de marxar de la seva comarca, però encara és molt més elevat entre els universitaris. De fet, arriba pràcticament fins al 100%, i des de ja fa molts anys. Això es deu que el Pirineu és la zona de Catalunya amb menys oferta d'estudis superiors presencials. Actualment se segueix limitant als cursos d'INEF Pirineus i d'Infermeria Trem. Per intentar compensar els costos que suposen aquests desplaçaments, tant per estudiants de cicles com sobretot pels universitaris, aquest mes passat l'Ajuntament de la Seu ha aprovat per unanimitat una moció en què demana que la Generalitat ampliï aquestes beques APA en dos fronts. D'una banda, que es dobli la quantitat prevista, que actualment és d'un màxim de 2.000 euros l'any i que no s'ha tocat des de fa pràcticament 20 anys, i de l'altra, que reguli normativament aquestes ajudes perquè també hi puguin accedir alumnes de cicles mitjans o superiors de formació professional. La Fira de Playmobil Pirineu Click, celebrada a la Seu del 29 de juny al 5 de juliol, ha tancat la seva darrera edició formalment amb un marcat caràcter altruista, i és que aquest dimecres ha fet donació d'un xec de 270 euros a l'ONG local La Seu Solidària, uns fons que provenen dels beneficis i les participacions de la tòmbola que es va posar en marxa al llarg de la setmana d'exposició. L'acte oficial de lliurament ha comptat amb la presència de l'alcalde Joan Barredi, la regidora de promoció econòmica, Gemma Tó, i la Sílvia Caravaca, presidenta de Playchic, que ha fet donació del xec a la presidenta de la Seu Solidària, Marta Edo, que ha agraït aquesta col·laboració. El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de la Seu interpel·la l'equip de govern al darrer ple municipal per demanar explicacions sobre l'aplicació del pla municipal d'actuació davant les onades de calor que es va aprovar ara fa un any. El portaveu de la formació, Jordi Fabrega, afirma que moltes de les mesures previstes no s'han desplegat, malgrat que aquest estiu ja suma 3 onades de calor. Fabrega assegura que no s'han complert ni el contingut del pla ni els acords adoptats en sessió plenària, i veu necessari garantir refugis climàtics accessibles també els caps de setmana, a més d'ampliar l'accés gratuït a la piscina municipal en situació de temperatures extremes. El regidor de Junts també ha reclamat l'adaptació dels serveis de treballadors municipals que han de treballar a l'aire lliure, habilitar totes les fonts públiques d'aigua en aquestes situacions i instal·lar tendals als parcs infantils. En la resposta, l'alcalde d'Urgellenc, Joan Barrera, ha dit que hi ha actuacions que són viables i d'altres que presenten més dificultats organitzatives o econòmiques, i ha recordat que l'Ajuntament es manté obert durant els caps de setmana. També es pot accedir a equipaments com Turisme Seu, l'Espai Armengol o el Sant Hospital. Pel que fa la possibilitat de posar tendals als parcs infantils, l'alcalde ha admès que es tracta d'una actuació que requereix d'una inversió econòmica més important, i advoca d'augment per mesures realistes que siguin assumibles i efectives.

Un ramader ha denunciat aquest dimecres que un os li ha matat com a mínim 3 ovelles del seu ramat a prop del poble d'Isil, al Pallars Sobirà. Els animals estaven ahir a una zona amb tancats a l'exterior de l'edifici de la granja, un tancat de malla i paret de pedra, quan hi va irrompre un os. Quan va arribar el pastor ja es va trobar els cadàvers. Ara s'ha de confirmar quin és l'origen de la mort, però per els traces que han trobat, el pastor es mostra com que ha estat un os, perquè un dels animals morts el va localitzar a 200 metres de la granja, fins on hauria estat arrossegat. El ramader denuncien des de fa temps que els ossos arriben cada cop més a prop dels pobles i per això reclamen ser informats d'aquests fets. Denuncien que molt sovint els avisos d'agents rurals o d'altres cossos de vigilància arriben massa tard. I els esports, la 7a edició del Mototerra de Coll de Nargó ha estat ajornada. L'organització més un comunicat en què anuncia que ha descartat dur a terme la competició en la data prevista inicialment aquest dissabte, com a mesura de precaució pel risc d'incendi existent a data d'avui en aquest municipi i a d'altres zones de l'Alt Urgell. El Motoclub d'Alt Urgell ha recordat que ara mateix Coll de Nargó està a nivell 4 del Pla Alfa dels Agents Rurals i amb un perill d'incendi molt alt, i a més hi ha restriccions d'accés al medi natural que farien impossible fer la competició. Per això, tot i matisar que les condicions poden millorar en les pròximes hores per l'arribada d'aquests darrers ruixats, com a mesura de prudència, han decidit cercar una nova data.

0: La notícia del dia pel que fa al temps és, sens dubte, la pluja que finalment ha arribat aquesta matinada i aquest matí. Ens actualitzarà la previsió Néstor Gómez. Bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs aquesta és una de les novetats del dia, la presència dels núvols i també de la precipitació, perquè ja feia molts dies que no arribava la pluja aquí a la Seu. Sí, altres punts de la comarca, com a Alinyà o com a Organyà, però no pas aquí a la Seu. Val a dir que aquesta situació ve encapçalada per aquestes precipitacions que ja de matinada i primeres hores del dia han afectat a l'àrea del Pirineu més

calor que no podríem dir que és normalitzada, que encara estarà per sobre dels valors normals per aquestes dates, però almenys sí que abandonem les cotes tan extremes que ens han acompanyat durant aquests dies. A més, la presència d'aquestes precipitacions que tenim avui també ajudarà a passar a la calor de manera molt més lleugera. I a partir de demà, doncs, tornarà pràcticament l'estabilitat. És possible que diumenge a la tarda apareguin alguns ruixats o també la de dissabte, però en tot cas, les tardes, en principi, de precipitacions com les d'avui no se n'esperen. Sí que s'esperen algunes precipitacions o alguns ruixats que puguin aparèixer de tarda, sobretot a partir de diumenge.

0: Una pluja, com deia Néstor Gómez, ha ajudat i molt a contenir les temperatures. Avui, aquest matí a la Seu, la temperatura encara es manté al voltant dels 20 graus, 22 a Organyà, i en canvi, on no ha plogut, com Oliana, sí que segueixen pujant. A aquesta hora ja estan a 27 graus, n'hi ha 20 a Alinyà. 20 graus també a Puigcerdà i a Sort, 23 graus a Tremp, 20 augment al Pont de Suert i 22 a Viella. I pel que falta a muntanya, 13 graus al Pic de Salòria, 15 a la Tosa d'Alt, també els refugis de Prat d'Aguiló i Malniu i a Port del Comte, el mateix Cert Escan, 14 graus a Espot i a Buitaull i 16 al Port de la Bonaigua. La farmàcia de guàrdia és la Purgimon fins aquest vespre. Llavors, centre de guàrdia a la farmàcia Guilanyà, avinguda Guillem Graell 16. Doncs amb això tanquem aquest butlletí informatiu. Més notícies a les 12 i també ja a la 1 a l'informatiu migdia. Entremig tenim el programa Carretera i Manta, en què avui parlem entre altres temes d'un curs de cinema que s'impulsa a Estamariu. Avui ens visitarà el cineasta Joan Gil. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web, menjatlalurgell.cat.
2: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
3: Cada vitre explica una història.

Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745 i també al web vidresfermín.com.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a la platja amb Caditours. Aquest estiu amb Caditours, la platja és aquí mateix, al millor preu i sense patir pel cotxe ni per aparcar. Us aportem a Salou, et deixem a davant del mar i et tornem a la Seu tots els diumenges de juliol i agost. I si et venen ganes de quedar-t'hi més dies, nosaltres et reservem l'allotjament. Disposem d'una gran oferta d'hotels, apartaments, apart-hotels o càmpings. També organitzem una escapada de platja al Maresme de l'11 al 13 de setembre en hotel de 4 estrelles i en pensió completa. I si vols, et portem a la platja al novembre, una setmana a Benidorm, també en pensió completa i opció de visites. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 02 35, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges a la platja o on vulguis. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
2: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
1: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de PEUSA o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol.
3: Mira, ja ve el camió de Meia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
4: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
3: Ah, sí?
4: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
3: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
4: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
5: Al teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web www.radioseu.cat.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: Carretera i manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu, tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més, tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.

0: Doncs ara sí, les 11:47, ja tornem a ser aquí al Cartrimanta de Ràdio Seu 107.2. Ja hem escoltat alguns dels patrocinadors que fan possible el programa. Un cop més l'agraïment a Caditurs, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, Simac Electrònica i Estiu 3000 Abnau. Això és Cartrimanta. I sí, doncs, estem contents avui, perquè s'ha posat a ploure, que la veritat és que feia moltíssima falta, i bé, doncs, la veritat és que s'està força més bé ara mateix amb aquest aire que corre aquí a la Seu, també d'altres punts de la comarca, en alguns altres, malauradament, no, però, si més no, aquí, doncs, ha fet una bona refrescada que s'agraeix i moltíssim amb la calor que ahir realment va tocar sostre, com diuen alguns, ahir realment estava plovent ben foc aquí a la Seu i doncs ara s'està força més bé. Saludacions de qui us parla, Ignasi Cervera, i saludem també a Aleix Godinho. Aleix, molt bon dia.
1: Molt bon dia, avui ja més fresqueta, ja s'agraeix.
0: Sí, no?
1: I tant.
0: Em sembla que s'ha notat,
1: I tant, ahir vaig sortir a la tarda i dic, ui, no cor gota ni d'aire. I avui encara, mira, estem fresquets.
0: Es respira molt millor, sens dubte. Doncs amb aquesta alegria que ens caracteritza, comencem el Cartrimanta d'aquest dijous 16 de juliol. Per cert, felicitats a totes les Carmes, perquè avui és celebrar el Mare Déu del Carme, una festa molt assenyalada, especialment a la lluny d'aquí, a la costa, en poblacions marineres, però que també doncs, se celebra aquí on la Mare del Carme té dedicada una plaça, per exemple, aquí a la Seu. Doncs les 11:48, dit això, comencem ja el Cartrimanta de Ràdio Seu, en què avui, a la segona part del Cartrimanta, parlem de cinema, però no com us podríeu imaginar, de superproduccions de Hollywood ni de pel·lícules amb gran pressupost, sinó d'un projecte per fer cinema aquí a la comarca, a l'Alt Urgell, perquè el cineasta Joan Gil vol posar en marxa això, una escola de cinema a Estamariu, i avui ens ho vindrà a explicar quins són els objectius i si s'escau també fer una crida perquè qui vulgui s'hi apunti, perquè és un projecte prou interessant. Joan Gil, molta gent potser l'haureu conegut perquè fa poc temps va crear una pel·lícula, un curtmetratge rodat a la comarca i amb gent de la comarca, que es deia La Felicitat. Hi apareixia com a protagonista el formatger Salvador Maura, per exemple, interpretant-se ell mateix. Recentment també ha fet una producció a la residència de la Llar de Sant Josep, amb els seus usuaris. Per tant, doncs, temes molt interessants, produccions cinematogràfiques, però amb un vessant molt local i molt social. I avui ens ho vindrà a explicar tot això i més, però a més, Joan Gil té una important carrera al darrere com a cineasta, com a comunicador i com a publicista. Per tant, doncs, sempre val la pena escoltar-lo. Les 11:50, doncs, d'aquí una estona escoltarem Joan Gil, però abans volem escoltar-vos a vosaltres, com sempre. I avui, la incògnita avui és dijous, i els dijous ens agrada fer poble, descobrir pobles del Pirineu, i això és el que farem avui. I res millor, ja que oferim, ja que proposem endevinar pobles, que oferir un regal per anar a descobrir pobles. La fantàstica motxilla del Camina Pirineus, que ens ofereix Turisme Alt Urgell. La voleu guanyar? Doncs ja ho sabeu, podeu trucar d'aquí un moment. Fem una pausa i de seguida obrim el telèfon. Fins ara.
2: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic, el 973-36-0092, o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
3: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
4: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
4: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
4: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
5: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Beth Home, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
6: El teu dial, Ràdio Seu marca la diferència, perquè Ràdio Seu la fan els nostres col·laboradors. Una programació ideada per gent d'aquí, per a la gent d'aquí. Un equip en creixement per fer-te arribar una programació més interessant, plural, oberta i, sobretot, la més propera. La nostra veu, la proximitat, la diferència. Ràdio Seu 107.2. Coneix tots els programes i col·laboradors de la teva ràdio a la nostra pàgina web, www.radioseu.cat.

0: Doncs obrim ja el telèfon al 933-36-06-17. Estem buscant un poble del Pirineu. Avui tenim la secció Fem Poble, com cada dijous anem descobrint pobles del Pirineu, i podeu ja trucar al 933-36-06-17 per ser els primers a endevinar-ho i emportar-vos aquesta fantàstica motxilla del Camina Pirineus de Turisme al Torregell, un regal caní pintat per anar a descobrir pobles. Així que ja ho sabeu, telèfon obert 933-36-06-17 mentre esperem l'arribada, perquè avui el tindrem en directe, del cineasta Joan Gil. A Carretera Manta, l'essència de la ràdio, a la banda sonora de l'estiu, aquí a Ràdio Seu, 107.2 FM, en aquest dia nublat, i en aquest cas no és ni molt menys una mala notícia, perquè després de tants dies de calor tan intensa, la veritat és que s'ha agraït i molt aquesta pluja. A les 11:55 minuts, doncs si també esteu contents amb aquesta pluja, o no, perquè hi ha gent que no li agrada, hi ha de tot, doncs, sigui com sigui, podeu trucar-nos al 973-36-06-17 i participar. Estem buscant un poble del Pirineu, 973-36-06-17, i a diferència del que hem fet les dues setmanes anteriors, hem de dir que avui aquest poble sí que és d'aquí de la comarca, de l'Alt Urgell. Per tant, doncs, ja comencem amb aquesta pista. 973-36-06-17. Avui sí, el poble del Pirineu que estem buscant és d'aquí de la comarca de l'Alt Urgell. 973-36-06-17. Endavant, primera trucada. A veure si podem agafar el telèfon. Ara sí, sí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, hola, bon dia, digues.
1: Bueno, direm Bescaran.
0: Vinga, va, Bescaran per començar. Doncs no, no és Bescaran. Gràcies, Teresa. No és Bescaran aquesta població que estem buscant, però la Teresa doncs ja ens ha obert el telèfon, la primera trucada, i una bona notícia perquè el telèfon funciona bé. Ahir vam tenir algun ensurt, però sembla que ara ha tornat tot a la normalitat. Ja ho va fer ahir, de fet, i tot funciona bé. Fantàstic. Vinga, va, doncs ja ho sabeu, el telèfon va bé, tot funciona. Només falta que truqueu. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
2: A veure, nord o sud?
0: Nord o sud? Està al sud de la Seu, si és el que vol saber.
2: Al sud de la Seu.
0: Per sota de la Seu.
2: Bueno, pues no sé. Oliana, no sé què dir.
0: Oliana, per exemple. Doncs no és Oliana, però així ja la descartem.
2: Vale,
0: molt bé, gràcies. Fins ara. No és Oliana, aquesta població que estem buscant. Quin és aquest poble del Pirineu que estem cercant? A camí de les 12 del migdia. Tenim temps d'avui fins a les 12 en aquesta secció, i podeu trucar-nos en aquests 3 minuts que ens queden per cercar aquest poble, que ja en sabem una cosa més. Aquesta població que estem buscant és al sud de la Seu, per sota de la Seu. 973-36-06-17, 93-36-06-17. Dos minuts i mig, doncs ja sabeu, podeu seguir trucant. Sí, ara sí, sona el telèfon. Endavant, sí, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Teresa Graell.
0: Teresa, hola, digues.
3: Montferrer?
0: Montferrer, no és Montferrer, Teresa.
3: Merci.
0: Gràcies a tu. No és Montferrer aquesta població que estem buscant, que és, de moment sabem que és per sota de la Seu, al sud de la Seu. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Tere Jové.
0: Tere Jové, lo digues.
4: Seria Peramola?
0: Peramola, no és Peramola, Tere.
4: Merci.
0: Gràcies. Fins ara. No és Peramola tampoc aquesta població que estem buscant, de l'Alt Urgell. Avui sí que ens hem quedat a la comarca, i com sempre, quan l'endevineu, en direm alguna cosa més, coneixerem més coses d'aquesta població. 973-36-06-17, 11:58 minuts, sona el telèfon. Endavant. Sí, l'agafem? Sí, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
2: A veure, és cap de municipi?
0: No és cap de municipi.
2: Pues Castellbó.
0: Castellbó? No és Castellbó, Dolors.
2: Vale.
0: Gràcies. Doncs ja sabem una cosa més. No, aquesta població no és cap de municipi, per tant, descartem les 19 poblacions que són cap de municipi aquí a l'Alt Urgell. Doncs haurem de buscar alguna altra població. El que sí que sabem és que és anant cap al sud, des d'aquí, des de la Seu. 973-36-06-17. Vinga, abans queda encara un minut per seguir rebent trucades. I com que d'aquí diumenge tindrem l'entrevista, perquè ja ha arribat Joan Gil. El concurs el reprendrem després de l'entrevista, per tant, doncs, estigueu atents. Estem buscant una població de la comarca, de l'Alt Urgell, i que és cap al sud de la Seu, des de la Seu anant cap al sud. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
4: Tere Jové.
0: Tere, digues.
4: Taús?
0: Taús? No, no és Taús, Tere. Gràcies. Fins ara. No és Taús tampoc aquesta població. Diumenge sabem una cosa més, i és que no és cap de municipi, no és el nucli principal del seu terme municipal. Per tant, això ja descarta un total de 19 poblacions de la comarca. 973-36-06-17, a punt d'arribar als 12, segueix sonant el telèfon. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
2: A veure, podria ser Ogern?
0: Ogern? No, no és Ogern, Dolors.
2: Vale.
0: Gràcies. Tampoc és Ogern, aquesta població, en aquest cas el terme municipal de Bassella. 973-36-06-17. Són ja les 12. Va, vinga, deixem una mica més de marge, per si voleu dir-hi la vostra. Sí, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
5: Amb Neus 3.
0: Neus, hola, digues.
5: La parròquia d'Hortó.
0: La parròquia d'Hortó? No, no és la parròquia d'Hortó. Gràcies, Neus. Fins ara.
5: Puc una pregunta?
0: Sí, sí, sí, i tant.
5: Està habitat o...?
0: Sí, sí, està habitat, està habitat.
5: Vale, gràcies.
0: Gràcies. Doncs sí, pregunta oportuna, perquè alguna vegada hem triat algun nucli que no estava deshabitat, molt poques vegades ho fem, però sí, és un nucli que està habitat. Això sí que ho podem dir, té pocs habitants. Sí, ja que aquesta era la pregunta, està habitat, però no té... És un poble petit, que té pocs habitants. 973-36-06-17. Vinga, va, seguim obrint el telèfon. Sí, hola, bon dia. Un segon, ara sí, bon dia. Vaja, s'ha perdut aquesta trucada. Esperem uns segons a veure si n'arriba alguna més, perquè ja estem gairebé fora de temps. Doncs ja sabem una cosa més, és un poble habitat, però això sí, amb pocs habitants. 973-36-06-17, hi ha trucada? Sí? No? Esperem un moment, a veure si podem agafar-la. A veure si arriba aquesta trucada, o si tenim el telèfon disponible, perquè de fet ja estem fora de temps. No hi ha trucades ara mateix, doncs res, passem al butlletí i de seguida arriba l'entrevista, però just després de l'entrevista tornem a obrir el concurs amb aquestes pistes que ja hem donat. Fins ara.
6: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
7: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Molt bon dia, a les 12 i 2 minuts us parla Aleix Godinyó. La Seu Solidària rep un donatiu de 270 euros per part de PlayKick, entitat organitzadora del Pirineu Click. L'acte de lliurament del xec s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament Urgellenc amb representants de l'organització, de l'ONG i de l'alcalde Joan Barrera. La primera edició del nou esdeveniment es va celebrar ara fa dues setmanes. Junts per la Seu demana l'aplicació del pla d'actuació davant les onades de calor. El portaveu Jordi Fàbrega reclama el compliment de les accions aprovades pel ple l'any passat mentre l'equip de govern defensa una implantació progressiva de les mesures. L'alcalde Joan Barrera sosté que algunes intervencions ja s'han activat i d'altres s'executaran en funció de la possibilitat pressupostària. I l'Ajuntament de la Seu d'Urgell activa novament els refugis climàtics i la gratuïtat de la piscina per a infants i gent gran. La mesura vigent aquest dimecres i dijous s'emmarca en la tercera onada de calor d'aquest estiu, que ja ha tornat a deixar màximes de més de 35 graus. Paral·lelament, avui s'ha registrat nit tropical a diverses poblacions de l'Alt Urgell amb mínimes de més de 20 graus. Festa al peu del carrer Major de la Seu d'Urgell per dinamitzar el comerç de proximitat. La proposta tindrà lloc divendres vinent 17 de juliol a la tarda. El programa inclourà activitats familiars, música i servei de bar amb la participació dels establiments del carrer. I el Congrés Internacional de Maneig Natural del Cavall atansa a l'Alt Urgell les millores en l'equitació. L'esdeveniment que s'ha celebrat aquest mes a l'Escola Agrària del Pirineu ha promogut una pràctica més respectuosa amb els animals i ha comptat amb ponents com el genet olímpic Albert Hermoso i l'investigador equestre mexicà Rubén Martínez. I el repte Valira impulsa una nova jornada de neteja del riu Valira. L'acció mediambiental tindrà lloc aquest dissabte vinent, 18 de juliol. L'activitat organitzada per una Catalunya Neta amb la col·laboració del càmping Frontera Park forma part d'un projecte de recuperació ambiental de 10 quilòmetres fluvials. I en comarques veïnes, un ramader denuncia que un os li ha matat tres ovelles a prop d'Isil, al Pallars Sobirà. Els animals estaven a l'exterior de la granja en un tancat de malla i paret de pedra. Una de les bèsties ha estat localitzada a 200 metres de distància. Unanimitat al Coreper de la Unió Europea per aprovar l'acord d'associació d'Andorra i San Marino. La decisió marca el camí cap a una signatura prevista pel setembre i a la posterior ratificació que el Principat inclourà la celebració d'un referèndum consultiu. El Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea ha aprovat aquest dimecres per unanimitat l'acord d'associació amb Andorra i San Marino després de més de 2 anys de revisió des que el Consell de la Unió va rebre el text l'abril de 2024. El pas dona per tancat el text i obre la via cap a la signatura prevista per al mes de setembre i la posterior fase de ratificació, que Andorra inclourà la celebració d'un referèndum consultiu abans del pas final pel Consell General. S'amplia en 250 permisos la quota especial d'autoritzacions de residència i treball de la temporada d'estiu a Andorra. Amb aquesta mesura els vol donar resposta a les necessitats del sector empresarial per assegurar el funcionament òptim dels negocis durant els mesos de juliol i d'agost. També en comarques veïnes, el col·lectiu Confluència per una Cerdanya Sostenible demana la informació sobre un model de governança a l'aeròdrom. El col·lectiu valora bé de moment que no s'hagi pres acords, però reclamen tenir les dades del document abans que no s'aprovi. La setmana entrant preveuen fer un acte públic a Puigcerdà. I ha ajornat el Mototerra de l'Alt Urgell a Coll de Nargó. L'organització ha anul·lat la data prevista inicialment aquest dissabte, dia 18, com a mesura de precaució pel risc d'incendis. Ben aviat s'anunciarà el dia en què es disputarà aquesta 7a edició.

0: El govern vol vetar en zones inundables la construcció de garatges soterranis i soterranis. El projecte de Reial Decret afectaria un centenar de municipis de Lleida obligats a tenir pla d'inundació. El projecte del Reial Decret de gestió de riscos d'inundació que surt aquest dijous a informació pública estableix que els nous habitatges que es construeixen en zones inundables s'aixecaran com a mínim un metre per sobre de la cota d'aigua i prohibeix que tinguin garatges subterranis, soterranis o qualsevol edificació sota del nivell del carrer. I fins aquí l'avançament informatiu de les 12 del migdia. Tornem seguidament amb el Carretera i Manta a càrrec d'Ignasi Cervera i amb més informació ampliada a la 1 del migdia. Moltes gràcies un dia més per escoltar Ràdio Seu.
1: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp d'Alcolina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Doncs molt bé, ja som aquí novament a Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2, les 12 i 12, just després del butlletí, i com dèiem, ja ens acompanya aquí a l'estudi de Ràdio Seu i li donem la benvinguda. Joan Gil, molt bon dia, benvingut.
1: Hola, què tal? Bon dia, gràcies.
0: Joan Gil, cineasta, comunicador i veí d'Estamariu, i avui ens ve a parlar precisament d'una iniciativa que vol impulsar Estamariu, que de fet ja ha començat a caminar, i que és crear, ni més ni menys que Estamariu, una escola de cinema, oi?
1: Sí, això sembla... A veure, escola de cinema és una paraula molt gran, però sí que és cert que ja sabeu que Estamariu, de sobres, que és un poble molt dinàmic, tothom és rock and roll una mica tot el dia, i bueno, a partir d'una mica la idea de la nostra alcaldessa, la Pilar Melcior, que un dia em va dir, escolta'm, per què no fem alguna cosa aquest estiu, per què no creem alguna activitat que estigui relacionada amb el cinema, i bueno, una mica així, parlant, una mica de broma, una mica seriosament, al final vam pensar que podríem fer un taller per fer una mica una introducció al cinema a la gent jove. Després vam pensar que podia ser gent jove però no tan jove també, i bueno, una mica d'aquesta manera, com passen les coses moltes vegades, no? Que casual o causal, hem arribat a la conclusió de per què no, en un entorn com el que tenim, en una comarca, no només el poble, la comarca que tenim, que és fantàstica, que és un entorn que ja s'ha demostrat que estimula la creativitat i la salut també, i en el poble ja s'han fet experiències d'aquest estil, d'atraure gent, professionals que desenvolupen una activitat concreta durant uns dies, i que o que es preparen un espectacle o que simplement venen a estudiar o desconnectar o a fer un treball d'equip, vam pensar, doncs, per què no ho fem amb el cinema? El cinema, que és una disciplina molt completa, que ens parla de literatura, de música, de so, d'imatge, de tecnologia, de treball en equip, doncs ens ha semblat, tant a l'Ajuntament com a nosaltres, doncs que podia ser un factor interessant per això, per treure, no només per atreure talent, sinó perquè la gent, i en aquest cas sí, potser la gent més jove de la nostra comarca, doncs se senti interpel·lada i que disfruti del seu entorn i que no tingui ganes de marxar fins que toqui marxar. No, que jo crec que una miqueta és això, i bàsicament, com et dic, és un entorn privilegiat el que tenim perquè això es produeixi.
0: Aquesta és la idea que ens ha explicat el Joan Gil, una idea que en principi pot semblar, com ho deies tu mateix, una mica atrevida, de crear una escola de cinema a Estamariu, però que ara ja heu establert les bases i de fet ja comenceu a rodar, oi?
1: Sí, de fet, a veure, amb allò molt modestament, perquè ja us podeu imaginar, doncs, que l'Ajuntament d'Estamariu no té unes grans capacitats per fer grans inversions en això, tot i que fa un esforç potent, amb l'ajuda de l'Institut d'Estudis Ilerdencs, no? Però ja ha començat a caminar, hem establert un límit, entre cometes, límit que si toca, doncs el superarem d'uns 10-12 assistents en aquest curs, i ja anem per més de la meitat d'inscrits i d'inscrites, amb molta il·lusió, perquè en el formulari hem posat una pregunta que és per què vols fer aquest curs, i la veritat és que hi ha respostes que són fantàstiques, és a dir, des d'avui conèixer gent que estima el cinema com jo, jo m'hi vull dedicar professionalment o vull aprendre coses, o també tenim preguntes de gent d'una certa edat, no tinc clara quina edat encara perquè no han obert el formulari, però gent d'una certa edat que diu, això és per nens i nenes o això? No, això a partir de 13 anys, que vam considerar que era una edat mínima, perquè hi ha temes, doncs, que requereixen estar atent i prendre-s'ho amb un cert rigor, tothom hi és benvingut, que això penso que precisament és una de les tasques importants que tenim a fer, que és el tema també de intergeneracional, és a dir, connectar persones de diferents edats, i no descartar persones que perquè tenen una edat sentin que ja no poden fer allò que els agradaria fer, no? Que moltes vegades ens passa. Estic treballant en un projecte d'un guió, d'una pel·lícula a la Guerra de Sant Josep, i em trobo amb aquesta circumstància, no? De l'efecte descartat, no? Jo soc una persona que no val, soc una persona que ja...

0: Ja no tinc l'edat. Bueno, què vol dir no tens l'edat? Aquí no hi ha edats. Hi ha ganes de fer coses i de sentir-se viu. I jo crec que, evidentment, l'Ajuntament, com a un ens públic, no, té aquesta obligació, i nosaltres crec que també l'hem de secundar, perquè els valors són molt importants, i més ara, que només cal mirar al nostre voltant, no?, i veure què està passant amb els valors. Una miqueta això, no m'enrotllo.
1: Per tant, només es queden clares dues coses, que ja comenceu a posar-vos a marxa, que sí, és per totes les edats, que no a partir dels 13 anys més o menys, i que la primera acció concreta que feu ja és un curs d'introducció al cinema que l'heu programat del 27 de juliol al 6 d'agost.
0: Exacte, i aquí tocarem una miqueta totes les disciplines, la interpretació, amb un actor molt gran, actor, el Ferran Audí, que és professor de l'Institut del Teatre, també, doncs, que farà un taller d'expressió, d'interpretació, de creació de personatge. També tenim creació i guió a l'Eric Romero, que ha estat nominat al BAFTA New Talent, que és com l'Òscar Anglès, i és gent amb la que jo també col·laboro habitualment. No sé, hi ha persones, la Maria Solsona Casal, una estilista professional de vestuari de cinema d'Andorra, que és una persona fantàstica, que en sap molt, amb una empatia tremenda. La Mònica Cambra, muntadora cambrilenca potent, i que ha treballat en projectes com aquest últim dels Javis, La Bola Negra, i l'Ernest Peral, tècnic de so, nominat als Gaudí, als Goya. És a dir, no, una miqueta, això que sona molt gros, però tampoc ho és gent professional, simplement, però sí que és cert que el que jo, no només jo, sinó l'Àngels González, que és la productora i la meva dona i la coproductora de la nostra productora, que està a Estamariu, doncs també hem pensat que ens agrada que la gent que ha de formar sigui gent professional, perquè moltes vegades passa, no només en aquest àmbit, en molts, que els docents no s'han dedicat o no es dediquen professionalment a allò que estan ensenyant. En aquest cas, potser l'experiència com a docents no serà tan gran, però l'experiència professional sí. I una miqueta això és la que hem buscat, però vaja, vull dir que tothom ho fa amb moltes ganes, i com pots comprendre, no ho fan per diners, perquè
1: així,
0: diners ni
1: així doncs, pel que veiem, és una cosa que no és improvisada, sinó que està ja molt ben preparada i amb uns quants professionals implicats, oi?
0: Sí. Al principi està crec bastant ben estructurat. Després poden passar coses, però en la informació que hi ha a la web també hi ha una mica desglossat quin és tot el temari que es farà. Farem el que tinguem temps. En principi, tots els dies, el primer dia que es creació i guió és de, si no m'equivoco, de 10 a 5 de la tarda, perquè és un dia en el que s'ha de definir una miqueta què s'ha de fer i com s'estructura un guió, i això requereix un temps. Els dies de tallers teòrics són de 10 a 2. Els dies de rodatge són de 10 a 8, perquè necessitarem aquestes hores per fer dos dies de rodatge. Serà un minicurt, però són dos dies. I després, muntatge, també són dies llargs, perquè és una feina, doncs, molta feina.
1: Així, doncs, pel que ens estàs dient, a més, aquest curs no només s'ha de teòric, sinó que es prepararà un curtmetratge.
0: Sí, es roda.
1: I tenim intenció, després, a més, de presentar-lo aquí a la Seu.
0: El curtmetratge es presentarà aquí a la Seu, al Guiu. és una mica la... Bueno, al final, quan fas una cosa, t'agrada que això tingui algun tipus de recorregut, no? Perquè si es queda allà i ningú sap res, en canvi, d'aquesta manera, ni que sigui per les famílies de la gent que han assistit i perquè tingui una mica de curiositat, és un repte de veure si en 11 dies som capaços de formar un grupet reduït de persones perquè siguin capaços de fer una minipel·lícula, no? Aquesta és la idea.
1: Molt bé, doncs això serà l'activitat amb què s'estrenarà aquest, repetim, escola de cinema que s'impulsa a Estamariu. De cara a més endavant, ja ha passat l'estiu, teniu previst ja seguir avançant amb més propostes?
0: Sí, però encara no ho puc dir perquè, com pots imaginar-te, i sobretot en propostes que requereixen tenir professionals, és molt complicat. Tu ara mateix truques un muntador i està ocupat dos anys. Llavors, està costant moltíssim el tema dels calendaris, però, a veure, jo imagino que abans de Nadal la idea és fer alguna masterclass, no?, que pugui reunir uns quants professionals, i, evidentment, intentarem que sempre això estigui subvencionat. Això no ho hem parlat. En aquest cas, aquesta primera experiència, tractant-se d'un taller a l'estiu, és gratuït. Aquí no hi ha cost, i bueno, l'Ajuntament aquí la veritat és que ha apostat de veritat per aquest tema, i fins i tot els àpats que hi hagi també tot està subvencionat, eh? L'única cosa que no està subvencionada és el transport fins a Estamariu, però vaja, vull dir, entenc que això no ha de ser un gran problema, no? La gent s'ho pot combinar. I de cara als propers cursos, la idea és que hagin de pagar una part i l'altra part estigui, espero, subvencionada per les institucions locals, comarcals o provincials, no ho sé. O catalanes.
1: Així doncs, que si hi ha gent que estava dubtant, però que li fa gràcia que no ho dubti, perquè és que fins i tot la inscripció és gratuïta.
0: Si algú li hem de dir que no s'enfadi.
1: Exacte.
0: Que no s'enfadi, que ja farem més coses, que serà simplement per un tema de disponibilitat d'espai, perquè aquí sí que no estem fent cap tipus de triatge ni preferència. És a dir, el que arriba a temps és el que farà el curs.
1: Doncs ja ho sabeu, si us fa gràcia. Ara és el moment d'apuntar-se. Recordem, això començarà el 27 de juliol, i de cara a més endavant ja voleu tractar d'altres temes relacionats, sí, amb el cinema o, per extensió, amb el món audiovisual, perquè
0: cinema...
1: ens comentaves també que, clar, actualment tothom té un mòbil, tothom pot fer filmacions, i això obre moltes portes, oi?
0: És una gran responsabilitat, això de portar una càmera a la butxaca, com hem vist, no?, i com veiem per les xarxes, i també és una gran oportunitat. És a dir, quan jo vaig començar amb tot això del cinema i sobretot la publicitat o la televisió, que és el que més m'he dedicat, la porta d'entrada era molt difícil, era pràcticament impossible. A mi em va costar moltíssim poder accedir a tocar una càmera de cine, que és pels costos, per la disponibilitat i perquè havies d'estar molt, molt ben connectat. Avui en dia, amb un mòbil, si tens talent o inquietud i el mínim talent i les ganes d'aprendre, tens unes possibilitats tremendes de fer coses, i jo crec que també entra dintre la nostra responsabilitat ensenyar, i en aquest cas sí, a la gent més jove, el benefici de tenir accés ràpidament a un mitjà de comunicació com una xarxa social i un mòbil, o el perill de fer-ho, no? No, amb això no em vull posar aquí a ser més papista que el papa, però sí que és cert que tenim la tecnologia a l'abast, inclús els principals software en el cas del cinema, per exemple, el software número 1 de muntatge de pel·lícules i de correcció de color, que es diu DaVinci Resolve, té una versió totalment funcional, gratuïta, que tothom pot accedir, que tothom pot aprendre a utilitzar-la. I repeteixo, estic parlant del software que s'utilitza professionalment per fer una pel·lícula de Hollywood, perquè ens entenguem, no? Llavors, això sí que és cert, que la tecnologia et permet avui dia fer coses i accedir a coses que abans era impensable. I al mateix temps també requereix d'unes certes responsabilitats. Si nosaltres amb la nostra petita àrea d'influència aconseguim, doncs, que, bueno, que això arribi en algú, doncs ja està, perfecte. Aquest és el repte, no? I una cosa molt important, de vegades he participat en alguns debats aquí amb aquesta gran preocupació de fixar la gent al territori o la gent jove, que tal, qual... No, home, potser si els oferim coses que estiguin una mica d'acord amb les tendències actuals, no? Parlaves del tema audiovisual, potser aconseguim que generi una mica un pol d'atracció o de retenció, entenent, evidentment, que la gent jove hi ha un dia que diu me n'he d'anar a voltar el món i ja tornaré, no? Però fins que això passi, sí que es poden fer moltes coses en aquest sentit atractives per a la gent jove.
1: Ens has parlat una mica, aprofitant això, de la teva experiència, perquè Joan Gil molta gent l'ha conegut per aquests curtmetratges que has promogut aquí, sí, a l'Alt Urgell, amb temàtiques locals molt interessants, però ens pots parlar una mica de tota la trajectòria que portes com a cineasta, com a comunicador? Doncs on pots fer 5 cèntims per la gent que no ho conegui?
0: A veure si me'n recordo, perquè se m'ha oblidat. He fet coses molt diverses, la veritat. Mira, jo vaig començar Bueno, vaig començar col·laborant amb un company de Ràdio Sant Boi fa molts anys. Vaig entrar a treballar a la cadena 13 de ràdio, que tu també vas ser. Als anys 80, mitjans dels anys 80, ja feia un programa que es deia Bon Dia a Dia, de matinada, que es passava a tot Catalunya i també per Ràdio Pirineus. D'allà vaig passar a Televisió Espanyola quan van començar a fer la programació en català per la primera cadena, i vaig començar fent de guionista en un programa que es deia Somi, que presentava l'actor Pep Montner, era un concurs. Ja un cop allà et van liant amb coses, vaig fer programes de jazz especials, vaig fer el 3x4, aquest famós que va fer la Julio Otero en el seu dia, jo era un dels guionistes d'aquest programa. Mentrestant em va entrar les ganes d'experimentar amb el tema del cinema, vaig fer un curs de càmera de cinema i d'il·luminació, vaig veure que jo volia treballar en cinema. La manera de treballar en cinema en aquell moment i poder-te guanyar la vida era la publicitat. La publicitat amb una qualitat es feia en cinema, no es feia en vídeo en aquella època, i vaig muntar la meva pròpia productora de publicitat i vaig començar a dirigir a Espanya i a molts països del món, per una cosa tan tonta com que parlo anglès, imagina't, no? I francès, o sigui, nois, noies, importància dels idiomes, i això és important. Ara sembla que ja comencem a normalitzar-nos en aquest aspecte, però fa uns quants anys enrere aquí ningú parlava anglès. Bàsicament era una oportunitat, i a partir d'aquí vaig començar a treballar internacionalment, dirigint publicitat, compaginant amb algunes coses de televisió. Vaig trigar molt a tornar a fer televisió, perquè no em va agradar especialment l'experiència de la televisió, però sí que aquests últims anys vaig dirigir un programa de ciència a la 2, Òrbita Laica, que presentava, en el meu cas, durant dues temporades ho va presentar el monologuista Goyo Jiménez, no sé, aquest. Ho vaig fer a Madrid i a Barcelona, i després vaig escriure el guió i dirigir el pilot i la primera temporada del Mago Pop, aquest que és tan famós. Doncs jo vaig fer el programa que va ajudar a fer-lo famós, que es va passar a 170 països per Discovery Channel, i bueno, no sé què més explicar-te, jo que sé. Últimament, bueno, vaig estar dirigint una sèrie al Marroc, i vaig decidir deixar-ho tot, deixar la meva feina en la publicitat, fer un canvi de vida, venir aquí. Em vaig establir a Estamariu, vam trobar un espai xulíssim, que era la casa del Lluís Racionero, que tenia una gran vibració literària i creativa i còsmica allà dintre, i estic fent, conjuntament amb la meva dona, estem intentant fer el que realment sempre he volgut fer, que és explicar històries, històries de cada dia, històries petites, històries reals. Ja sabeu que vaig fer aquest tema amb el Salvador Maura de La Felicitat, on no hi havia cap actor professional. Estic ara... Vam rodar, no fa gaire, vam fer un rodatge molt, molt xulo aquí a la Seu i als voltants. Vam rodar un teaser, que és com un tràiler, d'una pel·lícula que passa a l'entorn del Cine Guiu, una pel·lícula... Bueno, vam tenir tres actors aquí professionals, la Pati Bonet, que no sé si l'heu vist a Televisió Espanyola presentar el Telecupón, una noia albina, la Belfol, que Farnaudi també. Bueno, vam fer un tràiler d'aquesta pel·lícula, i ara actualment el que estic, a part de l'escola, estic molt volcat amb el guió d'una pel·lícula que es dirà, si tot va bé, El miracle de Sant Josep, que és una història que succeeix tota exclusivament a la llar de Sant Josep.
1: Llavors... Sí, que precisament fa un temps en vam parlar aquí a Radio Joc, aquí tenim guardada la notícia, sí. Precisament.
0: Sí, doncs mira, vaig presentar aquest projecte a l'Institut del Cine i les Artes Visuals del Ministeri de Cultura, i el van seleccionar entre 4.000, van seleccionar 180, i un ha sigut aquest projecte seleccionat pel Ministeri, amb el que estic treballant. Al setembre he de tenir una primera versió del guió acabada, i bueno, fer una pel·lícula és una heroïcitat, és una cosa, qualsevol que fa una pel·lícula se l'ha d'admirar, t'agradi o no la pel·lícula, perquè són anys. Jo amb la pel·lícula que es diu Vull fer una pel·lícula, precisament, que és amb el que estem treballant al Cine Guiu, porto, aquest serà el tercer any, entre el guió, construint tota l'estructura del projecte, les subvencions, que és, el tràmit de les subvencions és lentíssim i feixuc, no? Portem ja 3 anys i, si tot va bé, la idea és rodar aquesta pel·lícula a l'octubre l'any que ve, val? Però aquesta en concret, la de la felicitat, ai, perdó, la de la guerra de Sant Josep, el miracle de Sant Josep, jo m'he proposat intentar rodar-la de forma independent, buscant recursos on sigui, l'estiu de l'any vinent, perquè penso que les coses tenen un moment. Hi ha algunes persones, usuaris de la llar, que estan molt implicades i molt il·lusionades. Això va començar com un projecte perquè jo volia fer alguna cosa amb la llar, simplement perquè em van tractar molt bé, em van deixar rodar una escena de felicitat, tot eren facilitats i gent maquíssima, la veritat, i vaig pensar que he de fer alguna cosa, perquè si no tindria sentit tampoc tot aquesta proposta de la que t'estic parlant. He de fer alguna cosa, i la cosa així, en broma, va començar amb unes entrevistes que vaig fer amb alguns padrins i padrines, que em deien coses, alguns amb alguns reies, i amb altres et deien coses tristíssimes, no? I tu què és que fas aquí? Què et dediques? Jo he vingut aquí a morir. Et diuen, home, això és una mica... és que trist no és la paraula, és més que trist, no? I què fas durant el dia? Miro el sostre. I no tens família? Sí, tinc unes cosines, però no venen mai, no? I és que ja no serveixo per res. Ja no serveixo per res, una cosa que es repeteix tant i tant i tant i tant, que al final et veus en la necessitat de canviar-los una miqueta el tema. Llavors passa que tot és molt lent, escriure un guió no és una cosa que fas avui, demà està escrit, és una cosa que passa per moltes fases, no? I que necessites molt de temps, i no vull que es demori més, i perquè ja s'ha mort un dels avis que havia de ser un dels protagonistes i que estava molt il·lusionat, i que em va trucar la seva filla fa un temps i em va dir el pare s'ha mort, i va ser un cop dur. Per això dic que les coses tenen un moment, i m'agradaria que aquest moment, i aprofito per dedicar la pel·lícula, la vull dedicar al Joan Puig, que és aquest senyor que es va morir, no? I ja està, perquè m'emocionaré, no? Paro.
1: Molt bé. Doncs avui hem sabut més coses sobre aquest projecte, d'aquest rodatge a la llar de Sant Josep, però tornem al que ens ocupava, com dèiem, a la creació d'aquesta escola de cinema i d'aquests primers cursos. Em sembla que no ho hem dit encara. Si hi ha gent que ens ha escoltat i que hi està interessat, on pot trobar informació ja sobre aquests cursos?
0: Si troben algun flyer o algun cartell por ahí, n'hi ha prou a escanejar el codi QR. Si vosaltres compartiu la ràdio o el cartell, per exemple, escanejant el codi QR et porta directament a la mini web aquesta, on hi ha la informació. I si no, l'adreça és simplement en anglès thecastbcn, o sigui en anglès thecastbcn.net /escola de cinema. I allà hi ha tota la informació, que l'anem actualitzant en funció de com anem ajustant el curs, i al final de tot hi ha un botó que hi ha el formulari d'inscripció, que és un formulari de Google, que és molt senzill, i ja està.
1: Molt bé, perfecte. Doncs no sé si hi havia quedat alguna cosa més per comentar.
0: Que moltes gràcies per donar visibilitat a les iniciatives.
1: Doncs gràcies a tu per venir-nos a explicar, i qualsevol novetat que hi hagi ens vas comentant i ho anirem anunciant.
0: I tant.
1: Molt
0: gràcies,
1: bé, gràcies. Joan Gil, recordem, comunicador, cineasta, publicista i veí d'Estamariu, que vol impulsar aquesta escola de cinema d'Estamariu. Avui ens n'ha vingut a parlar. Moltes gràcies, i que vagi molt bé aquesta primera
0: experiència. Gràcies a vosaltres. Gràcies.

0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: Doncs molt bé, després d'aquesta interessant, molt interessant conversa amb Joan Gil, he parlat de tot una mica d'aquest curs de cinema que s'organitza a Estamariu. Recordeu, si us agrada el cinema i voleu saber-ne més, aprendre'n més, és una oportunitat única, perquè a més, per ser el primer curs que fan, és gratuït, o sigui que ja ho sabeu, us hi podeu apuntar durant aquests dies. I hem parlat una mica, doncs, de tot el món audiovisual amb una persona, doncs, que, com dèiem, té moltes coses per explicar d'aquest món, perquè hi ha estat molt implicat i ha fet projectes molt xulos. Dit això, tornem a obrir el telèfon allà on l'havíem deixat, buscant aquest poble. Tenim aquesta secció Fem Poble i estàvem buscant un poble de... Avui és de l'Alt Urgell i està cap al sud de la Seu. Des d'aquí a la Seu anant cap al sud. Hem sabut més coses d'aquest poble i és que no és cap de municipi. De fet, és un poble que sí que està habitat, ja que ens ho pregunteu, però que no té molts habitants, té pocs habitants, més aviat. No ho sé, 336-067, però és un poble, doncs, prou representatiu també de la comarca, prou conegut. 936-06-17, les 12:41 minuts. Amb aquestes pistes ho havíem deixat i ho tornem a activar ara mateix. El telèfon torna a estar obert, el 973-36-06-17, ara tenim dos fronts oberts perquè, parlament, mentre intentem resoldre l'incògnit d'aquest poble, obrim la bateria de preguntes amb una pregunta d'una notícia d'impacte que hem conegut aquests darrers dies. Quim Piragüista ha denunciat, ara fa pocs dies, que li han robat la medalla olímpica que va aconseguir als Jocs Olímpics de París 2024. Una notícia que hem conegut aquests darrers dies perquè ell mateix, doncs, ho ha denunciat públicament i ha demanat col·laboració per aconseguir-la, per recuperar-la. 936-06-17. A quin piragüista li han robat la medalla olímpica que va aconseguir als Jocs de París 2024? 936-06-17. I parlant de sustraccions, quina imatge de Mare de Déu va ser segrestada fa 60 anys, però va ser-ho per evitar que fos coronada pel règim franquista? Aquests dies s'ha commemorat el 60 aniversari d'aquells fets que en el seu moment van tenir força repercussió, i especialment aquí al Pirineu, perquè això va passar al Pirineu. 973-36-06-17, 973-36-06-17, les 12:42 minuts. Tenim més preguntes, com per exemple, contra quin equip debutarà el Cadí la Seu aquest any a la Lliga 2026-2027? S'ha conegut fa pocs dies el calendari. Contra quin equip debutarà el Cadí la Seu a la Lliga Femenina 2026-2027? I ja que estem parlant de pobles, a quina població d'Alt Urgell han hagut de retirar fa pocs dies dos gossos que havien entrat a la carretera N260, més dos senyors gossos, dos mastins del Pirineu, que doncs havien entrat a la carretera, van provocar un ensurt a uns quants conductors i llavors es va avisar la policia perquè el retirés. 973-36-06-17. De quina població ha passat això? Doncs seguim. El telèfon segueix obert i, com dèiem, ens ha quedat pendent de resposta a aquest poble que estem buscant. De moment sabem que és un poble del Pirineu, que és aquí l'Alt Urgell, que és des d'aquí la Seu anant cap al sud, no és cap de municipi i és un poble petit, amb pocs habitants, però sí que està habitat, tot i així. 973-36-06-17, 973-36-06-17, les 12:43 minuts. És un poble amb pocs habitants, però sí que és un poble bastant conegut. 973-36-06-17, el telèfon de Ràdio Seu, que continua obert després d'aquesta entrevista, també amb la bateria de preguntes. Més qüestions. A quin país ha estat dedicat el taller de música que han fet aquest cap de setmana passat a Arsèguel? 973-36-06-17, un tema del que justament en vam parlar aquesta setmana passada aquí a Ràdio Seu. Doncs, si sabeu la resposta a alguna d'aquestes preguntes, podeu trucar-nos, o si voleu provar d'endevinar quin és aquest poble o fer-nos alguna pregunta més sobre aquest poble, que de fa una estona, doncs, semblava la cosa bastant encarrilada, però ha quedat encallat. Quin és aquest poble del Pirineu que estem buscant? De moment sabem que és l'Alt Urgell, que és anant cap al sud de la Seu. De fet, hi afegim una dada més, i és que aquest poble és a la part, podríem dir que és a la part central de la comarca. Si mireu el mapa de la comarca, aquest poble és a la part central de la comarca. Doncs el telèfon està disponible, el 973-36-06-17, i ara mateix està sonant. Sí, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Tere Jové.
0: Tere Jové, lo digues.
1: El poble és de Ribera d'Urgell, eh?
0: Pertany al municipi de Ribera d'Urgell, efectivament.
1: Sí, pues, no sé, Gramos.
0: Quin m'has dit, perdó?
1: Gramos.
0: No, no és Gramos, Tere.
1: Vale,
0: gràcies. Doncs ja sabem una cosa més important. Aquesta pregunta que ens ha fet la Tere, perquè aquest poble pertany al municipi de Ribera d'Urgellet. Havíem dit que és cap al centre de la comarca, doncs efectivament. Sí, hola, bon dia. Ara sí, agafem el telèfon. Sí, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
2: Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
2: Els Hostalets de Tos?
0: No és Hostalets de Tos, Teresa. Gràcies. No és Hostalets de Tos, però sí que és un poble que pertany al municipi de Ribera d'Urgellet. I a partir d'aquí, doncs, la resposta ja està bastant a prop. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb Neus Trenc.
0: Neus Trenc, hola, digues.
3: Muntant de Tos?
0: Neus és Muntant de Tost, efectivament. Molt bé. L'has triat així a voleu i ja anaves amb aquesta idea?
3: Bueno, quan han dit Ribera d'Urgellet, dic, pues, anem a provar.
0: Anem a provar? Doncs mira, doncs has provat bé, perquè efectivament és Muntant de Tost del poble que havíem triat avui. Doncs molt bé, Neus, vols aquesta motxilla del Camí a Pirineus?
3: Sí, tant.
0: Fantàstic, doncs te l'apuntem i vinga, una motxilla més que regalem, que això és el que ens fa il·lusionar donant regals. Neus, felicitats.
3: Gràcies, adéu.
0: Gràcies. Doncs la Neus Trenc finalment ho ha endevinat i és Muntant de Tost, població de l'Alt Urgell. Tenim algunes pistes més per donar. Havíem dit que té pocs habitants, d'aquí un moment ho comentarem, algunes dades més que teníem per donar, per si no pareixia, és que és a més de 1.000 metres d'altitud, supera la cota dels 1.000 metres, i que és una última curiositat que teníem és que és un dels pobles de la comarca que celebra la seva festa major, no a l'estiu, sinó a la primavera. Acostuma a ser dels primers a celebrar-la. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
4: Escolta, aquest palista podria ser el Pau Echaniz.
0: És el Pau Echaniz, efectivament.
4: Bueno, escolta, es volia felicitar també a aquest noi, el cineasta aquest que està fent el projecte aquest tan estupendo de poder fer cine, perquè des de l'hora l'he vist molt ben preparat i que valdria la pena que aquí la seu amb tanta cosa que es podria fer es pogués tirar endavant aquest projecte.
0: Molt bé.
4: M'ha encantat, eh?
0: Doncs,
4: felicitats de part meva i bé, per l'emissora i per vosaltres.
0: Doncs li farem saber. De fet, em sembla que encara està per aquí, igual li podem dir encara.
4: Bueno, és que el meu fill també ha estat implicat també en un d'aquests projectes, però ja fa molts anys, eh? Perquè ja s'ha fet gran també. Però que sí, que és una cosa que valdria la pena.
0: Fantàstic.
4: Vale, enhorabona a tot, amb ell i a tota la seva troba que porta.
0: Molt bé, Juani.
4: Gràcies.
0: Gràcies a tu. Doncs apuntem aquesta felicitació. Doncs sí, ja ho hem dit, que aquestes explicacions que ens ha fet el Joan Gil han estat força interessants, tant pel que està preparant està Mariu, com també per la trajectòria que porta darrere, que és molt completa. Endavant, Sila, bon dia.
5: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
5: A veure, això que demanaves de la Mare de Déu, dels 60 anys, és la Mare de Déu descrestada?
0: Doncs no és el que tenim apuntat aquí.
5: Ah, doncs aquesta també fa 60 anys.
0: Ah, sí? Doncs mira, això, aquesta no la sabíem, veus? fas bé de dir-nos-ho.
5: Vinga.
0: Ho apuntem, gràcies. Doncs, quina és una de les... De fet, aquesta que estem dient és una de les Mare de Déus més conegudes de tot Catalunya, de fet, i que va viure aquest episodi ara fa just 60 anys. Endavant, sí, hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
6: Amb Neus Trenc.
0: Neus, hola, digues.
6: Aquesta de la Mare de Déu és la de Núria?
0: És la de Núria, exacte.
6: Vale,
0: moltes gràcies. Fins ara, doncs, sí, és ni més ni menys que la Mare de Déu de Núria, que... de fet, forma part de la diòcesi d'Urgell i que fa 60 anys va viure aquest episodi que estava a punt de ser coronada per les autoritats franquistes i uns excursionistes muntanyencs la van segrestar per evitar que això passés. Sí, hola, bon dia.
7: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
7: Tere Jové.
0: Tere Jové, digues.
7: Cadí la Seu s'enfrontarà contra Perfumeries Avenida.
0: Exacte. Molt bé, Tere. Moltes gràcies. Doncs sí, serà contra el Perfumeries Avenida, que per cert canvia de nom, i això és notícia, perquè fa molts anys que es deia Perfumeries Avenida, a partir d'ara es dirà Menys Avenida. Sí, hola, bon dia.
8: Bon dia, Teresa Graell.
0: Teresa Graell, digues.
8: Els gossos que s'han trobat aquest cap de setmana, a l'As?
0: És a l'As, efectivament.
8: Merci.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, va ser a l'As, a la cruïlla de l'As, de la carretera nacional, on diversos conductors van avisar la policia perquè hi havia uns gossos passejant per la carretera, i no un gos qualsevol, un mastí del Pirineu, i per això van avisar perquè ajudessin a retirar-los. Sí, bon dia.
8: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
8: Tere Jové.
0: Tere, digues.
7: el que has comentat d'Arsegel, d'Escola de Folk, em sembla, Cap Verd.
0: De Cap Verd, exacte. Moltes gràcies. Fins ara. Doncs sí, és de Cap Verd, i a més el protagonista el vam tenir aquí, el Tote Sabelinha, aquest músic de Cap Verd que ha estat durant uns dies a Arsegel oferint aquest curs. Parlem una mica més de Montant de Tost, aquest poble que proposàvem avui. Montant de Tost, conegut un poble del municipi de Ribera d'Urgellet que havia arribat a tenir 65 habitants el 1991 i que, segons els darrers registres, en té tot just una quarantena de censats, anar perdent població aquests darrers anys. Està situat a 1.136 metres d'altitud, amb aquesta calor que fa cada cop més a l'estiu, a saber si anirà recuperant població, perquè la veritat és que són s'està millor aquests dies. Està als vessants meridionals de Porredón, sobre el congost de Tres Ponts, en un camí que connecta la vall del Segre amb la vall de l'Avança, i part del nucli central de Montant té tres nuclis més, el d'Espalaguer, Palagueró i les Cases, i té l'església de Santa Coloma de Montant. És un poble que té algunes particularitats, com per exemple que fa temps que hi ha la discussió sobre si el nom de Montant s'ha d'escriure amb T final o sense. Els veïns, els cartells, els tenen amb la T. Això s'hauria preguntat en tot cas als seus veïns. Tenim trucada. Sí, hola, bon dia.
9: Hola, bon dia.
0: Hola, Núria. Hola, amb qui parlo?
9: Amb la Núria d'Avalon.
0: Un moment, Núria, que ara agafarem la trucada. Disculpa. Doncs aquesta trucada no és pel concurs. Aprofitem per fer una pausa i de seguida tornem amb el concurs.
10: Del matalàs, tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
11: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
10: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
11: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Doncs va, que encara tenim uns minuts més per endavant, i ara si tornem a tenir disponible el telèfon per al concurs i formulem més preguntes, doncs, com per exemple una de bastant recent: qui és la nova presidenta de la Seu Futbol Club, que si no anem errats és la primera dona que presida, de fet, la Seu Futbol Club? I també preguntem simultàniament qui ha estat fins ara el president de la Seu Futbol Club, qui ha deixat el càrrec aquest estiu. 973-36-06-17, qui és la nova presidenta de la Seu Futbol Club? 973-36-06-17. I tenim, doncs, seguim amb més preguntes. Qui és l'autora dels dos nous murals que s'han elaborat enguany fa poques setmanes a Castellciutat? Qui és l'autora dels dos nous murals que es poden veure ja a Castellciutat? Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
1: Tere Jové.
0: Tere, digues.
1: La presidenta, Teresa Casasses.
0: Teresa Casasses, correcte.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies. Doncs, i Teresa Casasses, que ja havia estat abans presidenta de l'EDFOR entre el 2017 i el 2023 i que ara passa a presidir la Seu Futbol Club. I també hem preguntat qui està fins ara el president d'aquest club, del Seu Futbol Club. 973-36-06-17. També hem demanat qui és l'autora dels dos nous murals que s'han elaborat enguany a Castellciutat fa poques setmanes i que ja es poden veure. Un d'ells molt vistós, perquè de fet està a l'entrada del poble. 973-36-06-17. Més preguntes. Com es diu el festival cultural que s'organitza a la Seu i que combina dues disciplines tan diferents com les arts i el ciclisme? Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
2: El president del futbol fins ara era el Gregori Salmerón.
0: Exacte.
2: Vale.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, Gregor Salmerón, que ha deixat juntament amb la resta de la junta que hi havia fins ara la Seu Futbol Club i que l'ha deixat en una molt bona posició. Després va aconseguir aquest ascens de categoria primera catalana. Hem demanat qui és l'autora dels dos nous murals que s'han elaborat enguany a Castellciutat i també, encara en l'àmbit cultural, com es diu, el Festival de la Seu, que combina activitats artístiques al carrer amb el ciclisme, perquè es fa una ruta en bici en aquest festival. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Teresa Graell, digues.
3: La Núria Riba és dels dos murals de Castellciutat.
0: Exacte, Núria Riba. Moltes gràcies.
3: Ara.
0: Doncs sí, és Núria Riba, artista urbana de l'Anoia, de la comarca de l'Anoia, que no es dedica professionalment a això, però sí que fa unes creacions molt maques, molt xules, com aquestes dues que ha fet a Castellciutat. Tenim nova trucada. Sí, hola, bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo? Hola?
4: Em sents?
0: Sí, ara sí, sí, sí, sí.
4: Ah, vale. Ah, sóc la Neus Trenc.
0: Digues.
4: Artista del festival és Arta Pinyó.
0: És l'Arta Pinyó, exacte.
4: Gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, és l'Arta Pinyó, aquest festival que va néixer com una idea allò una mica esbojarrada, però que s'anà consolidant i que ara ja està ben plenament instal·lada en el calendari d'activitats culturals de la Seu. Doncs parlant d'aquests murals de Castellciutat, ens podeu dir a quins dos oficis estan dedicats aquests dos nous murals de Castellciutat? 97, perquè són dos oficis tradicionals, 973-36-06-17, i són oficis que s'havien practicat, que s'havien fet en els dos edificis que s'han triat. 973-36-06-17. Tenim nova trucada. Endavant, sí, bon dia.
5: Hola, bon dia, Teresa Graell.
0: Teresa, digues.
5: Mira, és Forner i Ferrer.
0: Forner i Ferrer, exacte. Moltes gràcies. Fins ara, doncs sí, hi ha una que està dedicada a l'ofici de Forner, que s'havia practicat justament a la casa que es diu Cal Forner, que és la primera que es troba a Castellciutat venint de la Seu, i l'altra, doncs, el de Ferrador, de Bastià, que es pot veure en aquest cas en un altre extrem del poble. Vinga, va, seguim endavant. I ja que fa un moment parlàvem del futbol local, preguntem quin exfutbolista urgellenc ha esdevingut enguany nou directiu de la Federació Catalana de Futbol. No recordem si alguna vegada hi havia hagut algú de la Seu dins de la junta directiva de la Federació Catalana de Futbol, però el cas és que des de fa uns mesos hi és aquest exfutbolista de la Seu. Qui és aquest exfutbolista de la Seu que ha entrat a la junta directiva de la Federació Catalana de Futbol? 973-36-06-17. I ara tirem molt més enrere perquè preguntem quin conegut personatge d'un producte de neteja del segle XX anava vestit de majordom i ara l'historiador pallarès Cisco Ferràs li ha dedicat un llibre Quin conegut personatge d'un producte de neteja del segle XX apareixia vestit de majordom? 973-36-06-17. Som a punt d'arribar ja a la una del migdia. Per tant, doncs, últimes preguntes del dia. I tenim trucada. Sí, hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo? Hola, bon dia.
6: Bon dia, Teresa Graell.
0: Ara sí que et sentim, digues. Es perd una mica, Teresa. Ens ho pots repetir?
6: Don Limpio.
0: El Don Limpio. Doncs no, no és el Don Limpio.
6: Vale, merci.
0: Gràcies. Quin és quin personatge, conegut personatge d'un producte de neteja del segle XX, el Don Limpio, que sapiguem nosaltres encara existeix ara, doncs apareixia vestit de majordom i es va fer molt popular durant tot el segle XX. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
7: Bon dia, la Dolors.
0: Digues, Dolors.
7: A veure, és el Netol.
0: Era el Netol, esclar que sí.
7: Sí. Vale.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, el mític ja personatge del Netol, que durant molts anys va estar present en moltes botigues, evidentment en aquests productes de neteja, en molts termòmetres, perquè antigament moltes botigues tenien els termòmetres que regalava aquesta empresa, el Netol, i ara l'historiador Pallès Cisco Ferràs li ha dedicat un llibre per recordar-lo. Nova trucada, sí, bon dia.
8: Hola, bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
8: Escolta, aquest esportista que es demana que s'ha sí. tornat al futbol, pot ser el Xavi Alís?
0: És el Xavi Alís, efectivament.
8: Vale, gràcies.
0: Moltes gràcies. Doncs sí, aquesta és la notícia, per si no la sabíeu, que potser no la sabíeu, doncs que Xavi Alís, exjugador del seu futbol club, és des de fa poc temps directiu de la Federació Catalana de Futbol. Xavi Alís actualment està instal·lat a Linyola i, de fet, no només hi està instal·lat, sinó que és actualment l'alcalde de Linyola. Per tant, doncs, felicitats, el felicitem des d'aquí. I amb això ja arribem a l'una del migdia i Marta Pujantell ja està a punt per l'informatiu de Ràdio Seu. Tornem demà, que mira, ves per on, ja serem a divendres. Moltes gràcies per seguir-nos i, com dèiem al començament del programa, felicitats a totes les Carmes. Que passeu un bon dia.

0: l'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Molt bon dia, en aquests moments, la 1:02. Encetem l'informatiu migdia de Ràdio Seu d'avui, dijous, dia 16 de juliol. Un dia en què parlarem del fet que la Seu Solidària ha rebut un donatiu per part de PlayChic, entitat organitzadora de Pirineu Click. L'acte de lliurament del xec s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament Urgellenc amb representants de l'organització, de l'ONG i de l'alcalde Joan Barrera. La primera edició del nou esdeveniment es va celebrar ara fa 2 setmanes. Serà la notícia que obrirà l'informatiu, però hi ha més titulars.
0: Titulars.
1: Junts per la Seu demana l'aplicació del pla d'actuació davant les onades de calor. El portaveu Jordi Fàbrega reclama el compliment de les accions aprovades pel ple l'any passat, mentre l'equip de govern defensa una implantació progressiva de les mesures. Festa al peu del carrer Major de la Seu d'Urgell per dinamitzar el comerç de proximitat. La proposta tindrà lloc aquest divendres a la tarda. El programa inclou activitats familiars, música i servei de bar amb la participació dels establiments del carrer. El Congrés Internacional de Maneig Natural del Cavall a Tant se alà l'Urgell les millores en l'equitació. L'esdeveniment s'ha celebrat aquest mes a l'Escola Agrària del Pirineu. El repte Valira impulsa una nova jornada de neteja del riu Valira. L'acció mediambiental tindrà lloc aquest dissabte. L'activitat està organitzada per Una Catalunya Neta amb la col·laboració del Càmping Frontera Park. Projecte pioner de la Universitat de Lleida i Endesa per estudiar el comportament de l'aigua al tram alt del riu Noguera Pallaresa. Un ramader ha denunciat que un os li ha matat 3 ovelles a prop d'Isil, al Pallars Sobirà. Unanimitat al Coreper de la Unió Europea per aprovar l'acord d'associació d'Andorra i San Marino. La decisió marca el camí cap a la signatura prevista al setembre. S'amplien 250 permisos la quota especial d'autoritzacions de residència i treball de la temporada d'estiu a Andorra. A la Cerdanya, el col·lectiu Confluència Sostenible demana informació sobre el model de governança de l'aeròdrom. I acabarem amb esports, fent referència a l'ajornament del Mototerra de l'Alt Urgell a Coll de Nargó. L'organització ha anul·lat la data prevista inicialment aquest dissabte com a mesura de precaució pel risc d'incendis.
2: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
1: La fira de Playmobil Pirineu Click, celebrada a la Seu d'Urgell del 29 de juny al 5 de juliol, ha tancat formalment la seva darrera edició amb un marcat caràcter altruista. L'associació organitzadora de l'esdeveniment PlayChic ha fet entrega aquest dimecres al migdia d'un donatiu de 270 euros a l'ONG local La Seu Solidària. Aquests fons provenen dels beneficis i de les participacions de la tòmbola solidària que es va posar en marxa al llarg de la setmana d'exposició. L'acte oficial de lliurament s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament amb la presència de l'alcalde Joan Barrera i de la regidora de Promoció Econòmica Gemma Tó. En aquest escenari, Sílvia Caravaca, presidenta de l'associació PlayChic, ha lliurat en mà el xec a la presidenta de la Seu Solidària, Marta Edo. Escoltem a Sílvia Caravaca.
3: Ja us vaig dir que la nostra associació era sense ànim de lucre i aquesta vegada, com que no hi havia entrades ni hi havia res, han volgut fer una petita tòmbola i aquests diners recaudats han anat a la Seu Solidària. I avui venim a fer entrega dels diners, del xec, vull dir el xec i els diners directament. I és per això, perquè el que fem nosaltres no és per guanyar diners, sinó és per donar-ho. Amb alguna causa o altra sempre ho fem.
1: Aquestes les paraules de Sílvia Caravaca en relació a aquesta donació solidària que ha estat ben rebuda per Marta Edo, presidenta de la Seu Solidària.
4: Bé, doncs qualsevol donació, sigui per part de qui sigui, és sempre molt ben rebuda, perquè la veritat és que qualsevol aportació, doncs en fem un ús necessari, no?, per famílies que ho necessiten, i per tant, doncs molt agraïts de que s'hagi pensat en nosaltres, perquè doncs revertirà en persones de, del nostre entorn que doncs molt sovint estan passant algun mal moment i que els puguem donar un cop de mà. Per tant, molt benvinguts aquests diners.
1: La responsable de l'ONG La Seu Solidària ha aprofitat l'avinentesa per explicar algunes de les tasques i projectes que lideren actualment.
4: Bé, nosaltres tenim projectes locals. Per exemple, hem fet ajuts per famílies vulnerables a l'anglès, per infants que puguin anar a una acadèmia a fer l'anglès com a activitat extraescolar. Hem tingut aquests ajuts. Llavors, també doncs fem ajuts puntuals en el banc d'aliments, també fem ajuts en el rober, tenim un rober en el nostre local i llavors doncs la gent que té roba disponible en bon estat doncs ens la porta i nosaltres doncs la repartim per les persones que la necessiten, això a nivell local. Després també ajuts puntuals amb persones que en algun moment necessiten un cop de mà, també el fem. I després ja a nivell internacional doncs cada any fem dos projectes. Aquest any doncs en farem una al Nepal i l'altra a Ruanda.
1: Des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell s'ha rebut amb gran satisfacció tant el retorn d'aquesta cita lúdica, la Pirineu Xic, com el seu rerefons social. Gemma Tó ha valorat molt positivament el desenvolupament de l'esdeveniment.
5: I la valoració, vam parlar amb l'organització, ens van dir que havíem de comptar entre 2.000 i 3.000 persones d'assistència, que per ser la primera edició creiem que està molt bé. Hem de fer alguns canvis, que són d'horari, sobretot, perquè, clar, ja sabem que la calor amb aquest canvi climàtic s'ha avançat moltíssim i llavors avançarem doncs, també horari, obrirem més tard i així ens millorarem i si és possible ampliarem també més zones, però una zona que és més lúdica, més de joc, perquè vinguin les famílies amb els seus jocs de Playmobil o els poden comprar a les botigues que tenim aquí durant la fira i anar a aquest espai i fer les maquetes allà. I el bonic seria que no només ho faci aquell nen o aquella família, sinó que nens col·laborin entre ells i entre ells s'ajudin a fer maquetes i tornin a jugar.
1: Així doncs aquest balanç positiu que també ha fet Sílvia Caravaca.
3: La veritat és que la gent ha quedat amb moltes ganes. L'any que ve ja us vaig dir que volíem obrir les portes als nens petits i als nens d'aquí del poble o del voltant perquè vulguin vindre a fer lo de el seu pròpia maqueta i ja l'any que ve obrirem un mes abans el pla d'inscripció perquè vinguin a jugar els nens amb naltres. Pues jo calculo que entre 2.000 i 3.000 persones, perquè l'horari és el que adaptarem una miqueteta, perquè als matins tothom fem coses, estades, piscines, no sé què, i al matí quasi bé no venia ningú. Llavors el que farem serà fer més tarda i allargar més a la nit, perquè feia moltíssima calor, i jo penso que això també ho agrairà el públic que vingui a veure'ns.
1: Aquesta fira de Playmobil amb aquest balanç positiu i també amb aquesta vessant solidària que valora positivament Gemma Tó, regidora de promoció econòmica.
5: I llavors estem molt contents, a part d'aquesta fira, de com ha anat, d'aquesta part més solidària, que nosaltres sempre intentem en totes les nostres fires, en tots els esdeveniments, que hi hagi la part aquesta de cohesió social i de solidaritat. Com tenim un conveni amb Playxic, que l'Ajuntament col·labora amb les despeses, ells han pogut fer aquesta tòmbola solidària i amb aquests diners que han recaptat poder-los donar a una entitat també solidària de la Seu. I, evidentment, no podia ser una altra que la Seu Solidària. I estem molt contents i esperem que aquesta fira vagi a més perquè llavors també l'aportació serà major.
1: Una fira de Playmobil Pirineu Clic que s'ha fet del 29 de juny al 5 de juliol.
0: Les notícies de la Seu.
1: L'entitat per una Catalunya neta amb la col·laboració del càmping Frontera a Parc ha convocat una nova jornada de neteja del riu Valira per dissabte vinent. L'actuació s'emmarca en el projecte Repte Valira, una iniciativa que té com a objectiu recuperar els 10 quilòmetres fluvials compresos entre la frontera d'Andorra i la Seu d'Urgell. Això ho explica el portaveu de l'entitat per una Catalunya neta, Toni Olm.
6: Doncs aquest repte és bàsicament Doncs que l'objectiu és amb un temps prudencial, que havien calculat en 3 anys a solucionar tot el problema, i evidentment en 3 anys n'han solucionat només que un 15%, entre un 10 i un 15% del riu. Vale? I llavors ara ho hem fet una mica més.

0: en què s'han de dipositar els contenidors corresponents amb l'objectiu de reduir la presència de residus al medi fluvial.
1: Ara actualment tenim un problema que és el que ens està portant una mica de corcoll, que són les tovalloletes que lamentablement encara baixen moltes pel riu. I evidentment doncs aquí entenem, no culpem a ningú, però creiem que venen del país veí. Bueno, les tovalloletes per nosaltres és el càncer que tenim als rius i sobretot a la gent incívica que encara les tira totes per la claveguera quan és un producte que no tindria que anar mai al vàter. És un producte, de fet, el que caldria fer ja no utilitzar-ne. Però si se n'utilitzen, que almenys feien l'estirin al lloc adequat, que és el contenidor de rebuig.
0: L'acció mediambiental començarà a 9:15 del matí i el punt de trobada dissabte serà el càmping Frontera Park, situat a la carretera nacional 145, concretament al quilòmetre 08. Un cop finalitzada l'activitat, els participants podran compartir un dinar organitzat pels promotors de la iniciativa.
1: Bueno, tindrem que fer normativa de país. Jo crec que es podria arribar a fer coses molt interessants, però clar, tot això depèn dels polítics, no depèn de quatre voluntaris que anem a treure residus a la natura. Però amb l'experiència que portem durant aquests 10 anys que ja fa que treballem amb la retirada de residus, el residu que realment ens preocupa molt és les tovalloletes al riu, perquè és un producte que no es veu, però que realment contamina molt.
0: Dir que les inscripcions per participar en aquest repte Valira de neteja del riu Valira estan obertes a través del telèfon 606-883-519. Les places són limitades. Tota la informació també a l'agenda de Radio Seu, a radioseu.cat. I dir, pel que fa a l'àmbit fluvial, que el tram alt del riu Noguera-Pallaresa s'ha convertit en un espai clau per entendre com funcionen els rius de muntanya i com poden evolucionar en un context de canvi climàtic i creixent pressió sobre els recursos hídrics. Un estudi del grup de recerca de dinàmica fluvial de la Universitat de Lleida, que compta amb la col·laboració d'Endesa, analitza un tram de 20 quilòmetres d'aquest riu pirinenc entre Borén, Esterri d'Àneu, Escaló i Llavorsí, amb 20 punts de control que aporten dades contínues i mesures cada 15 minuts. L'objectiu dels investigadors és generar una base d'informació contínua i homogènia en el temps a través d'una infraestructura científica estable i poc habitual al Pirineu. La zona que s'estudia inclou una gran diversitat de trams fluvials, afluents, infraestructures hidràuliques que permeten analitzar el riu en condicions molt diferents dins d'un mateix sistema. La conca experimental de la Noguera Pallaresa té el potencial d'esdevenir un referent a escala regional i d'integrar-se en xarxes internacionals, segons ha assegurat el catedràtic de Geografia Física de la UdL, Ramon Batalla. Els punts de control s'han distribuït entre el riu principal i alguns afluents rellevants i també entorn d'embassaments i aprofitaments hidroelèctrics. En aquests llocs s'hi registren de manera automàtica variables com el nivell, el cabal i la temperatura de l'aigua. I el grup municipal de Junts a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha interpel·lat l'equip de govern de Compromís durant el ple del mes de juliol per reclamar explicacions sobre l'aplicació del Pla Municipal d'Actuació davant les onades de calor, un pla aprovat el juliol de 2025. El portaveu de la formació, Jordi Fàbrega, ha afirmat que moltes de les mesures previstes no s'han desplegat, malgrat que aquest estiu ja s'han registrat 3 episodis de temperatures extremes.
2: Ha passat un any i no s'ha complert aquesta moció. No tenim pla municipal, però és que el que és més trist és que no s'ha aplicat cap de les mesures que deia aquesta moció que s'havien de fer. O sigui, l'únic que ha fet l'equip de govern és fer l'obertura a partir de les 12 de la piscina pels col·lectius vulnerables. La piscina obre a les 10, però la calor es veu que comença a les 12. I dir quins jocs estan fresquets a la seu. Dir quins jocs estan fresquets a la seu, però sense ampliar els horaris i sense ampliar doncs, o habilitar aquests jocs perquè la gent estigui bé. Estem parlant de que un dissabte a la tarda o un diumenge no hi ha cap lloc que la gent hi pugui anar quan doncs, aquestes onades de calor que estem patint doncs, els afecta. No? Per tant, aquests refugis climàtics s'han d'obrir, s'han d'habilitar el dissabte, el diumenge, el dia que toqui durant l'onada de calor i fins a les 9 del vespre.
0: Entre les mesures pendents, també Jordi Fàbrega assenyala, per exemple, tendals.

0: però és que a més hi havia més coses, eh? Per exemple, la modificació dels horaris de tot el personal que treballa al carrer. Això no s'ha fet, i sabem el que ha passat a altres llocs amb la gent que treballa al carrer, que és qui pateix més aquesta calor, o la instal·lació de tendalls als parcs infantils. El tobogan del parc del Carme, del parc de la plaça del Carme, el parc del Tubo, que es coneix, doncs agafa temperatures de fins a 60 graus o més de 60 graus, que pot provocar, que de fet ha provocat cremades amb canalla, i això amb un tendall es podia solucionar, i això ho vam aprovar el juliol del 25. Han tingut tot un any per fer-ho i no ho han tirat endavant, no? És a dir, tota una sèrie de mesures que ja estaven escrites, que se'ls deia exactament el que havien de fer i que no han tirat endavant, eh? Senyalitzar les fonts públiques. És molt senzill senyalitzar les fonts públiques.
1: L'alcalde urgellenc Joan Barrera ha respost aquest dilluns la interpel·lació al plenari indicant que hi ha actuacions que són viables i d'altres que presenten dificultats organitzatives o econòmiques. Així, Barrera ha recordat que l'Ajuntament es manté obert i que durant els caps de setmana també es pot accedir a equipaments com Turisme Seu, l'Espai Ermengol o el Sant Hospital. En canvi, ha assenyalat que habilitar altres espais com la Biblioteca Sant Agustí fora del seu horari habitual és complicat perquè no es disposa del personal necessari.
2: El que volem fer és una cosa realista, no prometre la lluna que després no es pugui complir, i per tant doncs el que sí que farem és seguir anunciant totes les mesures, anunciant doncs quan hi hagi problemes, la piscina gratuïta, i al final tractar les persones també de la seu amb, doncs, com són, no? Com persones adultes, tenint en compte de que ningú doncs anirà a les 4 vés doncs a anunciar totes les onades de calor, donar consells i obrir les instal·lacions municipals que siguin possibles, no? Evidentment l'Ajuntament està obert tots els dies de l'any, 24 hores al dia, per qualsevol persona. L'Espai Ermengol, amb l'oficina de turisme, està quasi bé tots els dies menys els diumenges a la tarda, i aleshores a partir d'aquí doncs hi ha tres llocs naturals oberts, i hi ha tres llocs com la Fundació Son Hospital, que l'hospital doncs, que està a tres mesures dies de l'any, evidentment. Per tant, amb això i amb altres mesures que sí que s'hauran d'anar fent amb pressupost municipal, que són diners i que s'hauran d'anar implementant, perquè al final doncs és una desgalonina pitjor, podem millorar al final l'estada de tothom als nostres carrers.
1: En el torn de rèplica, Fàbrega ha insistit que l'obertura de la primera planta de la biblioteca durant les onades de calor requeriria pocs recursos addicionals. Advertir també que aquests episodis seran cada vegada més freqüents.
0: Per tant, el que veiem és que no estem preparats, no s'ha volgut estar preparat des de l'Ajuntament per una realitat que cada vegada patim més, que vindran temperatures més altes. Ja n'han passat dos aquest estiu, aquesta setmana en comença una altra, en vindran més, i per tant el que nosaltres li hem dit és no s'ha fet la feina fins ara, és veritat, no l'han volgut fer, però com a mínim doncs en fem la feina doncs ara endavant.
1: Així doncs, aquestes paraules, el portaveu de Junts, que ha instat novament l'equip de govern a executar les mesures que ja estan recollides en el pla aprovat l'any passat.
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: L'actualitat informativa de la Seu i el Pirineu.
1: El peu del carrer Major de la Seu d'Urgell celebrarà aquest divendres una jornada festiva oberta al públic amb l'objectiu de dinamitzar el comerç de proximitat i fomentar la participació veïnal. La proposta comptarà amb la implicació dels botiguers del carrer. La programació inclourà diverses activitats adreçades a tots els públics, entre les quals hi haurà cucanyes, pintacares, música, així com un espai de begudes i tapes. La jornada també preveu altres activitats i sorpreses. L'esdeveniment té com a finalitat promoure l'activitat comercial de la zona mitjançant una proposta lúdica compartida entre els establiments participants i la ciutadania. Una festa que començarà cap a 6:15 de la tarda i romandrà oberta a totes les persones que hi vulguin participar. Els organitzadors animen els assistents a gaudir de la jornada i a donar suport al comerç local sota el lema Vine, gaudeix, comparteix i fem carrer. L'Escola Agrària del Pirineu ha fet una valoració positiva del que ha estat el tercer Congrés Internacional de Maneig Natural del Cavall, que s'ha celebrat aquest començament de mes a les instal·lacions de Bellestar. Aquest esdeveniment s'ha posicionat en poc temps com una trobada de referència del sector equestre i enguany ha reunit més d'un centenar de participants i visitants, incloent professionals, estudiants i aficionats al món del cavall. Els inscrits provenien tant de Catalunya mateix com de diversos indrets de l'Estat espanyol i de de la resta del món. Impulsat per Chico Ramírez, fundador de Maneig Natural del Cavall, el Congrés es va constituir ara fa 2 anys després d'estar precedit per l'organització de 18 col·loquis a Espanya, 8 a Mèxic i 2 congressos internacionals. Les 2 primeres edicions es van fer a la província de Guadalajara i aquest ha estat el primer cop que es fa al Pirineu Català. L'objectiu principal de la trobada ha estat promoure de manera més conscient i respectuosa l'equitació, fomentant la transferència de coneixements sobre el comportament, la salut, la biomecànica i la comunicació dels cavalls. Una de les principals novetats d'aquesta edició ha estat la celebració de la primera competició humanista de maneig natural del cavall, una proposta pionera que posa el benestar del cavall al centre de la competició. Durant 3 dies, del 3 al 5 de juliol, 4 domadors van treballar 1 hora diària amb 4 cavalls joves, mentre que un jurat especialitzat va valorar la dificultat de cada animal i la progressió aconseguida de cada domador. Un programa que va combinar ponències, demostracions pràctiques i activitats divulgatives. Entre els ponents va destacar la participació d'Albert Hermoso, que és genet internacional de concurs complet. Hermoso, nascut a Os de Balaguer i olímpic als Jocs de Londres 2012, va oferir una exhibició pràctica sobre l'aplicació dels principis de la doma natural a l'equitació d'alt nivell. El Congrés també va comptar amb la intervenció de Rubén Martínez, investigador especialitzat en tradició equestre mexicana, que va aprofundir en l'origen i l'evolució de la xarreria. La trobada va incorporar activitats per al públic familiar, entre les quals un taller de maneig natural perquè infants i adolescents tinguin un primer contacte amb el cavall. I un os ha matat 3 ovelles a Isil, al Pallars Sobirà, segons ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies el propietari dels animals. Arran de l'incident, el ramader ha avisat els agents rurals que s'han desplaçat aquest dimecres fins al punt on s'ha produït l'atac. Han pogut constatar la mort dels 3 caps de bèstia. Joan de Pericle, propietari de les ovelles, ha detallat que es trobaven a l'exterior de la granja dins un tancat de malla i paret de pedra per no passar tanta calor dins de l'edifici.
6: El que teníem allí a la granja, a tocar la granja, hi ha un prat que estava allà amb mallaço i paret. Estaven allí i s'hi ha ficat a la nit i n'ha matat 3. N'hi havia 4 i n'ha matat 3.
1: Pericle ha concretat que una de les bèsties l'ha localitzat a 200 metres de la granja, muntanya amunt, suposadament arrossegada per l'os. La granja es troba a menys de 500 metres del poble d'Isil.
6: Bueno, han dit que estava bastant clar, home, que una que se l'han portat 200 metres costes amunt, ho ha d'haver fet l'os, per si o sí.
1: Els ramaders són conscients que els ossos es troben a prop dels pobles. És per això que demanen ser informats d'aquest fet.
6: Si està tot arreu. Què vols que t'avisen si està tot arreu? Ah, perquè... No t'avisen res. Encara que el tingues a tocar al ramat no te ho diuen.
1: Els pagesos assenyalen que quan els equips de seguiment són coneixedors que els plantígrads ronden els ramats, pobles o granges, l'avís als serveis per poder vigilar més o prendre més mesures de prevenció de cara als ramats.
5: Pirineu.
1: El Comitè de Representants Permanents de la Unió Europea ha aprovat aquest dimecres per unanimitat l'acord d'associació amb Andorra i San Marino, després de més de 2 anys de revisió des que el Consell de la Unió va rebre el text l'abril de 2024. El pas dona per tancat el text i obre la via cap a la signatura prevista per al mes de setembre i també a la posterior fase de ratificació que Andorra inclourà la celebració d'un referèndum consultiu abans del pas final pel Consell General. El Coreper, format per representants permanents dels estats membres, ha decidit que l'acord té naturalesa mixta. Això vol dir que inclou àmbits en què els estats membres mantenen competències pròpies no transferides completament a la Unió Europea. Segons ha detallat el govern d'Andorra en un comunicat, es tracta d'àmbits minoritaris però suficients perquè el conjunt del text es consideri mixt. La qualificació no altera el conjunt de l'acord, però sí el procediment de signatura signatura i ratificació, que passarà a implicar els 27 estats membres, a més de la Unió Europea, Andorra i San Marino. El cap de govern, Xavier Espot, ha valorat la decisió com una fita important en la negociació de l'acord i ha avançat que la signatura serà previsiblement aquest mes de setembre. La votació del Coreper permet elevar el text a la configuració ministerial del Consell de la Unió Europea, una última instància que ha d'aprovar l'acord i la decisió de signatura. Primer signaran l'acord els 27 estats membres, després ho faran Andorra, San Marino i la Comissió Europea. Amb la signatura, el text quedarà totalment tancat i s'obrirà la fase de ratificació, que en tractar-se d'un acord mix requerirà l'aprovació del Parlament Europeu i en paral·lel dels estats membres també, sense possibilitat d'introduir-hi cap esmena. Pel que fa al Principat, es pot haver recordat que un cop l'acord hagi estat aprovat pel Parlament Europeu, el govern convocarà el referèndum consultiu. Només si aquest resulta favorable, aquest acord passarà pel Consell General per a la seva ratificació ja definitiva, que ha d'obtenir una majoria qualificada de dues terceres parts. Sense aquest darrer pas, l'acord no podria aplicar-se a Andorra. Recordem que el text va ser negociat entre el 2015 i el desembre de 2023. I durant els primers mesos del 2024, les parts negociadores d'Andorra, San Marino i la Comissió Europea van fer una revisió jurídica abans de traslladar-lo al Consell de la Unió, que el va rebre l'abril d'aquell any. I també en relació amb Andorra, dic que el Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Justícia i Interior, Estel Molné, una ampliació de 250 permisos de la quota especial d'autoritzacions de la temporada d'estiu per assegurar un repartiment de quotes equitatiu entre les diferents empreses demandants. S'autoritzarà inicialment un màxim de 10 permisos per empresa. Amb aquesta mesura, l'executiu vol donar resposta a la petició del sector empresarial, en especial de l'hoteleria i la restauració, perquè demanen ampliar el nombre de quotes als mesos de juliol i agost perquè hi ha molta demanda. El govern d'Andorra reitera l'objectiu de mantenir l'equilibri entre la resposta a les necessitats reals del sector empresarial i la protecció del mercat intern. I el col·lectiu Confluència per la Cerdanya, que vem a la comarca veïna de la Cerdanya, ha demanat disposar de més informació sobre el nou model de governança que s'aplicarà a l'aeròdrom comarcal situat al terme municipal de Das. En un comunicat, el grup ha explicat que aquest mes passat va enviar un manifest amb les seves opinions sobre aquest pla adreçat al president de la Generalitat, Salvador Illa, i al president del Consell Comarcal, Isidre Chia. Des de llavors, indiquen, s'han succeït esdeveniments i alguns d'ells els veuen positius, concretament la no presa d'acords del 4 de juny i la pròrroga de 6 mesos al contracte amb Aeroports de Catalunya. D'altres els veuen pronegatius, com la voluntat de tornar a la casella, diuen de sortida, que creuen que hi ha ara. Segons han dit, per les informacions de què disposen, ara es vol aprovar tot abans de finals del mes de juliol i no es vol realitzar la reunió amb la representació dels signants.
3: Els esports d'aquí.
1: Dos quarts de dues del migdia, la setena edició del Motoserra del Coll de Nargó ha estat ajornada. L'organització ha emès un comunicat en què anuncia que ha descartat dur a terme la competició en la data prevista inicialment aquest dissabte com a mesura de precaució pel risc d'incendi existent a data d'avui tant al municipi nargoní com a d'altres poblacions de l'Alt Urgell. El motoclub a l'Urgell ha recordat que ara mateix Coll de Nargó està al nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals i present té un perill d'incendi molt alt, segons el mapa que actualitza cada dia el Departament d'Agricultura de la Generalitat. A més, les restriccions d'accés al medi natural que comporta aquesta situació no permeten realitzar, diuen, les tasques de preparació necessàries ni garantir el desenvolupament de la prova en les condicions adequades. Per això, i tot i matisar que les previsions meteorològiques apunten a una possible millora durant els pròxims dies, la incertesa actual els ha portat a actuar amb responsabilitat i prudència i, per tant, a ajornar la celebració de la prova. Els organitzadors del Mototerra de Coll de Nargó ja s'han posat a treballar per trobar una nova data i poder així celebrar aquesta setena edició amb totes les garanties. Un comunicat acaba agraint la comprensió de pilots, famílies, aficionats, patrocinadors, col·laboradors i voluntaris que l'any fan possible aquesta prova.

I repassa l'agenda i fem referència, per exemple, a la Festa Major d'Alàs, avui dijous a 8:15, plantada del Pi. Demà divendres el nou sopar popular, a 10:00 pregó de Festa Major, a 11:00 bingo musical, a 12:15 de la nit, nit jove amb DJ Poma i Descundem. Avui, d'altra banda, taller de gelats refrescat. Elaboració de gelats a càrrec de la gelateria Tina de la Seu d'Urgell serà a partir de 5:00 PM a l'Espai Ermengol en el marc de l'Agenda Insomne. I també avui, activitat solidària, caminem junts pel Sàhara a la Seu a partir de 7:00 a la plaça de Joan Sansa. Una distància de 3 quilòmetres, un circuit circular, una passejada apta solidària per a totes les edats, organitzada per Pirineu amb el Sàhara i l'Ajuntament de la Seu. I a punt la desena trobada d'astronomia dels Pirineus a Sant Joan de l'Erm, un programa que comença aquest divendres i acaba dissabte. Demà a 7:00 arribada i allotjament al refugi de la Basseta, Sant Joan de l'Erm, a 9:15 sopar al restaurant, a 10:00 plantada de telescopis amb activitat d'observació i astrofotografia, a mitjanit observació amb telescopis, dissabte a 12:15 activitats de matí observació solar, a 14:00 un dinar, a 18:00 cicle de xerrades i tallers a la sala polivalent del refugi amb Miguel Martín, Carlos Uriarte i Jaume Oliver. A 10:15, sopar al mateix restaurant. I com no apuntem bé, el festival Els Set Inferns, que comença aquest divendres a la Seu d'Urgell, a 7:00, recital de poesia, teoria, fantasma, amb Nura Nieto Llach, a 8:00, Sorgen, presentació del nou disc Muntanya Vall, a 10:00, concert de Freddy's Jazz Band, això a la plaça dels Homes de la Seu d'Urgell. Dissabte a Bellestar, de 4:00 a 8:00, tallers formatius, a 7:15, un taller infantil amb la Júlia i la Núria, a 8:00, concert de jazz amb Rai Castells, Quintet, amb Shifting, a 10:00 músiques i danses tradicionals reinterpretades amb Kasum, i a 11:15 batucada i energia festiva, a mitjanit folk contemporani d'Escòcia amb el grup Talisk, i a 13:45 una jam session oberta. Diumenge es donarà la cloenda d'aquest festival als Set Inferns amb The Odds Quintet, també a Aravell. Que fa el cap de setmana, ballada de sardanes amb la cobla Jove Nívola d'Agramunt serà diumenge 8:15 a la plaça de les Monges, una activitat organitzada pels Amics de la Sardana. La farmàcia de guàrdia a la nostra ciutat fins a 8:00 del vespre. La Purgimon, al carrer Sant Joan Baptista de la Salle, número 52, telèfon 973 35 1307. Canvi de guàrdia amb la Guilanyà, a l'avinguda Guillem Graell, número 16, al telèfon 973 35 58 91.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.
1: I del temps, amb aquesta treva de pluja que tenim en el dia d'avui, ens en parla Néstor Gómez. Molt bon dia.
2: Bon dia. Avui hem tingut la novetat de l'arribada de les precipitacions que ja de matinada han arribat a casa nostra, especialment cap al sector del Pallars, on trobem alguns registres superiors als 10 litres per metre quadrat, ja que a casa nostra registres una miqueta més modestos, però benvinguda aquesta precipitació, que sense cap mena de dubte el que provocarà és un descens d'aquestes temperatures tan altes que hem tingut aquests darrers dies, per no dir les darreres setmanes. Avui continuarem amb el temps insegur fins aproximadament mitja tarda. Després, aquestes pluges ja marxaran cap a la Cerdanya i desapareixeran cap a la Catalunya Nord, de tal manera que continuarem durant unes quantes hores amb temps insegur, amb algun ruixat que podrien acompanyat fins i tot també de tempesta. Lògicament, amb l'arribada de la precipitació, el que tenim avui són unes temperatures una miqueta més curtes. De calor en fa, de calor en farà, però ja no és tan exagerada com hem tingut aquests darrers dies de 37 i 38 graus. De cara a les properes jornades, el que s'espera és demà i demà passat, divendres i dissabte, temperatures avall. No arribaran a normalitzar-se amb l'època en la qual estem, però sí que almenys ja abandonarem aquestes temperatures tan extremes que ens han acompanyat durant els darrers dies. I pel que fa al temps, doncs temps força assolellat i potser algun ruixat de tarda, però és un potser. Ni de bon tros tindrem les pluges que hem tingut avui. Potser ja de cara a diumenge sí que podrien tenir alguna tronada més durant la tarda. I les temperatures que tornaran a remuntar de cara a la setmana que ve, però res a veure amb la calorada que ens han acompanyat aquesta setmana i la setmana passada.
1: Aquesta és la predicció meteorològica i l'anàlisi meteorològic de Néstor Gómez. Amb ell, punt i final a les notícies de la Seu, l'Alt Urgell i el Pirineu. Es poden consultar i ampliar la nostra plana web radioseu.cat i a través de les xarxes socials a Facebook, a Twitter i a Instagram. A les dues, tota la informació d'àmbit nacional a Catalunya Ràdio, a partir de les dues, com dèiem. La informació local torna a les 5 de la tarda. Molt bon dia.
3: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
1: Ai, no t'havia vist.
2: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
2: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
2: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
2: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira...
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2, de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. MacAmbients.com.
4: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: pronunciar-se'n, Joan Bota.
1: Hi ha satisfacció, esperança, però també prudència, tant dels directament afectats com dels governs català i espanyol per aquesta decisió de la justícia europea, que desestima l'estratègia i els arguments dels jutges de l'Audiència Nacional i el Suprem, que s'han negat fins ara a aplicar l'amnistia.
0: Connectem amb Luxemburg, que és on s'ha donat a conèixer la notícia. Bruno Fortea.
2: El tribunal descarta que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea i desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i a la resta de líders polítics. El president del tribunal, Koen Lenaerts, diu que l'amnistia respecta el principi d'igualtat entre ciutadans i que la llei encaixa amb el dret comunitari.
3: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
0: Immediatament després d'aquesta lectura de les sentències, el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, i el secretari general de Junts, Jordi Turull, han sortit a celebrar-la i a exigir als jutges espanyols que deixin d'obstaculitzar l'amnistia.
4: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
5: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
0: També els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez han demanat que les sentències europees d'avui siguin el punt final als entrebancs judicials contra l'amnistia a Espanya. Albert Prat i Dani Sáenz de Aja.
6: Al Palau de la Generalitat, Salvador Illa ha sortit a celebrar la sentència amb un missatge en català, castellà i anglès. Creu que és una gran notícia pel futur de Catalunya i avisa als jutges espanyols que ja no els queda cap excusa.
7: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full.
8: A Madrid, encarregat de valorar la sentència ha estat el ministre de Justícia, Félix Bolaños, que ha aprofitat per treure pit i reivindicar l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu. Ara no hi ha dubte de l'encaix legal de la llei, diu Bolaños, que veu com el camí s'aplana perquè s'aplique als líders del procés al més aviat possible.
9: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: De seguida ampliarem aquesta notícia, però encara en crònica de tribunals, fa tot just uns minuts, l'Audiència de Madrid ha confirmat el judici amb jurat popular a Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, tot i que li aixeca les mesures cautelars. Madrid, Tania Tàpia.
10: Una decisió que ja no es pot recórrer, la dona de Pedro Sánchez anirà davant d'un jurat popular pels delictes de malversació i tràfic d'influències. Creuen els magistrats que està ben motivada la investigació del jutge Peinado en aquests dos delictes, però li treuen els de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. I sorprenen amb una decisió que no estava ara sobre la taula, ordenen Peinado que li torni el passaport i no la faci anar a signar cada 15 dies. Diuen que no hi ha cap indici que faci pensar que pot fugir.
0: Però fora de la política, avui també és notícia el primer repunt en 17 anys del nombre de naixements a Catalunya.
1: L'any passat van néixer un 0,8% més de criatures que l'any anterior, l'edat mitjana en què les mares tenen el primer fill frega els 32 anys i un 46% de les dones que van donar llum l'any passat són nascudes a l'estranger. Els noms més posats van ser Júlia entre les nenes i Biel entre els nens.
0: I avui continuem molt pendents del risc d'incendi, que ara mateix és extrem a un centenar de municipis de 17 comarques diferents.
1: Els punts més sensibles es concentren a la meitat oest del país. Dels incendis que més han preocupat les últimes hores, tant el de Sant Quirze Safaja al Moianès com els de Querol a l'Alt Camp i el de Rubió a l'Anoia estan estabilitzats.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
11: Bon dia.
0: Leo Messi torna a ser el protagonista de la classificació de l'Argentina per la final del Mundial de Futbol.
11: Va ser determinant el partit Leo Messi amb les dues assistències de gol, la final del Mundial de Futbol. Per tant, serà Argentina-Espanya, Messi contra Lamine Yamal i el Catalunya migdia, ho parlarem i ho analitzarem amb la Sònia Germà, el Roger Busà i també amb el Ricard Torquemada. I Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça, firmarà el nou contracte fins al 2031 i demà ja farà el primer entrenament.
0: Com tenim la circulació a aquesta hora? Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. Doncs mira, veiem que hi ha lentitud a la C-17 entre Granollers i Canovelles en sentit Vic per a caució per una possible incidència en aquest punt. A la resta de carreteres, però, situació força tranquil·la, sense retencions destacades, tret de punts habituals amb una mica més d'intensitat a les dues rondes de Barcelona.
0: I ens falta el temps.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
14: Bon dia.
0: Segueix fent calor, tot i que haguem sortit del pic de l'onada de calor d'ahir, però calor encara en fa.
14: Sí, sí. Sobretot molta xafogor. Ja no parlem d'onada de calor, això es va acabar ahir al vespre, però en canvi estem arribant a 38 graus Artés, i les més altes 40, 42, a Olot, a Horta de Sant Joan, també a Vacarisses o Girona, es van arribar aquests 40 graus. Per tant, fa molta calor, però menys que ahir. Hi ha alguns ruixats, que han deixat fins i tot amb tempesta al matí d'hora. 13 litres per metre quadrat a Tírvia, al Pallars Sobirà, 10 a Pic de Salòria, 5 a la Torre de Cabdella, 5 a Sort o 4 litres a Organyà. Aquesta tarda seguirà fent calor i molta xafogor, pols amb suspensió, aquest cel tan brut, tan enterbolit, i encara algun ruixat al Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central i punts de Lleida. Fora del Pirineu, poca quantitat i gotes brutes de fang. I, en canvi, el Ripollès, la Garrotxa, l'interior i nord de l'Alt Empordà, algun ruixat amb tempesta pot ser de moderada intensitat i amb ventades, com ha passat fa poca estona a Planoles.
0: Gràcies, Dani. Bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. Com dèiem, la justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí judicial de Carles Puigdemont i d'Oriol Junqueras. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha sentenciat que l'amnistia no va en contra del dret europeu ni en la malversació que afecta els líders polítics de l'1 d'octubre, ni tampoc en el terrorisme, on hi han causats una dotzena de CDRs. Els independentistes i els governs català i espanyol celebren la decisió del Tribunal de Luxemburg i demanen als jutges que ara apliquin sense demores l'amnistia. Comencem per Luxemburg, a la seu del TJUE, on s'ha donat a conèixer la notícia. Bruno Fortea, bon dia.
15: Hola, bon dia, Òscar. Els jutges europeus han descartat que la llei d'amnistia perjudiqui les finances de la Unió Europea pel fet que els líders independentistes no hagin de retornar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre. El president del tribunal, Koen Lenaerts, diu que el dret europeu
3: no se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable en el contexto de actividades políticas dirigidas a conseguir la independencia de una parte del territorio nacional.
15: Desarma així un dels grans arguments que els jutges espanyols utilitzen per denegar l'aplicació de l'amnistia a l'expresident Puigdemont, l'exvicepresident Junqueras i la resta de líders afectats en causes per malversació. D'altra banda, el Tribunal Europeu també avala l'amnistia pel que fa al delicte de terrorisme.
3: La ley de amnistía también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
15: I això afecta els activistes dels CDRs acusats per terrorisme. A l'Audiència Nacional, ara, el Tribunal de Luxemburg també valida el marge de 2 mesos que, en principi, han de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o processades, un cop ja rebuda avui la resposta de la justícia europea, amb una sentència que diu que la llei d'amnistia té un abast ben delimitat, acotat als anys del procés independentista i també assegura que la norma, la llei d'amnistia, respecta el principi d'igualtat entre ciutadans i el principi de seguretat jurídica. Per últim, Òscar, dic que, a més, per carregar-se de raons, els jutges europeus parlen dels objectius de l'amnistia. Diuen que és una norma que busca facilitar la reconciliació política i reduir tensions institucionals.
0: Doncs aquesta és la decisió dels jutges europeus i ara la pregunta és què passarà a partir d'ara? Bé, doncs l'aplicació d'aquesta amnistia a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, acabarà en mans del Tribunal Suprem. Fons del Tribunal confirmen que ara no mouran fitxa i que esperaran a la interpretació que en faci el Tribunal Constitucional, com a molt aviat a la tardor, Txell Vallespí.
16: I és que no se senten interpel·lats per la resolució de la justícia europea i entenen que no estava en joc la seva interpretació sobre no amnistia a la malversació perquè, recorden, no han presentat cap dubte davant del Tribunal de Luxemburg. Per això, tot i la decisió d'avui, que estan estudiant, diuen que esperaran la interpretació que en faci el Tribunal Constitucional, que encara té pendents de resoldre 7 recursos, entre ells els de Puigdemont i de Junqueras. Fons del Tribunal de Garantia reconeixen que cal temps per estudiar una sentència d'aquesta envergadura. I un cop el Tribunal Constitucional marqui el pas del Tribunal Suprem, el Tribunal o bé el seguirà, aquest criteri que li marqui, o bé, si considera que té marge i està legitimat, podria presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea. Això encara endarrerirà requeriria més l'aplicació de la llei. El Tribunal Suprem, però, de moment, no ensenya les seves cartes.
0: En canvi, en el cas dels CDRs, l'amnistia pot ser molt més a prop. Ara, el tribunal que porta la causa, que és l'Audiència Nacional, és qui haurà de moure fitxa un cop la justícia europea els ha resolt els dubtes que van plantejar Pilar García.
17: Doncs sí, alerta solidària que porta la defensa dels 12 acusats de terrorisme reclamarà a l'Audiència Nacional l'aplicació immediata de l'amnistia. Martí Majoral és advocat d'Alerta Solidària.
18: La previsió és que l'Audiència Nacional rebi aquesta sentència i deixi passar el temps. Per tant, nosaltres presentarem escrits d'impuls i serem insistents en tots els recursos processals al nostre abast per tal que l'audiència doncs, es mogui i decideixi definitivament tancar aquesta causa.
17: I en el cas dels dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats en aquest cas al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, doncs també reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver per no fer-ho.
0: Doncs ja hem explicat la notícia d'avui. Què pot passar a partir d'ara? Ens falten les reaccions, que no són poques. Per exemple, Carles Puigdemont qualifica la sentència del TJUE de victòria rotunda de l'independentisme davant els poders de l'Estat. Junts per Catalunya demana als tribunals espanyols que no marxin de vacances sense aplicar abans l'amnistia, tot i que no gosen de parlar de calendari. Seu de Junts, Jordi Corbalan.
19: Pel secretari general Jordi Turull, la sentència europea representa també una bala a la posició de Junts, que en primera instància va votar en contra de la llei d'amnistia per poder-la fer extensiva a tots els represaliats.
20: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
19: L'advocat Gonzalo Boye assegura que la llei d'amnistia no té més debat jurídic, no presentarà nous recursos i la pilota, diu, està a la taulada del Constitucional i del Suprem. Del calendari no en parla.
21: Imagino que cuando lean las resoluciones se darán cuenta que las vacaciones deberían de esperar. El Tribunal Constitucional ya llega tarde a resolver esto. A partir de hoy también el Tribunal Supremo está en condiciones de actuar incluso de oficio.
19: Carles Puigdemont s'ha reunit amb la direcció permanent del partit i aquest migdia a través d'X ha avisat que saben qui tenen davant i no es poden cridar engany. El partit diu ara ja no jugarà a Europa sinó al Bernabéu amb els àrbitres i el públic.

0: en aquesta carpeta.
1: Junqueras ha comparegut a la seu d'Esquerra envoltat de diputats i senadors republicans i de nombrosos dirigents del partit, com Lluís Salvadó i Josep Maria Jové, a qui tampoc se'ls hi ha aplicat encara l'amnistia pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Junqueras confia que amb la sentència d'avui es desbrossarà el camí perquè el Tribunal Suprem li aixequi la inhabilitació i pugui ser el candidat d'Esquerra a les pròximes eleccions catalanes el 2028.
0: Espero poder tornar a donar classes a la universitat i, si convé, al país i, si convé, Esquerra Republicana, poder tornar a exercir qualsevol responsabilitat política en plena llibertat i amb tots els meus drets.
1: Tot i les diferències que Esquerra manté amb Junts, Junqueras ha dedicat les seves primeres paraules a recordar que Carles Puigdemont continua a Bèlgica i ha demanat que pugui tornar el més aviat possible sense risc d'acabar a la presó.
2: I dels beneficiats per aquesta amnistia, els impulsors de l'amnistia. El president Salvador Illa també ha estat dels primers a comparèixer per valorar aquesta sentència. Ho ha fet en una declaració en català, en castellà i en anglès. Palau de la Generalitat, Albert Prat, que ha dit el president Illa.
3: Què tal? Bon dia. Sí, el president ha parlat en les tres llengües i des de la Galeria Gòtica de Palau per donar solemnitat a la decisió del Tribunal de Luxemburg.
4: Europa diu sí a l'amnistia. Catalunya diu sí al futur. És una molt bona notícia per a Catalunya, per a Espanya i per a la democràcia.
3: I amb un to desafiant s'ha dirigit als jutges espanyols.
4: Què més cal per aplicar la llei de manera divergent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
3: Gairebé a l'equador del seu mandat s'ha felicitat per l'aposta pel diàleg que van fer els socialistes en el seu dia i ha assegurat que la decisió d'avui, que plana el camí als seus adversaris polítics, és un gran pas pel futur del país.
2: I a Madrid, el govern espanyol fa gala de l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia i afirmen que ja no hi ha dubtes del seu encaix legal. El Partit Popular adverteix, però, que res s'acaba avui i lamenta que el procés quedi sense càstig. Madrid, Dani Sainz de Aja, bon dia.
5: Bon dia. El ministre de Justícia, Félix Bolaños, ha reivindicat l'amnistia com un èxit rotund i un triomf col·lectiu després de rebre la validació de la justícia europea. Des de la Moncloa, Bolaños ha afirmat que ja no hi ha dubte que la llei és constitucional i conforme al dret europeu. El camí ha valgut la pena. Catalunya ja és diferent, ha dit, però ara cal que l'amnistia arribi a tothom.
6: Tras esta sentència europea, el horizonte queda ya despejado para la plena aplicación de la ley. Es cierto que la amnistía ha desplegado sus efectos ya sobre casi 400 personas, pero solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
5: El PP acata la decisió del TSUE, però la rebaixa perquè diu que s'ha limitat a resoldre uns dubtes. Ara bé, Miguel Tellado ja no parla d'amnistia il·legal, sinó d'amnistia immoral.
7: La pregunta relevante en todo este asunto es si es legítimo, si es moral, si es decente dar privilegios a un grupo de políticos a cambio de su apoyo.
5: L'expresident José María Aznar ha anat més lluny i lamenta que el procés quede sense càstig.
8: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
5: Des de Vox diuen que avui ha quedat clar que Espanya està sola en la defensa de la seva unitat perquè no es pot confiar en Europa.
2: I encara un parell de reaccions més. Des del Parlament, els comuns han celebrat una sentència que veuen com una nova bufetada al Suprem i reclamen que s'apliqui de manera immediata. Ho ha explicat la seva líder, Jéssica Albiach.
9: El Tribunal Suprem ja no té cap excusa i per això ho diem molt clar. S'ha acabat l'absentisme judicial del Tribunal Suprem en el compliment, en l'aplicació de la llei d'amnistia. La llei, per tant, s'ha d'aplicar de manera íntegra i de manera immediata.
2: I la CUP espera que la decisió del Tribunal Europeu permeti arxivar la causa dels CDRs, tot i que no confia en una resolució ràpida per culpa, diu, dels tribunals espanyols. I ha lamentat que la llei d'amnistia continuï sent l'excusa perquè l'independentisme no tingui agenda pròpia. Ho ha explicat el diputat cupaire Xavier Pellicer.
10: La llei d'amnistia ha estat útil i segueix sent útil contra el moviment independentista, perquè precisament el que ha fet és posar damunt la taula un laberint en el qual l'independentisme ha caigut de quatre potes. Un laberint d'una llei que es va aprovar fa dos anys i que segueix mantenint collats a la taula alguns actors independentistes que participen de la dinàmica de l'Estat.
2: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, deixem aquí tot el que té a veure amb aquesta decisió del TSUE, però hi tornarem a la segona hora del Catalunya Migdia per tal d'analitzar-la. Però no deixem de parlar de tribunals, tot i que ara d'un tema ben diferent. és que l'Audiència de Madrid ha avalat la decisió del jutge Peinado i envia a judici, per jurat popular, Begoña Gómez, la dona de Pedro

0: Sánchez. Ho fa per malversació i per tràfic d'influències. Ara bé, corregeix en part la instrucció del jutge i li treu dos delictes. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li retorni el passaport. Tornem a Madrid. Tània Tàpia, bon dia.
1: Bon dia. Cinc magistrats de l'Audiència de Madrid tenien entre mans la decisió des de dilluns. Finalment, avalen que sigui un jurat popular que jutgi la dona del president espanyol i donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis amb la Universitat Complutense. L'envia a judici per malversació, un delicte que sí que pot anar per jurat popular, i també per tràfic d'influències, afirmant que la investigació de Peinado està prou ben motivada amb indicis per fer-ho per aquests dos delictes, però retira dos més, els de corrupció en els negocis i els d'apropiació indeguda, que Peinado també li atribuïa. Anirà també per davant d'un jurat popular la seva assessora, la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En canvi, l'empresari i amic seu, Juan Carlos Barrabés, serà jutjat a banda, sense jurat popular. En una resolució de 63 pàgines, l'Audiència de Madrid va més enllà dels recursos que tenia sobre la taula i ordena a Peinado retornar el passaport a Gómez. També l'allibera d'anar al jutjat cada 15 dies, però li demana que estigui localitzable. Argumenta que no es dona la intensitat exigible per afirmar que hi ha un risc de fugida real i efectiu, i recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i que demostra arrelament. I renya Peinado per no haver sustentat, diu, aquest suposat risc de fugida amb dades reals. La decisió de l'Audiència és ferma i no es pot recórrer.
0: Bé, doncs passen 20 minuts de les dues. Ara sí, deixem la crònica judicial. Repunten els naixements a Catalunya després de 17 anys de descensos. Segons dades provisionals de l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'any 2025 van néixer més de 54.000 infants a Catalunya. És un 0,8% més que l'any anterior. El 46% són fills de dones nascudes a l'estranger. I la mitjana d'edat de les mares és de 32 anys, Mar Riera.
2: Tot i que l'indicador de fecunditat continua baixant i marca un rècord des que hi ha dades d'1 1,08 fills per dona en edat fèrtil, l'any passat van pujar els naixements a Catalunya gràcies a la població estrangera. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Elisenda Renteria, investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics.
3: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
2: Entre els nadons de mare estrangera, la majoria són de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. L'edat mitjana de les mares continua pujant, ja és de 32 anys. I a l'àrea metropolitana, la fecunditat és encara més tardana, com explica Renteria.
3: Anem enredarint cada cop més l'edat de fecunditat i aleshores això també afecta el número de fills per dona, no? Perquè també com més enredareixes la maternitat, doncs també poden aparèixer més problemes de salut i és més difícil tenir fills, no?
0: Va, i ara allò que ens agrada als tafaners. Quins són els noms més posats entre els nous nascuts?
2: Doncs mira, Júlia lidera el rànquing entre les nenes, seguit de Sofia, Martina i Emma. Entre els nens trobem per primer cop Biel, seguit de Nil i Marc, que torna al podi després de liderar-lo durant més d'un quart de segle. A l'àrea metropolitana destaquen Mateo i Sofia. I com a curiositat, a la llista trobem 5 nens que van rebre el nom de Lamin, cap Rosalia i 6 Daenerys, una de les protagonistes de Joc de Trons.
0: Més coses. Protecció Civil ha desactivat l'alerta Procicat per calor. Pel que fa al risc d'incendis, tot i millorar respecte d'ahir, es manté el risc extrem en un centenar de municipis de 17 comarques diferents. A més, els bombers vigilen amb mitjans aeris petits focs a la Vall d'Aran o al Pallars que s'han declarat en les últimes hores en indrets poc accessibles d'aquestes zones a l'oest del Principat. Estan provocats per llamps de les tempestes i vents que superen els 100 km per hora. Dels incendis que més han preocupat les últimes hores, tant el de Querol a l'Alt Camp com el de Rubió a l'Anoia estan estabilitzats. També ho està el de Sant Quirze Safaja, al Moianès. S'ha aixecat el confinament de diverses cases aïllades i d'un hostal rural, però es manté al centre educatiu de menors Puig d'Olena. Un centenar d'efectius dels bombers de la Generalitat treballen per acabar-lo de controlar. El foc ha cremat un centenar d'hectàrees. Sant Quirze Safaja, José Antonio Rodríguez, Cristian Roldán, bon dia.
4: Bon dia. Els bombers estan reforçant els treballs per evitar revifalles i focus secundaris ara que entrarà el vent de marinada que podria bufar amb intensitats superiors a 40 km per hora. Sobretot preocupa el flanc dret, la pota nord-est d'aquest foc, la que crema més a prop del centre de menors de Puig d'Olena. Precisament aquest centre d'acció educativa, ubicat a l'antic sanatori del poble, és l'únic indret de la zona on es manté l'ordre de confinament. Les masies dels voltants i la gent del càmping L'Illa ja poden tornar a circular per aquesta àrea. Israel Cosonou és el cap d'intervenció dels bombers.
5: Ara mateix, l'únic punt que queda confinat seria el sanatori del Puig d'Olena. Totes les demés restriccions s'han aixecat. De fet, ara estan llançant l'ordre de desconfinament. Per tal, doncs, podria ja restablir la circulació cap a la resta de zones que s'havien confinat prèviament.
4: Tot i això, les flames evolucionen favorablement i si no es produeixen ensurts, s'espera donar el foc per controlat aquest mateix vespre. Els veïns ens expliquen que, amb diferència, la pitjor part la van viure ahir. Al Jaume se li han cremat 50 hectàrees i el Xavi va veure com les flames s'acostaven al seu restaurant.
6: És una mala visió que et trobis així, que se't cremi tot d'aquesta manera, oi? Però, bueno, no hi pots fer-hi res. Ja és qüestió dels mitjans aeris i fins que es pugui aturar el foc.
7: Vam tindre sort que després va fer un canvi de vent i va tirar més cap a Centelles i es va frenar, doncs, que vingués cap aquí a casa.
4: L'origen del foc encara es desconeix i els agents rurals segueixen sense descartar cap hipòtesi, com, per exemple, que fos provocat.
0: Bé, doncs, en plena onada de calor com la que hem tingut aquests dies, ahir Catalunya va registrar el pic màxim de consum elèctric d'aquest any. Va ser un 10% més que l'estiu passat i el tercer nivell més alt de la sèrie històrica per sobre dels màxims assolits el 2006 i el 2010, Roc Fargas.
8: En el moment més elevat de demanda elèctrica es van consumir 8.100 megawatts, que supera àmpliament el màxim registrat durant l'estiu de l'any passat. El pic es va registrar a les 3 de la tarda, coincidint amb la presència de núvols generalitzada, que va reduir l'aportació de la generació fotovoltaica. Tot i això, l'autoconsum continua contribuint a moderar l'impacte de les altes temperatures sobre la xarxa elèctrica, segons Laura García, vicepresidenta de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers.
9: En un dia assolellat, moltes instal·lacions cobreixen directament una part del consum dels edificis en aquestes hores on hi ha més demanda per l'ús dels aires acondicionats, i això evita que aquesta energia s'hagi de demanar a la xarxa. Sense aquest autoconsum, aquests pics de demanda encara serien més elevats.
8: Ahir s'hi va sumar una avaria en una central nuclear, però la generació elèctrica d'aquesta central es va substituir amb altres fonts d'energia i no ha suposat cap risc pel subministrament. Per reduir la demanda, però, aquesta nit s'ha demanat a les grans indústries que es desconnectessin de la xarxa elèctrica.
0: I atenció, perquè tenim les primeres restriccions d'aigua a la Vall d'Aran com a conseqüència d'aquest episodi d'altes temperatures i de falta de pluges. Al poble de Garós, a Naut Aran, només es podran regar els horts i els jardins durant una hora diària. Responsable a l'Aran, Sofia Cabanes.
10: Es tracta d'una situació molt poc habitual en este territori on, tot i tenir un clima d'alta muntanya i amb una gran influència atlàntica, fa setmanes que no hi ha pluges generalitzades ni abundants. I amb l'estiu s'omplen les segones residències i també cal regar horts i jardins. Una suma de factors que provoquen que el dipòsit de Garós, que capta l'aigua directament de la muntanya, no doni l'abast. Els veïns feia dies que es queixaven de manca de pressió a l'aixeta i per això la presidenta de l'EMD, Lina Fanlo, no ha dubtat a adoptar mesures per garantir el subministrament bàsic.
11: Si se gasta més de la que arriba a entrar, pues a la vez el nivell aquest pues coste, però crec que heu de regular un senyal. De regular era entrada, era gestió d'aigua.
10: Si no plou i la situació no millora, esta restricció per regar horts, prats i jardins només una hora al dia es podria allargar tot l'estiu. Esta setmana el Consell General també ha tancat totes les barbacoes de les àrees de lleure per risc d'incendi.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:45. Fem una pausa i de seguida la informació internacional.
12: Catalunya migdia. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
13: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
14: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
15: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
16: Sóc el senyor Miller i seré el vostre nou professor d'anglès.
17: A les meves noies els cal ordre. Quin cavaller anglès acceptaria un lloc de professor a la Lliga de Noies Alemanyes de Quim?
18: basada en fets reals.
19: Les meves noies no són l'enemic.
20: Són alemanyes, no?
18: Les filles del Reich. Divendres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, és la gran pel·lícula.
21: Catalunya migdia.
0: Un minut i seran dos quarts. Creix l'espiral d'amenaces en el cinquè dia d'hostilitats entre els Estats Units i l'Iran, tot i les crides dels mediadors per reprendre les negociacions. Teheran ha tornat a disparar contra Kuwait, Bahrain i Jordània poc després de rebre projectils nord-americans per impedir més atacs als vaixells. Precisament un portaveu militar del règim ha avisat que Washington no dictarà com es gestiona l'estret d'Hormuz.
22: Els criminals dels Estats Units continuen amb la seva anarquia i els seus esforços per desestabilitzar la regió. En primer lloc, tornem a enfatitzar que sota cap circumstància de cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Però mentrestant, el president nord-americà Donald Trump ha tornat a intimidar l'Iran amb llenguatge barroer. Washington, Oriol Serra, bon dia.
23: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran continuen intercanviant atacs militars i també amenaces verbals. En el cas del president nord-americà, el to es manté despectiu, titllant els dirigents iranians de fastigosos i de malalts, i per descomptat amenaçant. Aquest és Donald Trump parlant a peu de l'helicòpter oficial abans d'assistir a una cimera tecnomilitar a Pensilvània.
24: No m'agrada posar terminis, però ho saben de sobres, ja saben de què va, val més que es portin bé.
23: I un cop a la cimera, envoltat de militars i de representants polítics republicans, Trump agafava embranzida penjant-se la medalla d'haver estat l'únic president dels Estats Units que ha agafat el bou iranià per les banyes en 5 dècades.
24: La República Islàmica de l'Iran no està contenta ara mateix. S'hauria d'haver fet fa 47 anys. S'hauria d'haver fet com a mínim durant aquest període de 47 anys, però no es va fer. Altres presidents no van fer el que calia. Ho haurien d'haver fet fa molt de temps. Hauria estat molt més fàcil. Ja veurem si arribem a un acord amb ells o si simplement acabem amb això.
23: Trump, doncs, no tanca la porta del ditjós acord i alhora manté l'amenaça que ja ha fet en d'altres ocasions de bombardejar centrals elèctriques i infraestructures com ponts i carreteres a l'Iran. De moment, els Estats Units es vanten d'haver interceptat per primera vegada un petrolier iranià sense càrrega que es dirigia a l'illa de Kharg, clau per a la indústria petroliera iraniana. L'estret d'Hormuz es manté bloquejat amb cada cop més presència militar nord-americana.
0: I mentrestant, avui, a tot Ucraïna es viu un escenari altament inusual. Molta gent ha sortit al carrer en protesta per la decisió del president Volodymyr Zelensky de destituir el seu popular ministre de Defensa, Xavier Vilà.
25: Sí, Mikhailo Fedorov és un gurú digital de 35 anys popular entre la ciutadania i els aliats occidentals per promoure tecnologies modernes per combatre Rússia i la corrupció. Zelensky, però, l'ha destituït després de només 6 mesos en el càrrec, cosa que ha generat la repulsa de persones com aquesta noia que es manifestava a Kiev.
26: He vingut a defensar la llibertat del poble ucraïnès, d'escollir ministres eficaços que intentin realment dur a terme reformes al nostre govern i no només establir esquemes corruptes. I crec que el seu acomiadament és una bufetada a la cara del poble ucraïnès.
25: Zelensky diu que entén les protestes i que el poble té dret a expressar-se, però que hi havia problemes en el sector militar que calia resoldre.
27: Premier ministre ucraïne vloge uredu zalu zasidany Verkhovnoye Rady Ukraine.
0: Tot plegat passa en el marc d'una crisi de govern que ha comportat un nomenament controvertit de Zelensky.
25: Sí, sentíem com el president del Parlament feia oficial l'elecció d'un alt executiu de la indústria energètica com a nou primer ministre. Sergei Koretsky deia a l'estrada que entén el repte que afronta.
28: Soc plenament conscient que aquest hivern pot ser encara més difícil, així que hem d'estar units i decidits.
25: Moscou ja ha reaccionat demanant a Ucraïna que prengui decisions responsables per acabar amb la guerra.
0: Passant 3 minuts de 2:15, tornem a Catalunya perquè un nou sistema de triatge a les urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que les infermeres atenguin i resolguin casos de pacients en malalties lleus. Això millora el temps d'espera a les urgències d'una mitja hora de mitjana, Mònica Mas.
29: La meitat de les persones que van als serveis d'urgències és per patologies de baixa complexitat, com cops, talls, refredats o infeccions d'orina, entre molts altres motius. Aquests casos són els que les infermeres poden atendre de manera integral integral, receptar alguns medicaments, demanar proves com radiografies i donar l'alta si s'escau. Marta Galindo és infermera de l'Hospital de Viladecans. Posa un exemple d'un cas concret sospitós de tenir un còlic nefrític.
1: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Quan veig que és patològic i que em pot orientar cap a un còlic nefrític, doncs el meu tractament a l'alta seria, doncs, mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
29: A l'Hospital de Viladecans han aconseguit reduir una hora l'espera a les urgències per malalties de baixa complexitat i les infermeres resolen el 20% d'aquests casos. A la resta d'hospitals de l'ICS, menys, uns 30 minuts, perquè aquest triatge avançat encara no funciona a ple rendiment.
0: I encara parlant de salut, neix un nou projecte que vol millorar la prevenció de les infeccions de transmissió sexual entre els més joves. Es diu ITS Ready i és el primer a Catalunya i a tot l'Estat que integra eines digitals per facilitar la prevenció, el diagnòstic precoç i la informació sobre aquestes infeccions. En què consisteix aquesta iniciativa, Toni Fortesa?
2: Doncs el projecte consta de tres eines. La primera és un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. La segona és una eina per avisar de manera anònima les parelles sexuals d'una possible exposició a una infecció de transmissió sexual. I la tercera és un chatbot amb informació fiable sobre les infeccions de transmissió sexual. Les primeres dades de la prova pilot indiquen que aquest model pot arribar a persones que habitualment no accedeixen als circuits convencionals de diagnòstic. Cristina Agusté és una de les investigadores principals del projecte.
3: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
2: Els impulsors preveuen repartir 1.500 kits d'automostra entre joves d'arreu de Catalunya. La iniciativa arriba en un moment en què els diagnòstics d'infeccions de transmissió sexual van en augment, sobretot entre la població jove.
0: Passen 6 minuts de 2:15 de la tarda. Anem a la cultura. Cada vegada hi ha més lectors en català i són més joves. Una constatació que fa el gegant editorial Penguin Random House, que tanca temporada amb dos autors que han trencat totes les expectatives, Regina Rodríguez Sirvent i Gil Prat sobre Roca, a Montse Camps.
4: Sí, el cas més cridaner és la novel·la Les calces al sol, de Regina Rodríguez Sirvent, que es porta ja 200 setmanes a la llista dels més venuts. Un èxit que pel director literari dels segells en català del grup, Joan Riambau, demostra que el mercat en català no para de créixer.
5: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana, doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: I de cara a la tardor, des de Penguin, continuaran apostant per aquestes noves veus?
4: Sí, com el debut literari d'Eduard Sola, guionista de La Casa en Flames, amb el thriller familiar El Niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genevat, que publica Sorra, amb la qual va guanyar el nou premi Lo Somni, que reconeix la millor obra inèdita.
5: És, de fet, una oda a la llibertat i a la fantasia. És una novel·la escrita amb una gran tendresa i que estem segurs que està destinat a convertir-se en una de les grans novel·les d'aquesta tardor.
4: També el nou thriller d'Oriol Canals, un autorretrat del líder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver, i la sorprenent L'illa de les barretines, d'Aniol Florença, que reconstrueix per primera vegada el periple del tortosí Pere d'Albert, que al segle XVIII va viatjar a una illa perduda als confins de la Terra en nom de la corona espanyola.
0: I dels llibres als festivals de música, amb noms d'allò més coneguts, perquè La Fúmiga, Búhos o God Save the Queen encapçalen el Talarn Music Experience.
6: S'ha acabat perquè sempre s'acaba, s'ha acabat perquè ens falta un final.
0: Un festival, aquest Talarn Music Experience, que dona avui el tret de sortida a la seva desena edició, amb 3 dies de concerts a Lo Quiosc, a la vora del Pantà de Sant Antoni. Consolida, doncs, un format que combina música en directe, gastronomia i paisatge. Talarn, Pau Rovira.
7: La Fumiga i Ginestà inauguren aquesta nit el festival acompanyats de Mon DJ. Demà actuaran Buos, Les que faltaven i Bushido, mentre que dissabte tancaran aquesta primera tanda de concerts God Save the Queen, Maria Jaume i Adrià Giné. L'organització espera milers d'assistents en una de les cites musicals més consolidades aquí al Pirineu. És el director del festival, Ramon Mitjana.
8: Amb grups tan importants com és la Fumiga, que fa la gira de despedida, com vosaltres sabeu, amb l'únic concert que farà la província de Lleida, el mateix dia s'acompanyarà Ginestà, que es presentarà el seu nou disc. El dia següent fan la gira de 20 anys de Buos, és l'únic concert que ve a la província de Lleida.
7: Durant l'agost també hi haurà actuacions a la comarca de Paula Valls, Clara Peia i Judit Nederman. El festival continuarà al setembre amb una nova programació encapçalada per l'Axon Busto, Burning i La Frontera.
0: I del nord del país al sud. I és que Tortosa es trasllada fins diumenge al segle XVI, l'època daurada de la capital ebrenca, amb la Festa del Renaixement. Enguany s'amplia l'oferta d'espectacles i d'espais. S'han preparat mig miler d'activitats, viatges històrics i noves propostes tecnològiques. Tarragona, Jordi Barranca.
9: Ja fa dies que la ciutat es prepara i avui al vespre es dona el tret de sortida amb l'obertura de portes, el jurament dels procuradors i el pregó de l'il·lustrador roqueteng Ignasi Blanc. Enguany es recuperen iniciatives com els viatges històrico-artístics, alguns dels quals amb molta demanda. Jordi Jordan, primer tinent d'alcaldia i regidor de Cultura.
10: Fins i tot hi ha dos dels viatges històrico-artístics que enguany han programat com a novetat, que les vendes se van exaurir en menys de 24 hores. Concretament estic parlant dels dos vinculats al descobriment també del castell de la Suda.
9: S'estrenen ubicacions com la nau de l'antic balneari d'Empordà. A més, per potenciar la restauració local, aquest any s'ha creat el Renaixement Gastronòmic.
0: Catalunya migdia. 20 minuts per arribar a les 3 de la tarda, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
11: Bona tarda.
0: Ja tenim servida la final del Mundial de Futbol. Argentina-Espanya.
11: Una final molt atractiva i, a més, amb un al·licient destacat. Serà un Messi contra Lamine Yamal.

0: Barça també aquesta final. L'Argentina jugarà la segona final del Mundial consecutiva, la setena de la seva història, l'actual campiona del món. Ahir es va tornar a classificar amb un Leo Messi de nou sensacional.
1: Va Leo, va Messi mentre

0: Anglaterra 1, Argentina 2, remuntada de l'Albiceleste amb un final de partit ple d'emoció. Enviada especial al Mundial des d'Atlanta, Sònia Gelmà, la imatge d'aquest partit va tornar a ser la de Leo Messi.
1: Un Messi eufòric al final del partit, conscient que està vivint un final de relat de conte de fades. La final serà el meu últim partit en un Mundial. Són paraules de Messi, però no són d'ahir. Són del desembre del 2022, el dia en què es classificava per la final de Qatar. Tenia ja 35 anys, massa veterà, van pensar tots, i ell mateix. Però van passar els mesos i a poc a poc va anar creixent la possibilitat de fer un últim ball al 2026. Primer una esperança, després una realitat. I va arribar al Mundial i el hat-trick del primer partit contra Algèria ens indicava que si el 10 de l'Argentina era aquí, no era per ser un secundari. Messi va tornar a ser ahir el referent d'una selecció que arriba alliberada a la final del Mundial després d'haver vençut a Anglaterra, una rival històrica, tot i que era el primer cop que aquesta generació s'hi enfrontava.
2: Lo que le faltaba a mí y a este grupo, porque este grupo ya no tiene más nada para hacer, ¿no? Creo que es muy difícil todo el proceso que viene haciendo, jugando la quinta, creo que son finales seguidas, jugando una final del mundo otra vez, dos seguidas, es una locura, ¿no? Y si faltaba algo era ganar la Inglaterra en una semifinal y volver a meter una final.
1: I com ja va passar contra Cap Verd, contra Egipte, contra Suïssa, l'Argentina va patir. Es va veure al darrere el marcador i es va aferrar a la competició com cap altre equip ho ha fet. Al minut 85, el marcador era d'1-0 pels anglesos, però l'assetjament argentí va acabar tenint èxit, primer amb un gol d'Enzo, de fora de l'àrea, precedit per una passada de Messi, i el gol de la victòria de Lautaro, rematada de cap, a centrada amb la dreta de Messi, al 92.
2: Creo que si hubiésemos perdido contra Inglaterra hubiese habido gente que hubiese salido a decir alguna boludez y no le dimos la chance. Tuvimos la suerte de ganarlo, de pasar esto también con lo que significaba este partido, porque nosotros sabíamos que con fútbol éramos mejores que ellos, pero viste, se juegan muchas cosas cuando es un partido de esta magnitud y que pasan cosas de la historia, que pasa la historia en un partido sin un...
1: El gol d'Anglaterra havia arribat al 55, gol del blaugrana Gordon avançant-se a Nahuel Molina, un gol, però, que acabaria sent contraproduent pels seus interessos. Des d'aquell minut fins al 92, quan l'Argentina consuma la remuntada, Anglaterra va tenir un 12% de possessió de pilota. L'equip es va tirar enrere amb la col·laboració del seu seleccionador de Tuchel, que tot i així no es penedia de cap decisió.
3: Ara mateix no em retrec res. L'equip ho ha donat tot i hem estat molt a prop. Hem merescut posar-nos per davant, fer l'1-0. Hem jugat un dels millors partits, potser el millor partit en aquestes circumstàncies. L'equip ha estat de 10, no hem pogut aconseguir l'objectiu, però no hi ha retrets.
1: Anglaterra perdia ahir la seva tercera semifinal de Mundial 60 anys després d'haver guanyat el 62 el seu únic Mundial. La crítica apunta ja cap a Tuchel i mentrestant Harry Kane no va voler aclarir si aquest havia estat el seu últim Mundial, tot i que aquest mes farà 33 anys. L'exemple de Messi l'ajuda a no precipitar-se.
0: Doncs Argentina classificada i ja tenim la final del Mundial. Diumenge a les 9, Espanya contra Argentina, una final inèdita, que també viurà en directe a l'altre enviat especial de Catalunya Ràdio, el Roger Arbusà. Un partit amb un cara a cara, com dèiem, ben atractiu, com és Messi Lamin, i a més Arbusà amb una relació especial entre els dos seleccionadors.
4: Sí, mai abans s'han trobat en una final Espanya i l'Argentina i, de fet, només s'han enfrontat una vegada a la història de la Copa del Món i va ser fa 60 anys, l'any 66, al Mundial d'Anglaterra, la fase de grups, quan va guanyar l'Argentina per 2-1. La final de diumenge és també el partit que no va poder ser de la finalíssima, aquell partit que havien de jugar a finals de març a Qatar, la campiona de l'Eurocopa i la campiona de la Copa Amèrica, i que finalment no es va poder jugar pel conflicte que hi havia a l'Orient Mitjà, i serà ara sí, com deies, el primer i segurament últim Leo Messi contra Lamin Yamal, un duel generacional amb molta càrrega simbòlica des del punt de vista blaugrana, la llegenda contra el seu hereu, amb Messi podem guanyar amb 39 anys aquest segon Mundial consecutiu. L'ex del Barça veu així la selecció espanyola.
2: Sí, una selección enorme, ¿no? Con grandísimos jugadores, con juego, una selección que conozco bien, que es una filosofía de fútbol donde ya lleva muchísimos años de jugando de esta manera y conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
4: Messi, que torna a ser a una final d'un Mundial, i el seleccionador argentí Lionel Scaloni espera que els espanyols, no tots, però la majoria, ho celebrin.
5: Y ojalá los españoles estén contentos que Argentina está en la final, que tantas alegrías le ha dado Leo Messi a ese país, jugando tanto tiempo. Espero que sepan entender la gran diferencia de este jugador, que para mí, ¿qué más tiene que hacer para ser el mejor futbolista de la historia? Ya no hay ningún tipo de dudas. Así que España también lo disfrute, porque yo sé que lo quieren. No todos los españoles, pero gran parte de España lo quieren. Así que nada, saludo grande.
4: Scaloni té una estreta relació amb Espanya, i viu a Mallorca i té família a Espanya. Per tant, per ell serà un partit especial i també perquè es retrobarà amb Luis de la Fuente, dos entrenadors que es coneixen molt bé i que han arribat a la final amb un recorregut molt diferent. Scaloni és amic del seleccionador espanyol, va ser alumne seu al curs d'entrenador i a partir d'aquí van establir una forta amistat.
5: Además de haber sido mi profe en el curso d'entrenador, yo tenía una particular relación con él, porque la verdad me gusta su cercanía y casualmente hoy nos encontramos en una final y recuerdo en Qatar después de un foro de entrenadores cuando nosotros ya éramos campeones del mundo, yo tuve una linda charla con él, hablamos de cosas que yo creo que a él le ha servido y no es por ser arrogante sino en el buen sentido lo digo y que ha llevado a cabo su selección de una manera brillante.
4: A tot això, la selecció espanyola ja és des d'ahir a la nit aquí a Nova York, a Nova Jersey, on aquest matí farà el seu primer entrenament per preparar la seva segona final d'un Mundial. Després de la del 2010, la que va guanyar, en canvi, per l'Argentina, serà la setena, de les quals n'ha guanyat tres, l'última en l'últim Mundial, el 2022.
0: I com va viure aquest partit de l'Argentina el Ricard Torquemada? Ricard, bona tarda.
6: Bona tarda.
0: Una altra exhibició de Messi, té 39 anys. Què és el que més t'està sorprenent d'aquest Mundial que està fent Messi?
6: Home, m'està emocionant la seva capacitat per decidir partits, per marcar diferències, per ser indetectable per les millors seleccions com a Anglaterra, per veure fer coses que feia 10-15 anys amb la màxima energia i que ara les fa amb saviesa, al moment del canvi de ritme, al moment del canvi de direcció i que futbolistes privilegiats físicament siguin incapaços de detenir-lo. La seva capacitat per escanejar el partit, per saber on estan les possibilitats, per entendre tot el que passa, el rival, amb el seu equip. Anar amb aquest bisturí pel món que el fa ser l'únic jugador que jugarà tres finals d'un Mundial de titular, que Fu també ho comparteix, haver jugat la del 98, 94, 98 i 2002. Ara torna a estar també amb els Mundials, on tenia un deute fins fa 4 anys, el més damunt possible, o sigui, al capdavant de totes les classificacions, i per tant, simplement acompanya de dades el que per sensacions i per joc ens ha ensenyat sempre.
0: Doncs ja tenim la final, Ricard, Espanya-Argentina, tindrem encara uns dies per anar parlant d'aquesta final, però en general què hem d'esperar o què t'esperes d'aquest partit, d'aquesta que li diuen finalisme?
6: Sí, anirem aterrant a poc a poc a la final perquè hem d'ordenar les emocions, però d'entrada la gran favorita és Espanya, que va resoldre amb tanta fiabilitat i tanta contundència el partit contra França, sobretot perquè i la selecció argentina, tot i que sap competir molt bé, la necessita la pilota, eh? Li fa difícil pensar que Espanya faci aquest pas enrere que, per exemple, va fer Anglaterra, però que havia fet Egipte, havia fet Cap Verd gairebé per obligació, que va haver de fer Suïssa per l'expulsió. Costa imaginar-se Espanya en aquest escenari. D'entrada, la selecció de la Fuente per mi és la clara candidata.
0: Doncs com diu el Ricard, ho anirem aterrant i seguirem parlant d'aquesta final, també aquí a la Catalunya migdia, demà ho tornarem a fer amb tu. Ricard, gràcies.
6: Adeu.
0: Nou minuts i les 3 de la tarda, fem una pausa i seguim.
7: Catalunya migdia. Joan, demà hem d'anar a Igualada. I sí. Després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
12: Per si se't fon, tens la segona al 70 en els gelats sàndwich Maxibon. Si en compres dos, la segona unitat et surt al 70%. I això és un superpreu. Fins al 27 de juliol.
13: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
14: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: Seguim parlant de futbol, en aquest cas del Barça. Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica. Ramon Salmurri.
16: Aquest matí ha passat la revisió mèdica després d'aterrar i la tarda a Barcelona. La previsió és que aquesta mateixa tarda es faci oficial el seu fitxatge i demà pugui estar a les ordres de Hansi Flick de cara a la seva primera sessió d'entrenament com a nou futbolista al Barça, on arriba provinent del Borussia Dortmund a canvi de 22 milions d'euros més 7 en variables. En una sessió d'entrenament en la qual no compartirà terreny amb Marc-André Ter Stegen, que avui ja no s'ha entrenat amb la resta dels seus companys a l'espera de resoldre la seva sortida en forma de sessió a l'Ajax.
0: Doncs el Barça, l'Espanyol, que està tenint el seu segon dia d'estatge a Nevada. Manolo González, el tècnic, que treballa amb 30 jugadors aquests dies, molts d'ells al filial, i de moment d'aquests 30, només 3 cares noves a Udal Serra.
3: I una d'aquestes 3 novetats és el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, que ha arribat a l'Espanyol, cedit pel PSG. Moscardo, abans d'aterrar al club blanc i blau, havia jugat al Brasil primer i després cedit pel PSG a l'estat francès, estat de Reims francès, i al Braga portuguès, tot i la seva joventut. I d'entrada ja ha pogut comprovar les diferències que hi ha a la pretemporada comparat amb aquestes altres lligues.
17: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, un proceso más, menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: Moscardo tindrà l'oportunitat de debutar amb l'Espanyol dissabte que ve, el primer amistós de la pretemporada davant l'Olot.
0: Segona divisió, el Girona ha presentat un altre jugador, el davanter ucraïnès Oleksandr Fishur. Josep Gaya.
18: És la tercera presentació del Girona d'aquesta temporada. Dimarts va ser el torn d'Ivan González i d'Ivan Morante, i avui ha estat el d'Oleksandr Fishur. El davanter ucraïnès...

Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre, marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.

0: del fet de que el territori en qüestió deixés d'estar subjecte als tractats i de contribuir financerament a l'aplicació d'aquests. És a dir, com seria el filar, suposant que l'estat independent nou que sorgís quedés fora dels tractats, perquè podria quedar dintre dels tractats. Per tant, no implicaria una menor aportació, que és el que ve a dir aquí, que no es... que no surts immediatament i quedes fora de l'espai sideral, que és una de les...
1: Bueno, o que, en tot cas, si arguments... Espanya aporta com un país de 47 milions i de cop es converteix en un país de 39 milions, doncs aquesta minva s'accepta.
0: Sempre i quan l'estat que és nou deixés de formar part o deixés de tenir l'aplicació dels tractats. Per tant, no és clar que un territori independent d'un estat membre quedi immediatament fora de la Unió Europea.
1: Bueno,
0: seria el corol·lari, en tot cas.
1: De fet, aquesta era una de les discussions que hi havia durant el procés, perquè es deia, home, si Espanya forma part de la Unió Europea perquè compleix tots els estàndards per estar dins de la Unió Europea, doncs Catalunya, que és una part d'Espanya, també els està complint, aquests estàndards. I, per tant, si es compromet a mantenir-los i a complir-los i demana el seu ingrés a la Unió Europea, la Unió Europea, si hi ha unanimitat dels membres, que no n'hi hauria hagut, perquè Espanya ja va dir el què, si hi ha unanimitat dels membres, ha d'acceptar aquest estat perquè, diguem-ne, que el procés de convergència ja el té fet.
2: Jo no sé si comparteixo la interpretació, Lourdes, és a dir, jo el que la veritat és que no m'havia fixat en aquest pàrraf, perquè encara les sentències llargues, i a més és de lectura, no és fàcil.
0: Es fa xuga.
2: Però jo el que interpreto és precisament quan diu seria el corol·lari, quan diu si un estat surt, declara la seva independència, deixa de contribuir en aquest cas a l'aixecament de les càrregues col·lectives, no? Al sosteniment del cost que té la Unió Europea, deixa de contribuir, diu, perquè evidentment queda fora dels efectes, queda fora dels tractats. És a dir, jo crec que el que està dient precisament és que l'eventual independència t'exclou de l'efecte cobertura que tenen els tractats de la Unió. Aquesta és la meva interpretació.
0: Jo discrepo d'això, Marc. Però bueno, és que podríem estar...
3: Que estareu tota l'estona i no us posaré d'acord, deixem-ho. No? M'interessa sobre la situació dels, diguem-ne que, afectats per aquesta llei d'amnistia. És a dir, Carles Puigdemont, Toni Comín, Lluís Puig, que estan ara mateix a l'exili, fora de Catalunya, de moment no poden tornar, perquè recordem, tot i aquesta decisió d'avui del TJUE, les decisions i les mesures cautelars que pesen sobre ells encara estan vigents i, per tant, si trepitgessin territori espanyol, podien ser detinguts. En el cas d'Oriol Junqueras i la resta d'inhabilitats, com Jordi Turull, per exemple, de moment tampoc no se'ls ha aixecat aquesta inhabilitació. Preveieu que això vagi ràpid aquests dos mesos o preveieu que no? O què poden fer i a què poden, com poden actuar mentre no se'ls acaba d'aplicar? Perquè la seva situació avui és la mateixa de la que tenien la setmana passada.
1: Totalment, i de fet, em sembla que va ser el catedràtic Pérez Royo, no?, a Catalunya Ràdio,
3: sí,
1: que va dir, bueno, és que si la sentència del TJUE va en la línia que ha anat, Puigdemont ja podria tornar.
3: Ell diu, jo arriesgaria, que és la paraula que diu, sí, com deixant clar, sí, que hi hauria una conseqüència.
1: Volen dir que faci un desafiament, no?, al Tribunal Suprem, torni i a veure què passa. Clar, el risc de ser detingut, encara que només sigui allò un quart d'hora, és molt gran, i jo crec que Puigdemont no el vol córrer. I la sensació que tinc, tant amb, o la certesa que tinc parlant-ne, tant amb Junqueras com amb Puigdemont, és que ells han fet un cert canvi de xip, no? I que ells ja no esperen res. I que potser durant aquests anys s'havien posat massa moments, massa calendaris, massa terminis, no? Massa, ara ve una tardor calenta, i ara tornarem per primavera, i ara vindrem no sé quan, i ara estarem al carrer tal, o estarem habilitats una altra vegada, i ells ara ja fa temps que, evidentment, donen la batalla jurídica i política pels seus drets polítics, però no es posen terminis. I segur que això els va bé.
3: I una bona prova és que avui, per exemple, Carles Puigdemont ni tan sols ha comparegut, no ha fet declaracions.
1: Bueno, això a mi em costa una mica d'entendre.
3: Però ell ha cedit que es fos Gonzalo Boy i Jordi Turull els que reaccionessin per part de Junts per Catalunya, i ell no ha volgut fer cap aparició.
1: Però això no a tot Junts per Catalunya li sembla bé, que un dia així el president del partit no tingui una compareixença pública per poder, doncs, a més, celebrar una bona notícia al nivell que ho estan fent altres líders polítics, doncs, com Salvador
3: Junts,
1: Illa o com Oriol Junqueras.
3: Però és veritat que Carles Puigdemont i una part de Junts també han insistit molt durant tot el procés que aquesta no era una qüestió personal seva, que no era un cas aïllat, sinó que era un cas que afectava molta més gent i que si es personalitzaven només en la figura de Carles Puigdemont, podia semblar que s'estava menys tenint a la resta d'afectats per aquesta,
1: això,
3: aquesta mesura.
1: Això és evident i de fet, per exemple, els Junqueras, quan ha comparegut, no ha declinat la primera persona del singular, sinó que ha declinat la primera persona del plural, no? I ha parlat de tots i de tothom. Però jo crec que això ha de ser compatible en que el líder d'un partit polític, que més està afectat per aquests casos i que ha tingut un protagonisme central en la negociació d'aquesta llei d'amnistia i de tot aquest procés, doncs surti un dia com avui i s'expliqui. Jo crec que es troba a faltar, més enllà de que faci un tuit.
0: Perquè sempre ha sortit a parlar-ne, no? Quan hi ha hagut cada vegada hi ha hagut algun fet destacat, doncs ha sortit. El que passa que és veritat que aquesta vegada s'ha tingut un perfil molt baix en general. Jo desconec el per què, no sé quina és la voluntat, suposo que perquè doncs hi ha moltes coses que no al final, doncs, estàs en mans també de la justícia espanyola aplicada.
3: Sí, jo crec que per aquí, és a dir, avui no ha canviat res.
0: No ha canviat
3: res. És un pas més, és un pas més, estàs més a prop. El moment en què la justícia espanyola acati la decisió i, per tant, aixequi les mesures, llavors en aquell moment sí que podrem...
0: És perquè no és un risc el detinguin si bé, és que és cert.
3: Sí, sí.
0: Jo crec que el fet que passarà 48, 50 o 72 coses, jo crec que és cert que passarà. Per tant, no és una, és una molt bona notícia, és una gran notícia, perquè realment el que fa és validar una llei molt important i que abarca a tota la gent que s'ha vist perjudicada per aquest procés i per aquestes causes judicials injustes, no? Però, clar, mentre el Llarena va dient que això no va amb ell, hi ha un risc cert de ser detingut.
2: Ara, des d'una perspectiva molt, molt jurídica o jurídico-penal, i més enllà, deixant de banda tot l'element icònic que representaria una detenció, des d'una perspectiva jurídica seria una situació d'una simplicitat còsmica. És a dir, arribo, es practica una detenció, jo invoco que aquesta detenció és il·legal perquè estic vinculat per la llei d'amnistia o estic beneficiat per la llei d'amnistia, invoco l'habeas corpus, se m'ha de posar a disposició immediatament de qui hagi ordenat la detenció, en aquest cas el jutge Llarena, normalment ho seria el del partit judicial i entraria per videoconferència, i s'hauria de forçar un pronunciament, no?, per mantenir aquella detenció. Clar, a mi em costa imaginar com es pot en aquest moment privar de llibertat algú en un escenari jurídic com el que resulta després del dictat d'aquesta sentència.
3: És veritat que no seria la primera vegada, que tu preveus una cosa i que després els jutges, i especialment els jutges del procés...
2: Jo personalment no.
3: Bueno, no, tu personalment no, però no,
2: que també, que també.
3: Però sí que a vegades algunes decisions que semblen una mica messianes.
1: Jo crec que una de les coses dolentes que li ha passat a l'independentisme aquests darrers anys, també n'hi han passat de bones, però una de les coses dolentes és a vegades generar falses expectatives o expectatives que no s'han complert. Per tant, sembla bé que Puigdemont no digui em menjaré els panellets a Catalunya i que Oriol Junqueras no digui que si Pedro Sánchez convoca eleccions es podrà presentar de candidat, perquè això no està clar.
3: A banda dels casos més cridaners, podríem dir, amb noms i cognoms, com el de Carles Puigdemont, el d'Oriol Junqueras, el de Toni Comín, el de Jordi Turull, és evident que pel que fa referència al cas de terrorisme, el dels CDRs, aquesta llei d'amnistia preveia deixar-ne fora només els casos de terrorisme en què hi ha hagut una vulneració greu de drets humans, però l'Audiència Nacional hi va posar traves. Ara, el Tribunal Europeu també deixa clar que no s'ha causat cap violació dels drets humans i que, per tant, aquesta llei també és aplicable al CDR. Saludem David Aranda, és advocat d'Arrels Advocats, que porta aquest cas del CDR. David, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Suposo que contents amb aquesta decisió europea perquè no deixa cap mena de dubte pel que fa a la causa del terrorisme contra aquests membres del CDR.
4: Sí, efectivament. Al final, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha vingut a confirmar una cosa que ja sabíem, que és que un estat membre de la Unió Europea és plenament lliure per dictar mesures de gràcia com una amnistia, sigui en matèria de terrorisme o sigui en qualsevol altra matèria.
3: Ara estaven comentant que el TJUE avala aquest termini de 2 mesos per aplicar l'amnistia que contempla la llei, a menys que estigui pendent d'una prejudicial europea. Ara que ja s'ha resolt aquesta consulta a Europa, el termini d'aplicació torna a ser de 2 mesos? Creus que l'Audiència Nacional, que és on està la vostra causa, farà cas a aquest termini de 2 mesos i que, per tant, abans de 2 mesos aixecarà aquestes decisions?
4: Sí que és veritat que aquest termini de dos mesos principalment hi entra en el, a la sentència prèvia, que és la del Tribunal de Comptes. Mm. A la de, a la 666, que és la, la relativa a l'Audiència Nacional, no entra en el termini. Perquè es tracta d'un termini impropi. En qualsevol dels casos, és, el, en el nostre cas, l'Audiència Nacional ja va emetre una interlocutòria en la que considerava que l'amnistia era d'aplicació, és a dir, que el supòsit era amnistiable, però elevava la qüestió prejudicial europea. Llavors, no, no tenim aquest conflicte amb el termini dels dos mesos. Mm.
3: I, per tant, quan espereu la decisió de l'Audiència?
4: Entenem que la decisió de l'Audiència va ser una qüestió pràcticament immediata, en tant que ja es va fer la, la vista d'article 166, que és la vista de, dels articles de previ pronunciament, que li diem en la qual es resolen, entre altres qüestions, les amnisties. Llavors, aquesta vista es va celebrar, el tribunal va emetre una resolució en la que considerava que l'amnistia era aplicable, però plantejava uns dubtes respecte a la compatibilitat de la llei amb el dret de la Unió Europea. Va plantejar aquesta qüestió prejudicial, per tant, ara l'únic que ha de fer és aplicar de forma automàtica el que ja va venir a dir anteriorment. Mm.
3: Els encausats, com estan? Heu pogut parlar amb ells?
4: Sí, hem pogut parlar amb ells, estan contents i celebrem que al final... Una qüestió que ja sabíem, que és que l'amnistia és plenament vàlida i aplicable. Mm. Per molt i els intents de gran part de la judicatura de posar traves a l'aplicació de l'amnistia.
3: Mm. És David Aranda, és advocat d'Arrels Advocats, que porta el cas del CDR. És David, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Clar, és evident que ens fixem inevitablement en els grans titulars, els noms més mediàtics, podríem dir, però que clar, que hi havia molta altra gent que estava pendent d'aquesta decisió i que també avui hem tingut una bona notícia i un alleujament.
2: I aquesta situació que explica el David Aranda, el company, no és única, perquè també hi ha les causes de Vilafranca, hi ha causes al TCJ que estan esperant l'aplicació d'aquesta amnistia i que a la vegada estan vinculades a unes qüestions prejudicials que estan pendents de resoldre. Això és habitual. És a dir, que s'acumulin qüestions prejudicials en el tribunal és forma part d'una relativa normalitat, no? Quan es planteja un dubte per part d'un jutge, és habitual que altres jutges també el tinguin i, per tant, el dirigeixin. El que fa el Tribunal de Justícia en aquests casos és remetre's a la primera resolució, en aquest cas aquestes dues, i per tant res fa pensar que hi hagi d'haver un canvi de jurisprudència, és a dir, el que farà és a mesura que vagi arribant al torn de resolució, en comptes de tornar a demanar un dictamen singular, etc etc, com sigui que ja s'ha resolt la qüestió, per remissió queda resolt i vinculat a aquest pronunciament.
0: Que és el que passa amb el TC espanyol també.
2: Efectivament. Efectivament.
1: Sí, a més, jo crec que, a veure, un punt de nació de drets humans, clar, al final estem parlant d'algo tan surrealista com haver vinculat en aquesta causa, però en moltes altres causes, no? Com per exemple la del tsunami democràtic, d'haver vinculat el procés independentista a la violència. Mm. I el procés independentista podia tenir moltes coses que no t'agradessin o moltes coses criticables o coses, evidentment, que desbordaven o confrontaven la legislació espanyola, però crec que el que no hi va haver va ser violència. És a dir, això al final és que acaba una mica apareixent, si se'm permet, el sentit comú.
0: I això és el que va atacar o va provocar que s'inventés la causa dels CDRs, els quals van estar en presó preventiva molt de temps, perquè doncs, suposadament havien trobat material inflamable a casa d'alguns i demés, quan molts d'ells formaven part d'associacions i organitzacions de cultura popular catalana. Era agafat per les... Jo recordo perfectament el dia que van entrar a Sabadell, aquell 23 de setembre, i que ens vam quedar doncs, estabornits pel fet i per després un cop anaves veient tota la cadena de despropòsits que anaven imputant a aquelles persones que molts d'ells els coneixia personalment. I val a dir que en alguns hi ha tingut una greu afectació a la salut, i des d'aquí una abraçada, perquè els ha tingut un cost també en salut molt, molt greu en base d'una invenció completament infame, i aquí qui vigila el vigilant, no?
2: Mm. A mi, si em permeteu, una reflexió que cau fora de lo estrictament jurídic i probablement s'instal·li més en l'àmbit de lo polític o de lo col·lectiu, i que m'agradaria fer perquè crec que ens interpel·la a tots els ciutadans, no? És en la interpretació d'aquestes dues resolucions. Jo he vist dos plantejaments totalment diferents, no? Hi ha una primera interpretació en la que clarament es parla de victòria. Automàticament Aznar contesta esto no es una derrota, és a dir, victòria, derrota, no? Amb aquest llenguatge tan adversarial, tan de confrontació, no? On uns guanyen, els altres perden, i en canvi hi ha una altra lectura, que és la que jo li interpreto i la que li entès el president Illa, que parla d'un èxit col·lectiu, no? Que parla d'una victòria col·lectiva i que precisament el que ens permet a tots plegats és passar una pàgina i tornar a parlar dels famosos retrobaments, diàlegs, de la convivència, del nou futur. És a dir, jo crec que interpretar una resolució com aquesta en termes d'adversarials, en termes de conflicte, de victòries i de derrotes, ens allunya de l'esperit de la llei de l'amnistia. L'esperit era molt clar, era tanquem una etapa, tornem una altra vegada. És a dir, no demana a ningú que renunciï a plantejaments ideològics, polítics, personals. El que pretén aquesta llei és curar unes ferides, tancar un episodi i mirar cap al futur, no? Per tant, no hi ha victòries ni derrotes, i per això dic que ens interpel·la a tots, el que hi ha és una oportunitat.
1: És que aquí, perdona, Ferran. Aquí hi ha un punt d'un cinisme extrem, no? De, sobretot del Tribunal Suprem, perquè, ostres, hi ha moltes sentències que apel·len, per exemple, a l'esperit del legislador, no? Mm-hmm. És a dir, fins i tot amb una llei, no? Com pot ser la Constitució, feta l'any 78, en què hi ha uns jutges que la dicten, que potser eren adolescents aleshores o eren petits, i parlen de l'esperit del legislador. És a dir, amb quina voluntat va ser feta la llei. I aquí, en aquest cas, perquè és una llei contemporània molt recent, és evident que el Tribunal Suprem té clar quin era l'esperit del legislador. Altra cosa és que, en el camp de l'opinió, doncs a ells no els hi sembli bé que un partit com el Partit Socialista, que estava en contra de l'amnistia, perquè en un moment donat necessita els vots dels partits independentistes, estigui a favor de l'amnistia i faci una llei d'amnistia. Però això, que dins, repeteixo, de l'opinió pot no semblar-te bé, no exclou que l'esperit del legislador, la voluntat del legislador que emana del poder popular, la cambra representativa, el Congrés dels Diputats, on diuen que recau la sobirania popular, fa una llei amb un esperit clar. I l'esperit és, doncs, que el CDR no és terrorisme, que hi va haver una aplicació excessivament dura del Codi Penal i amb una lectura excessivament confrontativa i repressiva, que el senyor Junqueras, el senyor Turull s'han de poder presentar en unes eleccions i que el senyor Puigdemont i el senyor Comín han de poder tornar de l'exili. I aquest és l'esperit del legislador. I això em sembla que, evidentment, ajustant-ho a la llei, i que la llei ha de tenir una aplicació i un encaix legal perfecte, però jo crec que tampoc es pot obviar.
2: Jo discrepo, és a dir, l'esperit de la llei no es presumeix ni s'interpreta. L'esperit de la llei s'escriu, i s'escriu a l'exposició de motius. És a dir, quan una norma comença, el nostre legislador explica quin és l'escenari, les circumstàncies, la vocació, la finalitat amb que la que redacta aquella. Sí, sí. Per tant, aquest és l'esperit de la llei. Dit això, la llei de l'amnistia, l'esperit de la llei de l'amnistia no era esmenar la plana al judicial. L'esperit de la llei de l'amnistia era: s'han comès errors i excessos per part de tothom, hem portat aquesta situació excessivament lluny, estem instal·lats en un conflicte que ens cal resoldre,
1: de llei de punt final,
2: i la democràcia ens permet fer-ho d'una forma rigorosa, no? Aquest és l'esperit, però jo discrepo que l'esperit de la llei de l'amnistia fos esmenar la plana d'un poder judicial desbocat, i perquè crec honestament que no ho era. És a dir, si algú diu la llei d'amnistia és que els errors hi han sigut, i crec que és una obvietat, per part de tots.
0: Però l'amnistia no és una llei de perdó. L'amnistia és una llei de punir final. Mm-hmm. És a dir, aquí no, ningú s'ha de perdonar per res. És a dir, no és ni tan sols de reconeixement que s'ha fet coses malament, sinó és de reconeixement de que d'aquesta manera no podem continuar. Per tant, ho hauràs fet bé, ho hauràs fet malament, cadascú pensarà que el que ha fet ho ha fet bé, o no. Però no està entrant a jutjar si està la voluntat d'aquells fets que han motivat aquesta amnistia, perquè no és una llei de perdó, és una llei de final, de comencem una altra vegada i busquem com podem donar sortida a partir d'ara a una necessitat, la qual cosa, on es deu dir d'alguna part dels catalans, que estem manifestament incòmodes amb la forma de que t'encaixes amb l'estat espanyol. Això no s'ha acabat amb la llei d'amnistia. Clar, vull dir, el que, de les paraules del Ferran, jo el que infereixo i em ratifico és que d'anar al PSOE i al PSC, el president Illa, a dir no hi haurà amnistia, i ho he dit amb negrates i subratllat, a haver-hi amnistia perquè m'interessen els teus vots, això em porta a pensar que a la Constitució hi cap tot. I que, per tant, el fet d'haver, quan es va anar a demanar el referèndum de Catalunya, que van anar els tres diputats catalans, en l'Herrera, en Turull i la Berta Rovira, el Congrés dels Diputats, a demanar traspàs de la competència per poder fer un referèndum, això hi cap a la Constitució. Bueno, perquè no hi va haver la voluntat política ni la necessitat política
1: però,
0: d'això.
1: Però en el cas del Partit Socialista, allà, tampoc, jo recordo aquells debats i els vaig sentir molt, a diferència del Partit Popular, el Partit Socialista no feia un qüestionament jurídic, feia un qüestionament polític.
0: Polític,
1: deia, sí, sí, l'article 92 de la Constitució diu que us podem traspassar
0: no
1: la competència
0: donar,
1: i podeu fer un referèndum
0: però no
1: consultiu, però no ens dona la gana.
0: A no ser que hagués passat ara, que necessitava els vots dels independentistes, s'acabi del referèndum.
1: En canvi, el Partit Popular sí que tenia una posició més de dir, no, perquè com que la consulta que voleu fer afecta a la sobirania popular i a la unitat nacional, que això, el títol preliminar de la Constitució espanyola és molt clar, i per tant no pot ser una competència autonòmica, no es pot fer aquest referèndum consultiu.
3: D'aquí a 7 minuts seran les 4. Fem una pausa, perquè avui no només hi ha hagut aquesta notícia judicial, n'hi ha hagut una altra. Vés a saber si no per contraprograma.
5: Catalunya migdia.
6: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
7: Sona el nou Micra.
6: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan Ponès.
8: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
9: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
10: Vine al Graditeo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i el periòdic com el patrocini de Cupra. L'estiu és tu.
11: La llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Minuts per arribar a les 4, us deia que pràcticament semblava una contraprogramació. L'Audiència Provincial de Madrid avala la decisió del jutge Juan Carlos Peinado i envia a judici amb jurat popular Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez. Ara bé, se la jutjarà per malversació i tràfic d'influències. Per tant, corregeix en part la instrucció del jutge i li treu dos delictes, el de corrupció en els negocis i el d'apropiació indeguda. També li aixeca les mesures cautelars i ordena al jutge Peinado que li torni el passaport, que li permeti sortir del país i li diu que no cal que es presenti cada 15 dies al jutjat. L'Audiència considera que hi ha fets que permeten sospitar que Begoña Gómez es va aprofitar de la seva condició de dona del president del govern per aconseguir el suport dels responsables de la Universitat Complutense de Madrid i per crear una càtedra extraordinària i buscar finançament d'empreses privades. A l'hora que avala la instrucció de Peinado per aquests dos delictes, malversació i tràfic d'influències, l'Audiència no hi veu causa en els delictes de corrupció i d'apropiació indeguda. No cal que us expliqui que tan bon punt ha aparegut la notícia en la majoria de mitjans de comunicació d'àmbit estatal, ja en Begoña Gómez entrava per davant i era la notícia de portada per davant del TJUE i Amnistia, etc, etc.
3: I la concatenació de fets és també sospitosa. Vull dir, no és
2: sí, perquè
3: una...
2: això estaven reunits des de dilluns intentant prendre la decisió i curiosament la treuen una hora, un parell d'hores després de la decisió.
3: El focus judicial, doncs ahir la portaveu del PSOE, no? Vull dir, va continuant tota la cosa ballant al voltant de el PSOE, Pedro Sánchez i el seu entorn.
4: Bueno, res és innocent.
3: No és res és innocent, exacte.
4: En aquestes alçades de la pel·lícula.
5: Jo arrisca que em digueu naïf. Sí que penso.
2: Que el Marc sempre defensa la bondat del sistema judicial.
5: Sí, no sempre, perquè també manifesto crítica en ocasions.
4: A vegades li posen molt difícil, eh?
5: Però m'ho posen difícil, sí. No, però no penso que hi hagi una voluntat de contraprogramar, tot i que és evident l'efecte que té una notícia sobre l'altra. En tot cas, té una lectura positiva, aquesta interlocutòria, és a dir, li està corregint per enèsima vegada una instrucció erràtica i sense nord, en aquest cas del jutge Peinado, està sobreseint dos delictes, està revocant les cautelars, està retornant els drets personals i la llibertat íntegra, no? En aquest cas a la investigada, a Begoña Gómez, i deixar pendent, sí, un factor que el porta a jurat. Serà, veurem què resulta, no? Perquè el jurat és un procediment peculiar.
4: El tema del jurat, la teoria aquesta de que ella la perjudica, perquè aquí, clar, influeix molt l'ambient, no?, el clima.
5: Jo tinc molt clar, el jurat és democràcia. És a dir, la justícia emana del poble, però s'administra per part de jutges i magistrats independents, inamovibles i sotmesos a l'imperi de la llei, però emana del poble. Llavors, que a través d'una norma tinguem un mecanisme de devolució d'aquesta justícia al poble i que el fem protagonista i que li demanem l'opinió, que valori proves, no aplica dret, però sí valora proves, crec que és el símptoma d'una administració, d'un sistema jurídic que posa el ciutadà en el centre de l'equació. És a dir, els crítics amb el jurat parteixen d'una premissa equivocada, que és la infal·libilitat de la sala professional. Jo confio absolutament en el jurat, a mi sempre m'ha donat bon resultat. No vull dir el saldo de la sentència, sinó el feedback, no? La sensació de compromís, de concentració, d'honestedat, de transparència, de bona feina. I jo crec que en aquest cas no és que més que creure, és que la norma diu que aquests delictes van a jurat i que Begoña Gómez tindrà un judici just.
3: I aquí, doncs, per exemple, aquí ens podem remetre al cas Andic, on l'advocat defensor del principal acusat està, doncs, mirant de revertir també el relat perquè el jurat popular no es vegi condicionat per una pena social, una pena mediàtica, no? I està intentant, és el que ha fet de bon començament el Martell, intentar tombar el sentiment de que era culpable.
5: No? Al revés, promoure una interpretació positiva i procliu al seu patrocinat.
3: Sí,
5: el que sabem és que hi ha una invasió que és totalment contrària a l'esperit del jurat. Hi ha un bombardeig constant d'inputs que poden estar condicionant un futur enjuiciament, però sí, són les regles del joc.
3: Però l'advocat intenta d'incidir també en l'opinió pública, en benefici del seu client.
5: Exacte.
3: Això és el que vull dir, igual no m'he explicat
5: bé. Totalment, no.
3: O sigui,
5: perdona,
3: hi ha un sentiment i quan actua l'advocat incideix d'una forma diferent en la mentalitat del poble, no?
5: També intenta condicionar el que serà el futur enjuiciament. Sí. sí, totalment d'acord.
2: Doncs és aquesta la decisió d'aquest jutjat de Madrid i, per tant, hi haurà judici amb jurat popular a la dona de Pedro Sánchez per dos dels quatre delictes. Dos queden sobreseïts. Ferran Casas, Lourdes Ciuró, Marc Molins, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
3: Fins la propera.
2: Una setmana, ja us queda una setmana. 30 segons i seran les 4 de seguida el butlletí horari amb les notícies d'última hora i després, ja ho sabeu, la tarda de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor o els blocs informatius del 3 Catinfo. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dijous a tothom.

0: una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Keybook a la Seu d'Urgell. Keybook és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a keybook.com.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
3: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la Seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
2: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
3: Una cosa així com carretera i manta.
2: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
4: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
1: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons de Coembes. Ocasión
2: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus, ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
3: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus. L'estiu
4: és tu. Catalunya Ràdio. La llum dins
5: dels meus ulls. Som Tresca.
6: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires
7: i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, els informa Maria Costa. Els bombers treballen en un incendi originat aquest migdia a Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Entre el cos hi ha optimisme de cara a l'evolució del foc. És el quart que es declara en aquesta zona des de la setmana passada. Tarragona, Jordi Barranca, bona tarda.
2: Bona tarda. Els bombers han aconseguit estabilitzar el cap del foc i el flanc dret també està baixant d'intensitat. A més, s'han rebaixat les dotacions que treballen. Ara en són una trentena amb 4 mitjans aeris i no 11, com n'hi ha arribat a haver. Fons del cos afirmen que són optimistes, tot i que es manté la prudència pel vent que bufa la zona. De moment, aquest foc hi ha una hectàrea i mitja, segons dades dels agents rurals. El foc s'ha originat a la zona de l'ermita de Santa Perpètua, molt a prop d'on s'han produït els altres incendis en aquesta zona de la comarca de l'Alt Camp. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: Més notícies amb Sària Forment. El president d'Òmnium Cultural, Xavier Antich, creu que els tribunals espanyols s'han quedat sense excuses per aplicar l'amnistia després de l'aval de la justícia europea.
3: L'aval de la justícia europea constata, en primer lloc, que el moviment independentista no va cometre cap delicte i, en segon lloc, que tot el que va fer el moviment a favor del dret d'autodeterminació va ser un exercici de drets fonamentals.
1: Des de l'Assemblea Nacional Catalana, el seu president, Josep Vila, se suma a les peticions perquè l'amnistia s'apliqui ràpid, però recorda que el conflicte continua obert.
4: Que ni l'amnistia ni aquests pronunciaments resolen el conflicte polític entre Catalunya i l'estat espanyol. Aquest conflicte només pot trobar una solució democràtica mitjançant el que és el reconeixement efectiu del dret del poble català a decidir lliurement el seu futur polític.
1: L'Audiència de Madrid ratifica que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. La Comissió Europea dona un any a Google perquè permeti que la seva competència en intel·ligència artificial pugui accedir a Android en igualtat de condicions que Gemini, el seu servei d'IA propi. Segons Brussel·les, els assistents d'intel·ligència artificial tenen limitacions als dispositius d'Android, com la de poder acatar ordres de veu, fet que els fa menys atractius per al 60% d'usuaris europeus d'aquest sistema operatiu. Brussel·les també ha donat 6 mesos a la companyia perquè comparteixi les dades de Google Search als motors de cerca competidors, sempre que es garanteixi l'anonimat de les dades i s'estipuli un preu per cedir-les. La Galeria Kunsthalle München de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primer cop. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir de l'octubre. El MNAC ha contribuït a aquest projecte amb una vintena de peces de les 160 que s'hi exhibiran. Hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. També hi col·laboren el Cercle de Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció de Casa Coberta Marcel, Sants, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. Els esports, en Joan Fito, bona tarda.
5: Bona tarda. L'extrem alemany del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça, pas previ a firmar pel club per les pròximes 5 temporades. Adeyemi signarà avui i demà farà el primer entrenament. En canvi, Ter Stegen no s'ha entrenat amb el permís del Barça perquè està negociant la seva sortida a l'Ajax d'Amsterdam. Mentrestant, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, de 21 anys, que firmarà per 5 temporades. En bàsquet, el Barça ha fitxat el base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, per 2 temporades. Gibson ve de l'Olimpia de Ljubljana i en les properes setmanes es preveu que pugui adquirir passaport búlgar i no ocupi així plaça d'extracomunitari. El Tour de França, avui 12a etapa, plana de 179 quilòmetres. A menys de 20 de meta, el gran grup roda junt i l'etapa es decidirà a l'esprint. A la general continua com a líder l'eslové Tadej Pogacar. I l'Atlètic Barcelonet ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità. Di Fulvio ha estat triat 2 vegades millor jugador del món, ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia.
0: Fins aquí les notícies.
6: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
7: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

Bona tarda, són les 5 i 5. L'Ajuntament del Seu d'Urgell ha obert el termini de presentació de sol·licituds per participar en el concurs públic d'adjudicació de noves autoritzacions i cobertura de places vacants del mercat setmanal. El període s'allarga fins al 15 d'agost. Els tràmits s'han de fer a través de la seu electrònica del consistori, amb la presentació del formulari normalitzat, una declaració responsable conforme es compleix els requisits exigits per l'ordenança, la documentació acreditativa de criteris de valoració que es vulguin fer valer i l'autorització perquè es pugui consultar les dades tributàries i de seguretat social. Les sol·licituds es valoraran mitjançant un sistema de concurrència competitiva basat en criteris subjectius que tenen en compte la qualitat, singularitat i valor afegit dels productes, la sostenibilitat ambiental, l'experiència professional, les característiques i qualitat de la parada i les millores en l'atenció al client. Les comarques del Pirineu i Aran han registrat un total de 432 naixements durant el darrer any complet, el 2025. Això representa una lleu disminució del 2% respecte als 441 que hi havia hagut el 2024. D'aquests 432 nadons inscrits, 129 van néixer a l'Alt d'Urgell, que ha experimentat un increment del 13,2% en comparació amb els 114 que hi havien nascut el 2024. L'augment més notable, però, va ser a l'Alta Ribagorça, amb 21 nounats, un augment del 50%. També hi ha hagut una tendència a una major natalitat al Pallars Jussà, amb 84, un augment del 10% en aquest cas. Així, el descens registrat al conjunt del Pirineu s'explica per la tendència a la baixa de la resta de la regió, especialment al Pallars Sobirà, on es va notificar 34 naixements, quan el 2024 havien estat 48, un descens de quasi el 30%. A la Vall d'Aran hi va haver 45, un 18% menys, i a la Cerdanya 119. Tot i ser la segona xifra més alta de la regió, representava un descens de l'11%. En aquest sentit, l'Alt Urgell i la Cerdanya concentren més de la meitat dels naixements del Pirineu i Aran, el 57%, amb 248, sumant amb dues comarques. L'informe que ha presentat l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, també ofereix dades sobre l'origen familiar i serveix per constatar que actualment a prop de la meitat dels nounats a l'Alt Pirineu i Aran, el 45%, són de mare nascuda a l'estranger, fora de l'estat espanyol, un percentatge semblant al que registra a nivell local a l'Alt Urgell, amb un 48%, a la Cerdanya, també prop del 48%, al Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, amb un 47,6% en tots dos casos, i és sensiblement més baix a l'Aran, un 37%, i el Pallars Sobirà amb un 23%. Alhora, el Pallars Sobirà té el percentatge més alt de mares nascudes a Catalunya, quasi un 68%, tant de l'Alt Pirineu com de tot Catalunya. A nivell pirinenc, la segueixen l'Aran amb un 49%, la Cerdanya amb un 48%, l'Alt Urgell amb un 45% i el Pallars Jussà amb un 44%, mentre que l'Alta Ribagorça es queda només en el 38%.

El grup Arona Catalunya Neta organitza en col·laboració amb el càmping Frontera Park una nova jornada de neteja al riu Valira, en què aquesta vegada volen fer un tram més llarg que en anteriors edicions. L'objectiu s'ha marcat des de fa 3 anys a recuperar els 10 quilòmetres fluvials d'aquest riu que passen per l'Alt Urgell. El projecte es va iniciar fa 3 anys i de moment han recuperat 2 quilòmetres. La nova trobada serà aquest dissabte a partir d'un quart de 10 del matí des del càmping Frontera Park, a prop de la carretera 145. Se'n pot demanar més informació al telèfon 606-883-519. Repetim, 606-883-519.

0: I els esports, la setena edició del Mototerra de Coll de Nargó ha estat ajornada. L'organització més un comunicat en què anuncia que ha descartat dur a terme la competició en la data prevista, que era aquest dissabte, com a mesura de precaució pel risc d'incendi existent tant al municipi nargoní com a bona part del sud de la Torcella. El motoclub Pal Torcella recorda que ara mateix Coll de Nargó està a nivell 4 del Pla Alfa del Segent Rodals, amb un perill d'incendi considerat molt alt, i que per això hi ha restriccions d'accés al medi natural, que de fet farien impossible dur a terme la competició en les condicions adequades. Per això, tot i matisar que el canvi de temps que hi ha hagut les darreres hores avui podia ajudar a millorar les condicions, han decidit actuar amb responsabilitat i buscar una altra data. I pel que fa justament al temps, com dèiem, avui hem tingut pluja que ha ajudat a refrescar l'ambient i a reduir justament aquest risc d'incendi. El Meteocat preveu, però, que seguiran les temperatures altes, però a partir d'ara ja no tant com les darreres setmanes, en què han tocat sostre amb valors, en alguns casos, a prop dels 40 graus o fins i tot superant-los en algun punt del Pirineu. De moment, per demà, s'espera una màxima de 34 graus a la Seu, també a Sorri al Pont de Suert, 36 a Tremp o 31 a Puigcerdà, i també baixar seran les mínimes, que les darreres tres nits han estat força altes i aquesta nit vinent es quedaran en general entre els 14 i els 17 graus. Fins aquí les notícies, més informació a les 7.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món, 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Gener 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
4: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb Carretera i Manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973 36 06 17 i emporta-te'ls abans que ningú. Si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
2: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de Peusa. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè Peusa ens mou el teu benestar. I recorda, si ets client de Peusa o has fet la teva instal·lació amb Instal Vilana, beneficia't de 150 euros de descompte fins al 30 de juliol. Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadí Tours. El 12 de juliol, un dia de muntanya a la Vall de Núria, on hi arribarem amb l'entranyable cremallera. El 12 d'agost, vine amb nosaltres a viure l'eclipsi del segle i també visitarem el Museu Casteller, a Valls. El 23 d'agost, anirem a passar un bon dia a la muntanya i al monestir de Montserrat. El 13 de setembre, gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrevell. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les Noces d'Or. I el 27 de setembre, anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Cadí Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadí Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalturgell.cat.
2: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
5: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir...

ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Bon dia, digui'm, sergent Rocabruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1:00 PM, pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Bon vespre, són les 7. 4 de cada 10 estudiants del Pirineu Català que fan cicles formatius de grau mitjà o superior han de cursar-los a fora de la seva comarca. Concretament, representen el 40,78% del total, enfront del 27% de la resta de Catalunya, on 3 de cada 4 sí que disposen de l'oferta escollida sense haver de sortir del seu àmbit comarcal. Darrerament, aquests joves pirinencs han denunciat que, tot i que això els comporta unes despeses semblants a les dels universitaris, actualment no poden accedir a les beques APA de què disposen des de fa dues dècades aquests estudiants, que actualment reben fins a 2.000 euros l'any per compensar els costos extra que tenen en transport, allotjament i manutenció pel fet de no poder estudiar a prop de casa seva. Per comarques, segons les dades recollides per l'IDESCAT, al Pallars Sobirà el percentatge d'estudiants de FP que han de marxar de la seva comarca és molt per sobre de la mitjana i arriba al 85,7%, és a dir, gairebé 9 de cada 10 han de buscar els estudis escollits a fora. També són elevades les dades del Ripollès, amb quasi un 70%, l'Alta Ribagorça, el Berguedà, el Solsonès i la Cerdanya, al voltant del 45%, i només estan per sota de la mitjana pirinenca el Pallars Jussà amb un 30%, i l'Alt Urgell i la Garrotxa amb un 26%. El percentatge d'estudiants pirinencs que han de marxar de la seva comarca, però, encara és molt més elevat entre els universitaris. De fet, el recull de l'IDESCAT reconeix que gairebé el 100% d'universitaris pirinencs fan els seus estudis fora de la seva comarca, amb dades del curs 2023-2024, el més recent que s'ha estudiat al conjunt de Catalunya. El percentatge d'universitaris que estudien fora de la seva comarca també és elevat, però no tant, del 61%. A més, en el cas dels joves pirinencs, la immensa majoria ha de marxar molt més enllà del seu àmbit més proper, perquè l'oferta es concentra sobretot en ciutats com Barcelona, Lleida, Tarragona, Girona o Vic. Una de les estudiants que fa cicles d'FP, Leonor da Silva, explica que aquests dies està buscant plaça i allotjament i que no li és fàcil. Per això creu que seria positiu que disposessin també d'aquests ajuts.
1: Vull estudiar un cicle superior d'higiene bucodental a Lleida. I he estat mirant amb la meva família pisos i els preus són molt elevats. Sabent que hi ha una ajuda per la gent que va a la universitat i sabent que nosaltres fent un cicle superior no la tenim, això ens costa molt més al trobar ajudes i trobar coses per fer.
0: Per intentar compensar aquests costos, tant per estudiants de cicles com sobretot pels universitaris, aquest mes passat l'Ajuntament de la Seu va aprovar per unanimitat una moció en què demana que la Generalitat ampliï aquestes beques en dos fronts. D'una banda, que es dobli la quantitat prevista, perquè és ara mateix de 2.000 euros l'any i no s'ha mogut en els darrers 20 anys, malgrat l'augment general del cost de la vida i especialment de l'habitatge, i també que s'inclogui, com dèiem, els alumnes de formació professional. El text el va presentar Junts per la Seu i va rebre el suport de l'equip de govern Compromís i dels grups d'Esquerra Republicana i la CUP. El diputat d'Urgellin Jordi Fabrega també ho ha portat al Parlament i assenyala que, tot i l'existència des de fa anys d'aquests ajuts, cada any moltes famílies se'n queden fora pels criteris de selecció que hi ha.
2: I el que ens hem trobat justament és aquesta demanda de famílies que ens han dit ens han denegat la beca perquè no és universal, o ens han donat la beca però amb 166 euros al mes no ens arriba pràcticament a res, o gent que ens ha vingut a dir és que el meu nen vol fer FP de segon grau i no té ni tan sols accés amb aquesta ajuda, no? Per tant, és una demanda que surt de la gent, és una demanda que surt del joves i de les famílies, i que nosaltres l'únic que hem fet ha estat vehiculitzar-ho a l'Ajuntament de la Seu, on s'ha aprovat per unanimitat, i també al Parlament de Catalunya, on també ho tenim presentat.
0: Nora Bertran, estudiant de l'Institut Joan Bordeu, que té 17 anys, l'any vinent vol estudiar un grau superior de pròtesis dentals perquè no hi ha oferta d'aquests estudis al Pirineu i ha d'anar a Girona o a Barcelona. Ja ha començat a mirar pisos i constata que els preus són molt alts. Davant d'aquesta realitat és quan s'ha preguntat per què els estudiants de cicles superiors d'FP no tenen aquest ajut.
3: Tinc 17 anys i aquest any he cursat i l'any passat el cicle mitjà de CAIAPD i l'any que ve, bueno, el curs que ve, vull fer un grau superior de pròtesis dental i aquí a la Seu no hi ha oferta, llavors m'he d'anar a Girona o a Barcelona. Del fet de marxar fora a estudiar, tinc uns gastos bastant elevats com el transport i el menjar i amb aquesta ajuda ens aniria bastant bé per compensar aquests gastos.
0: Lourdes Santos, professora jubilada de l'Institut Joan Bordeu, fa anys que reivindica aquesta necessitat de revisar i millorar aquests ajuts i assenyala que sempre ha considerat un greuge que els alumnes de cicles d'FP no rebin aquesta ajuda, una situació que espera que resolgui.
4: Jo me'n vaig donar compte que, bueno, dins dels estudis, de part dels estudis universitaris i els estudis de cicles de formació professional, que aquí ens trobem que no en tenim gaires i que quan a vegades tenen que marxar fora, Pues les ajudes no són les mateixes. O sigui, hi ha una beca que es diu APA, que és la beca del Pirineu, es pot dir, o de comarques de baixa densitat de població, i aquestes només tenen accés als universitaris. Llavors sempre he intentat que els de formació professional que han de marxar fora perquè no tenen els estudis que necessiten per continuïtat aquí a la Seu d'Urgell o comarca, pues no tenen aquesta ajuda.
0: Santos recorda que l'oferta d'estudis superiors al Pirineu és molt limitada, també en l'FP i sobretot en els estudis universitaris, i en aquest sentit creu que si hi ha realment la voluntat de les institucions de donar més pes a les feines tècniques, cal donar més força als estudis d'FP.
4: Els estudis que no es poden continuar aquí són sobretot la branca de sanitària, que només pots fer el grau mig i no pots fer el grau superior. Després tens, si vols fer algun de disseny, il·lustració, peluqueria, esteticia, en tot això no existeix, només estan aquests de cures d'auxiliar d'infermeria, vale? I educació infantil amb el superior, però res més. Perquè la formació professional l'estem reivindicant com uns estudis que donen moltes oportunitats a la gent i després no els hi donem ajudes. Llavors, considero que ja que potenciem la formació professional, també potenciem les ajudes, si no deixem a la gent que no pugui continuar estudiant.
0: Les dades que ha presentat l'IDESCAT també indiquen, però, que aquesta problemàtica no es limita al Pirineu. El cas més explícit és el del Lluçanès, on el 100% d'estudiants d'FP han d'anar a centres de fora la comarca, bàsicament a comarques veïnes, perquè dins no hi tenen oferta. També la mateixa situació està al Moianès, amb un 96%, i sobretot tenen igualment casos com la Terra Alta, amb un 77%, les Garrigues, amb un 75%, o la Conca de Barberà amb un 67%. En l'altre extrem, en canvi, hi ha comarques amb una oferta educativa d'FP molt més àmplia i on són molt pocs els joves que han de cercar estudis professionals a fora. En el Barcelonès són només el 5,6%, el Segrià el 6%, el Baix és el 12%, el Tarragonès el 15% i el Gironès el 16%. I seguim parlant d'estadístiques que ha presentat aquesta setmana mateix l'IDESCA, avui mateix, de fet, perquè les comarques de l'Alt Pirineu i Aran han registrat un total de 432 naixements durant el darrer any complet, el 2025. Això representa una lleu disminució del 2% respecte dels 441 que hi havia hagut el 2024. D'aquests 432 nadons inscrits, 129 van néixer a l'Alt Urgell, que ha experimentat un increment del 13% en comparació al 114 del 2024. L'augment més fort, però, va ser l'Alta Ribagorça amb 21 nounats, un augment del 50%. També hi ha hagut una tendència a l'alça al Pallars Jussà amb 84, un augment del 10%. Com s'explica, doncs, aquest descens registrat al conjunt del Pirineu? Doncs per la tendència negativa de les altres comarques, especialment el Pallars Sobirà, on es va notificar 34 naixements, una disminució de quasi el 30%, a la Vall d'Aran 45, un descens del 18%, i a la Cerdanya 119, tot i que és la segona xifra més alta de l'Alt Pirineu, representa un descens de l'11% respecte del 2024. Val a dir que l'Alt Urgell i la Cerdanya concentren més de la meitat dels naixements de l'Alt Pirineu i Aran, un 57%. L'informe que s'ha presentat avui també ofereix dades sobre l'origen familiar i constata que actualment prop de la meitat dels nounats a l'Alt Pirineu i Aran, el 45%, són de mare nascuda a l'estranger, fora de l'estat espanyol, un percentatge semblant al que registra a nivell local a l'Alt Urgell, que és del 48%, la Cerdanya amb el mateix 48%, el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça amb un 47,5% en els dos casos, i sí que és sensiblement més baix a l'Aran amb el 37% i sobretot el Pallars Sobirà amb el 23%. De fet, el Pallars Sobirà té el percentatge més alt de mares nascudes a Catalunya, a un 67,6%, no només de l'Alt Pirineu, sinó de tot el país. A nivell pirinenc, la segueixen l'Aran amb un 49%, la Cerdanya amb un 48%, l'Alt Urgell amb un 45%, i el Pallars Jussà amb un 44%, mentre que l'Alta Ribagorça només representen el 38%. En relació amb aquestes dades, val a dir també que l'Alta Ribagorça i l'Aran són la zona de Catalunya amb més percentatge de mares nascudes a la resta de l'Estat, amb un 14% i un 13%, respectivament, superen àmpliament la mitjana catalana, que és del 5%. També superen aquesta mitjana el Pallars Sobirà amb un 8%, el mateix pel Pallars Jussà, i un 5% a l'Alt Urgell. A la Cerdanya, en canvi, és només un 4%. Pel que fa d'altres comarques de muntanya, el 2025 el Berguedà va registrar 245 naixements, un descens del 6%, el Ripollès 144, un augment del 10% en aquest cas, i el Solsonès 93, un descens del 8%. En aquestes tres comarques, el percentatge de mares nascudes a Catalunya és és força contrastat, respectivament del 64, el 50 i el 48%, i el de mares nascudes a l'estranger és del 33% al Berguedà, el 47% al Ripollès i arriba al 51% al Solsonès. Pel que fa al balanç global de regions veïnes, el 2025 la regió de Ponent hi va haver gairebé 2.800 naixements, un augment de 2 punts, dels quals quasi la meitat eren, això sí, de mares de nacionalitat estrangera. A la Catalunya central n'hi va haver 2.822, un descens del 5%, i a les comarques de Girona de 5.677, pràcticament igual que l'any anterior. En aquest últim cas, el percentatge de mares estrangeres arribava fins al 50%. D'aquest informe que ha publicat avui l'IDESCAT també hi expliquen algunes curiositats, com per exemple que els noms que s'han posat més sovint als nounats a l'Alt Pirineu i Aran són Pau, amb 7 casos pel que fa als nens, i Martina i Olivia per les nenes, amb 6 cadascun. Entre els primers llocs dels nens també hi ha Pol, amb 5 casos, i Biel, Gael i Liam, amb 4, i per les nenes Arlet, amb 5, Júlia, també 5, i Gal, amb 4. Al conjunt de Catalunya, Júlia ha estat el nom més posat el 2025, amb gairebé 450 casos, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona, amb entre 350 i 420 casos. I pel que fa a les nenes, això, pel que fa als nens, el nom més habitual ha estat el de Biol, amb 378, seguit de Nil, Marc, Jan i Martí. El grup municipal de Junts a l'Ajuntament de la Seu ha interpel·lat l'equip de govern Compromís aquest darrer ple del mes de juliol per reclamar explicacions sobre l'aplicació del Pla Municipal d'Actuació davant onades de calor que es va aprovar fa un any. El portaveu de la formació, Jordi Fàbrega, ha afirmat que moltes de les mesures previstes no s'han desplegat, malgrat que aquest estiu ja suma 3 episodis d'onades de calor. Per això demana que s'avancin aquesta previsió.
2: Ha passat un any i no s'ha complert aquesta moció. No tenim pla municipal, però és que el que és més trist és que no s'ha aplicat cap de les mesures que deia aquesta moció que s'havien de fer. O sigui, l'únic que ha fet l'equip de govern és fer l'obertura a partir de les 12 de la piscina pels col·lectius vulnerables. La piscina obre a les 10, però la calor es veu que comença a les 12, i dir quins jocs estan fresquets a la seu. Dir quins jocs estan fresquets a la seu, però sense ampliar els horaris i sense ampliar, doncs, o habilitar aquests jocs perquè la gent estigui bé. Estem parlant de que un dissabte a la tarda o un diumenge no hi ha cap lloc que la gent hi pugui anar quan, doncs, aquestes onades de calor que estem patint, doncs, els afecta, no? Per tant, aquests refugis climàtics s'han d'obrir, s'han d'habilitar el dissabte, el diumenge, el dia que toqui durant l'onada de calor i fins a les 9 del vespre.
0: A la interpel·lació, Fabrega ha enumerat les accions que creuen que no s'han aplicat i considera que la seu encara no està del tot preparada per episodis com els dels darrers dies.
2: Però és que, a més, hi havia més coses, eh? Per exemple, la modificació dels horaris de tot el personal que treballa al carrer. Això no s'ha fet, i sabem el que ha passat a altres llocs amb la gent que treballa al carrer, que és qui pateix més aquesta calor. O la instal·lació de tendalls als parcs infantils. El tobogán del parc del Carme, del parc de la plaça del Carme, el parc del Tubo, que es coneix, doncs agafa temperatures de fins a 60 graus o més de 60 graus, que pot provocar, que de fet ha provocat cremades amb canalla, i això amb un tendall es podia solucionar. I això ho vam aprovar al juliol del 25. Han tingut tot un any per fer-ho i no ho han tirat endavant, no? És a dir, tota una sèrie de mesures que ja estaven escrites, que se'ls deia exactament el que havien de fer i que no han tirat endavant, eh? Senyalitzar les fonts públiques. És molt senzill senyalitzar les fonts públiques. Per tant, el que veiem és que no estem preparats, no s'ha volgut estar preparat des de l'Ajuntament per una realitat que cada vegada patim més, que vindran temperatures més altes, ja n'han passat 2 aquest estiu, aquesta setmana en comença una altra, en vindran més, i per tant el que nosaltres li hem dit és no s'ha fet la feina fins ara, és veritat, no l'han volgut fer, però com a mínim doncs en fem la feina doncs ara endavant.
0: A la seva resposta, l'alcalde Urgellenc, Joan Barrera, assenyalava que hi ha actuacions que han estat més viables i d'altres que presenten dificultats organitzatives o econòmiques, i ha recordat que l'Ajuntament es manté obert durant els caps de setmana i també es pot accedir als caps de setmana equipaments com Turisme Seu, l'Espai Armengol o el Sant Hospital. En canvi, assenyala que habilitar espais com la Biblioteca Sant Agustí fora del seu horari habitual és complicat perquè no hi ha el personal necessari. Barrera defensa que demanen aplicar mesures realistes que siguin assumibles i efectives mentre n'estudien de noves.
5: El que volem fer és una cosa realista, no prometre la lluna que després no es pugui complir, i per tant, doncs, el que sí que farem és seguir anunciant totes les mesures, anunciant, doncs, quan hi hagi problemes, la piscina gratuïta, i al final tractar les persones també de la seu amb, doncs, com són, no? Com persones adultes, tenint en compte de que ningú, doncs, anirà a les 4 bes, doncs, a anunciar totes les onades de calor, donar consells i obrir les instal·lacions municipals que siguin possibles, no? Evidentment l'Ajuntament està obert tots els dies de l'any 20, 24 hores del dia per qualsevol persona. L'Espai Armengol, amb l'oficina de turisme, està quasi bé tots els dies menys els diumenges a la tarda, i aleshores a partir d'aquí doncs hi ha tres llocs naturals oberts, i hi ha tres llocs com la Fundació Son Hospital, que l'hospital doncs, que està altres mesures des de l'any, evidentment. Per tant, amb això i amb altres mesures que sí que s'hauran d'anar fent amb pressupost municipal, que són diners, i que s'hauran d'anar implementant, perquè al final doncs és una de Galonina pitjor, podem millorar al final l'estada de tothom als nostres carrers.
0: Avui a la seu, els ruixats que hi ha hagut al matí i a la matinada han servit per amortir l'onada de calor que continuava encara ahir, i la temperatura s'ha mantingut més agradable durant tot el dia, tot i que a la tarda es torna a sortir el sol, i a les 6 de la tarda s'ha tornat a disparar la temperatura fins a arribar als 30 graus, que de fet ha estat la màxima d'avui. S'ha arribat a la mateixa hora a 34 graus a Organyà i 35 a Oliana. Demà ampliarem més temes, com per exemple que l'Ajuntament de la Seu obre el termini per optar una parada del mercat setmanal. Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o consultar la documentació a l'àrea de promoció econòmica. I avui destaquem també que, com ja havíem dit, el carrer Major prepara una tarda d'activitats per demà divendres per animar l'afluència al carrer amb la implicació dels comerços. Ho ha explicat Núria Capdevila de l'UPSU.
6: Incentivat entre Acció Popular els 17 o 18 botiguers que estem aquí baix, en aquesta zona. Bueno, motivats també molt i molt, perquè en aquest moment gairebé el 90% dels comerços estan oberts. I vam començar amb la tonteria de farem una festa i fem una festa, una mena de festa, un

0: Dissabte, a partir de les 9 del matí, els participants es trobaran al Càmping Frontera Park, que col·laborarà en la iniciativa al peu de la carretera 145. Ho ha explicat Toni Olm, del grup Per una Catalunya Neta.
1: Doncs aquest repte és bàsicament doncs, que l'objectiu és amb un temps prudencial, que havien calculat en 3 anys a solucionar tot el problema, i evidentment en 3 anys n'han solucionat només que un 15%, entre un 10% i un 15%. Del riu, vale? I llavors ara ho hem fet una mica més dinàmic, de manera que la gent vegi que el riu és vida i que realment es necessita moltes mans perquè puguem tornar a tenir un balera com Déu mana. I per això hem fet aquesta una mica de campanya una mica diferent del que fem habitualment.
0: I en Pirineu avui també destaquem que un projecte pioner de la Universitat de Lleida i Endesa estudia el comportament de l'aigua al tramal del riu Noguera Pallarès, a la recerca inclòs 20 quilòmetres amb 20 punts de control, on es recullen dades contínues sobre el cabal i la temperatura. L'objectiu és generar una base d'informació contínua i homogènia en el temps per analitzar l'evolució d'aquesta capçalera del riu. I abans d'acabar, tornem a parlar del temps per recuperar la previsió de Néstor Gómez sobre tot el que ha passat les darreres hores.
2: Avui hem tingut la novetat de l'arribada de les precipitacions que ja de matinada han arribat a casa nostra, especialment cap al sector del Pallars, on trobem alguns registres superiors als 10 litres per metre quadrat, ja que a casa nostra registres una miqueta més modestos, però benvinguda a aquesta precipitació que, sense cap mena de dubte, el que provocarà és un descens d'aquestes temperatures tan altes que hem tingut aquests darrers dies, per no les darreres setmanes. Avui continuarem amb el temps insegur fins aproximadament mitja tarda. Després aquestes pluges ja marxaran cap a la Cerdanya i desapareixeran cap a la Catalunya Nord, de tal manera que continuarem durant unes quantes hores amb temps insegur, amb algun ruixet que podrien acompanyat fins i tot també de tempesta. Lògicament, amb l'arribada de la precipitació, el que tenim avui són unes temperatures una miqueta més curtes. De calor en fa, de calor en farà, però ja no és tan exagerada com hem tingut aquests darrers dies de 37 i 38 graus. De cara a les properes jornades, el que s'espera és demà i demà passat, divendres i dissabte, temperatures avall. No arribaran a normalitzar-se amb l'època en la qual estem, però sí que almenys ja abandonarem aquestes temperatures tan extremes que ens han acompanyat durant els darrers dies. I pel que fa al temps, doncs temps força assolellat i potser algun ruixat de tarda, però és un potser. Ni de bon tros tindrem les pluges que hem tingut avui. Potser ja de cara a diumenge sí que podríem tenir alguna tronada més durant la tarda. I les temperatures que tornaran a remuntar de cara a la setmana que ve, però res a veure amb la calorada que ens han acompanyat aquesta setmana i la setmana passada.
0: Fins aquí l'informatiu vespre. Gràcies per escoltar-nos.
3: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu. Ràdio.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Aquest any s'ha fet esperar, però per fi ha arribat. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Comencem l'estiu gaudint de la Provença en flor, 5 dies a partir del 4 de juliol. El 22 de juliol no et perdis un dels millors destins naturals del món. 11 dies al Canadà, natura incomparable i ciutats vibrants. Per la Festa Major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la Diada, l'11 de setembre...

0: Sembra que gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també hi pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.

0: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockall, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i al teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
1: Tancar els ulls i veure la teva nova casa moblada a l'instant com tu imagines. Tots tenim els nostres somnis i el nostre és ajudar-te. Per això a Mac Ambients pots comprar els teus mobles sense maldecaps. Nosaltres ho fem tot. Dissenyem els teus espais, t'ho portem a casa i t'ho muntem. A més, pots pagar còmodament. Vine a Mac i no esperis més per fer realitat els teus somnis. macambients.com
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.

0: ja no hi ha cap obstacle democràtic, constitucional o europeu que impedeixi la plena aplicació de la llei. Un cop més, queda palès que el temps ens ha donat la raó.
1: Són part, només part, de les primeres reaccions que feien els líders independentistes, també amb sentit del president de la Generalitat, sobre la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d'avalar la llei d'amnistia. Són dues sentències que aplanen el retorn a l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. En paraules clares, és un text concís, els jutges europeus han validat que es puguin amnistiar les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també el delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes dels CDRs. Des del tribunal a Luxemburg, que ha seguit avui la sentència, amb Bruno Forteamires. Bona tarda, Bruno.
2: Hola, Agnès, bona tarda.
1: Repassem, quins són els grans eixos de les sentències?
2: Mira, doncs d'una banda, el primer eix és que el tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes no paguin finalment les despeses del procés. I això desmunta un dels grans arguments que utilitzen els jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de càrrecs polítics que estan inhabilitats o a l'exili.
1: I pel que fa als activistes dels CDRs acusats de terrorisme, la sentència deixa força encarrilada per ells l'amnistia.
2: Sí, perquè diu que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa europea de lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Ken Lennarts, considera legítim, veu amb bons ulls que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
3: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
2: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb les sentències d'avui, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
1: Tu, que has estat dins del tribunal, Bruno, durant la lectura de la sentència, diries que hi ha hagut gaire expectació?
2: Poca, molt poca. Dia tranquil·líssim avui a Luxemburg, sense cap concentració convocada per part de les entitats independentistes, ni res per l'estil. Aquí, de fet, no s'hi ha deixat caure ningú, o com a mínim no s'ha fet veure. Els polítics sobiranistes han reaccionat a les sentències des de Barcelona. I dins del tribunal, a la sala d'audiències sí que hi havia públic, però, sobretot pel que hem vist, força gent jove, estudiants que venen a aprendre, perquè recordem que la lectura de les sentències està oberta a tothom, és general per al públic. A la sala de premsa, sí que hi ha hagut un grapat de periodistes catalans, també espanyols, i fins i tot ens hem trobat un company d'un mitjà internacional.
1: Doncs justament això t'anava a preguntar, si has pogut mirar què n'estan dient a la premsa europea d'aquesta sentència, si se n'han fet ressò.
2: Mira, les agències de notícies internacionals, com la britànica Reuters o France Press, sí que n'han informat al minut, són dos dels grans proveïdors mundials d'informació, i han anat en la mateixa línia les dues, dient que la justícia europea avala l'amnistia, i Reuters fins i tot ho interpretava com un triomf del govern espanyol i dels independentistes. Llegim també sobre les sentències d'avui al diari francès Le Monde, al canal alemany Deutsche Welle o en mitjans especialitzats en política europea. Però sí que és cert, Agnès, que jo fent una batuda ràpida, avui he tingut la sensació que hi ha hagut menys ressò internacional que altres vegades amb actes vinculats al procés.
1: Bé, doncs ens quedem amb aquestes impressions. Gràcies, Bruno, en directe des de Luxemburg. Que vagi bé. Bona tarda.
2: Adéu, gràcies a tu.
1: Ara ho dèiem, que tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders de procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Txell Vallespí, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: El retorn va per llarg, doncs?
4: Això és el que segur, Agnès, que no serà aviat aquest retorn, perquè el Tribunal Suprem no mourà fitxa. Això és el que ens confirmen en fons de l'alt tribunal perquè no se senten, diuen, interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés pel delicte de malversació i volen esperar més a veure què diu el Tribunal Constitucional sobre aquesta qüestió arran dels recursos d'empara que han presentat l'expresident Puigdemont, també Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull o Dolors Bassa, entre d'altres líders del procés. En té concretament el Tribunal Constitucional 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat de la tardor. Un cop hagi dit si el Suprem els ha d'aplicar l'amnistia, el Tribunal podrà acatar aquesta decisió o bé presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea si considera que té marge per fer-ho o està legitimat. I tenint en compte tot això, com dèiem, la cosa per llarg i encara es podria endarrerir una mica més.
1: Sí que pot arribar més aviat perquè està, si més no, més encarrilat, com dèiem ara amb en Bruno, en el cas dels CDRs, no?
4: Doncs sí, acusats en aquest cas per terrorisme, perquè el Tribunal Europeu ha resolt a favor dels encausats el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional, i això farà, segons les seves defenses, que se'ls apliqui immediatament o de manera pràcticament automàtica l'amnistia. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
4: I pel que fa als dirigents d'Esquerra Republicana, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata també de l'amnistia i l'arxivament de la seva causa. Entenen, en aquest cas, que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea aclareix tots els dubtes que hi podria haver i ara ja no tenen cap dubte per no fer-ho.
1: Gràcies, Txell.
4: Bona tarda.
1: Doncs bé, en el capítol de reaccions en tenim moltes, moltíssimes, perquè absolutament tothom hi ha volgut dir la seva d'entrada. Els partits més directament implicats, Junts per Catalunya i Esquerra Republicana, que han demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia als seus líders sense més dilacions. També ho han fet els governs català i espanyol. Jordi Corbalan.
6: Carles Puigdemont, que ha reaccionat a través de la xarxa X, parla de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El número 2 de Junts, Jordi Turull, apressa els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
7: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
6: El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també demana a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
8: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
6: L'aixecament de la inhabilitació li ha de permetre ser candidat a les pròximes eleccions al Parlament.
1: Els governs català i espanyol també han tret pit per l'aval europeu a la llei d'amnistia. El president del Parlament també n'ha parlat.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president del Parlament, Josep Rull, demanen als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
9: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal. I, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
10: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
6: També des de la Moncloa, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha demanat als jutges que apliquin l'amnistia el més aviat possible.
11: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
6: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforma al dret europeu.
1: Gràcies, Jordi. Doncs el Partit Popular no comparteix aquestes valoracions positives que fan els governs català i espanyol de la sentència del TJUE. Els populars rebaixen els efectes que pot tenir la resolució europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'abonen a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Pedro Sánchez. L'expresident José María Aznar ha anat més enllà i ha lamentat que el procés quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
1: Un minutet i arribarem un quart de nou del vespre. Doncs una veu que també volem sentir després del dia d'avui en aquest Catalunya Vespre és la d'una persona encausada en qualitat de CDR. Ell és en Xevi Boigas, un dels membres dels CDRs encausats, com dèiem, concretament del CDR d'Osona. Xevi, bona tarda.
13: Hola, bon vespre.
1: Què has pensat quan has vist la sentència del TJUE, que era positiva per tu i per la resta de CDRs encausats?
13: Bé, en principi teníem l'esperança que diguessin el que han dit. Però també hem de recordar que ells simplement el que han fet ha sigut contestar allò que va dir l'Audiència Nacional o preguntar, i és l'Audiència Nacional el que ha d'acatar i el que ens ha d'amnistiar. I això creiem que no serà tan fàcil com molts polítics diuen que això serà en breu. He de dir que l'Audiència Nacional ha sortit i ha dit que això s'ho han de mirar molt bé i que fins passat l'estiu que no es miraran res. A partir d'aquí, doncs, lògicament, haurem d'esperar aviam què ens diuen.
1: Efectivament, això ho hem explicat fins ara. Els vostres advocats us diuen també això que ens expliques, que us acoten d'alguna manera quin camí heu de seguir a partir d'ara?
13: No, simplement ara el que hem de fer és esperar que l'Audiència Nacional digui el que vulgui, veritablement, tampoc tenen cap data, i lògicament creiem que ells han d'acatar, creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faig un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem, vol dir que això pot anar per llarg, també. O sigui que no, nosaltres estem contents, lògicament, jo estic content, principalment estic content per la meva família, però encara estem una mica, bueno, a l'expectativa.
1: Clar, perquè explica'ns, Xevi, quin ha estat el teu cas, no? El periple aquest que has seguit des que va ser encausat. Com heu viscut aquest període, tu i la família i la resta de companys encausats?
13: Bé, lògicament jo no ho he portat o no ho porto gens bé. Lògicament hi han pujades i baixades, però principalment a mi el que em fa patir més és la meva família. Principalment tinc dos fills, un d'ells ja és major d'edat, o sigui, va passar que tenia uns anyets i ara ja és major d'edat, l'altre en farà 16, i per què ets pateixo? Pateixo per la meva mare, pateixo per la meva exdona i pateixo per la gent del meu entorn. Jo tinc molt clar, jo sóc activista des de fa molts i molts anys i tenia molt clar quan va passar tot aquest procés, que jo sempre remarco que va ser des del 2006 que tot això va començar, una persona activista, tal com en aquell moment l'estat espanyol anava, tenia molt clar que a mi em podia passar alguna cosa, però el que no volia, lògicament, és que afectés això a la família. I això ha afectat, i a mi és el que em dol més, principalment per la meva família.
1: Com és lògic, i natural. Amb la resta de companys encausats, tot aquest temps, heu anat mantenint-vos en contacte? Les vostres causes són compartides?
13: Són compartides, però també hem de saber que dins la... Ja, nosaltres ens van acusar de terrorisme, també ens van acusar de pertinença al grup armat. Jo sempre he dit, primerament no som un grup perquè

0: Però tot i així, lògicament, amb alguns ens anem veient. Sí, sí, això sí.
1: Estem parlant amb Xevi Boigas, és un dels membres dels CDRs encausats, concretament del CDR d'Osona, i que d'alguna manera avui es veu afavorit per aquesta resolució, aquesta sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que estem explicant des de les 8 en punt del vespre. Aquesta tarda hi ha hagut una manifestació de suport als CDRs a Sabadell. Crec que hi ets, o estic equivocada?
0: Sí, sí.
1: Hi ets, oi?
0: Tot just acaba d'acabar ara mateix la concentració. Sí, sí, tot just ara. Sí, encara hi soc.
1: Molt bé.
0: Davant de l'Ajuntament, sí, sí.
1: Doncs el que comença ara és aquest temps en què els advocats hauran de moure fitxa. La sentència del TJUE diu als jutges espanyols que tenen 2 mesos per aplicar aquesta amnistia a les persones condemnades o processades. Així que veurem quin és el procediment, si es compleixen aquests terminis o encara haurà de passar una mica més de temps. Xevi Boigas, gràcies per atendre'ns.
0: Gràcies a vosaltres. Vinga, bon vespre.
1: Bon vespre. Doncs bé, poques hores després d'aquesta notícia política d'impacte, que lògicament és la notícia del dia, se n'ha produït una altra que també té les seves conseqüències polítiques. L'Audiència Provincial de Madrid ha acordat que Begoña Gómez anirà a judici amb jurat popular. És la justícia madrilenya ratificant parcialment la decisió del jutge Peinado, però, això sí, li ha retirat 2 dels 4 delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li ha que també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Els 5 magistrats que han estudiat els recursos afirmen que la decisió del jutge Peinado d'enviar a judici amb jurat popular Begoña Gómez no és arbitrària ni contrària a dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de possibles delictes. Donen per bona la tesi de Peinado, que Gómez es va aprofitar de la seva posició de dona del president per als seus negocis amb la Universitat Complutense, i l'envien a judici per tràfic d'influències i malversació, un delicte que sí que es pot jutjar per jurat popular. Un judici que encara no té data, amb un jurat que estarà format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial ha arxivat 2 dels delictes que li atribuïa Peinado, el de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat de la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, no se'l jutja per jurat popular. I pel que fa a les mesures cautelars, l'Audiència Provincial contradiu Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar al jutjat cada 15 dies, però li demana que estigui localitzable. L'escrit afirma que no hi havia risc real i efectiu de fuga. Recorda que Gómez sempre ha col·laborat amb la justícia i demostra arrelament familiar i professional. Sobre la referència de Peinado al fet que la policia podia ajudar la dona de Sánchez a escapar-se, l'Audiència diu que va ser una redacció poc afortunada.
1: Gràcies, Àngels. Doncs bé, des de la Moncloa reiteren que Begoña Gómez és innocent i que la causa judicial que l'afecta és del tot política. En canvi, pels populars, que la dona del president del govern s'assegui al banc dels acusats és una situació sense precedents en la democràcia espanyola i inconcebible en l'europea. Justament, parlem ara de la mirada europea sobre la política espanyola, perquè l'edició europea del setmanari Politico avança que demà la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. Joan Vilaplana.
3: Sí, Politico recorda que demà es presenta l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea i abans que es faci públic ja n'han pogut consultar una part. Què hi han vist? Doncs que el document inclou crítiques a Espanya per haver fet avenços limitats en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i els requisits pel que fa a la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons el setmanari, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. Des de Politico també apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa, diuen, dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, li demanen que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, Agnès, Espanya no és l'únic estat que rebria crítica en aquest document. Sempre segons el setmanari Politico, l'informe també inclouria crítiques a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
1: Molt bé, moltes gràcies, Joan. Fem una pausa per la publicitat i la tornada. Reprendrem la crònica internacional i anirem als Estats Units per explicar com s'enduriran a partir d'ara els visats

0: els estudiants i també periodistes estrangers per poder treballar al país.
1: Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
4: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
3: I se't transmet el fred a la mà?
4: Suposo.
3: Oh.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
8: Quica Nazaret.
9: Quan no estàs bé fora del camp, doncs dins del camp no estaràs bé segur. I això em va passar.
10: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
11: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat, amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
12: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: 5 minuts i arribarem a 8:45 de la nit a Ucraïna, mentre la guerra i els bombardejos continuen. Als carrers de diverses ciutats, entre les quals la capital, Kiev, s'hi ha viscut un escenari totalment inusual. Són els crits de milers d'ucraïnesos que protestaven per la destitució del ministre de Defensa del país, Txell Garriga.
13: I és que Mikhailo Fedorov era molt popular. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha tornat a Kiev la iniciativa de la guerra i, per tant, també la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
14: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
13: I això que ha estat al càrrec poc més de mig any, però la seva destitució per l'enfrontament obert amb el comandant en cap de l'exèrcit ha provocat les protestes que sentíem. Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
15: President,
16: un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
13: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El president ucraïnès ha hagut de fer front a una crisi interna i avui el Parlament, de fet, ha ratificat algunes de les posicions del nou executiu, entre les quals un alt executiu de la indústria energètica com a nou primer ministre. Koretsky deia que entenia el repte que afronta.
17: Soc plenament conscient que aquest hivern pot ser encara més difícil, així que hem d'estar units i decidits.
13: El Parlament també ha ratificat altres carteres que canvien de titular, com la de Justícia, Economia o Infraestructures.
0: Gràcies, Txell. I a l'Orient Mitjà ja fa més d'una setmana que continua l'espiral bèl·lica i de moment no s'entreveu cap pausa. Aquesta tarda mitjans iranians han informat de nous bombardejos nord-americans prop de l'estret d'Hormuz. Un dels objectius és l'illa de Kesham. És una de les més grans del golf pèrsic, Ignasi Abad.
18: Sí, també hi ha hagut atacs a la ciutat de Bandar Abbas, un dels ports estratègics de la costa iraniana, a l'estret d'Hormuz. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Levitt, assegura que Donald Trump, el president, manté oberta la via diplomàtica amb Teheran, però que té una línia vermella, no permetrà, diu, atacs a vaixells mercants a l'estret.
19: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
18: Des de la República Islàmica, un portaveu militar del règim avisa a Washington que no pot dictar com es gestiona Hormuz.
8: Els criminals dels Estats Units continuen amb la seva anarquia i els seus esforços per desestabilitzar la regió. En primer lloc, tornem a enfatitzar que sota cap circumstància i de cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
18: El trànsit naval per l'estret continua bloquejat per part de l'Iran i Washington obstaculitza la sortida i arribada de vaixells dels ports iranians.
0: Els Estats Units endureixen la política de visats als estudiants i periodistes estrangers. La nova reglamentació no permetrà als estudiants internacionals quedar-se al país més de 4 anys. En el cas dels periodistes estrangers, hauran de renovar el visat cada 8 mesos. Washington, Oriol Serra, bona tarda.
15: Hola, bona tarda, Agnès.
0: Quan es començarà a aplicar aquesta nova política de visats?
15: Doncs segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser demà o en els pròxims dies. Ara bé, ha de ser ratificada també pel Congrés i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, fa tot just uns minuts, la portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
19: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
15: Parlava de criminals, d'immigrants criminals. L'obsessió, com dèiem, va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats d'estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera, com tu deies, també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. I en el cas dels periodistes xinesos, ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionaran la línia editorial.
0: Bé, doncs haurem d'estar vigilants en aquest sentit, també.
15: I tant.
0: Gràcies, Oriol Serra, que vagi bé, en directe des de Washington.
15: Adéu, bona tarda.
0: Els naixements tornen a pujar a Catalunya per primera vegada, compta en 17 anys. L'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, això és un 0,8% més que l'any anterior. Segons dades de l'IDESCAT, el repunt de la natalitat s'explica en part perquè gairebé la meitat dels fills són dones nascudes a l'estranger. Maria Costa, bona tarda.
20: Bona tarda. Concretament, el 46% de les criatures que van néixer l'any passat. Entre els nadons de mare estrangera, la majoria són de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. N'ha parlat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
21: Ha augmentat molt el nombre de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
20: Unes edats, per cert, d'aquestes mares que continua pujant i és ara ja de 32 anys.
0: No podem deixar passar el moment de saber, no? Perquè sempre associat a aquestes dades sempre surt efectivament el clàssic de quins són els noms més posats i avui tenim la dada també.
20: Doncs sí, en el cas de les nenes hi ha hagut una sorpresa, ha recuperat el primer lloc del rànquing Júlia, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens també hi ha hagut sorpresa per primera vegada, el nom més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels noms més posats, però no és el primer, després de ser-ho durant 25
0: Home.
20: Anys. I, Agnès, dades més curioses, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin, i 6 nenes que es diuen Daenerys, una de les protagonistes de Jocs de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve de Sant Rovira.
0: És qüestió de temps, estic segura. Gràcies, Maria. Els delictes contra la llibertat sexual han pujat un 15% a Catalunya durant els primers 6 mesos de l'any. Ho assegura el Departament d'Interior, que ha comparat les dades d'aquest any amb la mitjana de delictes contra la llibertat sexual dels últims 4 anys. Oriol Pujador, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda.
0: L'increment contrasta amb el descens de la delinqüència en general?
2: Sí, perquè si comparem el primer semestre d'aquest any amb el primer semestre de l'any anterior, els delictes han disminuït a Catalunya un 7,6%. Si agafem aquesta mateixa comparativa, però amb la mitjana dels últims 4 anys, encara el descens és més gran, arriba a fregar el 10%. Pel que fa als delictes sexuals, com deies, pugen un 15% si fem la comparativa amb els últims 4 anys. Ara bé, si agafem les dades d'aquest any, d'aquests primers 6 mesos, amb les dels 6 primers mesos de l'any passat, les dades són gairebé iguals. Núria Parlon és consellera d'Interior.
4: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita amb la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
2: Les dades del Departament d'Interior també asseguren que els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat dels casos a l'interior d'habitatges.
0: I l'economia catalana dona senyals de transformació cap a un model més productiu, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat, Rafael de Ribot.
22: El bon comportament s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement, però la productivitat augmenta poc i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
23: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
22: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament l'informe assenyala com a reptes pendents que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil.
0: El que no repunta, Rafael, són habitatges nous a Catalunya, eh? De fet, anem enrere.
22: Sí, ha caigut un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé al 40% a la ciutat de Barcelona. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny, molt lluny, de les necessitats del país, tot i que el pla territorial sectorial es fixa i recorden l'objectiu de construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creix la superfície construïda avisada a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona.
0: I crida l'atenció la caiguda del 40% a la ciutat de Barcelona. Hi ha una explicació?
22: Doncs, per la degana del col·legi, Sandra Bestreten, hi ha un primer motiu evident.
24: Pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, sabem que el sòl és un límit i que segurament el que hem de fer és apostar per la rehabilitació, per la rehabilitació integral i fins i tot activant moltes mesures que ens permetin identificar edificis buits que tenim a la ciutat, edificis, potser canvis d'usos.
22: Però reconeix que la regulació també influeix i assenyala concretament la normativa que obliga a reservar un 30% per habitatge protegit.
24: D'alguna manera tenim una mesura que és veritat, la mesura del 30%, doncs les dades continuen sent possiblement un dels limitadors.
0: Quines solucions plantegen els arquitectes?
22: Doncs la degana del col·legi reclama un pacte nacional per l'habitatge, ho fa en nom dels col·legiats, que permeti, diuen, un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
24: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben, i llavors aquesta mirada a llarg recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
22: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara els estan estudiant.
0: Gràcies, Rafael. Dos quarts i mig de nou, neguit i preocupació al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquesta tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen una alerta constant. Diumenge, recordem, es va reforçar la presència policial i també d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
5: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si bé, si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
3: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són 4 els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat el genera temor.
5: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
3: A tot això, els bombers continuen remullant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Mentrestant, gràcies Jordi, els bombers han aconseguit controlar aquesta tarda l'incendi que es va declarar ahir a Sant Quirze Safaja, això és el Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees en aquest cas. I també us expliquem que el bosc de Campelles, el Ripollès, està tancat des d'aquesta mitjanit fins a finals d'any per treure'n més de 8.000 tones de fusta. El temporal del mes de març va provocar una gran destrossa d'arbres i ara cal retirar els troncs que han caigut. Anem cap a Girona. Laia Claret, el bosc es tanca per seguretat, entenc.
6: Sí, exacte. De fet, l'alcaldessa, Judit Cornellà, argumenta que mentre fan els treballs de tala o retirada de fusta poden caure arbres i per això s'ha de tancar l'espai.
7: Perquè nosaltres no podem garantitzar la seguretat de les persones que passegen per aquesta muntanya. Quan una cosa no la pots garantitzar la seguretat, el millor és tancar-ho.
6: Alguns negocis que es dediquen al turisme es queixen que a la tardor, durant l'època de boletaires, no s'hi podrà anar i això els pot fer perdre clients. L'alcaldessa ho entén, però remarca que les feines són urgents.
7: Són una matèria calorífica molt important i, a més, ens és un arbre mort. Si un bosc crema amb un arbre viu, amb un arbre que està mort a terra sec, encara més. Per tant, nosaltres com més ràpid i com més aviat ho traiem, millor.
6: Per entendre l'abast de la destrossa de la ventada, cal pensar que la producció de llenya de tota la comarca del Ripollès en un any és de 6.500 tones i només a Campelles se n'extrauran més de 8.000 sense comptar els boscos privats.
0: 20 minutets i arribarem a les 9 de la nit. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem.
1: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
25: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
9: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
26: Amb el Joan Antoni Fletxa.
27: El més difícil que tenia el
26: i amb la Mireia Benito.
9: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
28: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
29: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
30: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamin o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
1: El Mundial al Club de la Mitjanit.
30: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
31: Ets tu.
1: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: Ara ens referirem a uns fets que van passar fa 8 anys. Us en recordareu de l'ensorrament del pont de Morandi de Gènova. El pont es va enfonsar quan hi circulaven cotxes i l'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Doncs bé, avui hem sabut que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci. Maria.
20: Sí, Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de responsables més que també han estat declarats culpables. La Fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment que van anar ajornant de manera sistemàtica. L'exmàxim responsable ja està empresonat, de fet, perquè compleix una condemna de 6 anys de presó per la mort d'una quarantena de persones en un accident d'autobús. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agradolça.
8: Per què?
10: Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família, 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
11: Jo voglio rubare le parole di un altro
12: familiar. Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
20: El judici s'ha allargat 4 anys i les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó.
0: I el Consell de Seguretat Nuclear ha avalat la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz a Extremadura fins l'any 2030. Ara el Ministeri per a la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o bé allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears i de la decisió que prengui el Ministeri. N'estan pendents també les centrals nuclears catalanes, Tarragona, Manel Sastre.
13: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Un nou sistema de triatge dels serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. La mesura ja ha demostrat que redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. Cèlia Former, bona tarda.
14: Bona tarda.
0: Quines patologies poden atendre?
14: La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats, infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, també donar l'alta, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
15: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui i, bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
14: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada 5 casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts perquè el nou model encara s'està desplegant.
0: Queda ja menys d'un mes per l'eclipsi del 12 d'agost i a les Balears és com una mena de bomba de rellotgeria. Pressió humana màxima, risc d'incendis, risc de destrossa del fons marí, possibles col·lapses, a banda dels riscos personals. Si més no, així ho veu el govern balear, que ha presentat un pla d'emergències que, Caterina Carmany, es podria dir que és per terra, mar i aigua.
16: Sí, bona nit. Per exemple, es blindarà la Serra de Tramuntana perquè no s'hi pugui accedir en vehicle i també es vigilaran els excursionistes. Hi haurà un ampli dispositiu per controlar les embarcacions i els drons aeris per detectar incendis, col·lapses o altres incidents. A més, el govern balear ha demanat als hotels que intentin retenir els turistes. Sentim la la consellera de la presidència del govern balear, Antònia Maria Estarelles.
2: La seguretat depèn de que tothom disposi de la mateixa informació i actuï amb la màxima responsabilitat. En aquest sentit, hem fet molta feina amb les federacions hoteleres per demanar als hotels que organitzin esdeveniments per veure o seguir l'eclipsi amb l'objectiu de que els seus clients no es desplacin.
16: S'han habilitat 26 punts d'observació oficials a totes les Balears amb una capacitat de 300.000 persones. A les illes, la pressió humana serà màxima, amb més de 2 milions de persones.
1: Catalunya Vespre.

0: Obrim la crònica cultural amb aquesta proposta del grec, la prestigiosa coreògrafa belga Anne Teresa de Kirchmaker i el ballarí emergent de breakdance Solal Mariotte actuen junts per primera vegada en un muntatge on el cançoner de Jacques Brel, l'esteu sentint de fons, es converteix en punt de trobada. És el teatre grec en una proposta emocionant, poètica, de gran bellesa, que es podrà tornar a veure aquest divendres. Marta Vives.
1: Com es conjuga la dansa contemporània amb l'urbana i la música de Jacques Brel? Quin és el punt de connexió entre la dansa i la música? Què queda de les cançons i de l'esperit de Brel avui en dia? Totes les respostes a aquestes preguntes són al muntatge a Brel, on The Kirchmaker i Mariotte converteixen la música i la poesia del belga en moviment i coreografia per transmetre les emocions i estats d'ànim de les seves cançons i també per transitar tot el seu univers. Andrés de Kirchmaker és un dels referents imprescindibles de la dansa contemporània. Ha actuat en diverses ocasions al Mercat de les Flors i al Teatre Lliure i també al Teatre Grec, on ara hi torna. Per la directora del Festival Grec, Letícia Martín, és tot un luxe.
2: Anne Teresa de Kirchmaker és, sin duda, un dels referents de la dansa contemporània dels últims 30-40 anys i tenir la sort de tenir-la sobre l'escenari del Teatre Grec amb aquesta darrera creació és sense dubte un luxe imperdible del festival. També el fet de que aquesta obra es va estrenar a la cantera Avignon, ara es troba amb la nostra cantera del Teatre Grec i està sense dubte perfectament adaptada a aquest espai.
1: Un invent similar a aquest de Kirchmaker ja el va fer el 2002 amb la música de Joan Baez i ara torna, però acompanyada d'un ballarí d'una altra generació i estil diferent. Plegats plantejaran preguntes sobre els canvis i buits en el temps que surten a la superfície quan es revisiten les cançons de Jacques Brel a la llum d'avui.
0: L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal de Peles Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. El volum, que ja és a les llibreries, restitueix fidelment el poema original de 1907, que no es podia trobar en la seva forma original, Montse Mas.
3: L'obra fusiona poesia i arts del llibre per endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Són prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions originals de l'autor en un volum que també recupera l'adaptació teatral musicada per Enric Granados, així com la reproducció a tot color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar per la representació. En definitiva, tal com destaca l'expert en literatura del segle XIX i autor de la introducció, Josep Maria Domingo, el que es recupera ara és una autèntica obra d'art total del modernisme.
4: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i és sobretot a Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
3: L'edició a cura d'Anna Fernández Clot es publica coincidint amb els 90 anys de la mort d'Apel·les Mestres que es compleixen aquest diumenge.
0: Doncs bé, justament, el següent que expliquem és que creix el mercat del llibre en català, impulsat sobretot pel segment juvenil. Així es desprèn de les dades dels segells en català del gegant editorial Penguin Random House, Marc Ruiz.
5: L'èxit de les dues novel·les de Regina Rodríguez Sirvent, Crispetes de matinada i Les calces al sol, que ja porta 200 setmanes en la llista dels més venuts, o El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca, han ajudat a que les publicacions en català de Penguin Random House tanquin la temporada liderant les vendes en ficció. El director literari dels segells en català, de Penguin Random House, Joan Riambau, remarca que el públic més jove eixampla aquest creixement.
6: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
5: De cara a la tardor continuaran apostant per noves veus, com el debut literari d'Eduard Solà, guionista de Casa en Flames, amb el thriller familiar al niu, o l'actriu i directora teatral Cristina Genevat, que publica Sorra. També arribarà el nou thriller d'Oriol Canals i un autorretrat del líder d'Antònia Font, Joan Miquel Oliver.
0: I per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich. Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com ara Ramon Casas o Isidre Nonell.
5: També és el primer cop que la Kunsthalle München mostra l'obra d'arquitectes modernistes com Lluís Domènech i Montaner o Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. S'hi podran veure 160 peces d'una desena de museus i sales com el NAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges. Entre les obres hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre 1880 i 1914.
0: Gràcies, Marc. Sis minuts i ja seran les 9 de la nit, així que arriba l'hora dels esports. David Ubach, bona tarda.
7: Bona tarda.
0: Parlem de Karim Adeyemi. Ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça.
7: I en les properes hores, per tant, es podria ja fer oficial el seu fitxatge per les 5 properes temporades fins al 2031. El club l'haurà de pagar 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes als títols, al Borussia Dortmund alemany, que és el seu club d'origen, el de l'extrem alemany de 24 anys. La seva presentació com a nou futbolista del Barça dependrà ara de quan torni el president blaugrana Joan Laporta després de veure la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i Argentina. Per tant, un jugador que està a punt d'arribar al Barça i un que està a punt de tornar a marxar. És el porter Ter Stegen. L'Alemanya avui no s'ha entrenat amb els companys amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur, que lligaria a l'Ajax d'Amsterdam en forma de sessió.
0: Parlem de l'Espanyol perquè ja és a Navata fent la tradicional estada de pretemporada fins al 22 de juliol.
7: En aquesta localitat de la temporada és on ha fet la pretemporada inicial l'Espanyol els últims anys. Demà passat, primer partit amistós per als blancs i blaus contra l'Olot. I una de les noves incorporacions, el brasiler Moscardo, ha parlat de la pretemporada en concret, la seva primera com a blanc i blau i dels aspectes que hi troba diferents.
8: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, un proceso más, menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
0: A segona divisió, el Girona ha presentat fitxatge.
7: El del davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades.
9: Why I'm choose Girona? Because it's a little dream.
10: Per què he triat el Girona? Perquè és un somni. Des de que era petit, somiava jugar a Europa o en una bona competició, també a Espanya. Així que podria dir que era el meu petit somni.
9: So it's kind of like it was my small dream.
7: És un davanter, atenció, que fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada i que arriba procedent del Beto de la primera divisió hongaresa. I el Sabadell, que és l'altre equip català de la segona divisió, ha començat avui el seu estatge de 10 dies a Salou. Dissabte jugarà un primer amistós contra el Castelló.
0: El Tour de França, tercer triomf d'etapa per al belga Tim Merlier, en aquesta edició.
7: Ha tornat a ser a l'esprint, la seva especialitat, avui a la 12a etapa, on hi ha hagut una caiguda massiva als últims 100 metres, després dels 179 quilòmetres plans entre Magny-Cours i Chalon. En surt segon, que de tota manera no han afectat Merlier per guanyar.
11: Jasper Stuyven got a little flat tire.
12: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil. El pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
13: I got a good day.
7: Tadej Pogacar es manté com a líder sense canvis a la general, per tant, amb 3 minuts i 36 segons de marge respecte de Jonas Vingegaard. Demà, 13a etapa, que pot deparar canvis entre els candidats a guanyar el Tour, seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada.
0: I en bàsquet, el Barça ha fet oficial la quarta incorporació de l'estiu.
7: La del base nord-americà Umoja Gibson, que té 28 anys i firma com a blaugrana per 2 temporades.
14: Hey, what's up, boys of fans?
15: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Per mi és una benedicció ser aquí. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor. Tinc ganes de conèixer els meus companys de viatge. Fem-ho, som-hi!
7: Gibson ve de l'Olimpia de Ljubljana, Eslovè, i en les properes setmanes es preveu que fins i tot pugui adquirir el passaport búlgar, de manera que deixarà d'ocupar plaça d'extracomunitari. El bàsquet Manresa, en canvi, el belga Retino Vasohan deixa l'equip després de 2 temporades en esgotar-se el seu contracte. Encara en bàsquet, també destaquem que l'Uni Girona jugarà l'accés a la fase regular de la propera edició de l'Eurolliga en una eliminatòria prèvia que serà contra el Panathinaikos grec o bé contra l'Emlat Konut turc. Una eliminatòria que, això sí, les gironines tindran l'avantatge de jugar-la a casa a Fontajau el 30 de setembre. També avui s'ha fet el sorteig de la fase de grups de la FIBA Europe Cup. El Girona, parlem en aquest cas en clau masculina, ha quedat enquadrat al grup B amb el Levice d'Eslovàquia, l'Ostende de Bèlgica, el Zolnoki d'Hongria, el Girona Gora de Polònia i el guanyador de la prèvia entre el Peja de Kosovo i el Dinamo de Bucarest. Una fase que es basa en una lligueta a doble partit i que comença el 7 d'octubre.
0: Breument, David, en waterpolo, fitxatge de renom per l'Atlètic Barceloneta, eh?
7: És l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità. És un jugador a qui han escollit dues vegades millor jugador del món i, entre d'altres, ha guanyat 4 Champions i un Mundial.
0: Gràcies, David.
7: Adéu-siau.
0: Encara ja els últims segons abans de les 9. Néstor Gómez, quin temps ens espera?
16: El temps d'aquest dijous ha estat encapçalat pel sol per algunes precipitacions que han deixat 11 litres per metre quadrat a Tírvia, una precipitació que s'ha donat més al matí que no pas a la tarda, acompanyada, això sí, de fang, una pluja bruta i unes temperatures que han reculat respecte a ahir. Ahir les màximes sovintejaven o predominaven els 40 graus a gran part del país. Avui ja ens hem quedat per sota la més alta, Artés, amb 38 graus. I tot això a les portes d'un divendres que serà molt més assolellat que avui. Ja de bon matí farà sol, possiblement hi hagin alguns núvols baixos cap a l'àrea de la costa central, sectors també de la Catalunya central, en principi sense precipitació, i el que sí que tindrem demà al matí com a novetat és la presència de la tramuntana. A la tarda apareixeran alguns núvols, sobretot cap a l'àrea del Pirineu, i no descartem que hi caigui o s'esperi alguna precipitació cap al Ripollès o cap al massís dels Ports. El que sí que podem esperar demà és una petita baixada de les temperatures respecte als valors d'avui. Baixa una miqueta el mercuri i això farà que les màximes rondin la xifra dels 35-36 graus a bona part de l'interior del país. Ja no arribarem als 38, tret de la zona de Ponent, que encara els hi costarà de baixar dels 37 o 38 graus. La baixada de temperatura serà una miqueta més consistent de cara al proper dissabte.
0: Bona nit, són les 9. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a Catalunya Ràdio que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Maria Costa. Doncs bé, en el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt a favor dels encausats el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
17: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'1 d'octubre, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. Ara sí, més informació, Maria Costa.
18: L'Audiència de Madrid ratifica que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Avala la decisió del jutge Peinado, però retira les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També li aixeca les mesures cautelars i ordena que se li torni el passaport. Fonts del govern espanyol mantenen que Begoña Gómez és innocent i que es tracta d'una causa política amb l'objectiu de perseguir-la i assetjar-la. El Partit Popular, en canvi, diu que veure la dona d'un president al banc dels acusats és inconcebible en qualsevol democràcia europea, una situació, diu, sense precedents.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona amplia les conegudes com a cadires de plata, les vocalies, que s'assignen a grans empreses que fan una aportació econòmica. La votació ha enfrontat els membres del plenari de la Cambra i s'ha aprovat finalment pel vot de qualitat del president Josep Santacreu, que ha estat l'impulsor de la proposta. La posició contrària l'han defensat sobretot els membres de la candidatura independentista Eines de País i de la patronal de la petita i mitjana empresa Pimec. Fins ara només Criteria Caixa i el RAC disposaven d'una d'aquestes cadires de plata que després d'aquesta votació s'ampliaran a 10.
18: avisar algú anònimament que potser l'has contagiat d'una infecció sexual. És una de les novetats d'IsReady, una nova eina del Departament de Salut per prevenir i detectar les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. La iniciativa permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. També incorpora un sistema per avisar de manera anònima les parelles sexuals d'una possible exposició a una ITS i un chatbot amb informació sobre salut sexual. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts a Catalunya.
0: I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'acaba la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida amb temperatures per sobre dels 25 graus dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. I ara els esports, David Ubac.
7: Doncs amb Karim Adeyemi, i que ja ha superat la revisió mèdica amb el Barça, en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge pel Club Blaugrana per les 5 properes temporades. En bàsquet, el Barça ha anunciat, en aquest cas sí, un nou reforç, el quart de cara a la nova temporada, el del base nord-americà Umoja Gibson, que firma per dues temporades procedent de l'Olimpia Eslova, i el Tour de França, tercera victòria en aquesta edició de la ronda francesa per a l'esprintador belga Tim Merlier, que s'ha imposat novament a l'esprint de la 12a etapa a la General, sense canvis importants. Tadej Pogačar continua com a líder.
0: Gràcies, David. Gràcies també a tots vosaltres per la vostra atenció. El Catalunya Vespre tornarà demà a les 8. Bona nit.
20: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.

0: som Tresca.
1: L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
2: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
1: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
2: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
3: Amb la col·laboració de la denominació d'origen Catalunya.
4: Vine al Graditea Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
5: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí a Catalunya Ràdio t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
6: Per què els adolescents de 12 anys s'enganxen als vapejadors? Què suposaria construir una gigafactoria d'intel·ligència artificial a Móra la Nova? Les denúncies d'assetjament als grans restaurants n'hi ha també a casa nostra?
7: Al Tot es pot parlar posem el focus en qüestions de qualsevol àmbit que afectin la nostra vida quotidiana.
1: Amb Domènec Subirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
5: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana...
1: Tot es pot parlar.
5: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
8: Som Trescat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren en lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
10: En el capítol anterior...
11: El 1999 troben les restes òssies d'una dona embarassada de 5 mesos en una finca de Sant Salvador de Guardiola. Per les lesions que té el crani, l'estudi antropològic forense conclou que li van disparar un tret. L'informe indica que la dona hauria mort entre 5 i 15 anys enrere i que té entre 25 i 45 anys. És una dona blanca, de tipologia europea occidental, de 171 centímetres d'alçada i amb diverses alteracions patològiques. La Guàrdia Civil intenta identificar-la i envia totes les policies al seu perfil per si alguna ha denunciat la desaparició. També se li extreu una mostra d'ADN per trobar coincidències amb el banc de dades policials. El resultat és negatiu. La investigació queda en via morta i la jutge arxiva el cas el 2004. Els ossos de la dona i els del fetus queden enterrats al cementiri municipal de Manresa en un nínxol anònim. Els agents de la Guàrdia Civil han tingut la precaució de guardar els ossos de la mare i el fetus en caixes diferents.
12: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. En el capítol anterior vam explicar la troballa de l'esquelet d'una dona que quan va morir estava embarassada de 5 mesos. Els forenses van determinar que havia mort d'un tret al cap i li havien trencat la mandíbula en vida. L'enterrament dels cadàvers es va fer al mateix nínxol, però per separat, la mare en una caixa i el fill en una altra. No sabem qui és la víctima i això va fer que els investigadors quedessin encallats. Avui, la casualitat, la burocràcia i la genètica permetran avançar en el relat i sentireu un testimoni carregat d'angoixa i d'humanitat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
13: Dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker? We kill the flame.
11: Crims. Per què matem?
13: Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
5: dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
12: El relat d'avui el comencem molt lluny de Sant Salvador de Guardiola. Anem a Madrid. També hem de fer un gran salt endavant en el temps i ens hem de situar al 2017, 18 anys després que es trobessin les restes òssies de la dona embarassada de 5 mesos. Deixarem aparcada per un moment la història de Sant Salvador de Guardiola per endinsar-nos en una altra d'igual de sorprenent. Però no perdeu de vista l'esquelet de la dona i el seu embaràs. A Madrid, en un pis del barri de Salamanca, hi viu una senyora que es diu Josefa Fraile. Actualment, l'any 2021, la Josefa té 62 anys i pràcticament no surt de casa. La seva vida està marcada per un fet molt dolorós, la desaparició de la seva germana, la Carmen. Només de sentir el seu nom, la Josefa ja plora. No vol saber res de periodistes, però ha accedit a parlar amb la Lídia Oriols, que és una persona amb una gran capacitat de convenciment. La Josefa costa una mica d'entendre perquè va d'una cosa a l'altra. Intentarem ajudar a aclarir el seu relat. Aquesta dona de 62 anys que viu al barri de Salamanca de Madrid recorda que l'última vegada que va veure la seva germana Carmen era un dia de novembre de 1981. Han passat 36 anys.
14: Me llama la secretaria del director y me dice, hay una chica toda desaliñada, los pelos alborotados, muy gorda, que dice que es tu hermana. Imagínate, salí corriendo. Carmen, ¿qué pasa? Llorando. Yo mi último recuerdo de mi hermana es viéndola llorar. Me siento culpable. Y le dije, espera, que voy a coger el bolso y hablamos. Me di la vuelta, fui a donde tenía mis cosas. Y Carmen. Y me dijo, se ha ido. Ese fue mi último día. No duermo.
12: Això que explica la Josefa tan afectada va passar al 1981. La Carmen, en aquell moment, és 2 anys més gran que la Josefa. Quan va desaparèixer, eren dues noies de 26 i 24 anys que miraven de deixar enrere una infantesa i una adolescència molt dures. Els pares les havien abandonat de ben petites. La mare havia marxat amb un home que li havia posat com a condició que deixés les dues nenes.
14: Mi padre tenía 20 años... Vivían en Vallecas, eran vecinos, mi madre tendría 16, 17, no lo sé. Mi madre iba a las casas a fregar, se encama con un señor, con un señorito, porque ella iba a las casas, y la deja embarazada. Y a mí con 2 años, o 3, me deja en la calle O'Donnell, donde las monjas, estas que llevan así, que parece una paloma, y me da... un barriguitas de color negro, un barriguitas, pero en vez de plástico, de color negro, de caucho, de los que se rompen, como de porcelana. Y ella iba embarazada así. Porque la única condición que le pone el señor Rogelio es... Pues mi madre era muy guapa. A mí ya es que me conoce usted con 62 años. Pero... la dijo, tú te vienes conmigo. Pero sin mochila. La mochila ya sabe quién éramos. Llegó mi madre, se sentó en las escalinatas, salió una monja, se arrodilló, llevaba ella como una bata con un tirante. Yo lloraba que los mocos me los comía para adentro y me cogió la monja de la mano y hasta luego, Lucas.
12: La Josefa, després de ser entregada a les monjes del carrer O'Donnell, va acabar al preventori de Guadarrama i la Carmen va quedar a càrrec de l'àvia paterna. El diccionari defineix el preventori com un establiment sanitari que té per finalitat prevenir les malalties. Però si busquem a internet preventori de Guadarrama, hi trobarem una cosa molt diferent.
15: Hi trobem articles on se'l qualifica de sinistre, d'infern i de camp de concentració per a nenes durant el franquisme. Moltes de les nenes que hi van estar quan ja eren dones de més de 50 anys es van atrevir a denunciar les humiliacions que hi van haver de suportar. La Josefa va ser una d'aquestes nenes.
14: Si te meabas, tenías que dormir meada. Tenías que dormir meada. Por la mañana tenías que fregar los suelos a pata, o sea, pero un olor horrible, de largos. Te daban dos, yo no sé el tiempo, pero mear tenías que mear corriendo. Cagar tenías que cagar corriendo. Y cuando le salía del tralarala o del parrus, que en francés es el parrus, pues te ponían como si fuera un aquelarre, sacaban a toda la niña de la cama, a ti te desnudaban, se reían de ti, te quemaban el culo. ¿Sabes cómo te quiero decir? Te duchaban con agua fría. A las niñas que tenían esos aparatos, que no se podían ni sentar, las pobres, y nosotras le hacíamos un corro para que se pudieran sentar, luego nos pegaban y tal. Pero ese día la veíamos, al otro día ya no la veíamos. ¿Dónde está? Pero es que se la han llevado para curarla, ya los cojones. Asesinos.
15: La Josefa va passar gana i set.
14: ¿Qué nos daban? Pues algo parecido a gachas, sabía muy malo, ¿sabes? Yo vomitaba mucho. El agua, la leche o lo que fuera, era revuelta con agua, era algo muy asqueroso. No te daban de beber, te daban un vaso de agua el día que te habías portado bien. Entonces yo era muy lista, era ingeniosa. Entonces, ¿qué hacíamos? Íbamos al váter, que eran todos lavabos, ¿sabes? Todos así como, y yo les decía: no bebáis, vamos a tirar primero de la cadena. Y bebíamos del váter, del agua que caía de la cisterna. Estaría más limpia, ¿no?
15: Algunes de les afectades han arribat a pensar que fins i tot van experimentar amb elles i que els van administrar vacunes que no consten en el seu historial mèdic.
14: Tú cuando te marchas a Birmania, tú ya vas vacunado. O si te vas, por ejemplo, a cagar las cabras de arriba, pues tú ya vas vacunado. Lo que no haces es ir y que te empiecen a vacunar todos los días, te inyecten un líquido amarillo todos los días, es que no quiero hablar mal, en el hombro, como si estuvieras en la mili.
12: Tot això que explica la Josefa coincideix amb el relat d'altres dones que de petites van viure al

0: me defendía mucho. Me decía, me cogía, me apretaba mucho. Pepi, si alguna vez nos hacen desaparecer, José, ¿me vas a buscar? Sí, Carmen, sí. No voy a dejar de buscarte nunca. No te... ¡Te cállate ya! Sí, no hables de eso. Se lo prometí. Y lo cumplí.
1: Ja veieu que amb la història de la infantesa de la Josefa i la Carmen es podrien escriure moltes pàgines. I quan sentiu el que ve a partir d'ara, encara més. Informació important abans de continuar. El pare de les dues germanes va marxar a Suïssa i anys més tard va tornar emparellat amb una italiana. La relació entre pare i filles no es va reprendre mai amb normalitat. Continuem. Ens havíem quedat que l'última vegada que la Josefa va veure la seva germana era un dia de novembre de 1981, quan la Carmen, plorant, la va anar a trobar a la feina. La Josefa la va deixar un instant sola per anar a buscar la bossa i quan va tornar, la Carmen ja no hi era. Tal com hi havia promès, la Josefa ha dedicat la seva vida a buscar-la. Atenció al que ve ara.
0: Yo todos los días iba al ordenador y ponía Carmen Fraile Muñoz. Y un día me salió Boletín Oficial del Estado. En este juzgado de la calle Cubos se busca a doña Carmen Fraile Muñoz para darla por fallecida después de 36 años para lo del tema del testamento de tal y Pascual. Mira, me desmayé, me limpié, me atusé, me fui al juzgado. Don Eladio me dijo, se asustó mucho porque me tiré a él, le cogí de las manos, no me la dé por muerta, que no me la dé por muerta, no me la dé por muerta. Y cuando yo monto todo esto, es en noviembre. Bueno, pues a los 3 minutos me llama don José y me dice, doña Josefa, la quiero ver a usted aquí el viernes, dentro de 2 días. Me creyó. Yo creo que se compadeció de mí. Yo creo, no lo creo, vio que era verdad lo que decía.
1: El que explica la Josefa és que José Eladio Camacho, el lletrat de l'Administració de Justícia, la va ajudar i la va convocar dies més tard perquè pogués declarar en el procediment de defunció de la Carmen, que s'estava tramitant al jutjat. Ara hi tornarem. Quedeu-vos amb una cosa. La Josefa ha dit que es volia donar per mort a la Carmen per el tema del testamento. Continuem. El que vol la Josefa és que la policia busqui la seva germana, perquè creu que pot estar viva i perquè li va prometre que la buscaria. Demane ajuda a SOS Desaparecidos.
0: SOS Desaparecidos, cuando yo hablo, sin foto y sin nada, me dijo, no la vas a encontrar. Es muy difícil. Han pasado 36 años. No la vas a encontrar. Pero ¿por qué no? Lo vamos a hacer. La vamos a poner como desaparecida. Pero olvídate. Vete mentalizando. Y le dije, no. Joaquín, a Mills. No. La voy a encontrar. La voy a encontrar.
1: Joaquín Amills és el president de l'associació SOS Desaparecidos i és amb ell amb qui parla la Josefa. Fixeu-vos que diu que no té cap fotografia de la seva germana en el moment que va desaparèixer. La relació amb el pare i l'àvia no és bona i per això no ha pogut endur-se cap foto de la casa familiar. El fet que no hi hagi cap imatge de la Carmen dificulta la recerca, perquè sense foto ningú la pot reconèixer. I en cas que n'hi hagués, han passat 36 anys i la Carmen ja no és una jove de 26 anys. Malgrat tot, SOS Desaparecidos publica un cartell. La Josefa, o Pepi, tal com l'anomenava la seva germana, fa una altra cosa. Posa una denúncia de desaparició a la Policia Nacional.
0: A Príncipe de Asturias, que es mi comisaría de referencia, pues la estaban remodelando y pintando. Entonces llegué y dije, vengo a poner una denuncia. ¿Ya está usted aquí otra vez? Sí, ya estoy aquí otra vez. Vale. Pues no la podemos atender, porque estamos de obras.

0: Entonces mi hija me llevó al Retiro, a una que hay cerca de los apartamentos donde vivió mi hermana. Y no nos atendieron. Dije, ¿cuál es la más próxima? Dice, si es que no hay más próxima, mamá. Es que nos vamos a tener que ir a Ciudad Lineal. Digo, llévame a Ciudad Lineal. Todo el día, ¿eh? Era un día gris. Y fuimos a Ciudad Lineal. Y como llegué muy alterada, porque ya había me habían movido mucho, ya había sido mucho, y digo, no voy a conseguirlo. No llamaron a un policía cualquiera. Había muchísima gente, pero me atendieron a mí la primera. Pero en vez de venir un policía, vino un policía psicólogo. Como diciendo, a ver si está más para allá que para acá. Le expliqué, Gregorio se llama. Le expliqué, le lloré, le dije, le puse, le pongo, le pan, le pum. Dio un botón y dijo, 36 años sin renovar su carnet de identidad. Yo no sé qué empezó. Traiga, que le voy a poner la denuncia.
1: Un incís. Fixeu-vos que la Josefa explique que el 9 de novembre de 2017, quan entra a la comissaria que té més a prop de casa, la del carrer Príncep d'Astúries, on li diuen que no la poden atendre, el policia li va deixar anar, ja està usted aquí otra vez. Per saber per què li fa aquesta pregunta, hem de retrocedir 6 anys i situar-nos al 4 de gener del 2011, que és quan la Josefa, que llavors tenia 53 anys, va anar per primer cop a la comissaria del carrer Príncep d'Astúries de Madrid per denunciar la desaparició de la seva germana.
2: En Madrid, siendo las 10 horas 47 minutos del día 4 de enero de 2011, comparece en calidad de denunciante Josefa Fraile Muñoz y denuncia los hechos que se detallan a continuación, ocurridos en 1981 en un piso de Madrid. Que sobre el año 1981, su hermana María Carmen Fraile Muñoz, nacida el 3 de septiembre de 1956, se marchó del domicilio embarazada con una pareja a Barcelona. Que quiere manifestar que desconoce el paradero de esta, así como toda forma de comunicación con la misma, ya que no tenía contacto con ella, no pudiendo aportar ningún otro dato sobre su hermana.
1: A la denúncia policial consta que quan la gent va preguntar a la Josefa per què havia trigat gairebé 30 anys a denunciar la desaparició de la seva germana, ella va respondre que perquè no sabia què fer i perquè no n'havia tingut cap notícia fins feia poc. La Josefa havia tingut una única informació de la Carmen des que havia desaparegut i de manera indirecta.
3: Veient que passava el temps i que no tenia notícies de la seva germana, va preguntar al pare si en sabia res i només va poder assabentar-se'n que l'àvia havia rebut una postal de la Carmen enviada des de Barcelona on deia que es trobava bé. Però la Josefa no l'ha arribat a veure mai, aquesta postal.
1: La postal tornarà a sortir més endavant. Hem dit que la Josefa va posar la primera denúncia el 4 de gener de 2011. I escolteu què diu.
0: Todos los años, los 4 de enero, iba a todas las comisarías donde me pillaran. Me han echado patadas, se han reído de mí, me han insultado, se ha ido porque le ha dado la gana. Cuando una mujer de 25 años desaparecía, porque le había dado la gana. No. Vale, le ha dado la gana. Me quiere hacer la nota, le estoy diciendo que desaparece. Hágamelo. Y según me iba, veía cómo quien me había hecho, mientras se ponía a hablar al móvil la denuncia, veía por el cristal cómo le hacía un bullullo después de haberme dicho que la iba a mandar al juzgado y la tiraba a la papelera. Me ha arrodillado. Les he besado los pies. Se han reído de mí. Les entiendo. Chicos de 25 años, de las academias, los entiendo. Porque la dureza esta esto es muy duro. Todos los días 4, lloviendo, nevando, con sol de enero. Esa era mi carta a los Reyes Magos.
4: ¿No poses una denuncia per desaparició d'una persona major d'edat? Tampoc és tan fàcil de que te la tramitin. Si no els dones una informació veràs, unes pistes de que no només pot estar desapareguda, sinó que pot ser morta, o que li pot haver passat alguna cosa, o que la desaparició pot haver estat no voluntària, tampoc se't posaran a buscar amb persones majors d'edat.
1: Aquest que hem sentit és l'advocat Xavier Alsina. De seguida us explicarem quina és la seva vinculació amb el cas. Tornem al 2011. El 2011, amb la primera denúncia, la policia va fer unes quantes gestions per saber què se n'havia fet de la Carmen. No sabem si moltes o poques, però van resultar infructuoses. No hi havia cap fil per estirar per enlloc i el cas va quedar arxivat. La Josefa és una dona forta i lluitadora a qui la vida no ha tractat bé. S'ha hagut d'acostumar al dolor i ha hagut d'enfrontar-se tota sola a la incomprensió i la incertesa. La seva salut se n'ha ressentit.
0: Porque yo mi enfermedad es un síndrome ansioso depresivo, es un dolor cronificado. O sea, no estoy loca. Es dolor cronificado. Eso es brutal. Entonces, cuando no lo controlo. No, ahora me he medicado. Pero me han mandado muchas cosas, no quiero. Yo solamente me tomo mi Lexatil y estoy con mi música clásica y estoy con mi lectura y y escribiendo. O sea, no, me gusta estar sola. Bueno, no estoy sola, estoy con ella. Estoy con ella. Siempre estoy con ella. Me voy y Carmen, ahora vengo, que no tardo nada. Carmen, que ya estoy aquí. Llevo 40 años poniéndole velas.
1: La Josefa, la Pepi, no es cansa de parlar amb la seva germana desapareguda, la Carmen.
0: Carmen, inteligentísima. La recuerdo con el vestido blanco viniendo corriendo. Pepi, me llama Pepi. Pepi, me han dado el trabajo en Gas Madrid. ¿Qué me dices? Podríamos estar jubiladas, sentadas, hablando, saliendo, entrando. Muy inteligente. Yo cogí una enfermedad, una septicemia muy fuerte. Me salvó la vida. Me llevó a la clínica Núñez de Balboa, que ya no existe. Y el doctor Rodero, que estaba haciendo prácticas, estaba de guardia, me operó en el momento. Dijo, doña Carmen, márchese y tráigamele un pijama. Es muy divertida. Y me trae un pijama, me acuerdo, que era muy folclórico, muy de melocotones. Me dio mucha risa. Dice, ha estado toda la noche en cama. O sea, a sus pies. Se quedó ahí conmigo. Me salvó la vida ella. ¿Por qué me salvó la vida?
2: Crims amb Carles Porta.
1: Tornem al 9 de novembre del 2017 a la comissaria de Ciutat Lineal a Madrid. El policia veu que la Carme fa 36 anys que no ha renovat el carnet d'identitat i tramita la denúncia. Quines dades aporta la Josefa en aquesta denúncia?
3: La Josefa explica que fa pocs dies ha sabut a través del BOE que un jutge volia donar per morta la seva germana. Es queixa que el seu pare no li ha dit res sobre l'expedient de defunció i que l'home no li ha volgut donar mai cap informació de la seva germana. La Josefa diu a la policia que la Carmen va desaparèixer el 1981 i, segons consta per primera vegada els documents policials que hem consultat, aporta un nom. Diu que la seva germana se'n va anar a Barcelona amb la seva parella Manuel Macarro Tierbach i que ella estava embarassada.
1: En aquest moment de la història, la investigació s'activa per partida doble. El jutjat número 81 de Madrid, on es tramita l'expedient de defunció de la Carmen, i els cossos de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
4: I a part de que se la creuen i de que ella els dona pistes, aquí sí que la comencen a buscar. El pare no tenia interès en buscar buscar la seva filla. L'únic interès que tenia amb aquest procediment, que en diuen de jurisdicció voluntària, era declarar-la morta. No tenia cap més interès.
1: El Xavier Alsina va acabar sent l'advocat de la Josefa. Ja trobarem el moment d'entrar més en detall amb això. Continuem. Si ho recordeu, la Josefa havia dit que volien donar per mort a la Carmen pel tema del testament. Ara veurem d'on ve això.
4: Al febrer del 17, el pare de la Maria Carmen i de la Josefa presenta una declaració de defunció. És un procediment que jo fa pocs anys en vaig fer un, no sé si n'he fet dos en tota la meva vida, per declarar un desaparegut de la Guerra Civil que declarin mort. I és un procediment relativament senzill, sobretot quan la persona desapareguda, a part de que faci més de 10 anys que ha desaparegut i tal, doncs calcules l'edat i en té més de 80.
1: El pare, que es diu Francisco, és el promotor de l'expedient i compareix al jutjat 4 mesos després de presentar els papers, exactament el 16 de juny del 2017. Hem posat veu a la seva declaració.
5: Mi hija desapareció hace muchos años, aunque no recuerdo exactamente el año. Debió ser sobre el año 1981. Al poco tiempo acudí a la comisaría de Vallecas. En ese momento no me cogieron ninguna denuncia porque me dijeron que mi hija era mayor de edad. De todos modos, el comisario me dijo que miraría si con el DNI de Carmen podía saber dónde estaba. Pero a través del sistema informático, Carmen no aparecía por ningún lado. Luego fui a la empresa donde trabajaba mi hija, Gas Madrid. Me recibió el director y me dijo que Carmen llevaba muchos años trabajando allí y que se dio de baja voluntaria sin explicar por qué dejaba su puesto de trabajo. En esa época, mi hija ya era independiente y vivía fuera del hogar familiar. No me explico por qué desapareció. No habían desencuentros familiares ni de otro tipo.
1: Per què el pare volia declarar morta la Carmen?
4: Per dos motius. Perquè ell seria... El pare seria l'hereu de la filla, una vegada difunta, en tant en quant no tenia fills, i diràs, per què tenia la filla, la Maria del Carmen? En principi, res, però hi ha una iaia que tenia diners o que era una persona ben posicionada i que no sabem quin testament havia fet o quins hereus tenia. Això ho desconec, eh? Però, per tant, una és que el pare vol ser l'hereu de la seva filla i dues, que el pare, per deixar la seva herència, en principi que havia els béns que havia heredat de la mare, volia, per tenir-ho clar, volia ja descartar a una de les dues filles del primer matrimoni. Llavors, declarant la difunta, el pare ja sabia que l'única que podia tenir alguns drets era la meva clienta, la Josefa. I, per tant, jo crec que el pare el que volia era deixar-li tot net a la seva tercera filla, en conseqüència del segon producte, del segon matrimoni.
1: En el procediment per donar la Carmen per morta, també declara la germana del pare, que és la tieta de la Carmen i de la Josefa.
4: Diu que les havia cuidat de petites i que ve a dir el mateix que els altres, que no saben res d'ella, que no han tingut mai cap postal, que va desaparèixer entre 81 i 82 i que no saben absolutament res d'ella.
1: A la Josefa la citen a declarar el 17 de novembre del 2017.
3: La Josefa torna a explicar el que ja ha dit a la policia, que en el moment que va desaparèixer la Carmen tenia una relació sentimental amb un tal Manuel Macarro Tierbach, que ella mateixa els havia vist junts, i diu que l'últim dia que la va veure estava embarassada, que un dia va sentir dir a la seva àvia que havia rebut una postal de la Carmen des de Barcelona, però que ella personalment no l'havia vist mai, aquesta postal, i que la seva germana no es va posar en contacte amb ella mai, ni per telèfon, ni per carta, ni a través de cap altra persona.
1: La Josefa ha donat un nom, Manuel Macarro Tierbach. De seguida se'l localitza perquè declari en l'expedient de defunció de la Carmen. El Manuel diu que no coneix la Carmen i que no n'ha sentit a parlar mai. La Carmen fa 36 anys que està desapareguda. Des de l'1 de juliol del 1981, que és el dia que va demanar la baixa voluntària a Gas Madrid, l'empresa on treballava. El 2017 han passat 26 anys, més dels 10 mínims necessaris per tirar endavant un expedient de defunció. El primer requisit per donar per mort una persona es compleix, però el fiscal estudia detingudament l'expedient i s'adona que no compleix el segon requisit. I el 13 de novembre del 2017 resol això.
4: El fiscal fa un informe, diu que no, que s'ha de fer més investigació, que aquesta persona té 61 anys i que podria estar perfectament viva.
1: Per investigar més, la policia demana a la Josefa i al seu pare, el Francisco, que es facin una prova d'ADN. I ara és quan tot es reconnecte. Recordeu el programa Fènix? La policia vol veure si hi ha alguna coincidència entre el perfil genètic de la Josefa i el pare i l'ADN de cadàver sense identificar que hi ha a la base de dades policial. El resultat no serà immediat.
6: Al mes i medio, dos meses, no salta el match.
1: Un match vol dir que el 28 de desembre del 2017, 18 anys després que es trobés l'esquelet de dona embarassada a Sant Salvador de Guardiola, el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil emet aquest informe.
2: Los perfiles genéticos obtenidos han sido introducidos y comparados con la base de datos policial a partir del ADN, habiéndose obtenido una posible compatibilidad con un perfil genético correspondiente a un cadáver de mujer analizado por el laboratorio del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
1: L'informe arriba a la gent García Espejo.
6: Nos dicen que una persona que ha denunciado la desaparición en Madrid es hermana de los restos óseos que nosotros tenemos. Automáticamente, al día siguiente, ya estábamos en Madrid.
1: Les restes òssies trobades l'any 1999 en una finca de la urbanització de Cal Esteve de Sant Salvador de Guardiola són de la Carmen Fraile Muñoz, la germana de la Josefa. Han passat 18 anys fins que s'ha pogut identificar la víctima. Ara encara cal saber qui la va matar i per què.
2: Crims. Per què matem?
3: Al desembre del 2017, la policia científica truca a l'Angélica, la filla de la Josefa, que té 36 anys i ha conviscut amb la desaparició de la Carmen des que va néixer. L'Angélica vol preparar la seva mare per rebre la notícia.
0: Yo llevaba un vestido negro largo y venía con mi hija. Y a mí me mosqueé un poco. Digo, qué raro que esta esté tan pronto en casa. Esto es muy raro. Se quitó las zapatillas, se subió al sofá, yo me senté y me dijo, mamá, tengo que decirte una cosa, porque la Guardia Civil le dijo, o quien fuera, tampoco recuerdo muy bien ahora, de que me lo iban a decir a mí. Y mi hija dijo que no, que me lo decía ella a mí. Y entonces venía yo del médico, me senté ahí, digo, pues venga, pues dime, ¿qué pasa? Dice, ¿te hiciste las pruebas de ADN, no? Digo, sí, claro. Digo, estoy esperando, a ver si ya me dicen algo. Digo, que no me van a decir nada. Digo, porque... Pues no me van a decir nada. Digo, porque esto, ya lo sabes, lo mismo pasan 40 años. Y me dice... Pues que sepas que es la tía.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Carles Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a Catalunya Ràdio que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt a favor dels encausats el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional. I això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
2: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
1: Més informacions amb Oriol Pujador.
3: L'edició europea de Politico avança que demà la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de drets als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà demà. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per haver fet avenços limitats en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i els requisits pel que fa a la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document anuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla especial anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat.
1: Els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per sisena nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-americà ha informat que aquest vespre han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica.
3: L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançament de míssils i drons des de la costa iraniana de l'estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen a la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta, una sortida negociada.
4: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
1: I milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa del país, Mikhailo Fedorov. Era molt popular per ser l'arquitecte de la guerra dels drons, que ha tornat aquí la iniciativa i, per tant, la moral a la ciutadania. Fedorov ha enviat aquest missatge.
5: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
1: I Zelensky ha lamentat la situació.
6: Un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
3: Crema en diversos incendis a municipis d'Espanya. Un incendi que ha calcinat més de 6.000 hectàrees prop del municipi d'Orés, a Saragossa. Continua descontrolat. Les flames que van començar dimecres han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 5 municipis propers. Els bombers calculen que encara trigaran dies a poder-lo controlar. A banda d'aquest foc, els bombers també treballen en un altre incendi amb gran potencial per cremar milers d'hectàrees a Guadalajara. Aquest foc ha començat al municipi de la Mierla i ja s'ha demanat el suport de la UME. Aquest petit municipi de 40 habitants també s'ha hagut de desallotjar. I a la Comunitat de Madrid, un altre incendi també ha obligat a desallotjar un centenar de veïns per un foc provocat. L'autor d'aquest incendi ja ha estat detingut.
1: Els esports amb Sergi Andreu.
7: Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i en les pròximes hores es podria oficialitzar el seu fitxatge fins al 2031. Mentrestant, Ter Stegen no s'ha entrenat amb permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. I encara en clau blaugrana, demà sabrem l'abast de la lesió de Frenkie de Jong i el temps de recuperació d'aquesta lesió al genoll que es va fer durant el Mundial. En bàsquet, el Barça ha fitxat el base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, per dues temporades. Arriba procedent de l'Olímpia de Ljubljana. I el Tour de França, tercer triomf pel belga Tim Merlier en aquesta edició. Ha tornat a ser a l'esprint. A la general no hi ha canvis. L'esloveta de Pogacar manté els 3 minuts i 36 segons sobre Jonas Vingegaard.
0: Fins aquí les notícies.

0: canvi. Visca la ciència. Endavant, Marta.
1: El búnquer.

0: 1891, Ginebra, Suïssa. Bon lloc per començar la temporada, eh? Lluny de Liverpool, de Southampton, sí, de qualsevol port britànic.
1: I tant.
0: Zero barcos, zero problemes.
1: Avui no us heu de preocupar per res. Sí. Les ciutats portuàries d'Anglaterra i l'oceà Atlàntic ens queden molt lluny. L'únic perill aquàtic que podem tenir a Ginebra és que ens mulli aquell raig d'aigua que tenen instal·lat al llac. Saps aquell raig?
0: Que si ho sé, la Neus m'hi va portar aquest estiu.
1: Ah, sí?
0: És un xorro d'aigua. Ja està, el que passa que va molt amunt.
1: Sí, sí, sí.
0: I tant, tu no fotis la cara allà perquè fa un lifting, eh?
1: Cuidado, cuidado. Bueno, la Neus, precisament, després que és l'experta en Suïssa, sí, ja ens explicarà més coses sobre el famós raig aquest de Ginebra. En fi, sense cap perill ni cap iceberg a la vista, hem de donar la benvinguda al nostre protagonista d'avui, en Richard Norris Williams.
2: És suís, però té un nom molt americà per ser suís, eh?
1: Sí que és veritat, ah, sí, però té una explicació, eh? En Richard és fill d'americans.
0: Ah.
1: De fet, ell ha nascut a Ginebra, però té la nacionalitat estatunidenca. Mm. Com us podeu imaginar, la família d'en Richard està ben posicionada. Té diners i prestigi. El seu pare és un advocat de l'Standing de Filadèlfia, que fa anys es va instal·lar a Europa.
0: Carai, tu!
1: El petit Richard creix en un ambient aburgesat i elitista. Tindrà els millors tutors que li ensenyaran anglès, alemany i francès. Menys català...
0: Sí, exacte. Sempre, que prengui França, però vols ensenyar-li català.
1: Català
0: primer
1: se li ha ensenyat el nano.
0: Hosti, noi.
1: Hòstia. Com que els altres nanos de Suïssa són uns morts, en Richard creix sense gaires amics. Els suïssos no són molt eixelebrats.
0: No.
1: Són...
0: Quin suís boig coneixes? Zero?
1: No. No, cap. És que, de fet, no conec cap suís, em sembla.
0: Ja, és que... surten poc, eh?
1: Sí.
0: Sí que de tant en veus alguna matrícula suïssa, perquè fa gràcia,
1: sí,
0: tenen,
1: sí,
0: la bandereta aquella, sí, però sí, dius... No el veuràs discutir-se amb una ampolla de vi trencada al mig d'una carretera.
1: No.
0: Que soy suizo, que te mato. No.
1: Fent balcònic a Mallorca. No són d'aquest tarannà.
0: No, zero morts.
1: Bé, quan el nostre amic té una estona lliure, el seu pare se l'emporta a les pistes de tennis per practicar.
0: Ah.
1: El pare d'en Richard és molt bon tenista i creu que el nano té futur. El nostre Richard també la toca bé, eh? Té fusta de tenista.
0: Què dius ara? Ei. Noi! Sisplau.
1: Mira, les ulleres, treu-te-les, sí, per jugar.
0: Ostres, quines ulleres portes, boig. Amb vidre de finestra, d'aquell que és una merdeta.
1: Cuidado, eh? Hòstia, aquest estiu em van trencar el vidre de la furgoneta.
0: Com?
1: Un camió tirant enrere.
0: Què?
1: Sí.
0: Pues encara ha sortit barat, no? Perquè un camió tirant enrere... podria haver sortit l'esquela, bueno, a l'avantguàrdia directa.
1: La finestra, i vaig haver de canviar tota la porta del copilot. Sí.
0: I eres a dins?
1: No, jo estava fent proves de so en una actuació i el del camió era el tècnic.
0: És que... Clar, això t'anava a dir. Com sempre t'enganxa, tot t'enganxa treballant.
1: Sí, noi.
0: És una cosa... O sigui, tu no et matarà una branca que et caigui sobre mentre fas la migdiada.
1: No, això no.
0: Hosti, no.
1: Però ho deia perquè es va trencar amb molts trossos, molt petits, que el dels vidres del cotxe això ho hauríem de mirar.
0: Creus que està mal arreglat?
1: S'hauria de ficar un tipus de vidre que quan es trenqui no estigui recollint vidres els propers 30 anys de la teva vida.
0: Clar.
1: Dins del cotxe.
0: Passes que si poses vidre de finestra et pot seccionar el cap molt fàcilment, trobo jo, vidre d'aquells, no?
1: Bé, en aquest cas el...
0: Juga tenis. Però és bo o no és bo?
1: És bo.
0: És aquells de... El nano és el nou Federer. Noi,
1: bueno,
0: no sap ni agafar la raqueta encara.
1: No, en aquest cas, sí, el pare té motius per fardar del seu fill.
0: Val.
1: Amb només 14 anyets, en Richard guanya els seus primers partits contra gent més gran que ell. És un prodigi que pot tenir números de convertir-se en tenista professional.
0: Carai.
1: Però com que el pare és un home intel·ligent i sap que el món dels esports és molt traïdor, vol que en Richard continuï estudiant. El matricula a la Universitat de Harvard. En cas que el tennis no funcioni, en Richard tindrà una carrera.
0: Com fan tots els pares de futbolistes.
1: Sí,
0: què et penses, que no ho va fer el pare d'en Neymar? Intentar matricular-lo a Harvard.
1: No sé. Què deu haver estudiat, en Neymar?
0: Neymar? A jutjar per la seva actitud fora del terreny de joc, empresarials.
1: Clar. I aquells que l'acompanyen són els seus assessors.
0: Són assessors. Són tots els llicenciats en dret.
1: En Richard l'atrau la idea de marxar de Suïssa i passar una temporada a Harvard. Viurà noves aventures i travessarà l'oceà Atlàntic, que és una cosa que li fa molta il·lusió. Primer viatge fins a França, on agafarà un transatlàntic que el portarà fins als Estats Units.
0: Cinc temporades i no n'aprenc, eh? De cop, a la mínima, apareix un barco. Del no-res. Era un tio jugant a tennis a Suïssa, sí, que sí, no hi ha res més lluny d'un barco.
1: No t'has de preocupar, Jair, tranquil. El viatge amb el transatlàntic va com una seda i en Richard arriba sa i estalvi. Tranquil.
3: Val. Ja està.
1: Un cop instal·lat a Harvard, combina els estudis d'economia amb el tennis. Ja sabeu que als Estats Units els esports són fonamentals per tenir una vida universitària plena.
0: Sí.
1: Les lligues d'estudiants són el pas previ per convertir-se en professional. El nostre amic guanya totes les lligues universitàries de tennis. És l'esportista més famós de Harvard.
0: Bé, nano, bé.
1: Oh, que guapo el tenista.
0: Que guapo, sí, que guapo.
1: Un cop acabats els estudis, en Richard torna a Ginebra, al costat del seu pare, que al mateix temps li fa d'entrenador. Si vol ser professional, encara li queda molt camí i moltes hores a la pista.
0: Ah, nano, aquest canell! És que no sé què se li diu a un tenista.
1: No se li pot dir res.
0: Jo sé que a un nen que juga a futbol castellà se li diu... Sí. Mete la intensidad!
1: Sí.
0: Dale. Ningú sap què vol dir.
1: O passa la pelota.
3: Aquell asquillo.
1: Sí, aquest és el quillaco fort.
0: Pensava que anaves a dir...
1: Si passa la pelota, no passa el tio,
0: No la passes! No la passis. Però si el futbol és per passar-la.
1: Sí, sí.
0: El pare que vol que el nen marqui tots els gols.
1: Què passa amb el futbol? Jugàvem aquí a la Gleba, que érem tots catalans, però que no sabíem ni castellà,
0: sí.
1: I les ordres eren castellà, també, sempre.
0: Per què?
1: Vamos, de què?
0: Que no saps parlar ni castellà.
1: Som de la Gleba, nano.
0: Estoy solo. Que tens a quatre tios a sobre. Aquesta gent que deia, estic sol,
1: sí.
0: I tenia quatre tios al voltant, deia... Ja,
1: mira una mica, perquè sol no estàs.
0: No estàs.
1: Bé, ens plantem a principis de l'any 1912.
0: Sí.
1: En Richard, de 21 anyets, acaba de guanyar el campionat suís de tennis.
0: Oh.
1: Cuidado, eh? És llavors quan rep una carta de la Federació de Tennis dels Estats Units. L'han preseleccionat per jugar a la Copa Davis de l'any vinent en la modalitat de dobles.
0: Ah.
1: En Richard està especialitzat a jugar a dobles. Quan juguen parelles, s'ho fa d'allò més bé.
0: Bueno, a veure, si a mi em poses de parella en Djokovic... Te passo més d'una ronda,
1: també,
0: eh?
1: També. Clar, si un dels dos és bo...
0: És boníssim, l'altre, igual.
1: Mira, el del Rafa Nadal...
0: Què?
1: No opinaré perquè no sé de tennis, jo.
0: No.
1: Però
0: no,
1: de cabell sí que en sé.
0: No, de cabell... Ah, val! Que el d'en Rafa Nadal volia dir els cabells.
1: Bueno, tot el d'en Rafa Nadal.
0: Tot el d'en Rafa Nadal és...
1: Jo quan... A mi se'm fa carregós, aquest senyor. Se'm fa... Vés a fer de president del Madrid, ja, i deixa'ns en pau.
0: Apareix de cop i em fa mandra.
1: Hòstia,
0: mira, sí. Que... Apareix de cop, vaig veure un anunci de Can Carlos Latre. Es fa un show ara,
1: per
0: celebrar 25 anys de carrera.
1: Sí.
0: Però de cop va sortir un plano d'en Rafa Nadal. Vendran amigos, i són en Rafa Nadal, i penso... Aquest senyor que hi ha de fer un espectacle d'humor?
1: Bueno,
0: perquè a mi no em fa cap gràcia.
1: Bueno, però d'imitacions sí, perquè és fàcil d'imitar.
0: Bueno, però quan limiten Carlos Latre ja em fa gràcia.
1: Sí,
0: però ell no. Ell gens ni mica.
1: Bé, doncs, en Richard té molt nivell amb el tema dels dobles, que és una modalitat una mica ridícula.
0: Sí.
1: Sembla que estigui jugant a la Wii Esports, una mica. Però bueno.
0: Sí, perquè el camp de tennis no és tan gran, eh?
1: No, com per posar-hi quatre persones,
0: no.
1: Però no, hi ha tenistes que s'especialitzen en dobles, perquè
0: sí.
1: Motiu ha de viatjar cap als Estats Units per entrenar-se amb els seus nous companys.
0: Val.
1: En Richard està encantat amb la proposta. El viatge el farà acompanyat del seu estimat pare, que ja sabeu que també és el seu conseller, el seu entrenador, el mànager i el que faci falta.
0: Escolta, de moment aquesta biografia, per començar la temporada, fluixeta, perdona, eh? Perdona.
1: Sí.
0: M'estic posant estic mirant on em ressona aquesta biografia.
1: Sí.
0: Me poso el paper a l'espectador i
1: pensa
0: no
1: que això
0: res.
1: Va al migdia ara, que la gent també és un altre tipus. També no els hi podem posar molt difícil el primer dia. Al migdia ja saps que la gent els hi toca més el sol. És un altre nivell.
0: És que no havia mirat el rellotge, com que aquí no hi ha sol. Ostres, tu, és veritat que és l'hora del migdia, ara.
1: Ens hem adaptat.
0: Perdoneu per la gent que està escoltant en podcast, que sé que escolteu les 3 de la matinada.
1: Hi ha gent que direu, hòstia, avui va lent, això.
0: No, teniu raó.
1: Ens hem adaptat a la gent del migdia.
0: És l'hora... Ara... Perdoneu, és així.
2: És així, ja està. Ja no fem més referència a l'hora, perquè sabem que aquest és un programa transversal.
1: Cadascú l'escolti quan vulgui, i ja està. En fi, un cop a França, és el pare d'en Richard qui compra els bitllets del transatlàntic que els portarà cap als Estats Units.
0: Bueno, i a mi què? Que m'importa que l'hagi comprat el pare. Bueno, que ha comprat, que ha comprat un bitllet d'un vaixell, vale?
1: Sí.
0: Sí, vale?
1: Un vaixell que...
0: No, no, pena.
1: Ara sí. Ha comprat dos bitllets per l'RMS Titanic!

0: Ara anava a dir, però quanta gent hi anava al Titanic? Molta.
1: Molta. Molta, la veritat, eh? On és el nen de cada temporada? El nen fantasma que els avisa abans de pujar.
2: No, senyor, no hi pugi. Està maleït, aquest barco.
1: No, està maleït, si l'acaben de fer.
3: No hi ha nen, no hi ha nens.
1: No hi ha nen. En Richard... Bueno, fan cas al nen fantasma i es queden a terra ferma.
3: No,
1: no hi ha nen.
3: No hi ha res que faci sospitar que aquell viatge transoceànic acabarà amb un bon xafastre. A hores d'ara, el Titanic ja ha sortit del port de Southampton. Fins i tot ja ha tingut temps de patir un incendi entre les calderes 5 i 6. Però tot ha quedat en un ensurt. El vaixell arriba al nord de França per fer una parada i recollir alguns il·lustres passatgers, entre els quals hi ha en Richard i el seu pare. Evidentment, aniran a primera classe.
1: Ah, val.
3: Als nostres amics els espera un viatge ple de luxes i tranquil·litat a bord del transatlàntic de vapor més llarg i més segur del món. O almenys això és el que posa el bitllet.
1: Bon bitllet, eh?
3: Sí.
1: Ostres, si ho posa el bitllet, pugeu tranquils,
3: home. I tant, home.
1: Oi que el metro de Barcelona no hi diu el mitjà de transport més segur i ràpid?
3: No, no. Els primers 4 dies són tranquils i plàcids, fins que arriba la data i l'hora concreta. Les 23:40 de la nit del 14 d'abril. No cal que ho relatem altra vegada, que el pobre Frederick Fleet no pot agafar els prismàtics perquè l'armari està tancat. Primer capítol de la història d'aquest programa, Frederick Fleet.
1: Gràcies, Santa.
3: I tampoc cal que us tornem a relatar com es menja un iceberg gegant amb patates.
4: ¿Qué ha sido eso, José?
5: ¿Qué ha sido eso? No sé, me he dejado la llave de los prismáticos.
3: Després del sotrac, ja sabeu que els passatgers i la tripulació primer s'ho prenen amb molta calma. Alguns curiosos pugen a coberta per fer el xafarder i per jugar amb els blocs de gel que han caigut sobre el vaixell. Amb tot aquell soroll de gent amunt i avall, en Richard i el seu pare no poden dormir. Decideixen sortir del llit, vestir-se amb una gabardina i anar a mirar què carai està passant. Quan veuen tant rebombori, prenen una sàvia decisió.
1: Saltar el primer bot que troben, perquè és el que has de fer si xoques contra un iceberg.
3: Decideixen anar al bar del vaixell a prendre una copeta.
1: S'ha de ser molt borratxo, eh? Sí. El Titanic enfonsant-se... Hi ha bar.

0: Recops d'espatlla. Apartis, apartis.
1: Les portes d'un barco no són molt fermes?
0: Sí, suposo, no sí, sé. Sí. I del Titanic més.
1: Home, el Titanic. Sí.
0: Per fi la poden obrir i rescatar el passatger atrapat.
1: Sí.
0: És llavors quan apareix un membre de la tripulació del Titanic i els fot un pet de crits per haver danyat una de les portes del vaixell.
1: Val, ja ho trobarem.
0: Ja ho trobarem, sí. I tant que ho trobarem. Els diu que aquell comportament és inacceptable, que podien haver ajudat l'home sense la necessitat de danyar el mobiliari del vaixell.
1: No sé si vindrà d'una porta.
0: Bueno.
1: Aviam, parlem-ne d'aquí un rato.
0: Ha vingut el pèrit del seguro,
1: sí.
0: I amb aquesta porta no ens hi està, perquè diu que ja estava aixafada abans, eh?
1: No li entra, això no li entra.
0: Quan en Richard i el seu pare decideixen anar a coberta, ja fa estona que els primers bots salvavides són a l'aigua. Com que els periners estan cridant primer les dones i els nens,
1: sí.
0: Els nostres amics creuen que hi ha bots de sobres i decideixen tornar cap a dins del vaixell.
1: Però ficau-vos en un bot.
0: No, calma. No. Han dit dones i nens.
1: Bueno,
0: no
1: dones són... i nens, però sempre hi ha un foradet.
0: Bueno.
1: Que no hi pot haver-hi tants de nens al Titanic, tampoc. És per dir, bueno, noi.
0: No hi ha pressa. A més, a coberta hi fa molt fred. Pensa que en Richard i el seu pare van amb roba interior i una trista gabardina.
1: Bona estampa, també,
0: sí.
1: Eh?
0: Sí.
1: I volien anar al bar així.
0: Anaven a fer un whisky, eh? En calçotets i gabardina, els 6 de 1. Home. S'estan pelant de fred. Mentre coberta el caos és majúscul, ells decideixen anar al gimnàs del vaixell.
1: Què?
0: Eh?
1: Noi. Com? Perdoni?
0: Per combatre el fred han tingut una magnífica idea. Anar al gimnàs a fer una mica d'exercici. Allà s'hi estan una bona estona fins que la situació, ara sí, es torna insostenible. El vaixell comença a inclinar-se de veritat i les peses del gimnàs rodolen per terra.
1: En aquest moment sí que dius... Ei,
0: cuidado.
1: Cuidado, perquè les manuelles aquelles t'aixafen un peu, eh?
0: Home,
1: fa molt de mal, eh?
0: I si t'has de morir d'un cop de pesa d'aquesta...
1: No!
0: És ben tonto,
1: no,
0: també.
1: Millor, molt tonto, millor ofegat.
0: Quan decideixen tornar a sortir a coberta, ja no queden bots salvavides i la part de davant del Titanic ja està per sota del nivell de l'aigua.
1: Però quanta estona han estat al gimnàs? Els hi han anat alçant al cel? No en queda cap bot salvavides, home. Sisplau.
0: Per primera vegada, en Richard i el seu pare ho veuen fotut. Abans d'enfonsar-se amb el Titanic, decideixen fotre's a l'aigua i allunyar-se del vaixell. Recordeu que la temporada passada vam analitzar el moment de la pel·lícula quan la xemeneia es trenca i cau sobre la gent que hi ha flotant a l'aigua?
1: I tant, que esclafa l'amic, l'italià, l'amic d'en DiCaprio.
0: Sí, senyor.
1: Sí.
0: Una de les quatre xemeneies es va trencar pel mig, això és ben veritat, eh? Es trenca de la base i cau en picat just on hi ha...
1: A l'amic italià d'en DiCaprio.
0: A la pel·lícula, sí, Jair. Ah. Però estem explicant el que va passar de veritat.
1: Ah, i què... Però i què més real hi ha que la mort entre en Jack i la Rose? Què pot haver-hi més poderós?
0: A la vida real, la xemeneia que es trenca, les tonelades i tonelades d'acer que es precipiten sobre l'aigua, cauen just on hi ha en Richard i el seu pare.
1: Això ha de fer por, això, eh?
0: Home, si el Tutu Quisplà ja impressiona... Hòstia.
1: Aquella aixecamenta d'aigua. Ja dius, cuidado. Imagina't una xemeneia. No, però això ens ho hem inventat.
0: No ens hem inventat res, Jair, tot documentat. Podeu buscar-ho, si voleu. En Richard se salva, però el pare mor esclafat. En Richard ha vist com el seu pare moria aixafat per una xemeneia gegant.
1: Però carda el cap a sota aigua.
0: Clar.
1: Però és el que faria. Home. Algú deu entrar, no?
0: Algú deu entrar, sí.
1: Sí.
0: L'onada generada impulsa en Richard fins a una espècie de bot inflable ple de supervivents. Encara que hi ha més gent del compte, decideixen apiadar-se d'en Richard i li fan un lloc a dalt del bot inflable.
1: Sempre hi ha lloc.
0: Sempre.
1: Sempre hi ha lloc. Rose.
0: Ara.
1: Aquella porta.
0: Ara.
2: No hay sitio para los dos.
1: Coño, a ver...
0: La pija aquesta.
1: Sí, va, que hi ha. Si ja aniré sentat, si cal, exacte. Però hosti...
0: Al bot inflable hi ha tanta gent que tota l'estona està mig inundat. El pobre Richard s'ha de passar hores i hores amb aigua gelada fins a la cintura.
1: Oi.
0: El nano no s'ho pot creure. Fa una estona estava dormint al transatlàntic més luxós del món i ara està lluitant per no morir congelat.
1: La vida és això.
0: És així. Finalment, l'RMS Carpathia arriba al lloc del naufragi i comença a rescatar els supervivents. De les 30 persones que van sobre el bot on es troba en Richard, només en sobreviuen 11.
1: Què dius?
0: Els altres han mort congelats. El nostre Richard encara és viu, però puja a bord del Carpathia amb clars símptomes d'hipotèrmia. El tapen amb mantes i li fan fregues per revifar-lo,
1: sí.
0: Però ha passat massa hores en aigua gèlida. Té les cames negres i gairebé no li circula la sang.
1: Això re, home, això fiques una bossa d'aigua calenta,
0: sí.
1: Una cosa d'aquelles de grana que fiques al microones, un coixí d'aquells.
0: Sí. Carda un fàstic, allò.

0: Car de pudor,
1: no t'agrada?
0: Tot, allò car de pudor tota la casa, si perdoneu. No, no.
1: Però si fa olor d'espígol, Peyu.
0: És un nivell d'espígol que mereja.
2: Sí, poder, no. Si poder dir que és mal.
0: Allò és una merda. Has d'agafar la...
3: No t'agrada, eh?
0: No. Agafeu l'esterilla aquella que s'enxufa de tota la vida, allò...
1: No és molt perillós, això.
0: Em sembla que sí, perquè jo me la vaig deixar una vegada al 5 i, bueno, quasi es desfà el matalàs. Cuidado.
2: Cuidado. I sobretot no beveu... no feu una Coca-Cola amb allò a sobre.
0: Amb l'esterilla a sobre.
2: Allò, allò enxufat.
0: Clar, clar, no us ho poseu a la banyera. No.
2: No. Perquè l'aigua està freda, em fiquen l'esterilla elèctrica no. Dintre. Oh, si us plau.
0: El doctor que examina el nostre amic sí que... opta per l'amputació de les dues cames.
2: O sigui que anava en sèrio, això. S'agrada una mica de fred. Ai, que no, tinc les cames fredes,
0: no, no,
2: collons.
0: No, no, no, va en sèrio, va en sèrio.
2: Adéu a la Copa Davis, entenc.
0: Home, jo no sé gaire de tenis, però... També, si ets tenista, triar entre les cames i les mans, les cames...
2: Sí, cames, cames perquè pots fer...
0: Amb cadira de rodes.
2: El mateix any són els Paralímpics.
0: Sí, exacte.
2: Per tant...
0: Mira, el pare...
2: Què?
0: Ara està pensant el nen. Va fer bé d'apuntar-me econòmiques.
2: Ah!
0: Te'n recordes? Ha fet carrera.
2: Sí,
0: almenys
2: que és
0: podrà
2: veritat.
0: Fer alguna cosa.
2: Sí.
0: En sentir, però, les paraules del metge, en Richard es desperta de cop. Diu que ni parlar-ne d'amputar-li les cames. Li diu, textualment, eh?
2: Sí, què?
0: No m'amputin les cames.
2: Val.
0: Els hi prego. Les necessito per jugar a tennis. Realment em fan molta falta.
2: Molt, no perd la calma, el tio,
0: no, no,
2: eh? Aviam.
0: No. Aviam, un moment,
2: li comento, doctor.
0: No es precipiti.
2: Doctor, ja sé que té el bisturí a les mans, però esperi un moment.
0: El doctor el veu tan desesperat que decideix fer-li cas.
2: Però a veure qui és el metge. Que ha estudiat empresarials, aquest tio, eh?
0: Hòstia, jo no sabia que tinguessis dreta, no?
2: Que el metge, a mi, que el metge em faci cas, jo trobo una bestiesa.
0: Clar,
2: sempre
0: clar.
2: Li diria, doctor, sisplau,
0: no, que estic desesperat. Faci més el que vostè cregui. En Richard, que encara conserva la mirada pura i brillant, és valent i sap que aquelles cames encara no estan perdudes. L'endemà mateix, el nostre amic ja comença a fer els primers passos per recuperar la mobilitat de les extremitats inferiors. El metge del vaixell no s'ho pot creure.
2: Aquest metge vols dir que no anava una mica per
0: sí.
2: Feina?
0: Eh? Home, aviam, el va enganxar un dia de feina.
2: Veritat,
0: era el dia del Titanic.
2: Tinc fred a les cames, s'ha d'emputar.
0: S'ha d'emputar. Vinga, el següent. Vostè què li passa? I el següent calla com un puto.
2: Home, no, jo bé. Estic un tio que està en flames, eh? No, a mi no em toqui.
0: S'acabaria la cua al cap. S'acaba ràpid, eh?
2: El primer li emputa les cames. Què té vostè?
0: No, jo res. Jo he vingut a veure si estava tot
2: ja
0: bé.
2: Ja està.
0: Hòstia, nany. Quan arriben a port, el cas d'en Richard ja s'ha fet famós. El nostre amic sap que l'enfonsament del Titanic només ha sigut un petit contratemps en la seva carrera de tenista. Tal com ha promès, pensa recuperar la mobilitat de les cames i guanyar la Copa Davis.
2: Clar que sí. Clar que fes-ho pel teu pare, home.
0: Ara.
2: Ell ho hagués volgut.
0: Sí, senyor.
2: Abans de ser aixafat per una xamaneia, el que volia és que juguessis a tennis.
0: La teràpia se l'imposa ell mateix. Cada dia caminarà un mínim de 2 hores.
2: Hosti, tu... Poder, si t'ho posen així amb les cames rebentades, poder t'estimar més que te les amputin. Tens excusa, almenys,
0: eh? Quedaria 2 hores, eh?
2: Sí.
0: Anar i tornar, eh? Home...
2: Un anar i un tornar, sí, clar.
0: No, és que
2: clar.
0: Si no és molt tonto.
2: Clar, clar, clar.
0: Si no vas marxant molt lluny, eh? Cuidado els que aneu a caminar.
2: Sí.
0: Cuidado.
2: Sí, que...
0: Sembla una tonteria,
2: no,
0: sembla una obvietat.
2: Ho sembla. Jo quan ho estaves dient pensava quina tonteria, però després, ei,
0: penseu que s'ha de tornar.
2: Cuidado.
0: En Richard, només 4 mesos després del naufragi, s'apunta a l'Open dels Estats Units i el guanya.
2: Oh! Oh!
0: I un any més tard, per fi guanya la seva primera Copa Davis.
2: Oh!
0: Amb només 23 anys, en Richard Williams es converteix en una llegenda dins i fora de les pistes de tennis. Després d'un naufragi i després de perdre el seu pare d'un cop de xamaneia, el nostre protagonista ha complert els seus somnis.
2: Ostres, ja era hora. Tu, ara m'has deixat de pedra. Per fi, tranquil·litat,
0: sí,
2: perquè
0: senyor.
2: Lo del Titanic, mira que tots sabem com acaba i cada vegada que s'explica pateixo, perquè
0: sí,
2: hi haurà morts.
0: Es pateix.
2: El Titanic sempre fa patir.
0: Ara tocarà patir una mica més.
2: Què?
0: Hòstia. Ha superat tot això,
2: sí.
0: Ha guanyat la Copa Davis,
2: sí.
0: Però arriben temps convulsos. Acaba d'esclatar la Gran Guerra.
2: Hòstia. Però, Richard, tu jugues a tennis.
0: A tennis.
2: No et poden cridar a fila si tu estàs guanyant.
0: El 1914 es presenta a una oficina de l'exèrcit americà. S'ha presentat voluntari
2: no.
0: Per anar a combatre contra els alemanys.
2: No, home, no.
0: Sabeu on l'assignen?
2: És que no,
0: doncs,
2: no sé què dir ja.
0: A la Marina dels Estats Units, a bord d'un vaixell de guerra.
2: Mira que allà... Mira que ja puesto.
0: El que ha fet el psicotècnic,
2: mira
0: també.
2: Que ja... aviam.
0: Com se li va morir el pare, vostè?
2: Això fa per una xamanella del Titanic.
0: Ah, la bueno, Marina.
2: Sí, ja veurà, és un passeig, això. Mala, fer de mariner.
0: Mala llet, eh? Els seus companys mariners li fan broma i diuen: aquest no cal que li doneu armilla salvavides. Aquest s'espavila sol.
2: Ara que us va parir, no, eh?
0: Un cop superades les bromes de rigor, en Richard es porta molt bé amb els seus companys i fa una gran tasca durant la guerra. Ell i els altres mariners lluiten contra l'enemic en centenars de combats navals. Per sort, en Richard no ha de lamentar cap altre enfonsament. Acaba la guerra sense cap rascada.
2: Jo no entenc res, tu.
0: Per les seves accions heroiques, el govern francès li concedeix la Creu de la Guerra i la insígnia de cavaller de la Legió d'Honor. Tot i que en Richard és un supervivent del Titanic i veterà condecorat de la Primera Guerra Mundial, encara és jove i li queda corda per estona. Ara, per fi, es podrà centrar en el tennis. El 1916 guanya la seva segona Copa Davis. Es col·loca en la posició número 2 del rànquing mundial i es converteix en capità de l'equip dels Estats Units.
2: És que, clar, capità, i a veure què li dius tu a aquest tio. A aquest tio no li dius, ni tu em quis empatat. I, bueno, és espera, que... seu, que t'explico.
0: És que en Rafa Nadal no ha anat a la guerra, que jo sàpiga.
2: No, ni no fa gens de pinta d'anar-hi. I els barcos en els que pugen no s'enfonsen,
0: no. Durant els anys que està actiu, guanya diversos tornejos de prestigi, com el de Wimbledon, i també honor olímpic als Jocs Olímpics de París, el 1924.
2: Carai,
0: a la seva vitrina de trofeus, en Richard hi acaba exposant 5 copes Davis i es retira als 44 anys.
2: Als 44 encara remenava.
0: Ojo, eh?
2: Oh, per tenir unes cames que van estar a punt de ser amputades, déu-n'hi-do, sí. Va fer feina, eh?
0: Oh, i tant. Després de retirar-se del tennis, es dedica a fer de banquer a Filadèlfia, ciutat de naixement del seu estimat pare, el cel sigui. Bona. El 1957, el seu nom entra al Tennis Hall of Fame. És un home estimat i apreciat per tothom que viu una vida tranquil·la al costat de la seva família i els seus amics. La mort li arriba l'any 1968, quan tenia 77 anys.
2: Ostres, tu, molt bé.
0: Richard Williams.
2: Aviam.
0: Quina vida, eh?
2: Impressionant, impressionant.
0: El voleu veure?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí.
0: Aquí el teniu.
2: Uita!
0: Tenista.
2: Tenista, però al tanto.
0: Pantalons
2: tenista...
0: llargs i cinturon, eh? Jugant a tennis.
2: Camisa, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: O sigui,
0: sí.
2: Jo he vist tios pitjor vestits a treballant en un banc, eh?
0: Sí, jo mateix. Jo no he anat mai tan mudat, eh?
2: Perdona, i,
0: bueno,
2: i...
0: el que recull les pilotes...
2: Perdona?
0: Que va com si es n'és a casar, de vestit.
2: Tenim aquí darrere un senyor amb
0: barret,
2: amb canotier... De...
0: Pajarita.
2: Tenim en Buster Keaton aquí darrere de recull de pilotes. Sí, sí. Aquestes raquetes, que si heu agafat una raqueta d'aquestes...
0: Ojo, eh?
2: Sabeu el que és, això. Ojo. És un infern, eh?
0: Pesen una...
2: És millor jugar amb una fusta qualsevol que trobis al bosc,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
2: Mare de Déu, quina mirada! En fi, anem a veure què en pensa el públic. Richard Williams, digne entre l'Unker, sí o no?
3: Sí!
0: Unanimitat absoluta, no podia ser d'altra manera.
2: No,
0: home, no li han passat desgràcies perquè no ha pogut viure més temps.
2: No, i a més, feia patir que no entrés, perquè veig que aquest any em tira la casa per la finestra i la foto està emmarcada i amb vidre davant.
0: Hi ha vidre, eh?
2: Si tires això aquí, un xafastre, eh?
0: Sí, hi han dos menors d'edat a primera fila que no voldríem llestimar-los.
2: No, perquè no sé qui es fa càrrec d'aquestes lesions.
0: Bé, fort aplaudiment per Richard Williams, que entra al búnquer!
4: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, què tal? Bona entrada de temporada.
1: Gràcies, igualment. Com esteu?
0: Bé.
1: Escolta, està molt net tot.
0: Sí.
1: Quina passada.
0: Bueno, a veure, molt net.
1: Dins
0: dels estàndards del búnquer.
1: Sí.
0: Està net. És que vam tenir uns problemes la temporada passada amb uns ratolins.
1: Sí.
0: Primer feien gràcia.
1: Però van deixar de fer-ne.
0: Van deixar de fer-ne quan es van començar a menjar tot el nostre patrimoni.
2: Temporada passada es va anar de bòlit, tot era un caos,
0: i
2: en canvi aquí veig que...
0: Aquí hi ha ordre.
2: Hi ha ordre. I què vol Catalunya?
0: Ordre.
2: Seny.
0: Així ho han decidit.
2: Cuidado.
0: Bueno, anem... Res, que sapigueu que és el primer capítol d'aquesta cinquena i última temporada del búnquer.
1: Sí. Oh! Això...
2: Bueno, tot el bo s'acaba.
0: Exacte, i han dit que la gent ha triat seny.
1: Sí.
0: No.
1: Els ratolins se'ns va superar.
0: Sí, és l'última temporada, perquè així ho hem decidit tant nosaltres com l'emissora. Les coses s'han d'acabar.
2: Sí.
0: La gira del búnquer confidencial continua.
2: Bé.
0: I no sabem quan acabarà. Estem molt contents perquè tenim tots els teatres plens altra vegada arreu de Catalunya. Queden poquetes entrades a Esparreguera per veure Francisco Franco el 12 d'octubre, que és una cosa ben maca.
1: Parlant d'ordre, eh?
2: Sí. Feu ara, que després la gent el dia abans vol comprar entrades.
0: Sí.
2: No, feu.
0: Bueno, hi ha gent que vol comprar entrades el dia després. Quan vindreu?
1: És veritat. Sí.
0: L'endemà de Figueres. Quan vindreu a Figueres? Ahir. En fi, doncs això, queda dit. I com a novetat del programa, que sapigueu que enguany, a la segona part, vindran a acomiadar-se diferents personalitats de Catalunya.
1: Meravellós.
0: D'aquest espai tan bonic que ha estat i és el búnquer. Després, avui tenim el primer convidat de la temporada, que ens fa molta il·lusió. La Neus ens el presentarà d'aquí una estona.
2: És fantàstic, això.
0: Vinga,
1: va, som-hi. A veure, comencem la temporada com ha de ser, parlant del Titanic.
0: Sí.
1: I de gent esclafada per una xemeneia com a pare del nostre amic. La dada que potser no sabíeu és que una de les xemeneies del Titanic és falsa.
0: Què?
1: Sí, pel que sabem no és la que va aixafar el mano.
0: Ah, aquella no era...
3: Aquella era la...
1: No.
0: Ostres.
1: A veure, de les quatre xemeneies que tenia el Titanic, només tres servien per extreure gasos de calderes. N'hi havia una que era... Doncs per fer bonic, perquè quedés més equilibrat, no, suposo? Vull dir...
2: Ostres, posa-n'hi quatre.
0: Sí que és veritat que tres quedaria raro, ara.
1: Home, bueno, però perquè ara el tens vist.
0: El nostre perquè hi ha un pot d'allioli sobre. Però... Hòstia.
1: No, els dissenyadors van considerar que un transatlàntic com aquell doncs, havia de dur quatre xemeneies, encara que una fos doncs, de cartapedra, és igual.
2: Per decorar.
1: No
2: res.
1: Bé, la quarta la fan servir per temes de ventilació al vaixell, però que sapigueu que era completament
0: innecessària.
1: Sí. Atenció a la pregunta, doncs, a la gent de Lleida, que esteu aquí davant, a punt. A
0: Lleida, la primera fila del búnquer avui.
1: De les quatre xemeneies, quina era la falsa? En quin ordre estava col·locada? Això no ho vull dir, n'hi ha quatre, n'hi ha una que no. Opció A, la primera de totes, la xemeneia que estava més a prop de proa.
0: Proa és davant, eh?
1: Sí.
0: Vale, no sé mai, això.
1: Jo tampoc, però estava apuntat al guió.
0: Proa.
1: Opció B, la segona xemeneia.
0: Sí.
1: I opció C, la quarta, la xemeneia que estava a la popa del vaixell.
0: La popa. La popa és el cul.
1: Ah, exacte.
0: Però no es fa popó. La popa.
1: Ja ho tens. Ja ho diré a l'escola, Perfecte.
0: Ara ja em quedarà.
1: Us podeu mirar la maqueta.
2: Aquí no, les quatre són iguales, o sigui, no se'n refieu, però per la gent que està aquí...
0: La de davant de tot.
1: Primera, segona o quarta.
0: La segona o la de darrere de tot.
4: Allioli.
0: I quina
5: creia?
6: La primera.
1: La primera?
4: Sí.
1: La primera.
4: Si no serà culpa seva.
0: Sí.
1: Sí. Ah, molt bé, perfecte. Doncs. Cap al menor.
2: Jugar s'ha de fer així sempre.
1: La A, doncs,
0: la?
1: Anem a veure si és la A.
0: Oh! Han perdut tot.
1: Doncs era la C, la de darrere de tot, la del cul.
2: Clar, van pensar que aquesta no la veurà ningú.
1: Sense aquesta xemeneia, doncs també hauríem passat i ja està. Va, i parlant de coses inútils, aquell raig d'aigua de Ginebra.
0: Sí, és veritat.
1: Sí, que heu dit al principi que...
0: La Neus en parlarà.
1: Sí, exacte. Doncs es diu Jet Do.
0: Jet d'or,
1: sí, o d'aigua, ho entenem.
0: Sí.
1: Quan el van instal·lar l'any 1886, sí que feia servei, era una vàlvula de seguretat, una sortida perquè la xarxa de canonades de Ginebra no rebentés amb la pressió de l'aigua.
2: És que tenia molta aigua.
0: Per allà.
1: Ah, exacte, i saps què? Abans de que rebenti tota la ciutat, cardem aquí un torn.
2: Està ben pensat, fes un forat.
1: Clar.
0: Jo això ho he de canviar de la meva caldera de gasoil, la vàlvula de seguretat. Però el que m'ho ve reclam va dir no passa res.
1: Oh.
2: Hi ha molta pressió, dius, de gasoil.
0: Bueno, la vàlvula aquesta de seguretat per si hi ha molta pressió que surti per allà, jo no la tinc ara, a dia d'avui. ha de venir un dia a canviar-ho, aquell, però ja vindrà.
1: És un típic, eh? Sí. Bé, ara actualment el seu ús és estètic, d'acord? No hi ha cap problema.
2: Val.
1: De sortides d'aigües gegants n'hi ha repartits per tot el món. El de Ginebra és molt famós i els turistes estan encantats de passar-hi una bona estona. Tu vas veure, Eugeni, quan vas anar-hi, molta gent.
2: Ara, no cal una bona estona.
1: No, però insistant, tant, vas veure que estaven allà estirats.
2: La gent estava molta estona allà.
0: A mirar-lo.
2: Mirant-lo, fent molta foto.
1: I l'aigua va fent, no canvia, bueno, de vegades hi posen colors, però de dia no.
0: És aigua. És maco que hi hagi vida al carrer, també.
1: Oh, i tant, que és maco. Tot ple de turistes, mare de Déu, i tant.
0: Presenta d'alcalde, ara.
1: Va, doncs som-hi amb la pregunta. A veure, la gent de Barcelona, sou,
0: Barcelona, la segona fila del búnquer.
1: Vinga, va. Quina és la font més gran del món? On es troba? Opció A, a Barcelona, és la font màgica de Montjuïc. Potser no diguis que no, un moment. Opció B, a Dubai. I opció C, a Singapur.
3: La veu la C.
5: Singapur.
0: Quina poca autoestima a Barcelona.
2: De veritat no els agrada.
5: A Dubai ho fan tot gran,
1: eh? Sí,
0: a Dubai ho fan tot gran. Bon dato, bon dato.
2: És l'eslògan de Dubai.
0: Ho fan tot gran. En català.
1: Dubai. Doncs anem a veure si és la B. Doncs sí, mira, es diu Palm Fontaine.
0: La Palm Fontaine. Oh, que maca.
1: Sí, exacte,
0: home,
1: la teniu aquí.
0: Que maca. És gota quilla, eh?
1: Mira com podeu veure, surt del mar, eh? Ho veieu, està allà. Ha batut el rècord Guinness com a la font més gran del món.
0: Molt bé.
1: Ocupa un total de 7.327 metres quadrats.
0: Molt maco.
1: És una bestiesa.
2: És molt.
0: Sí, no, però va bé, perquè et tapa una mica la gent que es mor de gana darrere.
1: Ah, exacte.
2: Sí, els que s'han mort construint això. Sí, exacte.
1: Ja és de 120 metres cap amunt, l'aigua.
2: 120 cap amunt és molt alt,
1: sí, i 3.000 llums que l'il·luminen. 3.000 trobo que és molt, també, eh?
0: Sí.
2: Déu-n'hi-do.
0: Sí.
2: Dubai és així.
0: Dubai és així.
2: És quillo.
1: Tot gran, ja està.

0: En sap greu per en Richard Williams, però avui el tenista del Titanic quedarà eclipsat per un convidat que ha tingut l'amabilitat d'entrar a dins del búnquer i que estem encantats de tenir-lo entre nosaltres. Avui ens ha vingut a visitar el presentador amb la caiguda d'ulls més irresistible de la televisió. Una persona que a mig Catalunya té la impressió de conèixer-lo personalment del temps que fa que el veiem a TV3.
1: Sí.
0: Els més veterans el recordaran per l'Entre línies, amb documentals tan potents com Creure en Hitler o Plats Bruts, el making of.
2: Hey, López, tio, que ha començat l'Entre línies.
3: L'Entre línies?
2: Juro, tio, que no ens el perdem mai.
3: Hòstia, i avui de què va?
2: Es veu que fan un making of de la nostra sèrie.
3: Un making què?
2: Un making of, no es diu així?
0: Una de les joies que encara es poden trobar per internet. Des del 2013 el tenim cada cap de setmana donant-nos les males notícies de l'actualitat i confirmant-nos el que ja sabem, que el món està molt cardat. Així que rebem amb un fort aplaudiment a Ramon Pellicer.
4: Aquest crit l'heu fet més d'un cop, eh?
1: Sí.
4: Jo segueixo.
0: Saps, eh?
5: És només per personalitats importants.
1: Ens escoltes, Ramon? Sí, o ho dius
4: I
1: per
4: tant,
1: compromís?
4: No.
1: Ah, sí.
4: Us escolto i, a més, estic absolutament compromès amb aquest programa.
1: Amb la
4: causa. Fins al punt de triar com a cançó de la meva vida, Mediterráneo, perquè vagi amb to, amb els vaixells i amb el...
1: Perfecte.
0: Molt bé. Bé, a veure, atents a la gent de Torelló, perquè ara la pregunta va per vosaltres, d'acord? En Ramon no és tenista, però de petit sí que va participar en un esport ben curiós. Pregunta anirà sobre ell. A veure, quin esport practicava Ramon Pellicer? Opció A, judo. Opció B, rugby. I opció C, badminton.
4: Badminton.
1: Raquetes, eh?
5: Veuen
0: de raqueta, eh?
5: Ramon Pellicer els aboca a raquetes.
0: Bueno, poder Moreno, Nadal, Rafa Nadal...
4: Raquetes de neu, potser.
0: Què creieu?
6: Badminton.
0: Badminton, la C. Anem a veure si és la C.
5: No! Ningú juga a badminton.
0: Ostres, i a l'Empordà menys, eh?
5: Mira, ens en feien jugar a l'institut obligats, eh? I sí, era molt mala idea.
1: Per tant, ens queda judo o... L'altre, quin era?
5: Rugby.
0: Oh, Ramon, què?
1: Judo o rugby?
4: Judo, evidentment.
1: Judo?
4: Sí.
1: Cuidado, eh?
4: Vaig arribar a cinturó blau, només, que no és...
5: Què vol dir només?
4: Home, només.
1: Cinturó blau.
0: Quin primer hi ha blanc?
4: Falta el marró i el negre.
1: Bueno.
0: Ah, sí,
5: ja hi era. Això t'ha de convalidar, ara.
1: Per què ho vas deixar? Perquè has anat molt millor, la vida.
5: Mira, és veritat, per què ho vas deixar?
4: És difícil deixar-ho quan ja ets blau. És molt fàcil fer-ho quan ets blanc, perquè quan ets blanc l'únic que fan és fer-te servir d'esparring.
1: Vale.
4: I t'ensenyen a caure, perquè ja veus a venir que allò no pintarà bé. I és que et passes les classes caient cap a un costat, caient cap a l'altre, caient cap endavant, i això fa que molts dels meus companys que van començar amb mi aleshores ho van deixar.
1: I quan ets blau ja pots fotre una mica de canya.
4: Home, quan ets blau, ets tu el que vas arrossegant per terra. Amb els altres hi pots.
0: Esperit de bullying, veig una mica.
4: No.
0: Sabem que el judo no va per aquí.
4: No, fins i tot vaig ser profe dels petits.
1: Hòstia. Hòstia.
4: Sent cinturó en blau.
1: Hi ha una gent a Catalunya que ha tingut de professor de judo Ramon Pellicer.
0: Oh, fort, eh?
5: Casseta tonyinada per Ramon Pellicer.
0: Però sí, només amb una mirada a vegades ja cauries a terra, eh? Déu meu.
1: En fi, només han encertat la pregunta a la segona fila del búnquer, la gent de Barcelona. Us ha passat la mà per la cara a la resta de Catalunya. I ells, i només ells, podran aconseguir el magnífic lot de
7: Conserves Ferrer!
1: Home! Un pack de salsetes, salsa brava, chimichurri, allioli i romesco, que seran...
5: Per qui encerti la cançó de la Neus.
8: Manel?
5: Què?
1: Bueno, qui ho està dient, això?
0: Sí, l'Helena.
8: Manel.
1: Manel? És Manel?
0: Sabem la cançó? Sabem.
8: Ai,
0: és
8: però...
0: el principi, fa això.
1: Ai, Dolors. Per síl·labes li entrava.
0: Sí.
1: Ai, Dolors, és ben volgut. L'ho donarem per vàlid, sí, perquè és el primer dia. Fort aplaudiment. Neus.
0: Se m'ha escapat el dit del mig. És que, de veritat... lliscat.
1: Ha vingut en Jaume de, pion, en Jaume de Piano Met, sí, expressament a final
0: sí,
1: piano.
0: Sí. Però jo diré una cosa, jo m'ha relliscat el dit, no té res a veure amb que estigui desafinat o afinat. Vale, vale, vale, el dit m'ha relliscat.
1: Bueno, és el primer
0: de la negra
1: dia.
0: A la blanca.
1: És el primer dia.
0: Ho puc tornar a intentar.

0: una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: BQN pregunta: d'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Què et passa?
4: Que no em tanca la maleta.
3: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
4: Bé, si trec uns quants banyadors...
3: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
5: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
8: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
9: Bona nit, Bunker. Crec que ha arribat el moment idoni per confessar que Ramon Pellicer va ser el meu primer amor platònic, fins a un punt que amb 5 anys em van regalar un peix i li vaig posar de nom Ramon Pellicer. I vam tenir el Ramon molts anys per casa, fins que em van dir, no sé fins a quin punt és veritat això, que es va morir perquè es va fer un nyanyo contra el vidre de la peixera. No crec. Però quin és el nom més divertit que han tingut els vostres animals? Segur que aquí la Neus us guanya tots.
10: Probablement. Ramon Pellicer, sabies que tenies un peix amb el teu nom?
11: Doncs no ho sabia, però vaja, jo en aquest cas m'hi trobo com a peix a l'aigua, o sigui, mi, cap problema. No, ara, això no, de que hagi mort donant-se de cara... cartes, és que potser ja tenia aquella tafaneria, eh? De
12: naus cartíssimes.
13: Mira, no ho sé, no estiguis tan segur, perquè no ets veterinari, que jo sàpiga. Però posar-li nom i cognom a un animal de companyia ho trobo meravellós, eh? No, el peix no es diu Ramon, es diu Ramon Pellicer.
12: Sí.
10: Bueno, els meus sogres tenen un gat que es diu Pep Quart el gat, que és... Té... Sí, sí. I jo, a mi sí que se'm va morir un peix. Teníem un aquari just al costat de la llar de foc.
12: Ui, això ja fa estrany.
10: No és bona idea. No. I no sé si ha tret per al llum del foc o el que sigui, i això ho puc corroborar, perquè
13: el peix és curiós,
10: jo vaig veure com passava, va saltar de la peixera...
13: No!
10: T'ho prometo.
13: No!
10: Va saltar de la peixera al foc, directament.
12: Ostres! Sí, sí.
13: Sopem, jo barro avui, iaia, no.
11: Acabem-ho aviat, això.
12: Sí,
10: a veure, un peix que està en una, bueno, en una peixera d'aquelles dimensions, a la mínima que té una petita opció de suïcidi, jo crec que... Si tira de cap.
13: La peixera rodona, aquella típica, eh?
10: Sí. No, allò no li feu al peix.
13: Feu, allò, el peix.
11: Jo tinc un amic, és Albert Soler, que té un gos, o no sé si encara és viu, que li deia Josep Maria.
10: Josep Maria?
13: Home, oh, que maco!
12: Perfecte.
13: Que maco. Que es digui Josep Maria és sensacional.
10: És hauria de ser el gos d'aquest programa,
12: sí.
10: Josep Maria.
12: Sí.
10: I tant. Neus, no sé si algú del públic vol fer alguna pregunta.
12: Mira, sí, en Lluc de Torelló.
10: Lluc.
14: He conegut el mai que tingués algú mai que tingués tuberculosi?
10: Sí.
13: Mira, vols que et fem una llista? Perquè des que vam començar aquest programa la gent ens ha confessat les seves malalties bueno, que no calia ni saber-les.
10: No, però... mira, l'Albert Pla, no sé si ho podia dir.
12: Què dius?
10: Sí, sí, sí. L'Albert, ara ja ho he dit. L'Albert Pla, que vam estar junts aquest estiu, va explicar que en l'època del Covid, que tothom estava molt preocupat pel Covid i tal, ell va agafar tuberculosi.
12: Què? Fort, com dius? Ala!
13: Sí, què fa? I perquè ara ha vingut a Banyoles, que és molt humit. què fa? És boig. Està tot el dia a la piscina.
10: El metge, que és un molt bon metge, li va dir vagi a viure a Banyoles. A la humitat li anirà perfecte.
13: Albert Pla és extuberculós.
10: Ramon, no has patit tuberculosi?
11: No, crec que jo sàpiga, no.
12: I coneixes gent? Perquè tu t'ho diuen, la gent, si tenen tuberculosi. Nosaltres sí, però tu, la gent normal ho diu,
11: no? No, parar-me pel carrer i dir, escolta'm.
12: No,
10: Disculpi,
12: un moment.
10: A tu què et diu la gent quan et para pel carrer? Perquè és una figura... A nosaltres és... Ah, fa molt riure, tant...
12: Sí, no sé què. I fent bromes, no? Sempre venen a fer bromes, però tu no et venen a fer bromes perquè dones notícies de desgràcies.
11: Sí, sí, però a mi em pregunten pel temps. Quan
10: pel temps? Sí. Molt bé, Catalunya,
13: molt
10: sempre.
13: Bé, Catalunya.
10: Molt bé, Catalunya.
13: Mira, fora.
12: Per què?
13: Que, Ramon, com veus lo d'Ucraïna? Clar, coses que ho preocupen. No, el temps,
11: potser per aquell diàleg que mantenim una miqueta distès normalment amb els meteos, amb els companys, on dir, aquest doncs, deu tenir informació privilegiada del que passarà, no? I no la tenen ni ells ni els meteos, aquesta informació privilegiada.
12: Clar.
10: Aquell diàleg l'improviseu una mica, aquell moment.
11: Sovint, perquè és que allò no es pot guionar de cap manera.
10: No, a vegades hi ha moments un pèl tensos, eh? Des de casa, jo a vegades ho pateixo, eh? Penso...
12: Sí, a veure què dirà per on sortirà.
11: No, però són molt eixerits, i a més es presten, això que és també d'agrair, eh? Un altre et diria, escolta, no em posis en un compromís. No? Al contrari, a vegades et busquen segons quins perfils, eh? Ells ja, una mica, pam, que el que volen és aquell comentari. Sovint perquè ja s'ho han preparat, saps?
12: Engori, eh? Tenim entre nosaltres engori.
10: Aquell nen, el coneixes, aquell nen?
11: Sí, el conec.
10: És molt petit, aquell nen.
11: Bé, és petit, és
12: eixerit. No,
10: però
12: té l'aspecte, és un jovenàs.
10: Home, l'Abraham Borriol sembla un senyor gran, ja.
12: Sí, ara ja està.
11: Està molt ben preparat, eh?
10: Sí,
12: no, però és a veure.
10: No ho dubto.
11: És un crac.
12: Sí.
10: No, jo, perquè em fa enveja, però jo sembla un senyor de 70 anys.
13: I en Gori fa pinta que amb 70 serà igual.
11: Però això deu ser cosa dels homes del temps, perquè en Mauri tampoc diries mai l'edat que té.
10: Quina edat té?
11: No ho sé.
10: Sí, és veritat. Tots tendeixen a semblar més joves, els homes del temps.
13: Sí, és veritat, no hi ha un home del temps.
10: És la metàfora de l'home del temps.
12: Sí.
10: És per la gent del migdia.
8: A veure quants dies triga en Peyu a fotre el primer embolic de la temporada.
10: Ah, Oasis.
12: Per algun motiu...
10: Wonderwall. No, jo és que si no em dreu més vistes de les cançons...
8: El Búnquer, un programa on a vegades les dades s'han de contrastar. Amb en Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell.
15: Hola, bones. Mira, estava escoltant el Búnquer, que parleu de... Bueno, que us fan la pregunta de si sabeu que la planta del peu té la mateixa mida de l'avantbraç. I m'ha vingut al cap que un dia comprant roba, vaig veure un home que per veure si els pantalons li anaven bé es posava la cintura al voltant del coll. No sé si és molt efectiu, això. Què en penseu? Ho heu provat mai?
13: Així a priori et diria que no quadra, no?
10: No, jo sí. Home, Fernando Alonso hauria de unes cartutxeres.
12: Vaja.
10: No sé.
12: Però seria magnífic, no haver d'anar als emprovadors i fer aviam. Oh,
10: a veure,
12: sí.
10: Tampoc t'estalvia tanta feina.
11: Bueno, pitet no, d'emergència, sempre,
12: sí.
11: No?
12: Sí.
10: Curiós.
13: El coll, la mida de la cintura, eh?
10: A veure, vaig a buscar-ho, això, a internet, si s'ho ha inventat aquesta noia.
12: Clar,
10: o...
12: és que ara no podem comprovar.
13: O sigui, per exemple, una cosa molt extrema. Aviam, quines eren les mides aquelles mítiques?
12: Era avantbraç, peu...
10: Sí.
12: I
13: les mides de les top models, quin era? Ja sé que ha quedat obsolet, però era
12: 90.
13: I de cintura eren 60?
10: Sí,
13: coll de 60 centímetres és una bestiesa.
10: Aquest senyor no era un excèntric, eh? Diu, es muy sencillo, tan solo tienes que rodear tu cuello con la cintura del pantalón.
12: Ah.
10: Si los extremos no se tocan, entonces los vaqueros te quedarán pequeños. En cambio, si un extremo se superpone demasiado sobre el otro, necesitas alguna talla menos.
13: La cintura...
10: Te l'has de passar pel coll i si et toca just a darrere les puntes,
13: val, ja
10: és que et van bé.
12: No apretar gaire, també.
13: Va, és veritat. És, llavors, és com però, si el cos, coll fos la meitat...
10: La distància del coll a la cintura, poguent-ho mirar la cintura, vull dir que hi guanyes.
12: Ja, és veritat.
13: Sí, perquè quan agafes uns pantalons...
12: Que t'esposes.
10: Fa, t'esposes aquí a la cintura, ja és bé, més o menys.
13: Una mica així,
11: sí, el coll posats no hi arribes, però, eh?
10: Posats no.
12: Seríem macos. Hi ha gent que li falta poc, que porten pantalons, aquells pagesos.
10: Ara està de moda de tiro a llarg, que es diu.
12: Sí, sí, pagesos que porten per aquí.
10: Molt amunt, molt amunt per aquí,
13: com a Manolo García.
10: Molt amunt. Te'ls emproves tu, Ramon, o compres a lo loco?
11: Jo memoritzo el número aquell que hi ha, saps, els texans, que hi ha darrere. Un parell de números, un és l'amplada i l'altre és la llargada.
12: Tot això? No penses, 38, no penses això,
11: No, mires i dius 32, que és el meu.
12: D'acord,
11: 32. 32.
13: 32, 32,
12: que
13: fàcil,
12: no? Hi ha dues coses, perquè és...
10: Una és la llargada i l'altra l'amplada.
11: I l'altra és l'amplada.
10: Jo la llargada no l'he mirat mai, perquè sempre els he d'escurçar, diguéssim. No és igual la llargada que tingui. Se l'han d'escurçar, ja està.
12: Ostres!
13: Sí. Molts problemes amb les talles.
10: Sí.
13: S, M i L, tu. Sí.
10: Bueno,
13: ja està.
10: I ara ha entrat el rotllo aquest de l'slim, el normal i el no sé què.
13: Sí. Tu no et posis slim, perquè amb aquests quadríceps que cardes...
10: No, no.
13: Semblaries un heavy sempre.
10: No m'arriba la sang als turmells.
12: Hi havia un de Telenotícies que tenia uns bessons que flepes.
13: Sí que és veritat,
12: que passava aquell, que s'havia d'aixecar per posar-se'ls bé.
13: Sí, que era un company meteoròleg.
10: Estem parlant de pantalons i tenim Ramon Pellicer a la taula. Els pantalons curts, què, Ramon, sí o no? A sota, quan presenteu el TN.
11: Això era molt d'en Franzino.
10: Franzino, eh?
11: Sí, el Carles, Sant Carles Franzino. Però jo no, jo no. Jo els caps de setmana, que és quan vaig als TNs, vaig amb pantalons llargs, sí.
10: Pantalons llargs sempre.
13: Clar que sí. Sempre.
10: Com ha de ser.
13: Sí. Ei, què passa?
10: Mira, ho hem de deixar aquí. No ens arriba una notícia d'última hora, com era habitual. El que ens arriba és l'entrevista que no li hem fet a Ramon Pellicer. Els guionistes ens han preparat unes preguntes. I tenim tres preguntes, el que passa que tenim 46 segons per contestar-les.
13: Jo crec que es poden fer. Vinga, la primera. Veiem que ha escrit el guionista: ets molt moreno, Ramon. Dubte, creus que són maneres de començar? Ets d'anar a la platja o t'agrada navegar?
11: Les dues coses.
10: Sí?
11: M'agrada anar a la platja i m'agrada navegar.
13: Ah, saps navegar?
11: Normalment et toca el sol.
10: Però tens títol, pots portar un barco.
11: Sóc capità.
10: Capità!
13: Capità!
10: És el capità de Catalunya.
13: És veritat que pots casar gent a dalt del teu barco?
11: Només en casos d'emergència.
10: Hòstia!
13: Sempre ha de ser una emergència casar-se.
11: Sí, sí, no és així, si hi ha un problema...
10: Va, una altra pregunta, Neus, que encara tenim 10 segons.
12: Parlant de coses que t'agraden, què tal el reggaeton?
11: El reggaeton no m'agrada gens.
12: No, eh?
11: Gens.
12: No, per què? Per què serà?
11: Per què serà? Bàsicament per les lletres, serà.
12: No t'agrada,
10: Bé, ho hem de deixar aquí. Si teniu ganes de més Ramon Pellicer, no patiu, que demà seguirà continuant acompanyant el búnquer. I tornem, no com sempre, però a partir d'ara, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio.
11: Dormi.
10: Que vagi bé. Sí, queda't a dormir, Ramon. Queda't a dormir.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins les 12 a 3 dies de la final del Mundial. Serà diumenge a les 9 del vespre a Catalunya, a les 3 de la tarda a Nova York, a Nova Jersey, Espanya, Argentina. La selecció espanyola ja és a Nova York des d'ahir a la nit i avui la notícia és que Lamine Yamal no s'ha pogut entrenar amb la resta de jugadors. Ha fet treball específic amb una protecció a la cuixa esquerra, diuen, però que no s'ha de patir i que diumenge podrà jugar la final del Mundial, com per no jugar-la. Ara li preguntarem al Roger Arbusà, que ha estat tot el dia pendent de Lamine Yamal. La selecció argentina marxa d'aquí una estona, d'Atlanta a Nova York, per instal·lar-se ja de manera definitiva a la seu de la final del Mundial, quan encara deuen estar païnt les emocions, totes les emocions de la semifinal d'ahir contra Anglaterra. Messi ha parlat amb molt afecte de la selecció espanyola i dels 8 jugadors del Barça que es trobarà diumenge en aquesta final. Atenció a això. Les rodes de premsa de Luis de la Fuente i Lionel Scaloni, dels entrenadors, dels seleccionadors, seran demà, divendres, a 48 hores de la feina de la final i no dissabte, el dia de la prèvia, perquè la FIFA vol que el focus estigui posat en el partit pel tercer lloc entre França i Anglaterra, que jugarà dissabte a les 11 de la nit hora nostra. El que podia fer la FIFA és carregar-se aquest partit, que té poquíssim interès. Més enllà de la porra, té poquíssim interès. I atenció també a això. En principi, no hi haurà foto Trump, Milei, Pedro Sánchez a la llotja de la final del Mundial. Ni Milei, el president argentí, ni Pedro Sánchez, el president espanyol, tenen previst viatjar a Nova York per seguir la final en viu i en directe. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, edició Mundial, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.

0: El Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, cada nit de Mundial. Vam començar l'11 de juny i ja estem acabant. Seguirem fins aquest diumenge 19 de juliol, el dia de la final. Aquesta és l'edició del dijous 16 de juliol, és el dia 35 de Mundial, només en queden 4. Passarem la nit amb totes i tots vosaltres que ens escolteu o sentiu, i també amb la Sònia Gelmà, que és als Estats Units, seguint el Mundial des del primer dia. On para, Sònia?
1: Hola, bona nit. Doncs a l'aeroport d'Atlanta, que en un parell d'hores marxarem en un vol que calculo que estarà ple d'argentins cap a Nova York, perquè l'aeroport es veu moltíssimes samarretes de l'Argentina.
0: Mira, parlant d'aeroport, Roger Bosà, bona nit.
2: Com esteu? Bona nit.
0: Des de quin aeroport ens saludes avui?
2: No, ara cap. Ara a Nova York des d'ahir a la nit. Ara mateix al Madison Square Garden, que és la pista dels Knicks, i on hi ha un acte ara mateix de l'MLS en què hi ha Antoine Griezmann, flamant fitxatge de l'Orlando City.
0: Sí.
2: Doncs aquí estem seguint aquest acte.
0: A veure, aclareix-nos la situació amb la Nin, així de sortida, de cop al bot. Avui no s'ha entrenat, ha fet treball específic, duia una protecció a la cuixa esquerra, s'ha explicat el tot costa. Hi ha el més mínim dubte sobre si la Nin podrà jugar a la final aquest diumenge?
2: No hi ha dubtes. La Federació Espanyola deixa clar que només es tracta de molèsties i que no perilla, per tant, aquesta final de diumenge.
0: Ara ens ho expliques millor. També hi haurà aquesta nit, com sempre, el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
3: Molt bé, bona nit.
0: I l'Àlex Dalmas. Dalmas, com vas?
4: Molt bé, bona nit, què tal?
0: Avui m'ha agradat la pregunta del tot costa i la copiarem. Què preferiu, el segon Mundial de Messi o el primer de Lamine? D'aquí una estona us ho torno a preguntar i em dieu el que penseu. Si preferiu no respondre, doncs cap problema. En el meu cas, m'ho estic pensant. No tinc força clar, però m'ho estic acabant de pensar. I aneu pensant també en jugadors argentins que si haguessin guanyat un Mundial l'haurien guanyat amb Espanya, no amb Argentina. Amb Espanya, n'hi ha alguns. Aquesta nit mirarem de parlar amb un d'ells. L'Aina Grau és a la producció, el Salva Pou a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, i a control central hi ha l'Andrea Martínez, com tota aquesta setmana, i també hi ha el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Xavi? Bona nit.
0: 50 anys i un dia no és una condemna, és la teva edat. Sí. Com va anar l'aniversari?
5: Bé, molt bé, molt bé, fantàstic.
0: Vas gaudir?
5: Sí, i tant.
0: Estàs bé?
5: Us vaig fins i tot vaig fer escoltar-vos un tros.
0: No m'ho crec. Sí. Mal fet, Sergi. Aquest dijous han passat més coses, més enllà del Mundial. Per exemple, Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça.
5: I demà es podria ja oficialitzar el seu fitxatge per les pròximes 5 temporades. Demà, de fet, està previst que Adeyemi faci el primer entrenament amb l'equip. La seva presentació, això sí, dependrà de quan torni la porta després de veure la final del Mundial entre Espanya i l'Argentina. En canvi, Ter Stegen no s'ha entrenat amb permís del club perquè està negociant la seva sortida a l'Ajax, i demà divendres sabrem finalment el termini de baixa de Frenkie de Jong per la lesió que es va fer al genoll durant el Mundial.
0: El Girona ha presentat un dels nous fitxatges d'aquesta temporada.
5: El davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, de 21 anys, que firma per 5 temporades. És un davanter que fa 2-0-4 d'alçada.
0: El Barça de bàsquet ha anunciat un altre fitxatge a anunci diari.
5: Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, de 28 anys, per 2 temporades. Ve de l'Olimpia de Ljubljana i en les properes setmanes es preveu que pugui adquirir passaport búlgar i així no ocupar plaça d'extracomunitari.
0: A veure, l'Uni Girona ja sap el camí cap a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga.
5: Jugarà l'Uni contra el vencedor del partit entre el Panathinaikos i l'Emlat Konut de Turquia. Aquesta eliminatòria de la fase prèvia es jugaria a partit únic el 30 de setembre a Fontajau.
0: Tercer triomf per al belga Tim Merlier al Tour de França.
5: Ha tornat a ser l'esprint. Era 12a etapa. Una caiguda massiva ha afectat els últims metres de l'etapa d'avui de 179 quilòmetres. Tant la caiguda com l'esprint, però no han condicionat el líder de la general, que continua sent de forma implacable. Pogacar manté els 3 minuts 36 sobre Vingegaard.
0: En tenis, gran victòria de Paula Badosa.
5: Els quarts de final del torneig a Iaşi, a Romania, s'ha desfet en 3 sets de la russa Ibragimova.
0: Anava perdent 4-1 al tercer set. I ha remuntat i ha aconseguit aquesta victòria Paula Badosa, que la setmana passada va guanyar un torneig. En forma, s'està retrobant a si mateixa. Ja tenim el calendari de la Lliga Sobal d'handbol.
5: Mira, el Barça començarà contra el subcampió Logroño a la Rioja el 12 o el 13 de setembre. Aquell cap de setmana el Granollers rebrà el Cangas del Morrazo. El primer duel català de la temporada serà la 8a jornada. El Barça visitarà el Palau d'Esports de Granollers. Això serà el 30 de setembre o l'1 d'octubre.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada.

0: Aquesta nit ens centrarem ja de totes en la gran final de diumenge, però abans d'entrar a parlar sobre la gran final, sobre què esperem del partit entre Espanya i Argentina diumenge al vespre, que el farem aquí en directe a Catalunya Ràdio amb el Sergi Andreu.
1: Sí.
0: Roger Bus, a veure, aprofundeix una miqueta en això de Lamine, que està tocat, però que en principi deies que no ha de tenir problemes, és el que diuen a la Federació Espanyola, per jugar a la final. Tranquil·litzen, sobretot.
2: Sí, avui ha fet treball específic, treball al marge, en el primer entrenament que la selecció espanyola ha fet aquí a Nova York, a Nova Jersey, i l'hem vist amb un embenat a la cuixa esquerra, amb una protecció al darrere de la cuixa esquerra. Ja vam explicar ahir que va acabar el partit contra França amb molèsties.
0: Jo crec que no és al darrere, eh? Jo crec que és una zona més lateral.
2: És al costat, una mica més al costat, sí. Entre
0: és que al darrere és on va tenir la lesió i ens espantes sí. Una mica més. No, és la zona dels isquiotibials.
2: És més lateral.
0: Que la protecció li deu cobrir tota la cuixa.
2: Sí, és més lateral, ara ho expliquem, ja vam explicar que va acabar amb molèsties, des de la Federació Espanyola ens diuen que només és això, que són molèsties i ja està, que no va més enllà, que podrà jugar diumenge i que no cal encendre les alarmes, però sí que avui l'última hora és aquesta, que no ha participat ni als rondos, l'hem vist assegut al terra fent exercicis, se li veia aquesta cinta, aquest embenat a la cuixa, i són unes molèsties que, segons l'entorn del jugador, venen de la puntada de peu de Vinya, en el penal que Vinya li fa a Lamine Yamal, a la puntada que li fa a la cuixa esquerra.
0: Vinya va a refusar la pilota amb totes les seves forces, a treure-se de sobre, i Lamine s'anticipa i rep de Vinya i provoca el penal.
2: Sí, i li provoca aquestes molèsties que fa que avui doncs, no s'hagi entrenat i que per precaució doncs, de moment vagi un altre ritme respecte als seus companys.
0: Però màxima tranquil·litat, és el que es desprèn.
2: Sí, que només són molèsties i que jugarà diumenge.
0: Demà hi ha entrenament de la selecció espanyola.
2: Sí, demà també, al matí, estarem pendents.
0: Demà hauria d'entrenar-se perquè quedaran només dos dies, però vaja, estigues molt atent, sí. A veure, la final serà amb Lamine, com ens explica el Roger Arbusà. Només queden tres dies per aquesta gran final del Mundial, només tres dies per tancar aquest Mundial, que ha estat el més llarg de la història. Seran 104 partits, ja se n'han jugat 102, i es rubricarà amb un partit que té molts components i molt diversos per convertir-lo en un partit especial, molt especial. És una final del Mundial, per començar, i amb això ja ho diem tot. Hi ha Messi, hi ha Lamine Yamal, des d'ahir a la nit que es va confirmar que la final serà Espanya-Argentina i que coincidiran a la final Lamine i Messi, que estem recuperant aquelles fotografies de Lamine nadó amb mesos a les mans del Messi més jove, amb 18-19 anys, aquelles fotos tenen 18 anys i torna a semblar ciència-ficció que aquella història estigui tenint capítols com el de la final d'aquest diumenge. Serà el primer partit on s'enfrontaran Leo Messi i Lamine Yamal, aquesta final del Mundial. En aquesta final coincideix la passió desfermada argentina de tots, dels jugadors, dels aficionats, potser Scaloni una mica menys, amb la il·lusió d'una selecció espanyola que és molt jove, desinhibida, amb molts jugadors del Barça que es prenen la competició, el futbol i la vida potser de manera menys dramàtica, menys passional, i a les banquetes hi ha Scaloni i De La Fuente, que són dos entrenadors que semblaven de baix perfil quan van començar, però que a nivell de seleccions estan aconseguint unes fites, tots dos, que són extraordinàries. Scaloni ja és campió del món, campió d'Amèrica dues vegades, i De La Fuente va guanyar l'Eurocopa fa dos anys, ha guanyat una Nations League, va ser finalista una Nations League, i de moment ja és finalista d'un Mundial. Doncs bé, De La Fuente i Scaloni, suposo que ho sabeu, tenen certa relació personal, no diré d'amistat, però sí relació personal, perquè Scaloni és difícil que algú s'hi porti malament amb ell, i també, i sobretot, perquè va ser alumne seu, alumne de La Fuente, quan va fer el curs d'entrenador a Las Rozas l'any 2017. A veure, de tot això que he explicat, potser teniu al cap alguna altra cosa. Amb quin detall us quedeu? Quin detall us connecta més de cara a la final de diumenge? Sònia?
3: A mi el que em crida l'atenció efectivament és que serà deies la primera vegada que s'enfrontin Lamine Yamal i Leo Messi, crec que serà l'única, i per tant és un partit molt especial per molts jugadors del Barça que s'enfrontaran a un jugador que mentre han estat creixent a les categories inferiors blaugranes, per exemple, l'han vist com el seu ídol, i crec que aquest és un dels factors, dels al·licients que té aquesta final. I a partir d'aquí, òbviament, una Espanya-Argentina amb el que suposa ara mateix, del que implica que futbolísticament per mi Espanya superior, però aquest coratge que ha demostrat l'Argentina, jo crec que és un partit que no li falten al·licients.
0: Tu, Ricard?
1: Jo me'n vaig més a un pla col·lectiu i la idea de una selecció campiona d'Europa contra la selecció campiona d'Amèrica, campiona del món actual contra Espanya, que vol ser campiona del món un altre cop. S'ajunten també des del punt de vista col·lectius moltes, moltes qüestions, com per entendre que és el millor partit ara mateix que es pot veure al món, no? Si més no, en l'encreuament Europa-Amèrica, perquè a nivell continental sempre hi ha les competicions de les confederacions, no? Per això, vull dir que el Mundial sempre t'agrada veure un partit que hem vist molt poc, per no dir que no hem vist, perquè jo ho dèiem que el 66...
0: L'únic precedent partit oficial,
1: no,
0: sí, sí.
1: No havia nascut ni la Sònia, doncs vol dir que no l'hem vist ningú, i aleshores doncs és un partit inèdit i molt atractiu, que a més té, evidentment, la cirereta, potser l'últim partit de Messi, tercera final d'un Mundial de Messi. Em crida l'atenció aquest salt de Messi, que tenia un deute pendent amb el Mundial, que no podia mirar els ulls a Maradona, i de cop i volta no ens hem assabentat, i ja l'ha superat amb el tercer final, i si guanya el segon Mundial, ja no t'ho explico.
0: Sí, sí. Arbusà, des de Nueva York, què?
2: Sí, sí, no, aquí hi ha una gran expectació i ja comencem a veure fins i tot els taxis ambientats amb la final i aficionats que ja són aquí. Molts argentins ahir, d'espanyols no n'he vist cap encara, o molt pocs, ahir molts argentins que ja eren aquí per viure aquesta final.
0: Mm-hmm. Sergi, Andreu, la final com t'hi aproximes? Què és el que més m'he de gust veure?
4: A mi, mira, m'ha vingut al cap ara mentre parlàvem un tuit que va fer el Ricard, sí, diria que ahir després del partit de l'Argentina, on explicava, i jo m'hi he sentit com molt identificat, el privilegi, que no som prou conscients d'aquest privilegi d'haver vist de jugar fins als 39 anys Messi. Per mi, el principal al·licient d'aquesta final és intentar gaudir per última vegada, sabent que probablement serà l'última, d'aquest gran geni del món de l'esport, que és Messi. I això m'agafo, i m'agradaria sobretot que li sortís un bon partit, és a dir, que guanyi o perdi, que la veritat és que tant més que guanyi Espanya o guanyi Argentina, m'agradaria que això fos un bon final per Messi.
0: A veure, percentatges que li doneu a Espanya o a Argentina de cara a la final. Sònia.
3: Li dono 51-49 a Espanya.
0: Ricard?
1: 60-40 a Espanya.
0: 60-40 a Espanya. Àlex Dalmas?
5: 60 a Espanya, 40 a Argentina.
0: Mira, com el Ricard. Arbusà?
2: Jo 55 a Espanya.
0: 55 a Espanya. Tots a Espanya. I el Sergi Andreu?
4: Jo 51-49 per Espanya.
0: 51-49 per Argentina seria el meu percentatge, sí. Ricard, per què li dones més percentatge a una que a l'altra?
1: Perquè crec que col·lectivament Espanya arriba en el millor moment, que la força que deu haver donat guanyar França, com va guanyar, des del punt de vista del com, no del què, sinó aquest monòleg en pilota, aquesta seguretat de si la tinc i l'amago al rival, em defenso i ataco, no pateixo defensivament. És veritat que hi tinc una incògnita en saber si la selecció de la Fuente pot ser tan efectiva de cara a porteria sempre, no? Que és una cosa que marca les diferències en un partit i que no és el principal atribut de la selecció espanyola, tot i que contra França va ser molt contundent. És l'únic dubte que tinc, és a dir, si Espanya manté viva l'Argentina, aquí és on crec que l'equip d'Scaloni s'hi pot agafar. Però vaja, entenc que tenint molt la pilota, activant molt bé les vigilàncies per desactivar Messi les transicions, li fa un partit molt incòmode a l'Argentina, perquè l'Argentina pot resistir però necessita l'aire que li dona Messi. I, per exemple, Suïssa va aconseguir desactivar Messi als quarts de final i crec que pel perfil de joc d'Espanya pot passar.
0: Àlex Dalmas, tu?
5: Crec que futbolísticament Espanya és superior, crec que arriba en millor dinàmica i crec que l'Argentina té arguments futbolístics, també sap competir millor i sap gestionar millor aquests moments i per això li dono el 40. Si no, futbolísticament, per mi Espanya ara mateix és bastant superior a l'Argentina.
0: Ho veieu igual, més o menys. I ara la pregunta que us comentava fa una estona és pregunta a tot costa. Avui ha costat ben poc treure la pregunta, Sònia.
3: Sí, normalment com actualment. De fet, en, minuts, normalment ja és això, no? En 30 segons ho tenim.
0: Sí, en 30 minuts. A veure, qui us fa més il·lusió que guanyi el Mundial? Messi o Lamine? O sigui, què preferiu? La segona de Messi, la rúbrica, diríem, o la primera de Lamine? L'estrena, Sònia, tu?
3: A mi em fa gràcia qualsevol de les dues situacions, per dir-ho així, però tenint en compte que és l'última oportunitat de Messi, que és probablement l'última, dic probablement perquè no m'atreveixo, però en principi l'últim partit de Messi en un Mundial i després de tot el que hem vist tots aquests anys, a mi em faria il·lusió que Messi ho tanqués amb una segona cirereta, que ja va tenir la de Qatar, però ara una segona cirereta, i crec que la Lamine tindrà, per la generació que té la selecció espanyola, tindrà moltes altres oportunitats. Bé. Vull pensar que serà així i, per tant, jo em voto Messi.
0: Ricard?
1: La il·lusió no es pot enganyar, Messi.
0: Messi. L'Àlex Almas, què diu?
5: Jo Messi. Jo per Messi. Crec que seria una manera d'acabar magnífica per al millor jugador de la història del futbol i, a més, contemporani meu. Per tant, Lamine tindrà més ocasions. Vaig a Messi.
0: La joventut, Arbosato, què?
2: Jo Lamine. Jo Lamine. Sí, jo crec que desactivaria molt soroll també que hi ha al voltant de Lamine, sempre que això, evidentment, el desvies del camí, que podria passar perquè és molt jove, però a mi m'agradaria molt Lamine.
0: I tu, Sergi, que ets de l'Espanyol, t'és igual un o l'altre?
4: No, no, si congreixes de l'Espanyol, estem parlant de... Jo preferiblement decantaria pel segon de Messi.
0: El segon de Messi.
4: Sí, Lamine és molt jove i crec que... Estic amb el discurs de la Sònia.
0: A mi em fa més il·lusió que el guanyi Lamine.
4: Sí?
0: És que Lamine em com molt bé. I vull que guanyi la selecció espanyola, o sigui, no me n'amago. Sònia, tens actualitzada, amb la boca petita, tens actualitzada la taula de preus de les entrades per la final d'aquest diumenge?
3: Mira, just abans d'entrar aquí ara al club, m'he mirat la web oficial de la FIFA. Ja sabeu que són preus dinàmics, és a dir, que van variant en funció de la demanda.
0: Els van pujant i si no en venen, doncs baixa una mica, no? L'oferta i la demanda. Ara diuen preus dinàmics a l'oferta i la demanda.
3: Exacte. El que diuen és que en queden menys d'un 4% d'entrades i el preu més econòmic per una entrada ara mateix al web de la FIFA era de 8.000 dòlars.

0: en Penélope Cruz, si ya Alex Putellas. Sí, sí. Doncs és aquella zona, sí, que són la, on les entrades són cares. A veure, busquem informació i ens deixem de històries. Novetats a l'Argentina, Sònia Gelmà.
1: Mira, avui han fet un entrenament de recuperació molt relaxat aquí a Atlanta. Feia molta calor i, per tant, hem vist, per exemple, Leo Messi sense... És veritat que només es podia veure el primer quart d'hora, després els mitjans van fora, però Messi anava descalç directament. És a dir, que perquè es fa una idea del nivell d'entrenament que podia fer avui l'Argentina després de totes les emocions que va viure ahir contra Anglaterra i del que va suposar el partit. Molt dur físicament pels dos equips, també pels argentins. En principi, Scaloni té els 26 futbolistes a disposició per diumenge, cap jugador amb molèsties, i volen a Nova York ara a la 1 de la matinada vostres, és a dir, les 7 d'aquí. Van en charter, per tant, no crec que me'ls trobi aquí a la terminal, però vaja, pràcticament coincidirem amb l'arribada a Nova York.
0: O sigui, arribaran en un parell d'hores, eh? O sigui, a Nova York sí. A mitja tarda, més o menys.
1: Més a la nit. Més són la nit. 2 hores i mitja de vol, doncs cap a les... entre que surten de la terminal de Nova York i poden arribar a l'hotel a les 11. Hi ha una imatge d'aquest Mundial que va fer bastanta fortuna d'Scaloni en una de les ciutats, crec que era precisament la d'Atlanta quan van arribar, mirant els seus futbolistes que s'entretenien firmant autògrafs i parlant amb els mitjans de comunicació, i els assenyalava el rellotge i els deia, què, anem a descansar o no? Doncs aquesta imatge es pot repetir tranquil·lament aquesta nit, perquè clar, demà ja ve l'entrenament de 2 dies, a 2 dies pel partit, que és l'entrenament fort, perquè ens entenguem, sí, que podrà fer Scaloni abans de la final.
0: Se sap en quina zona de Nova York o Nova Jersey s'estarà la selecció argentina aquests dies?
1: Normalment són hotels que tria la FIFA i
0: però és a Manhattan, és a Brooklyn, és a Nova Jersey?
1: Jo crec que serà Nova Jersey.
0: A Nova Jersey.
1: Però no t'ho sé dir exactament.
0: Messi va parlar ahir, digues.
1: Això que comentaves, que les rodes de premsa d'Scaloni i de Luis de la Fuente són demà,
0: sí.
1: La curiositat, a més, és que són el Fan Fest, que són a Manhattan. El festival, es fa en un centre de convencions, aquest festival, i en principi seran en aquella sala, aquests dies s'ha explicat una mica de manera escandalitzada que fins i tot s'havia posat a la venda la roda de premsa. No sé fins a quin punt els aficionats la podran veure, però clar, els aficionats pagant una entrada tenen accés a aquella zona.
0: Ostres.
1: Demà us explicaré, però...
0: Si haguéssim hagut de pagar per cada roda de premsa que hem cobert, Sònia, estàvem demanant diners al carrer, eh?
1: No, en principi a qui cobren és els aficionats, però demà t'ho explicaré.
0: Messi ha estat afectuós amb la selecció espanyola, que serà la seva rival el diumenge a la final, i sobretot també amb els 8 jugadors del Barça de la selecció espanyola.
1: Sí, Messi en els últims mesos des que va venir aquí als Estats Units no perd oportunitat sempre que pot per destacar el seu barcelonisme, i quan ahir li preguntaven per la selecció espanyola y pel nivell de joc que té, explicava això que sentireu.
2: Ah, conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo, así que nada, un partido especial, una final del mundo, y obviamente imagino que va a ser muy igualado todo.
0: Se'l veu tan relaxat a Messi, ja no ara, sinó durant tot el Mundial, gaudint de l'experiència, tan diferent el seu gest a anteriors Mundials, que el veies amb una tensió, amb una responsabilitat, ara no està gaudint, i es nota també al camp, evidentment. Sònia, avui...
1: Sí, jo explicava aquesta tarda que tinc la sensació que, perquè expliquen els periodistes argentins, que ara ja estan alliberats, que és veritat que han tingut certa pressió perquè...
0: Ja té sentit, no m'ho crec. O sigui, ara han guanyat Anglaterra, ja estem alliberats, ja no tenim pressió, és una final del Mundial.
1: I evidentment la volen guanyar, però de la manera que han viscut amb certa angoixa la possibilitat de quedar eliminats amb Egipte, amb Suïssa, i sobretot davant el seu etern rival, que hi havia com molts comptes pendents, malgrat que aquesta generació no s'hi havia enfrontat, però que és una Anglaterra-Argentina, un cop ja l'han superat, evidentment que volen guanyar la final, però crec que tenen bastanta menys pressió que, per exemple, tenien a Qatar davant França.
0: Ja ho veurem. Escolta'm, Sònia, no sé si ara, aquests 15 minuts que han deixat seguir

0: I a la selecció argentina has pogut veure Julián López.
1: Julián López finalment no ha vingut amb l'Argentina. L'Álvarez sí, però López al final s'ha quedat, a Madrid.
0: Com Cerezo. Atenció, com es diu Cerezo de nom?
2: Enrique.
0: Enrique. Jo també tinc lapsus, eh? Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid, fa una estona a Segovia sopant amb Simeone i els jugadors de l'Atlètic de Madrid, que en aquella zona estan fent la pretemporada, i a Cerezo li han preguntat per Julián Álvarez, pel Barça i per Laporta.
3: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien, como lo sabéis todos vosotros, dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
4: Álvarez.
3: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
0: Jo no sé si això ho fa a propòsit per fer-se el tonto i fer la gracieta, però vaja, no és la primera vegada que li passa amb Julián Álvarez i amb el noruec. Amb sort li va dir Thompson o alguna cosa així, no? Abans de jugar contra
1: Thompson,
0: el Barça.
1: No era? Thompson. Tom Ford.
2: Sí, em sembla que a Pubill també crec que el va batejar.
0: No, a Pubill va dir que havia jugat als Paralímpics. Era or, or als Jocs Paralímpics. Perquè hi va guanyar l'or als Jocs Olímpics de París. No, no, la veritat és que podríem fer uns rècords amb el Cerezo i les seves pífies. A veure, Roger Arbusa, novetats a la selecció espanyola. Com s'ha empresa la selecció espanyola que el rival finalment a la final sigui l'Argentina?
5: No, molt bé, tenen el que volien. El que volien els jugadors era jugar contra l'Argentina i contra Messi. Estan molt motivats, molt il·lusionats. Ho deien públicament, fins i tot, que volien l'Argentina i que volien Messi. Vam sentir a Gavi fa dies que fins i tot deia que ell s'imaginava marcant el gol de la final de xilena contra l'Argentina, o també, per exemple, Cucurella, aquesta setmana, que vam parlar amb ell al Tot Costa, sí. I que ens deia això, que ell volia l'Argentina, també perquè és contra Messi.
0: Perquè és contra Messi, sí, sí. I així ho serà. Espanya, Argentina, la mini companyia contra Messi i companyia el diumenge a les 9 del vespre aquí a Catalunya. El partit serà a Nova York. Més enllà de la situació amb Lamine Yamal, d'aquesta precaució, tot i que diuen que jugarà, ja ho has explicat fa una estona, tot i les molestes a la Cuixa Serra, alguna qüestió molt destacable o destacable a la selecció espanyola?
5: No, res més. També Pedro Porro ha fet avui treball al marge, que tenia fatiga. Demà, segon entrenament, sentirem Eric García demà al Tot Costa. Compte, demà Eric García al central del Barça en directe al Tot Costa. I a la nit, la roda de premsa de La Fuente i Rodri. També parlarà el capità de la selecció espanyola, que ens enganxarà en directe, per cert, a 12:45 en directe al Club de la Mitjanit.
0: Molt bé, ho seguirem aquí a Catalunya Ràdio. Eric García continua sense jugar ni un minut al Mundial, eh? No va jugar
5: cap minut
0: tampoc contra França a les semifinals. Tu saps en quina zona tenen l'hotel els espanyols?
5: A Nova Jersey, a 20 minuts de l'estadi del MetLife, on es jugarà la final, doncs estan a 15-20 minuts de l'estadi.
0: Sergi, quin ambient has percebut en aquestes últimes 24 hores al carrer
6: cop s'ha confirmat la classificació? Pel centre de Barcelona, i t'haig de dir que, com sabeu, a Catalunya tot això de la selecció espanyola es viu d'una manera molt diferent, però a Barcelona especialment, davant d'esdeveniments tan importants com aquest, es veuen pel carrer moltes samarretes.
0: Moltes samarretes blanques, la segona equipació,
6: sí,
0: la que va utilitzar contra França, que és maca.
6: Fins i tot he vist molts turistes, sabeu que són dies de molt turisme a la ciutat.
0: No ho he notat.
6: Doncs jo sí que he vist molts turistes amb la samarreta... No, em sap que volies dir que no havies notat turistes amb la samarreta de la selecció espanyola, també. Vull dir que l'ambient comença també a fer-se notar en aquest sentit.
0: Busquem l'ambient ara a Buenos Aires.

0: A 11:45 de la nit saludem a Buenos Aires al Joan Biosca. Joan, bona nit.
1: Xavi, què tal? Bona nit.
0: A tu et sona aquest grup que estem escoltant? Els coneixes?
1: No em sona, però són
0: argentins,
1: musical.
0: Són argentins. Ell mató un policia motorizado i toquen a Barcelona el 30 de juliol al poble espanyol. A veure, com va acabar la festa ahir després de la victòria contra Anglaterra?
1: Uf, una gran festa, impressionant. Buenos Aires, al centre de la capital argentina, l'Obelisc, ple durant hores i hores fins ben entrada la matinada, amb els argentins desfermats, entregats a la celebració, a l'èpica, a la festa, però això passava a les principals ciutats argentines, a Córdoba, Rosario, Mendoza, Mar del Plata, etc. Ha sigut una cosa impressionant i molts ja parlen de sortir a celebrar si l'Argentina no guanya el Mundial i rebre els jugadors a Messi com si l'haguessin guanyat. O sigui, aquí els argentins estan entregadíssims a la seva selecció. Penseu fins i tot que hi ha hagut el que seria l'equivalent a les comunitats autònomes, les províncies argentines, sí. Diversos governadors han decretat jornada festiva la d'avui perquè...
0: Però què s'ha celebrat com quan van guanyar el Mundial a Qatar fa 4 anys? Sí, la semifinal, contra Anglaterra.
1: Impressionant, i a més precisament ha sigut això. Guanyar Anglaterra ha sigut una assignatura pendent que tenien molts argentins de viure-ho, no? Perquè sí, la gent més gran va viure el Mundial del 86, els gols de Maradona, però la gent més jove amb aquesta espina, aquella clavada de les Malvines, tenia ganes precisament d'això, i és la meva teoria, però jo crec que és el que més s'ha celebrat precisament, no? El que no saltes un inglès, s'ha cantat i s'ha repetit hores i hores i hores, i és un tema que encara cueja, precisament és tema de portada del diari Clarín, també el diari Olé, el diari La Nació, ara mateix a les televisions argentines, als canals de notícies, que són molts, són 6, estan parlant precisament de la pancarta aquesta de les Malvines són argentines que van desplegar els jugadors.
0: Lo celso.
1: Resulta que la història és que és un llençol d'un hotel que un aficionat va escriure hores abans que va colar a l'estadi, i aquest llençol que ha provocat la reacció del president argentí Javier Milei dient, bueno, que els argentins tenen dret a expressar-se i que les Malvines, efectivament, diu ell, són argentines, doncs aquest llençol amb aquestes lletres escrites, les Malvines són argentines, està en poder de la concentració argentina dels qui porten tot el tema de les samarretes, els utillers, etc. Doncs la tenen la guarden ells, i fins i tot s'està especulant que podria haver-hi alguna altra pancarta, però amb el dibuix de l'arxipèlag de l'Atlàntic Sud. O sigui que això és una qüestió que cueja. Hi ha hagut un comunicat del govern de les Falklands pels britànics, les Isles Malvines pels argentins, rebutjant aquesta pancarta, dient que no els ha sorprès i que agraeixen el suport que han rebut des del Regne Unit. O sigui que imagineu-vos això encara com cueja, ja. Que per alguns pot ser una cosa menor, aquí l'Argentina no ho és, i precisament una altra dada que volia comentar-vos, Javier Milei, per superstició,
0: no,
1: per la càbala que diuen aquí, no viatjarà i es quedarà a la residència oficial seguint el partit, mantenint el ritual de tots els partits, mateixa samarreta, mateixes companyies, que això ho fan tots i tots els argentins, les càbales i les mufes, que és increïble.
0: Escolta'm, molt ràpid, detectes més ambient triomfalista o cert amor de cara a la final entre els argentins?
1: No, jo veig un ambient triomfalista, desfermat, i que la final esperada, jugar contra Espanya, el duel Messi, el Jamil, etc. O sigui, té tots els ingredients que podrien
0: però
1: haver...
0: es veu enganyant per segona vegada consecutiva al Mundial, seria el seu quart Mundial.
1: Sí, es veuen guanyadors. Si no, ja s'ho trobaran, però es veuen guanyadors. En aquest moment es veuen guanyadors i estan amb una excitació abismal, Xavi.
0: Gràcies, Joan, bona nit.
1: Bona nit.
0: Marxem un moment i quan tornem buscarem aquell futbolista argentí que si hagués guanyat un Mundial l'hauria guanyat amb la selecció espanyola. A veure si el trobem.
2: El Club de la Mitjanit, edició Mundial. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
3: Vine al Gravitea Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i el periòdico amb el patrocini de Cupra.
4: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
5: 7 de gener de 1969.
4: I el número de la sort, el
5: 5.
4: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
3: A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
6: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
7: The Atlanta Hawks select Pau Gasol.
2: Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport.
8: Que m'ho va dir el seleccionador de la cara. Tu t'ho mereixen els jocs.
2: Rècords.
4: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
2: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio. El Mundial, al Club de la Mitjanit.

0: Dos quarts i mig de 12 de la nit som al Mundial, al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio, com cada nit de Mundial a les 11. La setmana vinent ho trobarem a faltar, segur. El Sergi Andreu està fent gestions per trobar aquest futbolista argentí del qual parlàvem, però volem parlar de l'Argentina d'Scaloni, amb un dels principals admiradors de la vigent campiona del món i potser encara més d'aquesta selecció argentina, la vigent, la d'aquest Mundial 2026, fins i tot per sobre de la que va guanyar el Mundial a Qatar fa 4 anys. T'hi sents identificat, Ricard?
1: Molt.
0: Sí. Que sí?
1: En el perfil l'has fet bé.
0: Per què t'agrada tant? O sigui, t'arriba a entusiasmar des del primer dia que va debutar? O sigui, ja vas quedar com...
1: Vaig quedar enamorat. Vaig anar a quedar... Són aquelles connexions que no et sé explicar, perquè pots dir, és Algèria, no? Què va passar aquell dia? No sé. Què vaig veure? Vaig veure Messi en una versió que no m'imaginava i vaig veure una selecció feta molt a consciència. O sigui, vaig veure el treball artesanal d'un entrenador i em va remoure, ja t'ho vaig dir aquell dia, i estic molt content que s'hagi plantat a la final i que hagi donat sentit a aquella visió d'aquell dia i el recorregut que ha fet, perquè no s'ha desviat gaire. És veritat que ha tingut partits bastant fluixos, el de Suïssa especialment, aquí sí que s'hi desvia, però la resta, doncs, amb les seves limitacions, perquè crec que té una selecció que té limitacions, doncs m'ha encantat, m'ha agradat molt, sí.
0: En una entrevista amb Valdano, Scaloni li explicava que quan van arribar a la selecció argentina amb els seus companys del cos tècnic, que hi ha Aymar, hi ha Walter Samuel, hi ha Ayala, aquell central del València, van arribar a una conclusió, que era la següent, que havien de jugar de la manera que més afavorís els jugadors argentins de qualitat. Que els jugadors argentins no són normalment sprinters per jugar a alta velocitat i buscar els espais, sinó que són jugadors per tenir la pilota, per ajuntar-se, per tenir possessions llargues. Explicava en aquella entrevista que havien...
1: Molt bona, que em vas enviar.
0: Sí, arribant a la conclusió que quan feien 10 passades seguides normalment acabaven aquella jugada amb ocasió de gol. És interessant. Aquesta línia venia abans del 2022 i és la que s'ha mantingut. Segur que hi ha matisos, però és l'Argentina d'Scaloni.
1: Mira, jo m'he proposat veure la final del 2022 una altra vegada, abans de veure la del 2026, per fer aquest pas enrere, que no he pogut fer en ple campionat, perquè jo vaig tenir, on va quedar una petjada del 2022, ja ho he dit, d'una selecció molt pragmàtica. No li vaig veure aquesta intenció, sinó més la urgència d'haver de resoldre un deute, que era el de Messi i el de la selecció. En canvi, aquí... El que per mi era un punt i final, no? Diu la Sònia allò que va dir Messi, la sensació que Scaloni havia fet una obra mestra en poc temps i que havia aconseguit l'objectiu de tants anys, per mi allò era com destí, no? I veure que Scaloni ha estirat això i ho ha estirat, per estirar-ho li ha donat forma, no? O sigui, jo crec que ha incidit, i vull veure si la del 2022 tinc un record molt contaminat per l'urgència del títol, però és que he vist coses, per exemple, una cosa que he vist, tinc la sensació que tothom sap què ha de fer a l'equip, o sigui, que hi ha diferents formats futbolístics, cadascú té el seu, hi ha els receptors a l'espai, hi ha els socis de Messi en espais reduïts, hi ha els jugadors fets per defensar, o sigui, cadascú té el seu rol. I quan Messi té la pilota, cadascú compleix amb allò, no? Si, com hem dit, té un jugador obert a l'esquerra, molt millor, perquè té un receptor a l'esquerra i un receptor a la dreta. Té jugadors per associar-se per dintre, que té el davanter, sigui Juliano Lautaro, té McAllister, té Enzo, fins i tot té Paredes una alçada inferior per jugar una miqueta més de repòs. Aleshores, quan Messi té la pilota, tothom s'ofereix en allò que li toca a ell.
0: I tot Messi això és el vestit a mida que Scaloni l'ha fet a Messi. Sí. Que comentes
1: i Messi
0: des del
1: decideix. Dia. I Messi decideix si ha d'accelerar, si ha de buscar estirar en profunditat, si ara toca jugar en curt i entretenir, si toca combinar. Ell tria el jugador i sap què li donarà cada jugador. Sap que McAllister i Enzo li tornaran la pilota en condicions amb pocs contactes, sap que Juliano o a Nichols ha de buscar l'espai, sap que Julián el pot habilitar però també el pot fer servir de descàrrega per continuar ell el moviment, sap que quan una pilota arriba a la banda el més lògic és que el jugador de banda no s'entri per inèrcia, sinó que el busqui a la passada enrere, i tothom sap tot plegat. I això jo crec que genera una seguretat en cada perfil. Per mi, menció a banda els dos centrals. Jo ja fa anys que veig el Cuti Romero, jo he quedat captivat pel Cuti Romero. O sigui, jo no sé si és que els mirava malament, però jo li he vist coses en sortida de pilota a Romero que no me les hauria imaginat. O sigui, amb 28 anys que té ja, no acaba de començar. Li he vist una seguretat. Ahir aquella jugada que fa l'àrea, que fa amb la dreta, evita la pressió de Gordon,
0: sí, sí.
1: I amb l'esquerra, quan arriba Bellingham, ja ha donat la pilota. Després he vist un informe avui que m'ha cridat molt l'atenció, perquè aquell dia d'Algèria, per exemple, la passada Lisandro, Cuti Romero va ser molt pacient, esperant que s'obrís l'esquerda per connectar amb Messi. Ha ajudat a que Messi decideix amb la mà quan toca passar o quan toca esperar, perquè ell va dirigint el trànsit. Però tots dos centrals molt, molt conscients de paciència. Ahir, per exemple, Xavi, no va haver-hi ni una repetició de passada Cuti Romero, Lisandro. Mm-hmm. Cap, perquè la pressió d'Anglaterra era de banda cap a dintre, i sabien que una repetició de central a central era la pista perquè Anglaterra fes el salt. Què van buscar? Van buscar Paredes, buscar tercer home, alliberar laterals... És a dir, hi ha matisos tàctics que Scaloni posa en joc, però que els jugadors interpreten de manera, diríem, impecable. I a mi totes aquestes coses em criden molt l'atenció, perquè es fa la sensació que Argentina és un equip molt superficial i jo crec que té una profunditat futbolística molt interessant. Tot girant al voltant de Messi, és una evidència, per no parlar de la part de defensiva, que és alliberar Messi i defensar la resta. Messi selecciona segons quins esforços, però quan Messi fa el pas endavant i salta una pressió, la resta l'acompanya. És a dir, tothom té Messi al cap, tothom Messi a la mirada. Messi estira la pressió, tothom va al darrere. Sortida de porteria del rival, no s'aculen. Surten a l'un contra un, com a mínim d'entrada. Quan els han superat, tothom s'acula, Messi descansa i esperen la recuperació per activar Messi. Són quatre coses. Cada partit té la seva particular, però crec que és un equip fet, diríem, a mà, no a màquina.
0: Sònia, tu vas ser a Qatar. Aquesta Argentina de 2026 et recorda molt a la de Qatar? La veus millorada?
2: Jo crec que ho va dir el dia aquell d'Algèria, ho va dir el Torquemadi, estic molt d'acord, i si no ho hem anat dient durant el Mundial en el pas dels dies, que aquesta Argentina sembla dependre encara més de Messi del que depenia la de Qatar. És que sentia ara el Ricard i recordava la de vegades que durant tots els anys que Messi va ser al Barça havíem parlat de Messi dependència, però això que té Argentina sí que és Messi dependència, però portat a l'extrem. És que és un grup de jugadors que juga exclusivament per Messi, i més enllà del tema futbolístic et diria també emocionalment. És un grup que està... els veus
0: pendents,
2: i cada vegada, cada victòria que celebren, més enllà de futbolísticament al camp, també estan constantment pendent de on està Messi perquè saps que et millorarà la jugada. Fora del camp, totes les victòries les celebren com si Messi hagués fet un hat-trick. És a dir, sempre ell és el que...
0: Ahir,
2: per exemple, el vaig aixecar Collibera, no recordo quin jugador, però és com
1: Lisandro,
2: si estan
1: no?
2: fent-li un... Sí, pot ser, Lisandro. Que estan fent-li com un homenatge encara en la carrera esportiva al que ha estat el seu ídol. I la jerarquia que té Messi sobre aquest grup, jo no sé si l'he vist en gaire equips, i la diferència l'hem vist en aquest mateix Mundial respecte a Cristiano Ronaldo. Recordava aquelles declaracions que va fer João Neves sobre que Cristiano Ronaldo era un jugador que estava aquí com tota la resta i que havia de portar la seva part.
0: Sí, la relació és molt diferent, sí.
2: Clar, no m'imagino a cap jugador d'Argentina parlant en aquests termes de Messi, perquè quan el sents parlar, és allò d'estar jugant amb el seu ídol.
1: Creieu que Messi seria titular amb Espanya?
0: Sí, home, Messi és titular amb...
2: El que passa que hauries de canviar també el sistema de joc.
0: Sí,
1: Espanya no jugaria... No, o sigui, la selecció espanyola no seria aquesta.
0: No,
1: hi haurien de presentar un altre context com el que li ha presentat Scaloni.
0: Sí.
1: Ho dic perquè a vegades molta gent cau la temptació de... És que com és que el Barça se'l va... No? O sigui, com vam fer que aquest jugador no continuï jugant al Barça? Jo crec que són dues coses absolutament diferents, dos universos diferents, dos contextos molt concrets, molt específics, i que no està bé extrapolar una cosa cap a una altra banda. Jo crec que la selecció espanyola no tindria l'encant que té col·lectiu si jugués Messi en aquest equip.
2: I és un torneig curt, Ricard. No m'imagino 38 jornades Messi en aquest nivell. No les pot mantenir a dia d'avui en 39 anys.
0: No, no. Espera un moment, perquè ara si el Sergi Andreu ja ha trobat un argentí que si hagués guanyat el Mundial, l'hauria guanyat amb Espanya. A veure, Ricard, tens candidat?
1: El Macanudo.
0: Podria ser.
3: Sí.
0: Però no. Mariano Pernilla, bona nit.
4: Buenas noches, ¿qué tal?
0: Mariano Pernilla, tú cumples con esta condición de argentino que si hubieras ganado el Mundial lo hubieras ganado con la selección española, ¿eh?
4: Sí, exactamente. Lamentablemente ahora se cruzan en una final de verdad y va a haber que sufrir, toca sufrir. No engaño a nadie diciendo que quiero que gane Argentina porque soy argentino y porque nací en Argentina y toda mi familia y nada, yo me vine de muy grande, entonces es difícil cambiar eso, pero bueno, por el otro lado, si Argentina pierde, me voy a poner contento también porque España es parte de mi vida, la llevo muy adentro, me dio la posibilidad de jugar un Mundial y de formarme como familia, entonces bueno, eso... No hay que olvidarse tampoco y hay que ser agradecido.
0: Mundial de Alemania, 2006.
4: Sí, exactamente.
0: Sí, que perdisteis contra Francia, la Francia de Zidane.
4: Claro, que de poder cruzarnos con Argentina también era en una hipotética final. Así que, bueno, menos mal que no nos cruzamos porque me hubiera tocado jugarla a mí.
0: Bueno, hubieras jugado una final del Mundial, ¿eh? Que no hubiera estado mal.
4: Sí. Sí, no hubiera estado nada mal, pero en ese caso lo hubiera querido ganar, ¿eh? Eso seguro.
0: Seguro, seguro. ¿Dónde vas a ver la final?
4: La voy a ver en Alicante seguramente, porque viajo el domingo por la mañana para Alicante y la voy a ver ahí.
0: Pero tú normalmente estás instalado en Argentina.
4: Sí, normalmente, o sea, yo resido en Argentina puntualmente por un trabajo que con AFE hacen como un campus con jugadores libres y bueno, me toca entrenarlos. La verdad que es algo muy lindo que hace AFE.
0: ¿Y la semifinal contra Inglaterra te pilló viajando o ya estabas en España?
4: No, la vi acá, la vi solo en casa de Leo Franco.
0: Ah, mira, con Leo.
4: Nada, y una locura porque siempre toca sufrir. Y bueno, por suerte lo dieron vuelta. Yo, a ver, haciendo un análisis rápido del partido, creo que es mucho mérito de Argentina, pero también tiene mucha culpa de Inglaterra, ¿no? Que después de marcar, es como que quiso asegurar el resultado y retrocedió muchos metros y puso a Messi en la zona de peligro. A Messi hay que tenerlo lejos de... Bueno, ¿qué le voy a contar a ustedes? Que lo vivieron ahí mucho tiempo, pero Messi cuanto más cerca del área, más peligro y Inglaterra retrocedió y fue a la zona donde a Messi le conviene jugar.
0: Dices, ¿qué nos vas a contar tú a nosotros sobre Messi? Pero yo he pensado, ¿y qué te vamos a contar nosotros a ti? ¿Sabes qué me pasa? Te voy a explicar una vivencia personal. Es que me persigue desde hace, yo creo que 17 años. Cada vez que apareces en televisión o nombra a alguien tu nombre, me acuerdo de una jugada. No te voy a decir cuál es, tú sabes cuál es.
4: Sí, en la cancha del Atlético, sí. Que encima nos dieron un baile ese día, tremendo.
0: ¿Cómo te dejó seco allí en la banda, eh?
4: Sí, pero bueno, me tocó enfrentarlo un montón de veces. Y era un Barcelona que era imposible, porque tenías que estar al 100%. Y si ellos igual estaban al 100%, te goleaban también. Entonces, nada, era prácticamente imposible.
0: Yo recuerdo esa jugada que es delante de los banquillos, que te fija, te cinta, hace ver que va para adentro, se va para afuera, cambia el ritmo, encara la frontal y acaba chutando al larguero. ¿Tú recuerdas que aquella jugada no acaba en gol de milagro?
4: Sí, lo recuerdo. Si no, estaría saliendo en todos lados.
0: Es verdad.
4: Por suerte le dio al larguero.
0: Qué mundial Messi, ¿eh?
4: Sí, increíble. La verdad que ya no cabe en adjetivo, ¿no? Calificativo, porque es algo de no creer. Ya no tiene explicación científica lo que está haciendo. Tiene 39 años, está como un jovencito y dando momentos. Obviamente no son 90 minutos, ¿no? Lo que tiene hoy, pero con 15 minutos por partido le sobra porque es algo de otro planeta.
0: Es que no hay duda que es el mejor jugador de este Mundial.
4: Sí, porque si vos ves las estadísticas, selección por selección, lo que son goles, asistencias, regates, pases bien dados, etcétera, etcétera, en todas las selecciones se reparten esos números, ¿no? Y Argentina ves, y absolutamente todas, menos recuperaciones, en todo lo demás es de Messi, que es muy distinto porque alrededor de él no es que son futbolistas de bajo nivel, son futbolistas también de primer nivel y que también aportan mucho.
0: Oye, te voy a hacer una pregunta que quizá te han hecho ya muchas veces y yo no sé si tiene mucho sentido seguir preguntándolo, pero ¿Messi ya está como mínimo al mismo nivel que Maradona?
4: Yo, en lo personal, creo que lo superó ya hace un tiempo y ya con lo de este Mundial no hay discusión. Este Mundial anuló todo tipo de dudas que podían llegar a quedar. Obviamente quedará el que dice que no, que si vos mirás el mejor momento de Maradona y el mejor momento de Messi, Maradona es mejor. Pero si te vas a los mejores momentos, yo no sé si no pongo Ronaldinho por encima de los dos. Si es por un momento puntual.
0: Ya, ya.
4: Si hablamos solamente de una temporada o de un momento bueno, para mí Ronaldinho es superior. El ser el mejor de la historia es sostenerlo en el tiempo también, como hizo Messi, es como te decía antes, de otro planeta.
0: Decías que no tienes dudas que vas a favor de Argentina el domingo en la final. A nivel de porcentajes de chances para una selección y otra, ¿a quién ves? ¿La ves muy igualada la final? ¿Alguna selección, una de las dos, con algo más de opciones?
4: Son muy difíciles. La verdad que este Mundial dio muchas sorpresas. Igualmente, a la larga terminan en semifinales, creo que terminaron las cuatro mejores selecciones, sin duda. Y me encantó porque el buen fútbol y la justicia esta vez estuvo del lado del bueno. Es 50-50 y si tiene que haber un poquito para algún lado, me parece que es 51-49 a favor de España. Argentina tiene a favor la experiencia y ya haber ganado un Mundial y ya con lo que hizo se quitó un montón de presión. Y España tiene a favor la juventud, el buen fútbol y toda la entrega que dan en cada partido.
0: Mariano Pernia, muchísimas gracias por atendernos y que disfrutes mucho de la final este domingo.
4: Muchísimas gracias. Espero poder disfrutarla. No es fácil, pero bueno, espero poder disfrutarla.
0: Gracias.
4: Abrazo grande.
0: Mariano Pernia, no és macanudo pitxer, però està bé. Hem recordat aquella jugada. Tu te'n recordes aquella jugada que li va fer Messi al Calderón?
1: Me l'has fet recordar,
0: a la Copa? Al fix al costat de les banquetes li fa una finta cap a fora, cap a dins, cap a fora, el deixa clavat, a l'eslàlom i xuta del travesser.
1: No recordo el final de la jugada que dius.
0: Després del travesser de Messi, ell fa la típica diagonal cap a dins, arriba a la frontal, xuta el travesser, la pilota surt molt desplaçada cap a la banda esquerra, que creia havia Henry aquell dia, i acaba en gol.
3: És la primera temporada de Guardiola?
0: Sí, a la Copa. És un partit de Copa el mes de desembre.
3: Del 2008.
0: Ai, 2009. El mes de gener, perdona.
3: Ah, acaba de gener.
0: Sí. O sigui, la segona jugada, després del rebot, acaba en gol. Sí. A veure, Roger, vos encara continues al Madison Square Garden, que per tu és la pista dels Knicks, i jo crec que s'han fet unes quantes coses més que no les partits dels Knicks, però vaja.
5: Però ara és conegut per ser el pavelló dels Knicks, no?
0: Sí,
5: ha acabat, i no ha parlat Griezmann, que sí que ha parlat dins de la sala aquesta on s'ha fet la conferència, però després l'hem esperat i no ha volgut parlar, ha tirat pel dret i ha marxat. Antoine Griezmann, que comença l'MLS aquest cap de setmana, i per això doncs, s'ha fet aquest acte aquí.
0: Allà comença l'MLS aquest cap de setmana? Sí. No s'esperen a que acabi el Mundial?
5: Sí, no, comença ara.
0: Oh, mira, quina temperatura fa a Nova York?
5: Agradable, no fa calor, eh? Ara mateix 32 graus, però fa aire, no fa sol.
0: Ah.
5: Sí, no és una calor enganxosa ni especialment desagradable, fa aire, no fa sol avui, i jo estic molt bé, la veritat, no fa especialment calor.
0: I per diumenge hi ha alguna previsió? He llegit alguna cosa de risc de tempestes, però no sé si exageraven.
5: Jo crec que ara mateix no es preveu. Clar, és que risc de tempestes n'hi ha cada dos per tres aquí. Jo crec que ha de fer bon temps, pel que he vist ha de fer bon temps, en principi.
0: Molt bé. Doncs gràcies, bona nit i a gaudir de Nova York.
5: Vinga, bona nit.
0: Gràcies també al Ricard Torquemada, la Sònia Salmà i l'Àlex Dalmas, una nit més per ser aquí a Catalunya Ràdio, seguint el Mundial al Club de la Mitjanit. Fins demà!
2: Adéu. Fins demà, bona nit.
0: Ara el Tour.
6: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Sergi, què ha passat avui al Tour?
3: Mira, 12a etapa del Tour de França que ens deixa el tercer triomf del belga Tim Merlier. Ha tornat a guanyar i ha tornat a guanyar l'esprint. Una caiguda massiva ha afectat els últims metres després dels 179 quilòmetres plans entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. Tant la caiguda com l'esprint, però, no han condicionat el líder de la general, que continua sent l'esloveta d'Ei Pogacar, de l'Emirates, favorits, manté els 3 minuts 36 segons sobre Jonas Vingegaard del Visma. Demà, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dole i Belfort, amb un port de primera categoria a 30 quilòmetres de la línia de meta i precedit d'un port de tercera categoria.
0: A veure si demà ataca Pogacar. Isaac Vilalta ja ens avisa des de fa dies que el cap de setmana sí que el té assenyalat al seu calendari particular del Tour de França, perquè tant dissabte com diumenge hi ha etapes que acaben en ports de muntanya i és terreny propici. Tots els terrenys són propicis perquè Pogacar ataqui, però vaja, aquest cap de setmana crec que entre el Tour i la final del Mundial ens ho passarem bé.
7: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.

0: Moment de tancar el Mundial al Club de la mitjanit d'avui i com cada nit ho fem amb una cançó que té a veure amb els Mundials, seleccionada pel Salva Pou, el responsable tècnic i musical del programa, que no ha fallat ni una nit, eh? Ha trobat cançons per cada nit, per cada programa durant aquest Mundial. Avui el Salva Pou ha escollit una novetat, una cançó nova, una cançó d'aquest Mundial. La cançó es diu Diego, crec que li hem de dir això. Mira, Diego... I l'han fet entre Danny Ocean i Empire of the Sun. I barreja, segons les ondes que m'ha passat el Salva Pou, el pop amb la música electrònica.
1: Està bé, eh?
0: A mi m'agrada, sí. Mm-hmm.

0: Aquest fa pinta de ser Dani Ocean,
1: sí.
0: Un cantant llatí, no sé si deu fer reggaeton, i els altres, els que posaven la música que ens agradava, eren els Empire of the Sun. I amb aquesta fórmula musical acabarem el programa, ho deixem aquí, us deixem amb les notícies de les 12 i l'ofici de viure. I el Gaspar Hernández, bona nit i que descanseu, si és que ho voleu. Porteu-vos bé i passeu-vos-ho millor. Fins demà.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat de Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació que continua oberta i contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes d'animals trobades a la aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable d'aquest accident a Nova York. Més notícies, Oriol Pujador.
2: L'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras no serà immediata, malgrat la resolució de la justícia europea que avala la llei. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara manté l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat pel malversació. Segons ha sabut Catalunya Ràdio, el Suprem no pensa moure fitxa perquè no se sent interpel·lat per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid, perquè el Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xevi Buigas, s'ha mostrat escèptic en una entrevista al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: Creiem que ells han d'acatar. Creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faci un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també.
1: L'Audiència Provincial de Madrid ha acordat aquest dijous que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado i treu a la parella del president espanyol Pedro Sánchez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici pel malversació i tràfic d'influències. També se li han retirat les mesures cautelars i, per tant, se li retornarà el passaport i no tindrà prohibit sortir del país. Tampoc haurà d'anar a firmar al jutge cada 15 dies, tot i que ha d'estar localitzable.
2: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'ex màxim responsable de les autopistes italianes Giovanni Castellucci per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Els familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agradolça.
4: Per què?
5: Que perquè no estic satisfeta. Jo he perdut 3 persones de la meva família. 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
6: Jo vull robar les paraules.
7: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
1: Hi ha neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, després que aquest dijous s'hagi declarat el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat, però es tem que una sola persona els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de la investigació dels Mossos i els agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, n'ha parlat a Catalunya Ràdio.
8: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
1: Els naixements repunten a Catalunya per a primera vegada en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior.
2: L'increment de la natalitat s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
9: A
4: augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
2: Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel, se situa per primera vegada.
1: I als esports, Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i a les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031.
2: En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament amb permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax.
1: També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat aquest dijous que Julián Álvarez seguirà al club matalassé.
2: El Barça, però de bàsquet, ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la temporada vinent. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana eslové.
1: Sense moure'ns de la Lliga ACB, el Manresa i el base belga Retin Obashoan s'han desvinculat després de dues temporades un cop que el jugador ha acabat contracte.
2: El Tour, nova victòria a l'esprint de Tim Merlier. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general sense canvis, l'eslové Tadej Pogacar manté el liderat.
0: Fins aquí les notícies.
9: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
10: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
12: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
10: El divan, el valor de la conversa.
13: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic, per xavals, que no sabeu lo que és una dictadura.
10: El divan amb Sílvia Coppolo.
14: El divan s'hi està divinament.
10: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre.
0: Catalunya Ràdio i ICAT et proposen una capbussada al Sona Nou d'estiu.
15: Com sona la nova escena musical catalana? Us descobrim la història, els grups i les cançons del Sona Nou.
0: El Sona Nou dona veu a l'escena emergent dels països catalans.
15: Música catalana refrescant i emergent.
0: Els dissabtes a les 6 de la tarda,
15: Sona Nou.
0: Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
15: Escolta'ls abans que ningú.
16: Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.

El teu transistor no està espatllat. No provis de sintonitzar una altra emissora, perquè ara som nosaltres qui controlem la freqüència modulada, els satèl·lits i les ones electromagnètiques. Durant la propera hora, entraràs en un món paral·lel on es pot fer realitat qualsevol desig. Fes volar la imaginació, i deixa't portar per les cançons. Som capaces de fer que es despertin els teus records més adormits i fins i tot ressuscitar allò que creies mort. Posa't còmode i agafa't fort, perquè comença el trànsit. Des de la teva ment fins a l'altre barri. L'altre barri, amb Blai Mercè.

0: Et donem la benvinguda a l'altre barri, un lloc amb superpoblació on tothom està de vacances indefinides.
1: Ni cel ni infern. L'altre barri.
0: O també un buit indeterminat de l'espai-temps on hi abunden preguntes sense resposta.
1: Hi ha música després de la mort?
0: Hi ha música després de la mort?
2: Segur que sí.
0: Sí? Fantàstic. Avui ens visita una persona que en principi no s'ha mort, però estic segur que cantant ha traspassat la línia que separa el món dels vius i el dels morts.

I ha traspassat aquesta línia des de diverses disciplines, des del cinema, com sentim de fons, fent la banda sonora, per exemple, de pel·lícules com Polvo Serán, de Carlos Márquez Marcet, però també des del teatre. Amb La mort i la primavera, amb la companyia La Veronal, però sobretot ho ha fet a través de concerts i discos. Canto

amb aquesta versió d'Ovidi Montllor, que avui és una estrella més de la constel·lació sonora de la nostra convidada d'avui, que ja porta aproximadament una dècada de trajectòria, o el que és el mateix, una dècada de recerca musical i artística, que va començar indagant en les arrels i en les primeres gravacions que es coneixen, els camps de batre, de treball i altres coses, i que ha desembocat en un laboratori d'experimentació i de clonació de veus humanes, ara ens ho explicarà. I és que avui parlem amb algú que té el superpoder de fer viatges en el temps i, el que és encara més difícil, fer aquests viatges en el temps sense comprometre el seu discurs artístic.

0: Realment, pots posar qualsevol lletra, eh? A aquesta cançó, Ama, que és, Ama és el títol del teu nou disc,
1: sí,
0: que sortirà aquest mes de febrer, i també és el títol d'aquesta cançó, també, també són les inicials de la teva cosina, i això és una cosa molt profunda que no coneixíem.
1: Exacte.
0: De la teva vida, que ens lliga molt amb el fet d'estar aquí, també, d'estar, sí, a l'altre barri, i de sentir això, no? De
1: que, exacte,
0: els vius i els morts...
1: Exacte. Per mi crec que sempre... és a dir, aquest disc, aquestes noves cançons, d'alguna manera neixen de la necessitat de posar paraules a unes emocions molt antigues a la meva vida, però que sempre han estat molt presents, i també neixen de la necessitat de trobar com, no només les noves paraules, sinó d'expressar-me a través d'aquesta nova veu, una veu que canta en solitari, una veu que ha recorregut molts camins, no?, diferents, camins d'investigació sonora, camins de composició, no?, camins d'experimentació, camins emocionals també, no? Em sento com més madura i més sòlida com a artista, i per tant puc, no sé, exposar-me d'una manera diferent, d'una manera molt més íntima, perquè estic molt més segura de mi mateixa, o sé més quin és el meu lloc, i l'he trobat, i per això doncs el puc compartir, no? I bé, és un disc que realment és un lloc des d'on escriure que realment només podia explicar aquesta història des d'aquest lloc nou, i per tant em fa molt feliç haver-hi arribat, perquè aquest és l'èxit real, no? Aconseguir-ho.
0: És curiós com han coincidit en el temps diversos projectes relacionats amb la mort.
1: Totalment.
0: No? Polvo Seran, La mort i la primavera...
1: Sí, ara ja, que fort.
0: Ara un disc dedicat a la teva cosina, sí, que es va morir per culpa del VIH, igual que els teus tiets, no?
1: Exacte.
0: En quin moment de la teva vida la mort comença a fer acte de presència? No sé si és a través d'això...
1: Molt o... joveneta, sí, sí. Ella va morir quan jo tenia 13 anys, i ella en tenia 15, però ella es va criar amb mi, era la meva germana. Però molt abans ja s'havia mort la seva mare, i mai vaig saber per què fins anys més tard. Perquè, bueno, com sabeu, és una malaltia molt estigmatitzada. En aquell moment, a més, als anys 90, ho era molt més. I, per tant, doncs, sempre va haver-hi aquesta ferida sempre es va fer més gran i més present, doncs, pel silenci, no?, que l'envoltava, i per l'estigma i per la por. Però paradoxalment, el fet que elles doncs marxessin i que ho fessin en la meva infància o adolescència, per mi sempre doncs em va fer viure la mort des d'un lloc molt fantasiós i molt des de la mirada més de la infància, no? Des d'una sensibilitat que potser és fins i tot la que proposes en aquest espai,
0: sí,
1: no?
0: Totalment.
1: De l'altre barri. Un espai en què la mort és una transformació, realment, però això sentit des d'un lloc molt, molt innocent, no? I jo de petita recordo molt sempre estar molt atenta a totes les senyals, no?, que la vida em posava davant, i que per mi eren d'alguna manera formes de comunicació que ella trobava per continuar a prop meu. I això en el disc és una cosa que hi és molt present, no?, aquesta vida una mica paral·lela, que és una sensibilitat com expandida, en què les persones no es moren, sinó que estan presents, l'únic que no com a forma humana, no? Ni poden ser, doncs, des de, no sé, una llum que de cop i volta il·lumina un espai important de la teva habitació, o, no sé, una fulla que cau d'una manera, o... I sento que és un sentiment molt poètic, al final, que sens dubte ha alimentat el que ara em fa poder ser aquí, que és dedicar-me a cantar i a fer música i a ser això que és tan estrany i tan meravellós, que és ser artista, no?
0: O mentre hi siguin els records, no? Una mica. Parlant de records, tu creus que quan viatgem fins a l'altre barri passa això de que et venen flaixos d'una vida viscuda?
1: A veure... Doncs, no ho sé, clar, això ho ha de dir la gent que ho ha viscut, jo no ho he viscut per sort. Jo crec que sí, no?, la gent que diu que sí que passa això. De fet, hi ha gent que... O sigui, hi ha aquest doctor, no?, aquest doctor que era com cap de traumatologia...
0: Sí.
1: Com es diu?
0: Ara no me'n recordo.
1: Vale.
0: Però,
1: sí. Aquest que es diu que hi havia després de la mort, no?,
0: sí,
1: que parla de les... Bé, em vaig obsessionar en un temps amb tot això, perquè... una de les meves millors amigues, el seu company va morir, i després de morir ella em deia, és que no paro de sentir que s'està comunicant amb mi, no? I li deia, fuà, jo ho reconec total, aquesta emoció. I de fet, el disc parla també d'aquesta, no sé, mirada innocent, no? També des de la visió més adulta, no? Quan la vida pot ser realment, no ho sé, com un espai molt més sensible als fantasmes.
0: Crec que el Josep Maria Campillo, avui als Sons Celestials, ens pot dir com es diu el doctor. Manuel Sanz.
1: Sí.
0: Doncs dit això, aquí, quan ve algú aquí a l'altre barri, quan puja aquí, ens venen aquests flaixos, ens venen uns flaixos de records, i en el teu cas, doncs, sonen així.
2: Saps què estic pensant? O que era musiqueta per a que es faci millor, no?
3: Va, un cant de batre.
2: Ah, bé, tu mateix, sí.
3: Jo no canto per la
4: Maria Arnal i Marcel Bagés miren enrere a la tradició oral i a la música popular per donar-nos una nova oportunitat. Ens porten el seu nou treball, Verbena.
3: Aquest és el carrer Pescadors de la Barceloneta. És un carrer molt important per nosaltres perquè és on vam fer el nostre primer concert.
5: En fa prop de 3 anys d'aquell bateig musical, però no ha estat fins ara que Maria Arnal i Marcel Bagés han enllestit el seu primer disc.
6: 45 cerebros y un corazón de Maria Arnal i Marcel Bagés.
7: Són 45 cervells i un cor que es van trobar mumificats en una exhumació d'una fossa comuna del franquisme a prop de Burgos, a la Pedraja.
8: Que ha arribat al Palau de la Música, un fet ben especial per ells.
9: Sí, ha vingut la meva àvia, que té 90 anys.
10: Es fa estrany perquè encara estem acabant el disc i això que estem compartint ara, sabeu?
5: Veus humanes, d'animals, sons naturals, personatges mitològics com la Sibila i també d'inventats reverberen en el seu segon treball.
11: Però vaja, que sí que no sé si vosaltres teníeu síndrome del segon disc abans de publicar aquest clamor.
12: Ara ja ho podem dir, jo crec. Que havíem de seguir fent el que ens donés la gana, no? I seguir les intuïcions fins al final.
13: És Maria Arnal, Helena Ross, Marta Torella. I'm still learning.
5: Les muntanyes. I accents al marge, juntes feien un petit avenç del seu últim projecte, Holy Plus, que aporta les veus humanes a desafiar les limitacions físiques.
14: I el Gaudí. Ah, la millor música original és per... Maria Arnal.
15: Vull agrair a Carlos que inventis històries sobre temes que ens fan por, com el final de les nostres vides, amb aquesta complexitat, amb aquesta sensibilitat i amb la màgia de la música i el ball.

0: Sí, em sentia també molt impostora, saps, en certs aspectes, i ara és com, no ho sé, estic en un moment creatiu super, super increïble, em sento molt lliure, sento que he trobat el meu lloc, no?, que és un lloc, bueno, que no és un lloc tan transitat, saps, i que per mi és sostenible i em fa poder seguir vivint de la música molt bé, i després com a artista, no sé, m'alimenta molt l'ànima perquè, doncs, estic amb gent increïble, com, jo que sé, la Verona, el Marcos Morau, el Teatre Nacional, l'Ànima Matadero, la Bienal de Venècia, estic amb científics del Barcelona Supercomputing Center, estic a, no sé, treballant amb l'Alice i amb el Pau Riutort, i treballant amb el Cor de Noies, i actuant a, jo que sé, a una xerrada TED, saps, a Vancouver, i actuant a Islàndia i a Tallinn i a Arts Electrònica a Àustria, i és com, la vida és tan més gran del que hagués pogut imaginar fa, doncs, això, no? O sigui, el 2017, quan vaig treure 45 cerebros i un corazón. I per tant, a aquella persona li dic, tia, molt bé, saps? Tu continua.
1: Sí, és com si realment t'haguessis anat, t'haguessis clonat, no?
0: Que sí, una mica, però en realitat ells, no.
1: I en aquell moment hi havia una Maria Arnal, sí, o coneixíem, exacte, una Maria Arnal, exacte, i ara hi ha com no sé quantes Maria Arnals fent coses diferents,
0: sí,
1: i que desitjant que el dia tingui el triple d'hores, no?
0: Ja.
1: Potser.
0: Sí, sí. A veure, el que ha passat també és que, com que, o sigui, he après, soc més ràpida ara, soc molt més ràpida.
1: Clar, perquè ara també decideixes tu sola. Abans, clar, havies de consensuar-ho amb el Marcel,
0: exacte,
1: i això, i ara vas en solitari.
0: Exacte, exacte, sí. Però també crec que també he perfeccionat una mica la tècnica i tinc més clares les coses. És normal, és que és, al final és com un múscul, saps? Mm. O sigui, són hores, hores, hores. Doncs tinc més gust, també. O sigui, no és que en tingui de millor, sinó que tinc més clar què m'agrada i què no m'agrada, i tot està com molt més clar. I llavors és com molt més directe, no?, el camí, encara que sigui primeres vegades d'algunes coses. Per exemple, la banda sonora, quan el Carlos em va dir, no, és que vull això i vull fer això i vull fer això, i jo dic, però Carlos, jo no ho he fet mai, això, saps? Em va dir, però ho faràs molt bé, ja veuràs.
1: I un gaudito.
0: Sí, exacte.
1: Sí, sí.
0: No, va ser increïble, la veritat.
1: Deies que has trobat el teu lloc, i ara el que farem serà navegar per les espècies dels espais.
0: Molt bé.
1: I viatjarem des del lloc més gran fins al lloc més petit.
0: Molt bé.
1: Vinga, som-hi.
2: Espècies d'espais.
1: Començarem per l'espai més gran que podem imaginar, que és l'univers. Jo aniré dient noms d'espais i tu m'has de dir què et suggereixen.
0: Molt bé.
1: Comencem per l'univers.
0: Però quin és el...
1: M'has de dir, no sé, tu, si jo et dic univers, en què penses?
0: En què penso? En el misteri.
1: En el misteri. Ara et diré una galàxia, però atenció, una galàxia mitjana.

0: Nit Galàxia.
1: I penso on estarà la Voyager, que van enviar aquesta sonda espacial que ja s'ha perdut el... Si no se sap, la van enviar i és el so aquest que està a la cançó, és el so de la Voyager, el tic, tic, tic. Aquesta, penso, on deu ser?
0: Aquesta cançó té una història, té història, aquesta cançó. Sí, es podria fer un llibre només d'aquesta cançó,
1: sí, quasi. Sí, sí, sí. Bueno, però he de dir, tot i que aquesta cançó és màgica, i això no li treu...
0: Penses que has pensat que... alguna vegada que mai més tornaràs a fer una cançó com aquesta?
1: No, és que no vull fer-la igual.
0: Ja, ja. Però
1: no, vull, que... no ho voldré mai. Mm-hmm. Crec que cada cançó és única, i cada cançó té el seu lloc. I aquesta és màgica, però per mi és una filla més, realment. I penso que cada cançó té la seva història, i tendeixo a posar molta història a cada cançó.
0: Galàxia mediana i meteorits ferits. I ara diré planeta Terra, un meteorit caient al planeta Terra. Uh-huh. Per tant, l'espai que et dic és el món.
1: El món. El món és una perspectiva del món que m'encanta, que la veritat és que

0: No hi havia pensat mai que l'altre dia, tornant de Mèxic, que vam anar a tocar, presentar el nou espectacle, doncs, saps que et surt la pantalla amb el món, no? Per veure, sí. Perquè vegis el recorregut. Doncs hi ha una cara del món que és, o sigui, gairebé tota blava. Tu sabies això?
1: Ah, sí. Que,
0: és
1: sí.
0: El Pacífic? O sigui, sí, sí. És increïble. És que és gegant. O sigui, ara t'ho ensenyo. Bueno, doncs penso en una bola blava.
1: Sí, sí, és que hi ha molta més aigua que no terra.
0: Totalment, no?
1: I li diem terra.
0: Exacte.
1: No? Curiós. Europa.
0: Europa, en què penso? En una mica decadència de la democràcia ara mateix.
1: Mar Mediterrani.
0: Mar Mediterrani, penso en... Penso en totes les pateres i les desigualtats d'una banda a l'altra.
1: Espanya.
0: Espanya, penso en l'Espanya, penso molt aquests dies, en l'Espanya de la República, que era una Espanya superavançada i en tot el que es va encarregar la Guerra Civil i en tots els paral·lelismes que hi ha ara mateix amb tota aquesta deriva superconservadora i no sé com dir-te, com molt... brutal, no? I com sento molta por.
1: Catalunya.
0: Avui he sentit que hi ha 300... que s'hi parlen 300 llengües diferents.
1: Fort, eh?
0: Sí. I que...
1: Una d'elles el català.
0: Home, el català ha de ser la que fem servir per comunicar-nos en aquestes 300 llengües.
1: Mm-hmm. 300 llengües. Barcelona.
0: Barcelona. Barcelona, la meva ciutat. Tot i que sóc de Badalona, però és la meva ciutat adulta.
1: La teva ciutat adulta, doncs la teva ciutat infantesa.
2: Qué bonito es Badalona.
0: Exacte.
2: En invierno y en verano.
1: Badalona què?
0: Badalona m'encanta. Jo ara, més d'adulta, molt més que de petita, la veritat. Perquè de petita... La dones una mica per descomptat, però ara, quan hi vaig, penso, ostres, que tranquil. Perquè el meu pare era del Carmel, bueno, és del Carmel, o sigui, va créixer al Carmel. La meva mare no, la meva mare va créixer a Badalona, però jo sempre deia, per què no ens vam quedar a Barcelona, no? Així,
1: sí, sí.
0: I ara ho entenc. De fet, totes les meves amigues que han tingut fills, bé, s'han anat cap allà, i dic, és que és un poble.
1: Descartes tornar-hi? O...
0: Jo crec que sí, però qui sap? No ho sé, és que la meva vida és una aventura.
1: Badalona i Barcelona, és que...
0: Però és diferent, eh?
1: Però hi pots arribar amb el metro, però...
0: Sí, sí, sí, a mi m'encanta, la combinació m'encanta.
1: El teu carrer.
0: El meu carrer?
1: Sí, no cal que el diguis, et pots dir.
0: El meu carrer m'encanta. M'encanta, és un carrer del Raval. Ara per ara, perquè em canviaré de casa ara l'any que ve. I la veritat és que m'agrada molt. És un carrer molt animat, és un carrer bastant de turista, he de dir, però tinc una terrassa preciosa on es veu la ciutat preciosa i m'encanta.
1: Ara anem a espais més petits.
3: No he desitjat mai cap cos com el teu.
1: Quina relació tens amb el teu cos?
0: Molt bona, la veritat. Ara estic en un moment molt, molt bonic. Faig molt d'esport, menjo molt bé, no sé, però sobretot és el meu instrument.
1: Sí, sí.
0: Sí, sense cos no podria cantar.
1: I acabem a...
3: Jo no canto per la veu.
0: La veu.
1: Sí, de la galàxia, de l'univers i la galàxia fins a la teva veu.
0: Doncs, molt bé, la veu m'encanta. És el meu... No sé, crec que és el millor que tinc.
1: Mm. Abans deies que has trobat el teu lloc i ara et pregunto, la teva veu l'has trobat? Després de tanta exploració que encara estàs cada dia buscant i...
0: Sí, però...
1: I portant la teva veu al límit de totes les possibilitats que hi hagi.
0: Sí, però cada temps té les seves, no? I cada època té les seves noves aventures, així que no em tanco a la vida. O sigui, estic oberta.
1: És una recerca constant. No?
0: Sí, jo soc molt curiosa i m'encanta sempre posar-me en aquest espai com d'eterna aprenent. I és un lloc on em sento molt creativa i no ho sé, no em poso una pressió que no puc sostenir, saps? Abans era més perfeccionista perquè era més insegura, jo crec que ara és com... No sé, el que faig m'encanta i ho comparteixo, i qui connecti perfecte i qui no passa res.
1: Posem-hi més preguntes.
3: On voudrait vivre.
4: Preguntes metafísiques.

0: La pregunta que fem sempre, si ara tinguessis l'oportunitat de tornar a néixer, voldries tornar a ser la Maria Arnal i fer-ho tot més o menys igual? O provar sort i ser una altra persona?
1: Jo la veritat és que em penedeixo en molt poques coses a la meva vida, perquè les veig sempre com a oportunitats de creixement, i al final crec que quan et penedeixes d'alguna cosa és perquè en el teu present no està com sanada encara, no? I jo intento sempre ser responsable com amb això, i penso, bueno, tot té un sentit, no? Potser encara no l'entenc. Així que jo crec que triaria ser una altra persona, però només per l'aventura de...
0: Per la curiositat,
1: sí,
0: aquesta,
1: eh? Sí, exacte.
0: I si poguessis escollir la carta...
1: Allò, a la carta?
0: No, dir, sí, allò, dir...
1: Vull ser aquesta persona.
0: O no, vull aquesta època, vull ser un home, una dona...
1: Ostres,
0: de,
1: clar.
0: De classe mitja, tal país, i... O sigui, alguna
1: clar,
0: cosa
1: que... Aquí ja entres en un loop extrem, eh? Perquè penso, a veure, un esdeveniment... O sigui, ser una persona que ha tingut la responsabilitat, per exemple, de portar la humanitat cap a l'infern, doncs potser podria ser aquella persona i no fer allò, saps? Perquè ja ho sabria. Però quines són les regles del joc? És a dir, tu sabries... Perquè aquella vida començaria nova,
0: començaria
1: o seria una vida històrica? Sí. Però llavors, si la canvio, canvia la humanitat,
0: clar,
1: i potser
0: sí,
1: llavors
0: sí.
1: Ja no existiria la Maria, no?
0: Ja.
1: Entrem en aquests bucles.
0: No, sí, sí, clar. També pots triar ser algú del futur.
1: Ja, doncs sí, sí, novetat, 100%, sí. Jo crec. Algú del futur.
0: I arribes allà i resulta que les teves, tot el que havies après i experimentat i això, i ho fa tothom, no?
1: Jo crec que allà. Algú que participés en com d'alguna manera en la fi del patriarcat seria molt guai, realment.
0: Sí, sí. Una Joana d'Arc.
1: Però sense guerra pel mig, saps?
0: Estaria bé. I si haguessis de reencarnar-te en un animal?
1: Quin seria?
0: Sí.
1: Crec que m'encantaria ser una balena o un dofí, perquè tenen una relació amb el so molt, molt realment molt, molt heavy. Però també el món de l'aire és bastant el meu món, no? Vull dir, un ocellet, una àguila, que poden anar tan amunt, no? A veure el món des de tan amunt. No ho sé.

0: Aquesta ets tu cantant el Virolai.
1: Exacte, és la primera cançó que vaig aprendre a tocar en piano.
0: Ah, sí?
1: Sí, ah. Quan tenia 6 anys.
0: Doncs t'ha quedat prou bé, no?
1: Sí, a mi em va encantar, però això ho vaig fer l'any passat.
0: Sí,
1: és que són d'aquestes coses que et demanen, no?
0: I que les fas ràpid i després ja...
1: Bueno, ràpid, sí, va ser en plan pim-pam, però, però que no sabia quan sortiria. I dic, això quan sortirà? Diu, no, crec que l'any més que ve.
0: Ets espiritual?
1: Sempre, sí, però per això mateix, perquè sempre, des de ben petita és com algú s'està intentant comunicar amb mi, no? Aquesta persona és la meva germana, doncs hi ha sempre un espai que és molt permeable, no? Sí. Imaginatiu, no? No ho sé, però l'imaginació és real, no?, també. I sí, el que passa que la relació amb l'Església sempre ha sigut bastant... En el meu cas, de petits anàvem molt a l'Església, anàvem a l'esplai, no, i tal, i tot i que era una església que estava molt bé, la veritat. En un moment donat vaig deixar com de creure en aquesta idea de Déu i em semblava que era una idea molt limitada, no? I, no sé, em vaig fer com... Vull dir que si creus en aquesta, per què no pots creure en totes les altres, no? I una miqueta totes em van bé mentre em serveixin en aquell moment per, no sé, per relacionar-me amb algun dels milers de misteris de la realitat.
0: Què creus que és el... Què has fet al llarg de la teva vida fins ara per fer del món un lloc millor?
1: Jo crec que la música ens acompanya, crec que la música ens fa més sensibles i crec que el que he fet és compartir, no sé, el que a mi em sembla que és més compartir, no sé, la meva idea de bellesa, no? Mm-hmm. Perquè la gent hi pugui connectar. I no ho sé, crec que això és una bona aportació.
0: Sí, i tant. I per fer del món un lloc pitjor?
1: Per fer-lo pitjor, sí. Què he fet? No sé, potser penso en coses que potser no he fet prou,
0: també,
1: saps?
0: Sí. Com per exemple?
1: No ho sé.
0: Clar, sempre es pot fer més.
1: Sempre es pot fer més.
0: No n'hi ha prou.
1: Però també no es pot
0: compartir
1: fer tot.
0: Bellesa. No.
1: Però tampoc no es pot fer tot. Bueno, la meva bellesa sempre ha vingut molt, molt crítica. Vull dir, vaig fer un primer disc sobre fosses comuns, saps? Sí, el segon sobre l'apocalipsis. El tercer bueno, és una mica més lluminós, saps? Però vull dir que sempre m'he posat en llocs incòmodes, no? I com, no sé, com una mica canyeros ja de punt de partida. No ho sé, però em quedo la pregunta perquè m'acompanyi.
0: Això és important.
1: Sí, no? Exacte.
0: Que et vagi com un corcó cada nit, exacte, abans d'anar a dormir.
1: Oi, què he fet avui perquè el món no sigui pitjor?
0: Què podria fer? Què estic fent? Al final existia, no?, una mica,
1: sí,
0: en un país occidental.
1: Exacte, sí, clar.
0: Ja és...
1: Sí, sí.
0: O mira, estàs bevent aigua amb un got de plàstic que quan acabis de beure el llançarem,
1: sí,
0: i només haurà tingut un ús.
1: Sí.
0: En fi... ara tenim una màquina aquí, que és la Jukebox.
1: Molt bé.
0: Li posarem la teva data de naixement.
1: Molt bé.
0: I en sortirà alguna cosa.
1: Vale,
0: només
1: guai.
0: Has de dir la data de naixement i s'activarà, vale, sola.
1: 8 de febrer del 1987.
2: La Jukebox.
3: Però vostè és modern?
4: Modern.
3: Modern.
4: Home, jo ja era modern fa 2.000 anys a l'Alexandria, sempre soc modern. Perquè modern què vol dir? A veure si ens entenem.
3: Això no sé.
4: Perquè jo me'n recordo que aquí l'any passat vam fer a la Conselleria de Cultura un departament de modernitat, no? I aleshores un dia famós van triar consellers i un conseller es va aixecar i li va dir a un altre: tu no ets prou modern perquè no surts cada nit.
3: Ah, caram.
4: Jo ho vaig llegir i vaig pensar, doncs aquest país els únics moderns que hi ha hagut són les putes i els serenos, perquè són els que han sortit cada nit. Aleshores, jo...
0: Arribaves al món i a TV3 hi havia la Trinca entrevistant Terenci Moix. I deia coses com aquesta.
1: Molt guai, em sembla un bon dia per néixer.
0: Sí, què és la modernitat per tu, Maria?
1: Jo crec que la modernitat... És a dir, no sé, no tinc una resposta així...
0: Tu ets moderna?
1: No sé, és que depèn de com contestar preguntes com antimodern, no? No sé com dir-te. Jo crec que... Ser modern és estar obert a la vida i estar obert a tot, o sigui, com... no sé, conservador, no ho sé, com estar obert als canvis.

0: Alegria, d'Antònia Font.
1: És la cançó del meu cotxe familiar. Els meus germans, els meus pares... És la cançó que cantàvem sempre, que la posàvem quan va sortir. 50 vegades seguides, aquell disc.
0: La cançó de la família, eh?
1: Sí.
0: O sigui, els diners familiars...
1: No, és el cotxe.
0: El cotxe,
1: és
0: el cotxe, perquè el cotxe i posar-la.
1: És una Chrysler Voyager de color granate i som quatre germans, i els meus pares, i és aquell estiu que va sortir la cançó i, o sigui, no paràvem de posar el disc.
0: És que Déu-n'hi-do els Antònia Font, com ens han marcat ja com a generació, eh?
1: Totalment.
0: I després els has conegut.
1: Sí.
0: Vas compartir mànager amb ells.
1: Exacte, sí.
0: Durant uns anys.
1: Sí.
0: I bé, no?
1: Molt bé, increïble.
0: Ara el que farem, Maria, és entrar dins aquí a l'altre barri i sortir de festa.
1: Molt bé.
0: Amb els morts, sortir de festa, sopar amb ells.
1: Molt bé.
0: Estàs preparada?
1: Sí, clar.
0: Vinga, va.
2: La festa morts.
0: Tenim aquí davant una taula parada, una taula rodona parada. Jo crec que hi ha 8 plats. 10, si ens hi sumem tu i jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 plats. Perquè
1: molt bé.
0: Tu i jo també. 11 per al Josep Maria Campillo, que també... No el deixarem aquí posant música sense menjar. Són, a part de nosaltres, hi ha 8 dones... Aniran sonant i tu, doncs, abans que arribin, m'aniràs dient què els hi vols dir.
1: Vale, perfecte, va.
0: Comencem per la primera. Volver a...

0: Violeta Parra, i jo li diré gràcies per Gràcies a la vida.
1: Sí.
0: I tu què li diràs?
1: Jo li diré gràcies per totes les cançons que va fer i per tot el treball que va fer de fer conèixer tot el folklore de la seva terra, a tota la seva família, però ella per aquesta sensibilitat i per aquesta manera de fer cançons tan preciosa que, no sé, a mi m'ha alimentat moltíssim. I gràcies.
0: Següent convidada.

0: La dama dels peus descalços, Cesària Ivora.
1: Uh-huh. Ella també va ser una de les cantants que vam cremar el cotxe, seus discos al cotxe. Totalment. I per mi també és una cançó familiar totalment, i ella, aquesta veu, sempre m'acompanya. És increïble. També una cantant molt connectada amb la tradició del seu país, i no sé, molt, per mi és molt emocional.
0: Què li donaries de menjar a la Cesària?
1: No sé, pa amb tomàquet.
0: Pa amb tomàquet, no? Està bé, està bé. Vinga, la tercera.

0: No sé què penses tu, però si en algun moment de l'àpat es posen a cantar...
1: Serà heavy, serà heavy.
0: No sé com ho gestionarem, eh?
1: Ella...
0: Amàlia Rodríguez, sí. La reina del fado.
1: Exacte. Ella, jo vaig estar vivint a Lisboa d'Erasmus. M'hi vaig quedar després un bon temps més, perquè em va encantar, i allà vaig descobrir el fado. I això, jo tenia 22, 23 anys, i realment per mi va ser com un descobriment, va ser com, uau, això existeix, no ho sabia, ni què era el fado, ni qui era ella.
0: A prop,
1: exacte.
0: Ho tenim a prop.
1: I va ser com, i em vaig enamorar, i bueno, també m'ha alimentat moltíssim ella, la seva manera de cantar, i el timbre de la seva veu.
0: Mm-hmm. D'Amàlia Rodríguez, a la Nina. Birds flying high, you know how I feel.

0: m'estic començant a posar nerviós. Si ha de venir tota aquesta gent, jo potser agafo i me'n vaig.
1: Que guai, no? És que escoltes les veus i dius, genia. Doncs sí, la primera vegada que vaig escoltar la seva veu va ser com, què és això? Però molt petita, eh? O sigui, com, uau! I després és increïble, no? És immensa, o sigui, hi ha un documental sobre ella, bueno,
0: aquest
1: dels...
0: de What Happened Miss Simone, no? Que està a Netflix,
1: exacte,
0: potser.
1: Exacte. I després, bueno, vídeos de YouTube a tope, no? Veure les persones com parlaven, com ella tenia un caràcter increïble, una lluita brutal, no?, que va fer en aquella època, com la força que tenia i després com de vulnerable, no?, també es mostrava, no sé, em sembla una persona que l'abraço ben fort i li dono les gràcies, també.
0: Aquesta no la tenim cantant perquè no és una cantant, però aquesta cançó està dedicada a ella, és Outer Lord.
1: Ok. Ah, vale.
0: També ve al sopar.
1: Ah, molt bé, que guai.
0: Home.
1: M'encanta aquesta frase.
0: És un sopar
1: frase.
0: Fet especial per tu.
1: Sí, sí. M'encanta aquesta frase de la gent no recordarà les teves accions ni les teves paraules, però sí que recordarà com els has fet sentir, no? I crec que és una manera molt bonica d'explicar què pot ser la màgia d'una cançó. No? A vegades t'arriba per la lletra, t'arriba per la veu, però és com et fa sentir, no? A mi m'inspira molt aquesta frase per composar.
0: Me l'apunto, aquesta frase. Mm-hmm. Qui t'inspira també, que és, crec que és una persona que li haurem d'explicar unes quantes coses perquè ve d'una mica més
1: enrere.
0: Ve de més lluny, però de fet, potser les haurà d'explicar ja a nosaltres perquè porta molts anys aquí a l'altre barri.
1: Mm-hmm.
0: És ella.
1: Amb la Cristina.
0: Hola, la Cristina està al món dels teus.
1: La Cristina és la meva amiga.
0: Està tranquil·la al món dels teus.
1: Que li acaben de donar la medalla d'or de Belles Arts.
0: Ai, i recordo que li van donar el Premi Nacional de Música.
1: Mm-hmm. Doncs ara la medalla d'or.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, el Marcos també, el Marcos Morau.
0: Marcos Morau, i faràs més coses amb el Marcos Morau?
1: Sí, aquest estiu a Japó.
0: A Japó?
1: Sí, anem a l'agost a fer la música del seu... d'un espectacle que farà per allà, que s'estrenarà al Teatre de Shibuya. I hauré de treballar amb músics tradicionals japonesos. Bé, serà una delícia.
0: I això només es podrà veure allà, al Japó.
1: Suposo que sí. Vull dir, si voleu venir, ens ho passarem superbé.
0: Home, això té molt bona pinta, ja ens ho explicaràs.
1: Sí, sí, sí.
0: La Cristina Rosenbinge va fer un disc dedicat a Safo.
1: Exacte, i hi sortia.
0: I tu col·laboraves,
1: sí,
0: amb una cançó.
1: Sí, en una cançó que es deia La Boda.
0: Sí.
1: Sí, i Safo és molt important perquè hi ha un vers molt important que a mi va ser com una mena de trampolí per escriure aquest disc, que diu, el que et quedi per dir et quedarà per plorar, no? I tot el disc parla d'aquesta necessitat que a vegades hi ha d'anomenar les emocions, no? De trobar les paraules que donen cos a aquestes emocions i deixar-les anar.
0: El que et quedi per dir...
1: Et quedarà per plorar.
0: Uf, també m'encanta,
1: sí, no?
0: Aquesta frase. Vinga, que ens queden dues convidades.
1: A veure, m'encanta aquesta.
2: Quiera yo renegar.
0: Aquesta que la versiona la Rosalía,
1: sí.
0: El Lux, eh?
1: Jo també la cantava als primers concerts, aquesta.
0: Aquesta la cantaves als primers concerts,
1: sí, sí, sí.
0: Abans del disc?
1: Abans,
0: ja,
1: del disc,
0: i abans,
1: sí,
0: de Verbena, també?
1: Sí, sí, sí, abans. El primer concert la vaig fer una versió.
0: Això s'ha de reivindicar. Sí, sí. Tu ja ho feies abans que...
1: No. Però m'ha fet gràcia quan vaig escoltar,
0: sí,
1: el disc,
0: sí,
1: perquè vaig dir, ala, mira...
0: Home, realment, home. Teniu alguns camins on,
1: sí,
0: us aneu entrecreuant i us aneu potser retroinfluenciant. Aquí també amb la Sílvia Pérez Cruz,
1: clar,
0: no? Jo crec.
1: Sí. Hi ha camí... O sigui, hi ha com un... no sé, com una mena de terra fèrtil, no?
0: Uh-huh.
1: Però també em sento molt connectada a l'Esther Terrelena, em sento connectada també, jo què sé, a la Marina Herlop, a... O sigui, d'aquí, saps? O inclús a la Cristina, saps? Cristina,
0: sí, sí,
1: Rosenbinge, que és d'una altra generació, però també m'hi sento molt connectada.
0: Home, és molt interessant que estiguem parlant d'una constel·lació de dones creadores.
1: A mi l'altre dia ho pensava, dic, que guai això, saps? Realment, perquè si et sents part d'una constel·lació, també és com molt més potent que sentir-te, no sé, com... necessàriament com dins d'una jerarquia, no sé com dir-ho, saps? Jo crec que tothom suma des dels circuits en què està, no? Mm-hmm. I no tothom ha de tenir la mateixa carrera ni la mateixa
0: projecció
1: o
0: seguir els mateixos passos.
1: Exacte,
0: no?
1: I crec que és el que és interessant i ric, sí, saps? Sí, sí, perquè sí. Si no, totes estaríem, no sé, intentant fer el mateix, no? I crec que el que és interessant és que cada una tingui com el seu, la seva parcel·la.
0: Sí, perquè si, no sé, es reflexiona molt sobre el tema de la fama i tot això. Jo, sincerament, jo no sóc artista, però jo potser ara preferiria anar-me'n a fer això que m'estàs explicant del Japó,
1: ja,
0: que fer una gira continental per grans estadis. No ho sé, eh? Són coses diferents, que sí, potser també, que les dues coses estan bé,
1: sí,
0: però que potser té més reconeixement una cosa que l'altra, a vegades.
1: Jo crec que la clau és saber quin és el teu lloc i passar-t'ho bé, saps? O sigui, com dir, aquest és el meu somni, això és el que he de fer, aquests són els meus sacrificis i firmo, no? No ho sé. I després, no sé, és que hi ha tantes coses que no podem controlar.
0: No, no, i tant. Que... I està bé que sigui així.
1: Exacte.
0: Última convidada.
3: En casa vivíamos en San Gervasio en una torre lindante con otras torres. Yo siempre estaba en casa de los vecinos.
1: Aquesta és molt forta, eh?
3: Los de los jardines, porque las del mío ya las conocía, ya sabía cómo eran. Y un día fui a casa de la señora Borràs. Tenían un jardín inmenso, lleno de violetas, al tiempo de las violetas, y me quedé asombradísima porque no había visto nunca en su casa un crisantemo, pero era un crisantemo amarillo y rizado, que una maravilla. Y así que lo vi...
0: Es la Mercè Rodoreda.
1: Exacto.
0: Tindries coses a dir-li, eh?
1: Home, clar, després de fer La mort i la primavera, o sigui... A més, ella sempre m'ha alimentat moltíssim, també. Moltes de les meves lletres tenen referències a ella, i, o sigui, a ella, no a ella en concret, no? Però a la seva manera d'escriure i no sé, m'encanta ella.
0: Mm-hmm. Doncs ja ho tenim tot preparat per aquest dinar. Llàstima que s'ha acabat el temps i no podrem ja gaudir-lo, aquest dinar, a no ser que tu et vulguis
1: morir,
0: quedar aquí a l'altre barri. De fet, sonen aquestes campanes per avisar-nos que ja s'ha acabat la història, i llavors ara et donarem tres opcions,
1: vale,
0: i tu tries. Opció A és quedar-te...
1: A dinar amb elles,
0: sí,
1: però per sempre.
0: Serà, sí, et quedaràs aquí,
1: vale,
0: i dinaràs amb elles un cop per setmana, ho reunireu.
1: Vale. Ok, m'encanta.
0: I cada dia canti una, i no sé, ja us ho fareu com vulgueu. I després també, si quedes aquí a l'altre barri, doncs et demanarem que, ja ens posem una mica més seriosos, que cantis això per aquells infants que arriben abans d'hora.

0: per aquelles morts petites que deies tallers i que ha resumit molt bé la poeta Anna Gual, que vam tenir aquí també la sort de parlar amb ella un dia aquí a l'altre barri. Això seria l'opció A. Opció B seria reencarnar-te, havíem dit, una balena o un dofí, no? El que tu vulguis.
1: Sí.
0: I podràs fer realitat qualsevol desig col·lectiu. Ha de ser un desig col·lectiu. No ha de ser un desig...
1: Però te l'he de dir?
0: Sí. Si la tries, sí. Si no la tries, no.
1: O sigui, un animal que pot fer...
0: No, tu et reencarnes un animal. I això, vale. Aquí, des de l'altre barri, ho interpretem com un sacrifici que tu fas per la humanitat.
1: Ah, vale.
0: I pots fer realitat un desig per la humanitat.
1: Vale, doncs el desig és la fi... Ah, vale.
0: No, ja el digue'l, sí. Quin desig?
1: Vale, em reencarno un animal, totalment.
0: No vols saber la C, l'opció C.
1: Ah, vale, pensava que era la C, aquesta.
0: No, aquesta és la B.
1: Ah, vale, i la C?
0: L'opció C és tornar al món dels vius, però deixes la teva identitat aquí. O sigui, com si venguessis la teva ànima al diable, una mica.
1: Vale.
0: I a canvi d'això, al món dels vius podràs cantar amb la veu de totes les persones amb qui has fet aquest... o amb qui hem compartit aquest dinar o aquest sopar.
1: Oh, uau, això és molt guai.
0: Però la teva identitat, la teva ànima es queda una mica aquí a l'altre barri, eh?
1: Ja. Yeah.
0: Tu mateixa.
1: Jo crec que, com que he vist la vida molt en sèrio, saps? I molt, intento estar molt present, estic agraïda al regal de la vida humana. No sé si tu tenir una altra vida, o sigui, si la tinc perfecta, però vull dir, em genera molta curiositat viure el món des de l'animalitat, perquè té un benefici també per la humanitat, no? Perquè és l'opció B, no? I l'opció B seria la fi del patriarcat. És a dir, el meu regal a la humanitat és que s'acabi el patriarcat. I doncs jo seria una dofina molt feliç.
0: Fiera de mi, eh?
1: Exacte, una mica, sí.
0: Això deixarem que ho facis, aquesta transformació, quan acabés la gira, i que puguis fer també allò del Japó, eh?
1: Home, no, dona'm fins que em mori de veritat, no ho sé, als 100 anys o així. Que tindré una vida molt llarga.
0: Ja ho negociarem.
1: M'ho han dit tots els astròlegs.
0: Sí, t'ho han dit, que tindràs vida llarga.
1: Molt llarga.
0: I res, ens acomiadarem una mica més alegres, ens farem una pessigada, un pellizco.
1: Això...
0: I res, et volem donar les gràcies, Maria, ha estat un plaer.
1: A tu, a vosaltres, moltes gràcies.
0: També gràcies
1: al... Aquest dinar tan guai.
0: Sí. Ara m'he quedat amb les ganes de... Però bé, ja, després ja...
1: Molt bé.
0: Després ja ho trobarem. Gràcies al Nil Vi a la producció i gràcies al Josep Maria Campillo, els Sons Celestials. I marxem amb la Maria Arnal i el seu pellizco.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara manté l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons han confirmat fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no pensen moure fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas del CDR, l'aplicació de l'amnistia sí que pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDR encausats, Xevi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Creiem que ells han d'acatar. Creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faci un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també.
2: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats de l'organització de l'1 d'octubre, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Repàs ara altres informacions, Anna Alfonso.
4: Preocupació a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, després que aquest dijous s'ha declarat el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat. Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè algú encara no identificat els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de la investigació i per això Mossos i agents rurals han reforçat la seva presència al municipi.
2: I un incendi ha calcinat ja més de 6.000 hectàrees prop del municipi d'Orés, a Saragossa, i continua descontrolat. Les flames que van començar dimecres han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 5 municipis propers. Els bombers calculen que encara trigaran dies a controlar-lo i ja és l'incendi més greu d'aquest any a l'Aragó. A banda d'aquest foc, els bombers també treballen en un incendi amb potencial per cremar milers d'hectàrees a Guadalajara.
4: L'Audiència Provincial de Madrid ha acordat aquest dijous que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado i treu a la parella del president espanyol dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. També se li han retirat les mesures cautelars i, per tant, se li retornarà el passaport, tot i que haurà d'estar localitzable. El judici encara no té data.
2: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor del creixement. L'informe assenyala com a repte pendent que els salaris recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. Els naixements repunten a Catalunya. Això passa per primera vegada en 17 anys.
4: Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho explica a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
5: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
4: Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada.
2: Música. Esports, Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031.
4: En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament amb permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax.
2: I el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez, pretès pel Barça, continuarà al club matalasser.
4: Nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu 13è triomf parcial en aquesta edició després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa. A la general sense canvis, l'eslovè Tadej Pogacar manté el lideratge.
1: Fins aquí les notícies.
0: Si fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
6: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
7: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
6: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
8: Hi ha una cabra que acaba de parir.
9: Ara mateix.
6: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
10: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
6: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
11: El poder té la capacitat de fer-te estimar els opressors i odiar els oprimits, que és una mica el que ens ha passat.
6: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
12: La intel·ligència artificial està molt avançada, però encara està lluny d'equiparar un pensament humà.
13: Jo sóc una persona sempre descontenta, però bastant feliç. Crec que les dues coses no són incompatibles.
6: El divan, el valor de la conversa.
14: 6 de cada 4 joves volen una dictadura. Jo els dic per xavals que no sabeu el que és una dictadura.
6: El divan amb Sílvia Coppolo.
15: El divan s'hi està divinament.
6: A l'estiu, dissabtes i diumenges, a les 10 del vespre. Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
16: Hi ha cognoms que comporten un deure.

0: A Cristina Maragall i Garrigosa la coneixem la majoria perquè és la presidenta de la Fundació Pasqual Maragall, però és arquitecta d'ofici. Té el seu propi estudi des de fa 21 anys, ha viscut a Portugal, a Nova York, en diferents moments de la seva vida, combina la seva professió i la passió pel paisatge i també, atenció, la jardineria, que ara en parlarem, amb el seu compromís per la lluita contra l'Alzheimer. I tenia moltes ganes de convidar-la per conèixer què hi ha darrere d'aquesta dona que hem vist tant a vegades fent de portaveu, però avui rascarem una miqueta.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.
0: Cristina Maragall, com estàs?
2: Bé, molt bona nit, contenta d'estar aquí.
0: Ens fa il·lusió, que vinguis.
2: A mi també em fa il·lusió, a mi també em fa il·lusió, perquè fa molts anys que et segueixo a la ràdio, així que m'agrada passar una estona amb tu i xerrar.
0: Doncs escolta, suposo, ho dèiem ara abans d'entrar, que avui estàs una mica fora de la zona de confort, perquè parlar de l'Alzheimer ja és absolutament natural per tu, però la gent et coneix això com la presidenta de la Fundació, però clar, ho dèiem al principi, aquest cognom porta moltes coses, porta moltes responsabilitats. Com ho has viscut, això?
2: Bé, m'ha fet il·lusió que em presentessis com Cristina Maragall Garrigosa, perquè no és habitual, no? I pensa que jo, quan era jove, el meu segon cognom no el deia perquè potser així passava més desapercebuda, perquè quan era adolescent i quan estudiava ho passava malament, no? No volia que la gent es fixés en mi, no?
0: Clar, perquè ara que dius això, avui he estat fent números aquesta tarda allò amb la calculadora i pensava, és que aquesta noia, quan tenia 15 anys, de sobte el seu pare el va nomenar alcalde de Barcelona.
2: Exacte.
0: I jo no sé en quin institut anaves, però
2: bueno,
0: clar...
2: Anar a un institut i això, a aquella edat, doncs no t'agrada, no?
0: Clar.
2: Igual que no t'agrada que et posin ulleres i que et passin una sèrie de coses, no va ser una bona notícia per mi, no?
0: Ja, en aquell moment.
2: I vaig estar molts anys amagant-me, no? Tot el que podia i...
0: No, és un familiar llunyà.
2: Sí, jo a vegades deia que era... Que em deien, ets parenta de Maragall? I deia, de quin? El de l'estació de metro o quin, no? Allò per sortir-me una mica. I realment ha sigut perquè he volgut donar veu a la lluita contra l'Alzheimer que m'he posat davant d'un micròfon, no? Perquè abans no formava part del meu interès, això, realment.
0: D'alguna manera senties que hi havia una responsabilitat no només pel cognom, sinó també per una feina. Jo no sé com ho veus tu, però jo crec que t'has tornat un activista de l'Alzheimer.
2: Sí,
0: si t'agrada aquesta paraula.
2: Sí, totalment. Jo vaig a ser patrona de la Fundació des del primer dia, de l'any 2008, i cap al 2012 vaig entrar a treballar com a portaveu per donar un cop de mà a la meva mare, no? Perquè estava molt saturada, hi havia molts temes, hi havia feina, s'havia un de posar davant d'un micròfon i fer moltes visites institucionals i vaig voler ajudar-la. Però quan vaig començar a entendre realment l'impacte d'aquesta causa, doncs em vaig tornar bastant activista, aquesta és la veritat, i això és el que em manté encara enganxada i intentant ajudar i fer-ho el millor possible per aconseguir alguna cosa positiva en aquest sentit, tant des del punt de vista de la recerca com des del punt de vista de les necessitats de les famílies, no?
0: Creus que és un dels llegats més importants de la família Maragall i Garrigosa?
2: Bueno, crec que és un llegat important i que, encara que alguna gent no acabi d'entendre així, per mi és conseqüent en tota la carrera política del meu pare. Jo crec que és el seu darrer acte polític, no? El fet de voler fer públic que tenia aquesta malaltia ja ho és, no? És una reivindicació, és una manera de posar sobre la taula que això és una cosa que ens pot passar a tots, no?
0: I és una transparència, també.
2: És una transparència, és
0: molt
2: una
0: important
2: manera de veure la vida i la política que era pròpia del meu pare. Per tant, ell no tenia sentit que s'hagués quedat a casa sense explicar-ho, no? I el fet de voler muntar una fundació privada per fer recerca, en aquell moment era quasi una bogeria, no? Vull dir, a vegades encara me'n faig creus que ens n'hem sortit, no? Que ens han sortit.
0: Dius que hi ha gent que no ho entenia, per què no ho entenia?
2: Bueno, perquè sembla que no té res a veure, no?, amb la seva carrera prèvia, i per mi té tot a veure, no? Ell sempre s'ha preocupat per la vida de les persones, i jo crec que això és un pas més en aquest sentit, no?

0: I ja sabeu que és divendres, estem a punt d'allò gairebé un quart d'hora que passen de les 9 de la nit, esteu sentint Les Dones i els Dies a Catalunya Ràdio, i ja sabeu que sempre els divendres a les nostres convidades els hi demanem que posin la música de la seva vida, i entre moltes cançons ens ha tret aquesta cançó de Bebe que parla d'ella, d'aquesta sensació de feminitat, llibertat, autoconeixement que et dona aquesta cançó. A veure, vull que m'ho expliquis tot, això.
1: Bueno, ho has dit molt bé, eh? Jo crec que és això, no? És difícil sentir aquesta cançó i no posar-te a ballar d'alegria, no? I de sensació de força, no? I d'energia. Jo crec que és una etapa bona de la meva vida, no? Després d'una etapa no tan bona.
0: Quina etapa representa aquesta cançó?
1: Aquesta etapa representa quan vaig decidir que estava bé sola a la vida, no? Després d'una relació que no va anar bé, i que vaig decidir anar-me'n a Portugal, per exemple, no? D'una etapa d'energia i de força quan estava estudiant, ja treballava també, amb la qual tens una certa independència, no? I estàs aprenent coses, i jo crec que va ser una etapa bona de la vida. Així com per mi l'adolescència no va ser gran cosa, diguéssim, aquesta va ser una etapa bona, jo
0: crec. Per què l'adolescència no va ser...
1: Bueno, jo crec que... Jo sempre dic que està molt mitificada l'adolescència, perquè la meva no va ser meravellosa, llavors, bueno, no entenc molt.
0: Clar, era per això, perquè era aquell senyor, no era el del metro, sinó que era l'alcalde de Barcelona, aquell senyor que era el teu pare.
1: Pot ser que fos per això, no ho sé.
0: Et van assenyalar una mica,
1: sí. Sí.
0: Clar, això m'imagino que quan ets adolescent és difícil de passar-ho.
1: Però... Sí, bueno, hi ha gent que ho porta bé, eh? Vull dir que també cadascú és com és, no?
0: Però la política, m'imagino que sempre es va una mica a lo personal, no?
1: Sí, és veritat, i després, bueno, hi ha gent que li agrada més l'exposició pública, hi ha gent que no ens agrada tant, no? I jo crec que és una cosa que ens van educar a casa també, que això no era una cosa important per nosaltres, no? Per tant...
0: De fet, la carrera dels teus pares, després, però al principi va començar a la clandestinitat política.
1: Sí, és a dir,
0: totalment. Tu i la teva germana havíeu anat a moltes reunions clandestines sense ser-ne conscient. És a dir, que la discreció aquesta que parlàvem hi era ben bé des del principi.
1: Bueno, això és una cosa molt forta que explicaré ara, però la meva mare diu que quan va conèixer el meu pare va estar molt temps sense saber que anava a reunions clandestines, imagina't, no? M'imagino que quan es van casar ja ho sabia, però vull dir que va estar molt temps sense saber-ho, no?
0: Sí, que s'havia guardat un secret, eh?
1: Sí, bueno, clar, en aquell moment havies de fer-ho.
0: Aquest compromís polític, social, que deies tu, que també es veu revertit, doncs, a la Fundació, com el vas mamar, tu, de petita? En què es veia a casa?
1: Bueno, d'una banda això, l'activisme polític, i d'altra banda amb els valors, no? Vull dir, hi havia un tema de valors a casa que era molt, molt important, jo crec que forma part de l'educació que hem rebut a casa, i després d'una manera més ja de tocar el carrer, doncs recordo anar amb la meva mare pel Nou Barris a obrir locals del Partit Socialista en aquell moment, quan encara no n'hi havia, no? I es compràvem, i bueno, era una activitat divertida, no? A aquella edat ho vam viure així, no?
0: Clar, en aquella edat és gairebé una pel·lícula d'espies, no? Potser
1: sí,
0: per tu.
1: Sí. Bueno, aquí ja no era clandestí, però era emocionant, no? Manifestacions també, òbviament, no?
0: I recordes, per exemple, els teus pares llegint-te contes? Parlo d'infància. Llegint-te contes o explicant-te històries. Quin era una mica allò el que fèieu a casa? Com recordes aquesta infància abans de l'adolescència?
1: Sí, bueno, una infància bastant normal d'una família, bueno, benestant de Barcelona. Els meus pares tenien feina, treballaven a la universitat o estudiaven, no?, quan feia el doctorat el meu pare. I sí, estaven bastant presents a casa, i sí, recordo molt els meus pares llegint contes, no? Inclús l'Antic Testament, recordo el meu pare llegint-me l'Antic Testament quan després no vaig fer ni la comunió ni vaig anar a catequesi, no?
0: Però creia que ho havies de saber.
1: Sí, i també llegint-me en anglès, perquè va haver aquest moment que vam anar a viure als Estats Units i, per tant, havíem d'aprendre anglès, no? I ens llegien contes en anglès, també.
0: Clar, vas anar a una escola, que això és gairebé de pel·lícula, m'encanta, perquè poca gent sap que vas viure aquests 2 anys a Nova York quan només tenies allò 4 anyets, amb una escola bressol a Manhattan.
1: Sí.
0: Això és pel·li Woody Allen total.
1: Sí.
0: On hi havia conills vius, en una escola molt progressista, i estàveu allà. Explica'm, recordes alguna cosa? Perquè, clar, això dels conills vius ens ha fet bastanta gràcia.
1: Això dels conills ho recordo perfectament, perquè perquè saltaven per la classe, els professors eren els pares, perquè era com una cooperativa, no? I recordo, el meu pare també a vegades s'espantava molt, això ho he explicat després, això no ho recordo, però que els nens eren molt importants llavors, no? Era una educació molt diferent. I l'altra cosa que recordo era la pluralitat, no? De persones i races
0: orígens
1: i de tot, perquè me'n recordo també quan vam tornar aquí a Barcelona, que vam anar a l'escola, i el primer que vam dir als meus pares és que tots els nens eren iguals, no? Perquè allà era bastant diferent tot, diguéssim.
0: Una vida molt diferent, venir aquí, tornar, i també, clar, hem conegut molt, sobretot, la figura del teu pare. Aquí ja estem a Les Dones i els Dies, i saps que ens interessen molt les dones, però, clar, la Diana Garrigosa era una dona molt interessant, i amb una carrera també molt interessant.
1: Sí,
0: s'havia dedicat a la informàtica, havia muntat
1: el primer centre de càlcul de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb el primer ordinador, que era una habitació sencera, perquè ella, quan vam estar als Estats Units, va aprendre a programar, perquè llavors la informàtica era programar, no? I va ser capaç de portar endavant aquest repte en aquell moment, i va ser molt reconeguda en aquell moment per això, no? Ella havia estudiat econòmiques també, però tenia una tirada cap a l'enginyeria. Ella, de fet, hauria volgut estudiar una enginyeria, no la van deixar, no? I ho va traslladar, diguéssim, aquest coneixement seu de la informàtica més endavant.
0: De fet, en aquell moment podríem dir que la teva mare era la important, acadèmicament, per dir-ho d'alguna manera.
1: Bueno, era reconeguda realment amb la seva feina, i jo crec que tots dos, bueno, van ser bastant pioners. El fet de, jo crec, que d'estar a París, als Estats Units, estudiant, doncs els hi va donar una visió molt àmplia, no?, en aquell moment del coneixement, que, clar, en aquell moment aquí no hi era, no?, perquè tot estava molt controladet en aquell moment.
0: Clar, té una mare que muntava ordinadors, una mare que...
1: Bueno, la meva mare muntava de tot, eh?
0: Sí.
1: Parlem-ne, perquè això no ho he explicat gaire, però la meva mare sabia de tot, eh? El meu pare era molt bo, ja ho sabem, amb algunes coses, però a casa no sabia fer res. La meva mare arreglava làmperes, sabia cuinar, sabia cosir, però sabia de jardineria, sabia de tot, no? I la que arreglava les coses a casa era la meva mare, sempre, no?
0: I m'imagino que, clar, amb aquest canvi de tornes podríem dir que no és l'habitual a moltes cases. Tu també vas conèixer una dona molt potent, que després també van veure que, d'alguna manera, ella va decidir, doncs, quedar-se una mica a l'ombra, perquè la figura del teu pare era molt important. Això, com a nena, creus que t'ha marcat després a la teva biografia, podríem dir?
1: El canvi de tornes, vols dir?
0: Sí, el canvi de tornes, i després pensar que al casar-se amb el teu pare, d'alguna manera, ella, tot i que va seguir amb la seva carrera, va deixar de ser tan important o de tindre un paper tan decisiu a la seva carrera professional.
1: La va marcar amb ella, sobretot, no? Especialment. Bueno, sí, és una cosa que m'ha fet pensar molt sempre. S'estimaven molt els meus pares i s'ajudaven molt l'un a l'altre. O sigui, el meu pare sempre va reconèixer que necessitava la meva mare com a pal de paller per tocar peus a terra sempre, no? I sempre tenia una frase molt maca que deia que amb les coses importants la meva mare no s'equivocava mai, no? Era com l'oracle, no? Si tinc un dubte, està la Diana, no? No sé si volia dir que amb les coses petites a vegades equivocada, això, no?
0: Això ja no hi entrarem aquí, no?
1: Això ja no ho sabem.
0: No podem jutjar.
1: Però és veritat que jo crec que la mare va tenir un paper molt important a consolidar la carrera del pare i aguantar tot el que s'aguanta en política, no?
0: Clar, jo me'n recordo que el llegíem fa molt temps en el llibre aquell de l'Ester Tusquets, que va escriure sobre Pasqual Maragall, que deia la teva mare, que deia: el dia que Pasqual fue alcalde, yo me convertí en madre soltera. D'alguna manera, ella s'estava fent càrrec de tot.
1: Sí, això és així.
0: Se'n parla poc del paper de les dones quan tenen els marits a la política.
1: Sí, és veritat, perquè, bueno, és molt demandant realment la política, no? I a més, jo crec que és un paper, com et deia, no?, amb el més pràctic de la vida i amb el més íntim també, no?, aquest recolzament íntim i personal, jo crec que imprescindible, no?
0: Tu vas dir: jo quan sigui mare ho faré diferent.
1: Sí, clar, sí.
0: No em dedicaré a la política.

0: home, molts respectes per Michelle Obama, tinc una agenda complicadeta, perquè sí, són molts pals que toquem. Però bueno, jo penso que les dones que tenen pocs recursos i han de cuidar-se d'un familiar amb Alzheimer, moltes d'elles ho passen molt pitjor que jo. Vull dir que no
1: em queixaré. I no tenen Excels.
0: I no tenen Excels.
1: Perquè no tenen temps de fer-los.
0: Perquè no tenen temps de fer-los. Vull dir que no em queixaré per això.

0: exist.
1: Aquesta cançó, està clar, ens porta a Estats Units, ens porta a la Joan Baez, aquesta cançó mítica que després va popularitzar Bob Dylan, aquest Blowing in the Wind, i per parlar també d'aquesta època, ens porta a aquesta època dels Estats Units, tan especial per tu, tan especial que després hi has tornat moltes vegades.
2: Bueno, sí, vaig tornar a estudiar un any, vaig tornar a treballar un estiu, vaig estar un estiu d'au pair, vull dir que sí, que hem anat
1: tornant. Què té Estats Units que t'emociona? A part de com a arquitecte...
2: Hi ha coses que m'agraden i coses que no, als Estats Units, òbviament. El que passa que Nova York, per mi, doncs és una ciutat de records. Llavors, això sí que m'emociona molt. Mm-hmm. Això sí que m'emociona molt. També et puc dir que el que es diu moltes vegades, Nova York no és un exemple del que són els Estats Units, no? També conec bastant Chicago per temes d'arquitectura, vull dir que... En aquest sentit, és un lloc interessant d'anar. I a nivell cultural, Nova York pues, és inacabable, no?
1: Inacabable. A tu, clar, quan hi vas de petita, m'imagino que es fa alguna cosa en tu que no se t'oblida mai, aquelles imatges, aquell col·legi dels conills, que jo sí, ja hi vull anar. Però llavors, sí. A més, vas tornar aquí, vas trobar aquest món, podríem dir, una mica gris de, o més gris de Catalunya, on tothom era igual, i a més... No sabies parlar català.
2: No en sabia, és veritat.
1: Perquè és parlava, veritat. A casa parlaven en castellà?
2: A casa parlaven en castellà els pares, perquè la família de la mare era de La Rioja i no es parlava català a casa seva. I, doncs això, els meus pares parlaven castellà, allà vaig aprendre anglès, i quan vaig tornar, amb 8 anys ja, perquè vaig estar 2 anys a l'escola americana, quan vaig tornar... Vaig entrar en una escola catalana i no en sabia. Em van posar al grup dels que no sabíem català. I vam començar a aprendre, la meva germana i jo.
1: I com ho vas viure? Perquè, clar, m'imagino que de sobte podies llegir... Ara en faré la broma fàcil, però la vaca cega del teu besavi.
2: Sí.
1: M'imagino que una de les primeres coses que et van fer llegir és algun poema de l'avi.
2: Sí, això no fallava per Nadal. No. A veure, no va ser fàcil, però va ser divertit, també. Ho recordo bé, No, quan ets petit, aquestes coses no es pateix tant. I és fàcil, no?, d'aprendre un idioma a aquesta edat. Ara també recordo anècdotes gracioses, El fet de... Em recordo una mica friqui, jo venint d'Estats Units, sense parlar català i menjant coses rares, no?
1: Què menjaves?
2: Bueno, entrepans de Filadèlfia amb cogombres i aquestes coses que aquí no es menjaven, no?
1: Devia ser superexòtica.
2: Bueno, friqui, una mica friqui, més aviat. Sí.
1: I això ho vas mantenir amb els anys? Era una cosa que et lligava amb aquell origen o amb aquells moments, aquells primers anys de vida.
2: Sí, i determinada música, també determinats contes, no? Quan ets petit, que a vegades penso, és que hi ha coses que no... De la meva infància... que les he perdut, no?, perquè estan molt lluny. I quan de cop sento una cançó d'Estats Units de quan era petita, m'emociona molt, no? És una part de la teva vida.
1: Clar, la televisió, etcètera, els dibuixos animats, m'imagino.
2: Bueno, jo recordo veure Barrio Sésamo en anglès, Sesame Street, quan aquí no existia. I era superxulo, no?
1: Clar. Clar, vas tindre accés a unes coses que m'imagino que... Tens sentiment de cert privilegi en tot moment?
2: En aquest sentit... Bueno, sí, clar, sí, penso, sí. Per exemple, no he hagut de fer mai un esforç per aprendre anglès, no? Això és una sort a la vida, no? Perquè encara que no vulguem, doncs l'anglès és important i és útil. I també el

0: fet d'haver viatjat i d'haver passat aquest temps amb els meus pares, no? Que sempre és més intens quan estàs lluny. Són experiències maques, sí.
1: Sentim més cançons. Estem parlant amb Cristina Maragall, aquí parlant de la seva vida, d'aquest col·le amb conills que em té fascinada i de moltes coses més. You

0: Clar, no sé com va anar això de triar arquitectura. Com va ser que et vas emocionar per l'arquitectura?
1: Bueno, a mi m'agradava molt fer maquetes, m'agradava molt les ciutats, viatjar, i per aquí va començar l'interès per l'arquitectura.
0: Els mapes.
1: Els mapes, sí, sí, som xifla encara.
0: Sí,
1: m'agraden molt els mapes en paper.
0: T'hem d'imaginar amb molts mapes a casa, o què?
1: Sí, sí, m'agraden molt els mapes. M'agraden molt.
0: I vas triar anar d'Erasmus quan estudiaves arquitectura a Portugal.
1: Sí.
0: Què, Portugal? Hi vas anar perquè hi havia una... Vaja, hi havia una bona escola d'arquitectura.
1: Sí, hi havia una bona escola, hi havia, doncs, en Taura, en Cisa Vieira, que eren uns mestres, no?, en aquell moment, un referent per mi, no?, hi havia l'Alto, a Finlàndia, que era molt lluny, hi havia el Cisa a Portugal, que estava aquí mateix, no?, i vaig triar, hi havia una de les primeres, era dels primers anys d'Erasmus, eh?, i la veritat és que va ser també una experiència molt maca, sí, i un descobriment, Portugal, eh?
0: Sí, és un país que tenim aquí a la vora i no en sabem res.
1: Totalment, totalment. I... no en sabem res de res, està aquí mateix, és preciós, és una gent maquíssima, els portuguesos, i hi ha uns paisatges increïbles, de nord a sud molt diferents. Ells ens coneixen molt millor a nosaltres que ells amb ells, que nosaltres amb ells, perdó, I a mi em va fascinar realment la força cultural d'aquest país, no? La gent ha viatjat, en general, encara que sigui per emigrar, però ho han fet i han après idiomes, es relacionen des de fa molts anys, no?
0: Ara parlen millor anglès que nosaltres.
1: Sí, sí, sí. Parlen molt millor anglès i molts altres idiomes, perquè tothom, doncs, ha estat a França, ha estat a Alemanya, i parlen idiomes i amb molta naturalitat. I després també, per la seva singularitat geogràfica, s'han relacionat molt amb les Amèriques, també, o amb les colònies de Brasil, etcètera, etcètera. I bueno, és una cultura molt, molt rica en aquest sentit.
0: I allà et vas enamorar del país i d'una persona.
1: Sí, també.
0: I vas tenir dos fills.
1: I vaig tenir
0: però més
1: fills.
0: Endavant, això.
1: Més endavant, sí.
0: Tenies idea d'allò de com havies viscut la mort dels teus pares, que són una parella que s'han estimat tant.
1: Sí.
0: Volies una parella per tota la vida? Tenies aquella idea del príncep blau o de l'amor, sí, romàntic?
1: Bueno, de príncep blau et diria que no, eh?
0: No.
1: Ara... sí que m'agrada la vida de parella a mi. Jo sóc una persona de parella, eh? I mai em vaig plantejar amb aquesta parella si seria per tota la vida, perquè tampoc ens vam casar. Però, bueno, vam tenir dos fills i vam passar una època molt maca. I el que passa és que a vegades, doncs, quan un es fa gran i canvia, doncs això no funciona, i això és el que ens va passar, no?
0: D'això no en parlem gaire, en general. És a dir, sempre sembla que les separacions han de ser perquè ha passat alguna cosa,
1: exacte,
0: bèstia,
1: exacte.
0: I a vegades simplement evolucionem.
1: Exacte, a mi em va passar això, no? I no va ser fàcil, eh? A mi em va costar molt separar-me i acceptar-ho jo mateixa, no? Perquè aquesta idea, ja pels fills, eh? No tant per la idea de que un amor és per sempre, sinó perquè no vols fer mal a ningú, no? I em va costar. Però, bueno, al final... te n'adones, dius, és que no estem evolucionant correctament, o no estem evolucionant de la mateixa manera, més ben dit, no?
0: I amb aquella cançó que sentíem al principi, on reivindicaves això, la feminitat, l'autenticitat, la llibertat, també és que crec que se'ns ha, i això tu saps molt per l'Alzheimer, se'ns ha abocat molt a les dones a que ajudem sempre,
1: sí,
0: i que
1: sí.
0: Estem les grans, i a més la malaltia de l'Alzheimer és una malaltia que afecta molt a les dones, de fet, de les persones diagnosticades, dos de cada tres són dones, que és
1: correcte.
0: Moltíssim això.
1: Sí, sí.
0: I les pròpies dones són les que es dediquen a curar
1: i a
0: fer les cures.
1: Sí, sí.
0: I crec que no ens han ensenyat gaire a ser, doncs, això, independents, i a dir, no necessito sempre algú al meu costat.
1: No, a mi, jo crec que la nostra generació no ens ho van ensenyar. Segurament ara és diferent, no? I per tant, és veritat que tenies un cliché de com havia de ser, no?, el futur, i inclús aquest ADN, no?, de cuidar. Jo la veritat és que el tinc, eh? Jo soc una persona amb una tendència cuidadora, i m'ha costat, doncs, aprendre a trobar els meus espais propis, no?, aquells espais propis, aquella mítica habitació pròpia, no?,
0: de la Virginia Woolf,
1: per tenir les meves pròpies coses, i això va comportar una separació, realment, no? I llavors aquí descobreixes una altra vegada que estàs molt bé sol, no? I vaig estar una etapa sola molt bé, també, no? Malgrat les dificultats, eh? Perquè portar endavant dos fills sol i treballar i tot, pues, no és tan fàcil.
0: Semblava que es repetia una mica el que havia passat a casa teva. Diferent, però amb circumstàncies, ta mare s'havia d'encarregar de vosaltres perquè el teu pare, doncs, no parava d'agafar càrrecs en aquest món.
1: Sí, sí.
0: I una altra vegada tu et trobaves com la teva mare.
1: Sí, no hi havia pensat mai això, però pot ser, sí.
0: És que aquesta tarda hem estudiat molt. Llavors ara ja veiem concomitàncies per tot arreu. Escolta, posem Madre Deus, que és la cançó d'aquesta època, i que aquesta cançó, vaja, jo no parlaria més ja. La sentiria durant hores.

0: Cançó de Madredeus que ens ha triat també la Cristina Maragall. Una cançó, és molt romàntica aquesta cançó.
1: Molt. Bueno, és que Porto especialment és un lloc molt romàntic, eh?
0: Sí.
1: Extremadament romàntic, i encara és molt maco. Però quan hi vaig anar jo, que ja fa molts anys, era encara més romàntic, no? Perquè no era una ciutat còmoda, eh? Era una ciutat que estava bastant
0: baixada,
1: trotinada, amb aquells tramvies i aquells paral·lelos.
0: Aquelles pujades
1: i aquells adoquins per tot arreu que se sortien. Jo sempre pensava, no sé com pot anar la gent amb un cotxet aquí o amb un carro, impossible. Però era una ciutat magnífica, preciosa, amb aquella boira pel matí, romàntica.
0: Ets romàntica,
1: una mica,
0: Cristina Maragall.
1: Una mica, el que passa que sí, una mica. El que passa que també he evolucionat una mica en aquest sentit.
0: Què vols dir?
1: Bueno, pues que
0: ha arribat el seny català a la teva vida.
1: En aquell moment m'enganxava molt, amb aquestes cançons i aquest romanticisme. Estava bastant pillada. I, bueno...
0: Així et vas enamorar allà, i aquestes
1: coses.
0: De l'amor.
1: Així
0: de l'amor romàntic.
1: Però, bueno, va ser maco.
0: Escolta, va ser maco. Després t'has tornat a enamorar.
1: Sí.
0: Tu parles de l'amor madur, que això m'encanta a mi.
1: Sí.
0: Però sempre millor la fruita madura, tothom ho sap.
1: Doncs sí, jo confirmo que sí, jo crec que sí. Sí, és el millor.
0: Tu creies que era possible enamorar-se... Quina edat tenies? 40 i escaig? O
1: sí, fa 12 anys, o sigui que sí, uns 45 o així.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí. La veritat és que no m'esperava, gens. Quan et separes, bueno, al principi no en tens moltes ganes, després, bueno, dius, bueno, a veure què passa i tal... Quan veus que no val la pena, dius, bueno, per això ja estic bé sola... Jo ja estava en aquest punt d'estic molt bé sola.
0: Deixeu-me en pau.
1: Per tant, no m'ho esperava, la veritat, i va ser un descobriment molt maco, aquest de l'amor madur.
0: Podem dir que és el teu nòvio a Catalunya?
1: Sí, pots dir-ho.
0: Sí, és el Toni Puntí, que és una persona d'aquesta casa.
1: Sí.
0: La veu de Catalunya, quan es refereix a la cultura, durant molts anys el vam veure molt a TV3.
1: I quina veu també, tan maca.
0: Dolça, sí, que ens agrada. Jo ara tanco els ulls i l'estic sentint. Escolta, això va ser perquè vas anar a la tele i vas trucar a la tele i vas dir, vull conèixer aquest xic, o com
1: no,
0: va anar això?
1: No, en absolut, va ser molt casual. Mira, ens vam conèixer a casa, d'una periodista de Catalunya Ràdio que es diu Montse, i no ets tu.
0: Estic gelosa.
1: Fixa't quina casualitat.
0: Sí, sí.
1: Ara no sé si ho puc dir.
0: Però no sé
1: si... A casa de la Montse Poblet ens vam conèixer, i, i del Vieira, del seu marit, organitzant una festa per una amiga que feia 50 anys, i ens vam conèixer allà.
0: I vas dir, ho fas molt bé, això de les notícies.
1: No, va ser... Va ser bastant llarg el procés.
0: Bastant llarg. No pregunto més, va. No pregunto més, perquè això ja és el Sálvame. Ja està. Però ens agrada la història.

0: Ai, aquesta cançó que maca. Jo sé que la Sílvia Pérez Cruz tenia una relació molt especial. De fet, va cantar a vegades el teu pare.
1: Sí.
0: Tinc entès.
1: Sí, sí, hi ha anat, hi ha anat. Alguna vegada, sobretot quan el pare pues, podia participar més d'això i va participar també a la pel·lícula, no? A Bicicleta, Cullera, Poma, i la veritat és que ha estat sempre encantadora amb el pare, sí.
0: Aquesta és una cançó que per tu significa allò, ser mare... 24 hores, això que deia mare, després d'una separació, encarregar-te dels teus fills i ser mare. T'havies plantejat quin model de mare volies ser?
1: No. Crec que no, crec que no.
0: Fes una mare patidora o sobreprotectora?
1: No, no, gens, gens. No soc gens patidora com a mare, veus? Sí que pateixo una mica pel futur dels meus fills, no? Quan veig que tenen algun problema o que alguna cosa els hi costa, però no sóc una mare d'aquestes que està patint tot el dia perquè no han tornat gens. En aquest sentit, no. No, he patit més doncs, per qüestions econòmiques, quan em vaig separar i aquest tipus de coses, però també he tingut uns fills fàcils, vull dir que no he tingut enormes problemes, diguéssim, més enllà del corrent.
0: No sé si et consideres exactament feminista, però el tema de la igualtat, d'educar-nos a la igualtat, tot això ha estat un tema que t'ha preocupat?
1: Sí, absolutament. Això sí, ho tinc claríssim. I a més, bueno, tinc dos nens, vull dir que fan de tot a casa, faltaria més, no? És que no... És que crec que ni m'ho he plantejat, mira, perquè per mi el natural és que fos així, no?
0: També ho has vist a casa teva.
1: Sí, sí.
0: Aquesta manera de funcionar. Tot i que això, que no et presentes a tu mateix com a activista feminista, per dir-ho d'alguna manera, sí que t'ha significat molt, per exemple, amb el tema de l'Alzheimer, de visibilitzar el rol de les dones.
1: Sí, absolutament.
0: En les cures, en denunciar l'administració pública, que li ha anat molt bé que les dones s'encarreguessin dels malalts d'Alzheimer i que justament aquestes dones no cobressin res, que tot això no sigui remunerat, que sigui una mica per allò, per opció divina, no?, que els toca.
1: Sí, sí, és que és així, és per opció divina, perquè no acabes sabent per què, però totes les famílies passa que acaba caient el pes de la cura amb una dona. I quan els fills són mascles, llavors és la dona del fill, no? És molt curiós, això, Això és una cosa cultural molt enquistada que tenim. I després això té a veure amb la cultura sobre la pròpia malaltia, també, no? Que no entenem que tots hem de cuidar, no?, d'alguna manera. La mare ja ho deia i jo defenso que la cura ha de ser comunitària, no ha de ser una persona que s'ocupi, no?
0: I que també és una qüestió social.
1: És una qüestió social,
0: absolutament. No només de la família que ho està vivint.
1: Absolutament. Els estigmes que encara tenim al cap sobre la malaltia no ajuden a que tothom cuidi, no? Perquè fer-te la vida fàcil quan estàs al carrer, quan estàs comprant, tot això també és cuidar, no? Llavors, és molt important que entenem aquest pes que estan suportant les dones en aquest sentit, perquè és que té conseqüències emocionals, de salut, econòmiques, en la carrera d'aquestes persones, no? Té conseqüències en tots els sentits.
0: Per això, per exemple, amb els teus germans, en el cas de cuidar el teu pare, us ho heu volgut dividir. De fet, em sembla que us ho dividiu a dia d'avui.
1: Sí, també tenim un Excel.
0: També teniu un Excel.
1: Avui hem dinat junts, perquè un cop al mig dinem junts, i bueno, si no ens hem vist fa dies, doncs veiem com estem, no? I ens cuidem l'un a l'altre.
0: Això és important, també. Sí. Aquestes converses, perquè m'imagino que la primera vegada que vas a veure el teu pare no et reconeix, això és una cosa que no s'oblida.
1: Sí,
0: i també aneu passant per fases.
1: Sí, sí, sobretot vas passant per moltes fases. Jo m'han preguntat moltes vegades això del primer dia que no et reconeix, com que no sé quin dia va ser, tampoc sóc capaç d'identificar-lo, perquè per mi és una progressió, no? I passen coses abans que són més fortes, a vegades,
0: per exemple?
1: No? Bueno, canvis de conducta, canvis de caràcter, que un no acaba de reconèixer aquella persona, no? I això és molt dur. Això és molt dur, i el canvi de rol que tu has de fer amb aquella... O sigui, fer de mare del teu pare és una cosa molt estranya, no? I tot això és dur. I llavors, que un dia no et reconegui també és dur, sens dubte, però...
0: Vosaltres, amb tot aquest procés, també heu fet molta feina. Jo no sé qui és la persona que es va encarregar, per exemple, no sé si va ser tu, de dir-li que s'havia mort la teva mare.
1: Crec que estàvem tots tres allà, El vam portar a veure-la, perquè es va morir a casa la meva mare, i li vam explicar. Afortunadament estava el metge del pare a casa i li vam consultar, li vam dir, bueno, ara què fem, no? Perquè en aquell moment la Diana ho era tot, era Diana aquí, Diana allà, Diana, i ens va aconsellar que li expliquéssim que ho podia entendre en aquell moment i ho va entendre en aquell moment. Sí, això va ser molt dur.

0: Esteu sentint les dones i els dies. Avui parlant amb Cristina Maragall i ara que sentíem això de les carícies, me'n recordo que en el documental de la bicicleta Cullera Poma parlàveu de que éreu molt tocons a la família.
1: Ah, sí, és veritat.
0: Tots molt tocones,
1: sí,
0: també?
1: Sí, que ho soc, sí.
0: T'agrada?
1: Sí, sí.
0: Abraçar-te,
1: sí.
0: Tocar...
1: Sí, sí, sí. Em sembla important, no? Quan parles amb algú, a vegades copsar, no? La temperatura... El... Sí, a mi
0: ens hem de tocar més.
1: Ens hem de tocar més, sí.
0: Ara parlàvem abans de la relació que tens amb els teus germans, que m'imagino que és bona. Porteu tants anys amb aquest Excel, doncs compartint aquestes estones amb el teu pare. M'imagino que cadascú agafa el seu rol. Han passat molts moments. Sou germans molt diferents, amb històries molt diferents, però durant un temps tu, per exemple, el teu germà us portàveu molts anys.
1: Sí.
0: I li vas fer de cangur.
1: Sí, tant,
0: li feies
1: tant.
0: De cangur moltes
1: sí,
0: vegades.
1: Sí, quan va néixer jo tenia 13, o sigui que sí. I clar, això
0: i et va sortir aquella vena cuidadora que deien.
1: Em va sortir aquella vena cuidadora aquí ja. Llavors, amb els anys, doncs, aprens, perquè també ell ho reivindica, que ja no és el petit, no? Pobre. Perquè tens aquesta imatge d'ell, no? Del petit, i ara ja és pare, té dos fills, no?
0: Van, deixeu-me de dir que sóc el petit.
1: Sí, sí.
0: Ets molt familiar?
1: Sí, però no exageradament, eh? No sóc molt de formalitats familiars, eh? Però sí que m'agrada estar a casa, sí que m'agrada estar amb la família.
0: M'han dit que també ets dona de silenci, que t'agrada sí. La meditació.
1: Sí.
0: Fa molts anys que la practiques.
1: Pues mira, no tant, eh? Em vaig començar a practicar ioga quan em vaig separar, quan podia, esporàdicament, i des de la pandèmia diria que medito, perquè vaig començar a practicar diàriament, no? Perquè era una mica allò que faig, no? Que no podies anar enlloc. I vaig agafar l'hàbit de practicar a casa i de meditar una mica. No és que mediti moltíssim, tampoc. No me'n vaig a fer retirs.
0: Però què ens hem d'imaginar? Que estàs una hora meditant, no? Mitja
1: no,
0: hora?
1: No, puc estar un quart d'hora, habitualment. I ho faig quan puc, pels matins, després de la pràctica de ioga, o... Ho faig quan tinc una mala estona, perquè també em convé, diguéssim, eh? Per equilibrar-me.
0: Clar, clar, clar, sí. Perquè si tu no t'agradava molt estar de cara a l'aparador i ara hi estàs sempre,
1: sí,
0: això Déu-n'hi-do.
1: M'ha ajudat molt a agafar distància.
0: I si no, quan no estàs a la jardineria.
1: Exacte, també és una forma de meditació, la jardineria, eh? Perquè t'has de concentrar molt i t'oblides del que passa fora, no? Estàs tu allà amb aquella planteta tan agraïda i és molt maco.
0: I cuinar.
1: I cuinar també.
0: M'han dit que ets una inventora.
1: Sí.
0: T'inventes plats.
1: Però això qui t'ho ha dit?
0: Escolta, nosaltres tenim fonts bones.
1: Molt bé. Sí, sí, m'invento bastant plats. Sí, sí, el Toni a vegades em diu, però això com es fa? Dic, no, és que no ho sé, jo vaig fent i
0: sí.
1: Invento
0: tu
1: bastant.
0: Tu vas inventant. Escolta, això de qui ho vas agafar? O és de motu propi? O és cosa d'arquitectes? Perquè jo tinc la teoria que tots els arquitectes cuinen bé.
1: Jo crec que això és bastant meu, perquè el meu germà, per exemple, és molt bon cuiner, però ell cuina super sofisticat i té molta més teoria que jo. Jo soc molt de veure què tinc a la nevera o que veig al mercat i que se m'acut ara, saps?
0: El que sí que has mantingut d'això, sí que ve de la família, és tota la qüestió de la cultura. Ets una dona que llegeix, una dona que li agrada anar al cinema, per exemple.
1: Sí.
0: Teniu com allò, cada dilluns aneu al cine, perquè no els tanquin.
1: Exacte.
0: M'han dit, també. Sí. És que ho sabem tots.
1: Però això és una iniciativa del Toni que és meravellosa i realment ens ho passem molt bé, a més, no?
0: T'agrada el cine d'avui?
1: Sí. Sí, sí.
0: Sí.
1: Sí, sí.
0: Perquè a vegades costa trobar pel·lícules que ens agradin.
1: Bueno, a vegades sí, però n'hi han de molt bones, realment.
0: Sí, sí. Ens recomanes alguna?
1: Bueno, ara he de fer un esforç perquè jo tinc tantes coses al cap, però l'última que vam veure ens va agradar molt. A veure quina era.
0: Espera, vols que vingui, posem música?
1: Després quan em vingui te la dic.
0: Posem música i després me la dius. You made me laugh.

0: A veure, quina llista tens aquí de recomanacions?
1: De recomanacions. L'última que hem vist que em va agradar molt és Flores para Antonio. Jo crec que és un documental molt ben fet i que ho té tot, no? Perquè té aquella família que és impressionant. Té la història de la filla amb el seu pare, la història de l'Antonio amb la seva mare, no? Hi ha moltes emocions aquí barrejades, i després hi ha moltes imatges de vídeo, de fotografia, està molt ben muntada, hi ha la música, que és una gran pel·lícula.
0: Aquesta cançó que sentim ara és una de les que has triat, de la Madeleine Peyrou, i parla d'aquesta maduresa, d'aquesta tranquil·litat. A l'edat que tens, tu creus que és la millor època de la teva vida, en cert sentit?
1: Doncs sí, sí, sí.
0: I les dones en aquesta època, tu també creus que és una molt bona època per una dona?
1: Jo crec que és una bona època, sobretot si mires enrere i dius, bueno, m'he equivocat en moltes coses, però...
0: Tens aquest sentiment?
1: Jo sí, m'he equivocat en moltes coses, però aquí no, no? Però, bueno, el resum és positiu, és de dir, bueno, mira, doncs ha estat bé.
0: Les amistats, tens temps amb aquesta agenda que tens de la Fundació?
1: Menys del que voldria, menys del que voldria.
0: Però tens allò el teu grup d'amigues, algunes amigues amb les que fas les teves confidències?
1: Sí, les tinc. El que passa que sóc una mica friqui amb això.
0: A veure, explica'ns.
1: No tinc un grup d'amigues.
0: Sí, eh?
1: Tinc aquella amiga del col·le.
0: Igual de friqui que tu.
1: Vull dir que tinc...
0: Perdona.
1: No, però és que hi ha gent que
0: té una colla.
1: De colla.
0: No, jo
1: no he tingut mai una colla. I tinc molt bones amigues, però una és d'aquí, una és d'allà. He de dir que se'n va morir una molt bona amiga el mes de juny, que va ser molt dur, això. Vam estar... Jo crec que quan érem nenes vam estar molt a prop, durant època també de joves, i després, des que ella es va posar malalta l'any 2020, doncs vaig estar bastant a prop d'ella, i la veritat és que la trobo a faltar, no? Però, bueno, segueixo tenint grans amigues, sí.
0: Clar, han passat moltes coses a la teva vida i t'has hagut de fer càrrec de moltes coses, de moltes responsabilitats, i, vaja, a part del diagnòstic d'Alzheimer del teu pare el 2007, després la mort de la teva mare, ara em parlaves d'això, d'una amiga, tu penses, per exemple, en la teva bellesa? Com amb bellesa?
1: I penso molt.
0: Sí.
1: I penso molt, a vegades penso que hi penso massa, perquè estic molt envoltada i molt, llegeixo molt sobre aquest tema per qüestions de la Fundació, i per tant tinc molta informació i això em fa pensar molt. Però, bueno, també és positiu, perquè un comença a imaginar-se, pues, com vol viure aquesta bellesa, no? Crec que és una part molt important de la nostra vida, i que a vegades, doncs, no la pensem prou, no? A vegades no la pensem prou. I penso que no és fàcil, fer-se gran. No és gens fàcil. El tema de l'acceptació, el tema de... Per això igual estic fent ioga i meditació, no? El tema de l'acceptació de moltes coses, no?
0: Vols dir a nivell físic?
1: A nivell físic, per començar, no? En el meu cas, sobretot a nivell físic, et diria.
0: Perquè, per què ho dius, això?
1: Bueno, perquè hi ha gent que troba a faltar moltes coses de quan era jove, o que té molt mitificada la joventut. Jo no, però és veritat que a nivell físic no sóc la mateixa, no? No sóc la mateixa.
0: Però què feies de joveneta que ara no pots fer?
1: Bueno, no em feia mal res, tu. És que ara és molt difícil que no em faci mal alguna cosa.
0: I en la qüestió també de decisions o de coses que has pres, creus que ara ets més sàvia? Podríem dir que l'edat també t'ha portat coses bones, o tens una altra mirada sobre les coses?
1: Sí, jo crec que en aquest sentit... No sé si sóc més sàvia, eh? No, jo crec que m'assemblo bastant a la que era, però prenc les coses d'una altra manera, que això és un aprenentatge important, no? A no patir tant.
0: Clar.
1: Per algunes coses, no? I això és bo.
0: Tu deien, d'alguna manera, has continuat fent la teva feina d'arquitecte,
1: sí.
0: Però sí que hi ha una part que has hagut de renunciar per dedicar-te a la Fundació, perquè
1: sí.
0: Trobaves que ho havies de fer. Hi havia un deure moral, potser, o
1: sí.
0: Un sentiment de jo ho he de continuar, això. Però, clar, això no sé si també et fa fer molts sacrificis a nivell personal, és a dir, et perds moltes coses, no tens temps per anar a ballar, que no sé si és el que vols. No sé si ets igual de balladora que el teu pare, però...
1: Però això ens passa a tots, no? Tothom ha de renunciar a coses... Sí.
0: Sí, sí, però que quan penses en la bellesa, a vegades dius, ei, que això està aquí al tomb del carrer i jo abans de que vingui aquest moment vull fer no sé quines coses.
1: Sí, sí, sí, sí, penso molt en això. M'agradaria pues, estar tot el dia al meu jardí allà plantant lavandes i coses que no tinc temps de fer.
0: Aquesta és la il·lusió, plantar lavandes.
1: Molta, molta il·lusió.
0: Sí.
1: Viatjar més, ballar més, no?
0: Ballar més, viatjar més. Mm. No em sembla malament tot el que em dius. Em sembla bastant bé. Procuro el

0: Justament aquesta cançó em sembla forta que l'hagis triada, perquè penso que l'Alzheimer és justament doncs aquesta lluita contra l'oblit, aquestes coses que no volem oblidar, i en canvi aquí la cançó diu "Procuro oblidar-te". Què és el que vols oblidar i el que vols recordar, Cristina Maragall?
1: Ui, això no ho sé, eh?
0: Preguntes molt difícils, jo
1: aquesta
0: ho sé.
1: Aquesta pregunta és molt difícil. Què voldria oblidar? No, què voldria recordar? És més, jo crec que és més important què vol recordar al final, no?
0: Què vol recordar?
1: Què vol recordar?
0: Moments de felicitat.
1: Bueno, moments de felicitat amb la família, no? Ara, a la Fundació, de fet, tenim un projecte que és la càpsula dels records, que tothom pot anar i posar un record que no vulgui oblidar, no? I jo el que vaig posar era un record que tinc de la felicitat dels meus pares veient els meus fills allà a la casa de Rupià. Bueno, aquesta il·lusió, no?, de transmetre l'amor per aquella casa, no? Això no ho voldria oblidar.
0: Les cases per un arquitecte són molt importants,
1: sí.
0: I les cases són moltes coses, no és només mai una casa, són persones i hi ha molt en una casa.
1: Sí, sí.
0: Ja tens algun racó de la casa que per tu és molt important?
1: El jardí.
0: El jardí, eh? Tornem a les lavandes, ja t'estic veient.
1: El jardí, sí, sí.
0: Doncs escolta, que hi plantis moltes coses en aquest jardí. Aquí has plantat la llavoreta de que, vaja, quan s'acabi aquest programa, volem posar diners a la Fundació Maragall. Això és el que ens agradaria, i que molts oients ho fessin per haver conegut una mica més avui la història de la Cristina Maragall. Moltíssimes gràcies. Nosaltres ho deixem aquí, l'equip de Les Dones i els Dies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat aquest dijous l'aplicació de l'amnistia per l'expresident Carles Puigdemont, el número 1 d'Esquerra, Oriol Junqueras, i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per les despeses del procés i pel delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. En aquest punt, el president del Tribunal, Ken Lennartz, ha considerat legítim que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
3: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
2: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que haurien de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o processades. Més notícies en Alfonso.
4: Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre del que és habitual en aquest període de l'any. El Meteocat ho atribueix a les 3 onades de calor gairebé consecutives. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat.
5: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic.
2: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. En termes generals, el primer semestre del 2026 els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya si ho comparem amb el mateix període de l'any anterior i gairebé un 10% si es compara amb la mitjana dels últims 4 anys.
4: Els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per 6a nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-americà ha informat que aquest vespre han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançament de míssils i drons